0: i se pot depositar pues, a qualsevol banda, a nivell de ronyons, d'escot, del sistema nerviós perifèric, del sistema nerviós central, dels ulls, és multisistèmica.
1: Quant de casos hi ha a les illes? Perquè sempre s'ha dit que és el focus més important d'Espanya, la nostra comunitat.
0: Podríem estar xerrant de que a Mallorca, per exemple, hi ha aproximadament unes 350 persones que tenen la mutació genètica que la causa. Què passa? Que no totes les persones acaben desenvolupant la malaltia. D'aquestes 350, podríem dir que més o menys la meitat tenen la malaltia, tenen símptomes, i l'altra meitat són persones que tenen la mutació però que no tenen cap símptoma.
1: És el famós efecte fundador, Ida.
0: No ho sabem ben bé, però podria ser.
1: I com afecta, ho has descrit un poquet, però com afecta l'organisme a la malaltia i, sobretot, quin pronòstic té i quina és la vostra qualitat de vida?
0: Simptomatologia característica d'aquesta malaltia, pues, és característica a vegades comenci a nivell del sistema nerviós perifèric de les extremitats, és a dir, els pacients comencen a manifestar que tenen formiguejos en els peus, que perden la sensibilitat, que tenen alteració de l'equilibri, que presenten túnel carpià a les dues, en els dos canells, després també problemàtica de cor, és a dir, comencen a tenir palpitacions, que pot anar cap a una insuficiència cardíaca, marejos... Això poden ser símptomes principals, també el que són problemes a nivell de l'aparell digestiu, diarrees, incontinència, que poden anar combinades d'estrenyiment, digestió pesades... Això era un poquet els inicis, i tot això pot anar progressant cap a manifestacions pues, més, diguem, més greus.
1: Ja ho has explicat molt bé, Catalina, és una malaltia genètica, hereditària, però té tractament? Es pot fer alguna cosa? És fàcil de diagnosticar si la persona no sap que té aquesta mutació genètica?
0: Per sort, tenim tractaments des de l'any més o manco 2014 han començat a tenir tractaments farmacològics que el que fan és que no curen, s'ha de dir ben bé, la cura no existeix, però sí que ajuden a alentir la progressió de la malaltia, tant que la progressió sigui molt lenta i ens permeten realment tenir una bona qualitat de vida, que és el més important, que te diagnostiquin en el minut zero. Això és el més important. I quan a una família hi ha un cas, s'aconsella cercar dins d'aquesta família totes aquelles persones que també tenen risc de tenir la mutació per poder entrar en seguiment i així pues, poder-les diagnosticar en el minut zero.
1: Des de Vida Saludable sempre ens agrada donar veu a les associacions de pacients, vosaltres AVEA, que sou l'Associació Balear de la Malaltia d'Andrade. Quin suport donau a les famílies i als pacients?
0: Nosaltres, és a dir, som el recurs no, que acompanya durant tot el procés de malaltia. Nosaltres estem a Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, a Palma, ja tenim, diguem, el nostre despatx i on acollim a totes les persones, si qualcú no se pot moure, ens desplaçant i oferim atenció directa, assessorament, tenim un servei d'informació i orientació i després també tenim servei d'atenció social i un servei de teràpia ocupacional en línia. Això és un poc el que oferim, però sobretot és acompanyar i que la persona afectada i la família en cap moment se senti tota sola.
1: Catilena, i la darrera, en quant al sistema, dona el suficient suport al sistema als pacients en quant a recursos de professionals sanitaris, ayudes, etcètera?
0: Sí que és veritat que tant a Son Espases com a l'Hospital de Son Llàtzer tenim dues unitats multidisciplinars que ens atenen, que estan formades per un equip de metges, molta experiència, molt professional. El que passa que sí, el que més costa és, per exemple, tenir accés a lo que és el suport psicològic, atenció de fisioteràpia, tot el que hi ha més l'atenció psicosocial, l'accés és molt més complicat i sí que és vera que des de l'associació sempre reclamant que sigui un poc més fàcil i que quan te diagnostiquin puguis accedir per part de la Seguretat Social a l'atenció psicològica o quan necessites fisioteràpia també sigui més fàcil accedir-hi. I també el que és molt complicat, perquè la nostra associació, que som molt petiteta, pràcticament no tenim cap persona contractada, tot ho fem de forma altruista, el tema d'aconseguir subvencions i recursos econòmics per poder dur a terme les nostres activitats. Això és molt complicat i sempre demanant que la gent s'assumi la nostra causa i ens puguin fer aportacions i que sigui més fàcil, no?, aconseguir subvencions siguent una entitat tan petitona.
1: Així és, però la feinada que feis. Moltes gràcies, Catalina Babilona, presidenta de l'Associació Balear de Pacients de la Malaltia d'Andrade. Fins una altra.
0: Moltes gràcies. Adéu.
2: És moment de xerrar ara de la presentació que ha tingut lloc aquesta setmana al Congrés dels Diputats de Madrid, el moviment És Mujer, estratègia de salut de la dona a Espanya impulsada per el doctor Pluvio Coronado i un ampli consens de societats científiques. Les dones, que representen més de la meitat de la població espanyola, passen un 25% més de la seva vida en problemes de salut que els homes.
1: Això equival a 75 milions d'anys de vida perduts cada any per malaltia o discapacitat. 7 dies més de mala salut per dona cada any. La bretxa no es concentra en una sola patologia. S'estén al llarg de tota la vida. Per ampliar una mica més aquesta informació, xerram ara amb la prestigiosa doctora Mercedes Febles. Ella és la cap de servei de ginecologia de l'Hospital de Manacor i també va assistir a Madrid al Congrés dels Diputats. S'ha presentat un document i ara ens explica les principals conclusions la doctora Febles. Molt bon dia, doctora. Benvinguda al nostre programa.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Amén. Com ha anat aquest acte al Congrés dels Diputats?
3: Pues la verdad es que fue un día, yo creo que importante para la mujer. Conseguir llegar al Congreso de los Diputados no es fácil y, bueno, un consenso con muchas sociedades científicas, el foro de pacientes, representantes de todas las comunidades autónomas, pues yo creo que fue un hito para la mujer en el siglo XXI.
1: Vostès han presentat un document que és un full de ruta amb evidència científica, propostes concretes i suport polític. Què destacaria?
3: Destacaría probablemente del documento un cambio de enfoque para abordar la salud de la mujer. Hasta ahora yo creo que nos centramos mucho en valorar o tratar un síntoma o un problema concreto, y el documento lo que viene a decir es que lo ideal sería tratar la salud de la mujer de una manera integral, de una manera longitudinal, a lo largo de toda la vida de la mujer, a lo largo de todas sus etapas, la vida reproductiva, la perimenopausia, la menopausia. Y este es el mensaje probablemente que pretende mostrar la estrategia que planteamos.
1: ¿Y quién era el objetivo prioritario de qué movimiento Es Mujer?
3: La prioridad es conseguir una estrategia nacional que todas las comunidades autónomas y la mujer en cualquier sitio de España tenga las mismas posibilidades, el mismo acceso a un diagnóstico precoz, a un tratamiento, a su mejora en calidad de vida. Conseguir que de manera consensuada todos podamos aportar lo mismo y que la mujer no se vea perjudicada por vivir en una zona o en otra.
1: Vostè i la resta d'expertes xerren d'etapa reproductiva, laboral i perimenopausa. ¿Quins són els principals problemes que sofreix la dona?
3: Pues hay muchas patologías, bueno, problemas de la salud que siempre hemos considerado que son cosas fisiológicas en la mujer y que realmente empeoran mucho la calidad de vida. Hablamos de la situación del síndrome premenstrual, hablamos de la endometriosis, hablamos de patologías como los miomas uterinos, que producen mucha metrorragia, mucho sangrado y mucha anemia, y hablamos, por supuesto, también de los síntomas de la menopausia, que empeoran mucho la calidad de vida de las pacientes.
1: Així és, perquè, com diuen vostès, en la menopausa tot canvia encara més.
3: Mucho más. Las mujeres, a partir de los 50 años, somos todavía jóvenes, trabajamos, estamos en muy buena forma, y la verdad es que los síntomas, los sofocos, el insomnio, pues empeoran muchísimo la calidad de vida y eso hace que la mujer se frustre y no pueda avanzar en su día a día, en su vida ni personal ni profesional.
1: El seu document no oblida la soledat no desitjada, l'impacte de l'estrès crònic i els determinants socials que condicionen tant o més que la biologia.
3: Sí, en realidad los números dicen que la parte mental de las mujeres es mucho más grande que en los hombres. De hecho, el estrés crónico que soportamos, las mujeres cada vez pues queremos ser las mejores madres, las mejores profesionales, las mejores hijas, porque acabamos cuidando de nuestros mayores también. Y eso hace que tengamos un estrés crónico que conlleve además una depresión. Y ahí están los números. Los números dicen que la depresión la tienen mucho más las mujeres que los hombres. Y la idea también de esta estrategia es marcar, ¿no?, y evidenciar la brecha que hay entre los hombres y las mujeres en estos aspectos y darle importancia a la salud mental tanto como a la física de la mujer.
1: Doctora, aquesta bretxa en salut continua condicionant el diagnòstic, el tractament i la qualitat de vida de milions de dones?
3: Sin duda. Lo ideal es poder dar información que los médicos, tanto ginecólogos como cualquier otro especialista, pueda ver que estos son problemas que, aunque no son enfermedades reales o malignas,

0: Muchísimas gracias a ustedes.
1: No deixem Manacor ni deixem l'Hospital Públic de la comarca de Llevant perquè xerrarem ara del Dia Mundial del Medi Ambient, que es va celebrar el passat 5 de juny. El sector salut també, evidentment, pot fer molt més per ser respectuós amb el nostre entorn per tal de fer hospitals més sostenibles i verds que fomentin l'ecologisme.
2: En aquest sentit, xerrem ara amb Adela García, responsable d'hoteleria i residus de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, com està, Adela? Gràcies per participar al nostre programa.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar-me. Gràcies a vosaltres.
2: Anem a veure, per què és tan important el Dia Mundial del Medi Ambient a un hospital?
3: Bé, el que jo penso és que, malament, el nostre objectiu principal és cuidar la salut dels malalts, també som un hospital que generarà un gran impacte ambiental en el consum d'aigües, energia, generació de residus, i per això és important un equilibri per cuidar les persones i també en el medi ambient.
2: I quin tipus d'accions se solen impulsar a l'hospital en aquesta data?
3: Bueno, pues, aprofitar amb aquesta data per conscienciar els treballadors, els ciutadans, de la importància que té una correcta segregació de residus, un correcte ús de l'aigua, de llum, totes aquestes coses que afecten el medi ambient.
2: Adela, i en què ha consistit enguany 2026 la jornada del Dia Mundial del Medi Ambient al vostre hospital, a l'Hospital de Manacor?
3: L'hem dividit en dues parts. Una part inaugural, que se va fer en el Saló d'Actes, en el qual va estar presentat per la direcció, en què va resultar la importància del tema del medi ambient, del tema de generació de residus, tema de consum d'aigua, consum d'electricitat, i després, a continuació, l'empresa Reconatura ens va fer una petita xarra de lo important que és classificar de l'origen. És a dir, que, per exemple, si no se classifica correctament i mesclam les unitats de residu, pues, si ja té un impropi major a un 30%, aquest residu ja s'elimina com un residu de rebuig. Vos poso un exemple. Per exemple, si nosaltres el que volem eliminar és plàstic, si dins d'aquest plàstic i deixant líquid o hi posant papers, ja són impropis i ja s'ha d'eliminar com un residu, com un rebuig.
2: Clar. I com poden ajudar els usuaris de l'hospital a respectar el medi ambient?
3: Perdona, després, quan van acabar aquesta xarra, respecte a la pregunta anterior, es va fer un reconeixement a la unitat o servei que més bé va gestionar els residus. I aquest va ser la unitat de Citizens Ingress 2. ¿Vale? Aquesta unitat va treure 2 euros, que és una feina que se fa quatrimestralment, d'avaluar tots els punts de residus que tenim a l'hospital i mirar si el contingut del contenedor és correcte o no. I en aquest cas va caure sobre la unitat de cirurgia sense ingrés 2 i el reconeixement va ser un berenar saludable per als treballadors d'aquesta unitat.
2: Molt bé, molt bé. I referent als usuaris de l'hospital, què poden fer per respectar el medi ambient, per respectar aquest reciclatge de residus?
3: El més important són mesures molt senzilles. Ser molt conscient de que quan eliminem un residu, l'ubicació on l'hem de tirar. Perquè és molt important separar des de l'origen. Ben que dir, quan tenim un plàstic, doncs hem de cercar un contenedor de plàstic que nosaltres aquí a l'hospital els tenim diferenciats. L'Ajuntament va venir i ens va fer una auditoria i ens va recomanar pues, per plàstic una bossa groga i tenim un contenedor groc a la majoria dels espais i si no, la bossa groga. Una bossa blanca per paper i cartó. Una bossa negra per rebuig. I després tenim un contenedor especial per vidres que inclús li han fet fora de tot perquè només hi tirin vidre que si respecten així com està marcat l'hospital, doncs ens ajuda moltíssim.
2: Clar. I Adela, quin missatge final voldríeu transmetre amb motiu d'aquest Dia Mundial?
3: Pues,

0: que cuidar el medi ambient és també cuidar la salut i que entre tots i un petit gestos podem fer una gran diferència.
1: Moltíssimes gràcies a Adela García, responsable d'hoteleria i residus de l'Hospital de Manacor. Enhorabona per aquesta gestió tan beníssim de residus que feis i fins una altra.
0: Vale, gràcies, bon dia.
2: Més temes sanitaris. L'Hospital de Creu Roja de Palma ha presentat oficialment el seu sistema de cirurgia robòtica Toumai, el primer robot quirúrgic d'aquestes característiques que s'instal·la a les Illes Balears i el sisè a Espanya. La incorporació d'aquesta tecnologia suposa una nova passa en el procés de transformació i modernització que l'hospital va iniciar fa 4 anys en la seva renovació integral.
1: Així mateix, marca l'inici del programa de cirurgia robòtica de la Creu Roja Espanyola, una aposta estratègica per la innovació tecnològica aplicada a l'atenció sanitària. Coincidint amb la posada en marxa del programa, l'hospital va celebrar un workshop de cirurgia robòtica adreçat a professionals d'infermeria de quiròfan, residents d'urologia i especialistes interessats en cirurgia mínimament invasiva.
2: Per ampliar aquesta notícia, conversam ara amb el doctor Valentí Tubau, uròleg i director del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital Creu Roja Palma. Bon dia, doctor, gràcies per atendre el nostre programa. Vida saludable, com està?
3: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a participar.
2: Doctor, per explicar-ho d'una forma planera, per què és tan innovador i important aquest robot? Què el fa diferencial, tal vegada la precisió mil·limètrica? No sé si ens el pot descriure una mica com és.
3: Bé, el robot, al igual que altres plataformes robòtiques que ja existeixen a la nostra illa, està dividit sobretot en dos parts més importants. Una, que són els braços robòtics en si, que són 4 en total, i llavors una plataforma on està el cirurgià, on tenim una visió en 3 dimensions i uns comandaments que podem fer anar aquests quatre braços indistintament en funció de les necessitats. A diferència d'altres, tecnològicament és més avançat perquè ens permet també fer la telecirurgia, una telecirurgia que ens permet operar, tal com diu el nom, a distància, pacients que puguin estar a altres ciutats, altres països o inclús altres continents.
2: Entre els múltiples avantatges destaca per ser una aposta per la cirurgia avançada, com està dient, mínimament invasiva a les Balears, i per la incorporació, que no sé si ens ho pot explicar, del sistema Toumai, encara que vostès crec que col·loquialment li diuen Tomeu.
3: Sí, bé, això va ser una proposta del personal d'infermeria de l'hospital de mallorquinitzar el nom, no? Aquest nom que és tan estrany, Tomai, que és molt xinès, i bé, així amistosament li diem Tomeu, inclús hi ha alguns s'atreveixen a dir-li Tolo, no? Que encara és inclús
2: Més
3: més
2: col·loquial.
3: mallorquí,
2: Sí.
3: més col·loquial encara. I al final Tomai és el nom que li van posar els xinesos en relació, que jo no ho sabia, és una curiositat, el fòssil més antic trobat a la història de la humanitat, que parlen de 6 a 7.000 bilions d'anys, al xat, i es diu Tumai, que vol dir esperança de vida en xinès. Llavors, bé, entenc que aquesta tecnologia que ens aporta aquest benefici pels nostres pacients, efectivament és una esperança de vida, allargar al màxim la vida del que més ens preocupa, que són els nostres pacients.
2: Doctor, tothom té més o menys en ment que el Da Vinci opera, per exemple, el càncer de pròstata, però
3: Sí.
2: aquest robot seu, quines patologies o dolències concretes podrà operar?
3: Bé, al igual que la resta de plataformes robòtiques, tots operen les patologies oncològiques més importants a l'urologia. La primera, i és la que porta millor benefici en quant a resultats oncològics i també funcionals, és el càncer de pròstata. No ens hem d'oblidar també del càncer de ronyó. Aquest tipus de plataformes, el Tomai, ens permet fer cirurgies de tumors molt complexes, que probablement per la laparoscòpia no podríem fer amb garanties de preservar el ronyó. El Tomai ens permet tenir unes imatges en 3 dimensions, amb un software que ens permet inclús també veure artèries i venes, quina és la relació amb la resta d'anatomia del ronyó per poder preservar al màxim el ronyó que està sa, només treure el tumor, que és la part dolenta i que ens pot complicar la vida, i preservar la resta del ronyó. La veritat és que com a cirurgià, com a uròleg, poder disposar d'aquesta tecnologia ens obre un ventall de possibilitats de tractament als nostres pacients que mal, si no la tenim, no els hi podem oferir. Llavors, per nosaltres és imprescindible.
2: Per tant, com a beneficis clars i meridians, els professionals potencien la seva formació continuada i els pacients es recuperaran més ràpidament.
3: Això està clar. El fet de poder tenir aquesta plataforma no només ens ajuda a nosaltres, sinó que també el que podem fer és formar altres professionals que no disposen d'ella en els seus centres i que, per suposat, volen aprendre per millorar també la qualitat de vida dels seus pacients. I això el que ens ajudarà és a traure talent jove o inclús talent d'altres urologues que estiguin en altres centres i que puguin venir a treballar amb nosaltres.
2: La darrera, doctor, va dir el gerent Xin Torrevella que fins i tot permetrà iniciatives de cooperació mèdica internacional alineades en la vocació humanitària de Creu Roja, que també és un fet destacable.
3: Sí, home, jo crec que és molt important. Al final, Creu Roja és una ONG amb més d'un segle d'història i que es caracteritza precisament per això, no? Per ser una entitat sense ànim de lucre i d'ajuda a pacients més desfavorits. És un projecte ambiciós, està clar que això a curt plaç no és viable, però a mitjà i llarg plaç nosaltres sí que ens plantegem poder fer arribar aquesta tecnologia a llocs on disposar de sanitat és per desgràcia, és un problema, no? Llavors aquest tipus de plataforma, i sobretot Tomai, que ara mateix és l'única que pot permetre fer aquesta telecirurgia amb tanta eficàcia, doncs per suposar nosaltres tenim en ment poder arribar a fer aquest fet, no?
2: I doctor Valentí Tubau, uròleg, director del programa de cirurgia robòtica de l'Hospital Creu Roja de Palma, gràcies per atendre Vida Suable a Vita Ràdio, perquè saben que ha fet un petit parèntesi en la seva consulta. Enhorabona, sí. I fins una altra.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
2: Gràcies. Arriba l'estiu i cal protegir-nos quan anem a la platja, quan el sol està en hora central del dia, que és molt perillós per no només pel melanoma, sinó també per l'envelliment, per les famoses arrues. En uns instants conversarem amb Aina Bordoy, ella és farmacèutica experta en dermofarmàcia. No s'ho perdin, fins ara mateix.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
5: Notícies d'última hora.
6: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
14: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a migdia, el programa de referència de salut i benestar a IB3 Ràdio. Avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la salut de la pell. Queden pocs dies ja perquè arribi l'estiu i el sol, òbviament, ens afecta i molt al nostre dermis. La seva exposició sense una protecció adequada i en unes hores centrals del dia no només augmenten el perill de melanoma, sinó que desgasta la pell i afavoreix l'aparició de taques i de les famoses arrues, un augment del procés, per tant, d'envelliment.
1: I per això ens acompanya avui als estudis d'IB3 Ràdio la famosa farmacèutica Aina Bordoy Bonnin, especialitzada en dermofarmàcia. Actualment, ella és vocal representant de dermofarmàcia i productes sanitaris del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Hem de dir que la seva forma de comunicar en rigor i modernitat ha fet que s'ha convertit en una divulgadora sanitària referent amb els seus perfils d'Instagram.
2: Hem de recordar també que Aina prové d'una nissaga de farmacèutics amb més d'un segle de trajectòria. El seu repredí va obrir la primera farmàcia familiar fa més d'un segle a Sa Pobla, també va inaugurar el Poblense, que després ens ho contra ella. De llavors ençà, tota la família, generació rere generació, han estat apotecaris. Els seus fills també segurament ho seran, ja després ens ho contra ella. I sempre és un gust poder conversar una estoneta de ràdio amb ella, perquè quan un l'entrevista passa gust de sentir-la. En realitat, ella somiava en ser dermatòloga, però va estudiar farmàcia per després especialitzar-se en derma. Aina Bordoy, com està? Benvinguda al nostre programa.
15: Hola, bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres i gràcies per aquesta presentació.
2: És un gust tenir-la als nostres estudis avui de forma presencial. A veure, no tenim por al sol, no tenim consciència del risc. Arriba l'estiu i vas a la platja i tothom està negre.
15: Men, jo crec que estem un poc el que ens ha imposat la societat, és a dir, el fet d'estar moreno és estar saludable i el fet d'estar pàl·lid, blanc, la gent se pensa com que estàs malalt o aquest símbol com a de malaltia. És vera que nosaltres, en les campanyes sanitàries que fem, intentant canviar un poc aquesta mentalitat, i jo crec que la població comença a estar un poc més, com ho té un poc més interioritzat. Sobretot jo crec que el foc està amb els nens petits, amb els infants, i pues, com a començar-los a fer aquesta educació sanitària, que m'ha pres bastant important.
2: Has dit dels nins, l'altre dia en Tomàs Moreno mos deia, és que quan érem petits mos pelàvem i era una cosa natural. Ara mos pelam i una cremada ja pot tenir risc de melanoma en uns anys?
15: És a dir, sí que és vera que les cremades, sobretot a l'edat infantil, sí que s'ha vist que poden duplicar riscs de sofrir melanoma. És vera que també té un component genètic, arrel d'un 5 o un 15% pot ser una mutació a un gen, però sí que sabem de sobre que és per un augment o, sigui, o un abús de prendre el sol, d'estar exposat a la radiació ultravioleta, i sobretot també el fet de sofrir aquestes cremades, sobretot a l'edat infantil, el que fa és que tinga més probabilitat de sofrir un càncer de pell o un melanoma.
8: Bon dia, Aina. Per què se sol dir que la pell té memòria?
15: Ho solem dir perquè, com el que comentàvem, és a dir, sí que estem veient que els casos de melanoma o de càncer de pell cada vegada estan més en augment, però això no és perquè nosaltres ara tinguem més consciència o utilitzem més protecció solar, sinó és perquè fa 20 anys pues, està de moda pues, prendre el sol, o fa 20 anys, fa 30, 40 anys, està de moda prendre el sol sense protecció solar, se posaven el típic aceite de zanahoria, aceite de coco...
2: Jo som un d'ells. Quin error.
15: Total. I, claro, i el que dèiem és això, que ara, per exemple, el càncer de pell s'estan veient en augment, però per tot el que vàrem fer pues, fa aquells anys, fa 30 o 40 anys, que la gent no tenia aquesta consciència. Per això diuen que la pell té memòria, perquè en el final és un increment, un increment d'anar prenguent el sol i de, sobretot les cremades, d'aquesta exposició a la radiació ultravioleta, que després, pues, després d'uns anys pues, el que poden aparèixer pues, són aquest tipus de càncer.
8: I a veure, com podem preparar la pell, especialment la cara, ara que ve l'estiu? Hi ha algun treball preventiu i hidratació?
15: Jo, sobretot, soc partidària que aquestes persones que potser els preocupa també la bellesa, etcètera, lo prioritari és utilitzar un protector solar tots els dies, però no només en l'estiu, sinó tot l'any, perquè no té molt de sentit voler tratar el que són arrugues, taques, envelliment, si tu després no te poses un protector solar. Al final és com que estàs tirant un poc els doblers a la basura. Sí que és important, sobretot en l'estiu, mantenir una bona hidratació de la pell, perquè la pell se deshidrata més pues, per exposició a la radiació ultravioleta, per estar pues, en contacte amb la sal de la mà, amb el cloro de les piscines, també l'aire condicionat, aquest canvi de temperatura, la pell se deshidrata més. Per tant, important una bona hidratació de la pell i sobretot pues, la protecció solar tots els dies.
8: I, per tant, cal mantenir més la hidratació, més intensitat durant els mesos estivals.
15: Sí, bé, en hivern també se deshidrata la pell, sobretot pues, pel tema de les calefaccions, els canvis de temperatura, el fred, i és un tipus de deshidratació diferent, amb diferents efectes, però sí que també se deshidrata bastant i és important, sobretot, utilitzar ingredients hidratants.
2: A veure, Aina, quines cremes hidratants recomana o en situacions, per exemple, sempre se xerra d'aloe vera, sempre se xerra d'after sun després d'una cremada, quines cremes, parlant en plata i sense dir marques, ens han de comprar?
15: Sobretot pel tema de deshidratació és important, a part d'utilitzar actius hidratants com pot ser l'àcid hialurònic, la glicerina, el pantenol, és important després sellar aquesta hidratació. És a dir, nosaltres podem hidratar, però si no sellam la hidratació, el que fa la pell és que se deshidrata amb més facilitat. Jo sempre poso la comparativa que la pell és com una paret de ladrillos. ¿Vale? Si tu li fiques aigua en aquesta pell, àcid hialurònic, glicerina, etc., però tu no selles aquesta hidratació, és a dir, no poses ciment, què passa? Que la pell se deshidrata amb més facilitat. Per tant, és important cercar actius hidratants, però després actius que ajudin a sellar la hidratació, com poden ser les ceramides, que estan molt de moda darrerament, i cada vegada s'incorporen més en productes d'hidratació. I després, sobretot, també després de venir de la platja, d'estar exposat a la radiació ultravioleta, important reparar la pell. Per tant, és important cercar actius reparadors, ja no només una crema hidratant, sobretot a nivell de cos, sinó també after suns, que són més específics, que duen actius, com comentaves, aloe vera, bisabolol, alantoïna, que són actius calmants que ajuden pues, a recuperar el que és la pell després de l'exposició solar.
2: Per això existeixen les farmàcies, les dermofarmàcies, perquè evidentment tot això no ho trobes en un súper. Hi ha cremes molt específiques amb aquestes substàncies que vostè està indicant, que és millor anar a una farmàcia de confiança, no?
13: Men, jo recomano venir a la farmàcia perquè al final tenim un... el que ens diferencia el millor d'un supermercat, d'una perfumeria, del consell farmacèutic, que per això nosaltres estudiam i ens especialitzam i sí que són productes el millor pues, més específics, més indicats per a patologia, pells pues, més específiques, pells molt hidratades, molt sensibles, tenim un ventall pues, més gran de productes i d'ingredients cosmètics.
2: La Laura sempre xerra. Retinol, que és això, mem. Això per què serveix per als que no saben què és?
13: El retinol és un actiu antiedat que està molt de moda, ha estat tota la vida, el que passa que darrerament se'n xerra més, pues, en el final les xarxes socials, etc., pues, el que té. El retinol el que fa és estimular la síntesi de col·làgen, el que fa és retexturitzar la pell, millora molt la textura de la pell, la luminositat, és com a ingredient antiedat per excel·lència, que jo recomano utilitzar pues, a partir dels 30 anys, on pues, es comença a la pèrdua de col·làgen, pues, a l'aparició de les primeres arrugues d'expressió, etc., i funciona molt bé, el que passa que ho has d'utilitzar en cura, perquè si no, si tu comences a posar cada dia, pot tenir una dermatitis per retinoides i s'ha de començar pues, a utilitzar a poc a poc amb una persona darrere que te doni les indicacions.
2: Hi ha evidència.
13: Sí, sí, totalment. Hi ha estudis clínics, evidència, sí.
2: La pell se seca més a l'estiu, per exemple, jo tinc un record sempre que són les cames, és a dir, torna de la platja i les veus molt seques i els peus, és a dir, no només la cara.
13: Sí. Totes coses. En el final, el que comentàvem, l'exposició a la radiació ultravioleta fa que la pell se sequi més i després aquests factors que comentaven de pues, estàs en remull tot l'estiu, estàs dins la mà i pots estar mitja hora, una hora dins la mà, que en el final la sal també fa que se deshidrati més la pell, o el cloro de les piscines també.
8: I en quant a la protecció solar, tan important com dèiem, a l'hora d'aplicar-nos-la, si anem a la piscina o a la platja, recomana-vos posar-nos la crema abans de sortir de casa?
13: Sí que és vera que abans de que ens l'havien de posar abans de sortir de casa perquè s'havia d'activar la crema i tardava pues, 20 minuts, 30 minuts, avui en dia s'ha vist que no hi ha evidència de dir que la crema comença a fer efecte en el moment en què tu te l'apliques. Però sí que és vera que tu posa, que tu vas a la platja, parques un pàrquing, te recorres tota la platja per arribar en el lloc on vols posar la sombrilla, poses la sombrilla, vas en nins, els has d'embadurnar de crema, els has de posar el banyador, etc. Aquest 30 minuts, una hora que tu ja has fet tot aquest recorregut, que no t'has aplicat la crema, en el final és temps que tu ja has estat exposat en el sol. Per tant, jo recomano sempre posar-nos la banda sortir de casa, però no perquè no s'activi o tardi aquests 30 minuts en activar-se, sinó pues, per tot aquest fet de tot aquest recorregut que fas, el millor és posar-te-la en sortir de casa i després ja reaplicar-te-la.
8: I un pic que som allà, a la playa, a la piscina, cada quan ens hem de tornar a aplicar la protecció solar entre la suor, si nedam, la mà, el cloro, la protecció desapareix?
13: Sí, aquí depèn un poc de l'índice de protecció que estiguem utilitzant, si utilitzem un SPF 30 o un SPF 50. Això el que ens dona és l'augment de temps que nosaltres tardem en sofrir un eritema. Per exemple, si tu tardes 2 minuts en condicions normals en començar a veure la pell vermella, un protector 50 multiplicarà aquests 2 minuts per 50. Per tant, seran 100 minuts. En cas que sigui un protector 30, seran 60 minuts. En condicions normals, nosaltres el que dèiem és que cada hora i mitja, 2 hores, sobretot si és un protector 50, te les reapliquis i després també, per exemple, d'un bany. És a dir, si tu estàs mitja hora, 40 minuts, hi ha protectors solars que són resistents a l'aigua, que aguanten pues, banys de 20-40 minuts. Però normalment tu surts de l'aigua, després t'aixugues en la taveola, tot això en el final fa que s'elimini aquest protector solar. Per tant, l'ideal seria cada hora i mitja, 2 hores, i després d'un bany, pues, d'una sudoració excessiva, en el cas d'una persona pues, que se'n vagi a caminar per la platja, que se'n vagi a córrer, etc. O se, també després d'aixugar-te en la taveola. Serien les condicions ideals.
8: Avui en dia trobam moltes fórmules diferents de protecció solar. Antigament només teníem la típica crema Nivea blava, tot empastissada blanca, però avui en dia trobam amb spray, amb aerosols, més untuós. Funcionen igual totes les fórmules? Me refereix, per exemple, al típic protector solar amb spray, que és molt còmode per als nens. Funciona igual?
13: Clar, aquí depèn, perquè una protecció solar funcioni, depèn de la quantitat que tu apliquis. És a dir, un protector 50, perquè sigui 50, tu has d'aplicar 2 mil·lígrams per centímetre quadrat de pell, i si tu apliques menys quantitat, per exemple, la cara, que és la típica regla dels 2 dits, que sempre deim. Si tu apliquessis només 1 dit en lloc de 2, t'estaries aplicant un protector 10, no un protector 50. Per això depèn molt la quantitat que estem aplicant. És a dir, tu te pots dir, m'aplico una crema 50, però si no me l'aplico en quantitat suficient, en el final m'estic posant un protector 10. Per tant, jo sempre recomano, sobretot en nins o en persones que s'apliquin un producte a cremes, gel cremes, que són bastant agradables, que tenen una absorció ràpida, que no te deixen greixosa, i el format spray m'agrada com a més per reaplicar. Tu imagina't el típic nin, o si ets els pares, mares, que van a la playa, que el nin està ple d'arena, que no hi ha manera de posar-li ara crema, que pues, el format spray és còmode pues, en aquestes situacions, sobretot de reaplicar, més que d'aplicar de primeres.
2: I és perillós posar-se crema per davall de 30 o 10, 20, això no, no serveix, sobretot alerta en les hores centrals del dia, no?
13: Clar, el que dèiem és aquí depèn la quantitat i també la reaplicació. En el cas de, si ja no m'ho aplicant bé, ningú, ni jo, que ho sé, un protector 50 en quantitat suficient, perquè no ho fa ningú, la quantitat que toca, ja no estic xerrant d'un protector 10. És a dir, si ja estic dient que no t'apliques la quantitat suficient d'un 50 i és com si t'apliquessis d'un 10, si t'apliques malament d'un protector 10-15, quina quantitat de protector t'estàs posant? Ínfima. Per tant, per això sempre recomanem un 50, perquè t'apliquis en quantitat suficient i sobretot aquest temps de reaplicació s'amplia més que no d'un protector 30 a un protector 15.
2: Si ens cremam, especialment l'esquena o la cara, quines recomanacions donaries? És a dir, fer un peeling, hi ha gent que se posa camiseta i li fa un maler, dir, què se pot fer?
13: Clar, sobretot depèn un poc del tipus de cremada. Nosaltres, si ens ve una persona molt cremada amb una vermella molt intensa, bé, aquí hem de mirar que no sigui ja una cremadura de segon grau o tercer grau, que ja l'hem de derivar al centre de salut perquè ja li han de fer cures, que n'han vist qualcun, sobretot de turistes. Nosaltres a la farmàcia, sobretot els farmacèutics, tenim un corticoide d'indicació farmacèutica, que són sobretot per baixar el que és inflamació. Se pot donar també de vegades qualque antihistamínic bioral, per això sempre és farmacèutic, i són medicaments que no necessiten recepta metge. I si no, si és una cremada pues, més suau, el que comentàveu, un aftersun, que és un producte específic amb productes amb ingredients hidratants i reparadors i calmants. I sobretot important que tenim la mania, o la gent que se crema, d'estirar-se la pell. Això no ho hem de fer perquè al final el que fa és estirar la pell, pot provocar una sobreinfecció i que després empitjori.
2: El cuir cabellut, el cabell, també el sol li fa mal bé?
13: Sí, totalment. És a dir, i a part, els dermatòlegs cada vegada estan veient més de melanomes en el cuir cabellut. Estan sortint darrerament protectors solars, que ja hi ha un laboratori que l'ha tret un protector solar en format spray específic per posar en els cabells. I és vera que jo enguany és any que estic veient més a la farmàcia i que la gent m'està sol·licitant productes per aplicar en el cuir cabellut. Per això també deim important que no només són les mesures de protecció, sinó també les mesures físiques, és a dir, pues, capell, gorres, en el cas de persones a lo millor molt blanques, pues, camisetes amb UPF, amb el filtre de protecció, que també són importants aquestes mesures.
8: Aquí volia arribar perquè el tema de dur aquestes camisetes ho havíem vist molt amb turistes europeus que se banyaven, però ara de cada vegada veiem més ciutadans i gens que duen aquestes camisetes. Això és garantia de protecció, ho fa la gent normalment amb la pell molt blanca. A part de dur aquesta camiseta també ens han d'aplicar crema solar?
13: Clar, aquí hi ha un doble sentit, és a dir, potser les persones se pensen que per dur aquest tipus de camiseta ja no m'he d'aplicar la protecció solar, igual que les típiques càpsules de protecció solar bioral que complementen a la tòpica, també se pensa, doncs me prenc la pastilla i ja no m'he de posar crema. Pot ser una falsa protecció, que de vegades pot passar, però sempre és un complement, és a dir, és aplicar-te la protecció solar quan toca, reaplicar-te-la quan toca i posar-te les camisetes. Jo soc molt partidària, sobretot en nens petits, fins als 3-4 anys, jo ho he fet amb les meves filles i ho segueix fent, de pues, van amb la camiseta tot el dia a la platja, sobretot, encara que no siguin les hores centrals del dia, perquè en el final sempre és un complement i complementa la protecció tòpica.
8: Sí. I com és la pell dels illencs? És un perfil normal, en general?
13: Sí, jo te diria que és un perfil normal, un fototipo 2, fototipo 3, és a dir, hi ha persones pues, més morenes, que al final tenen més melanina i no se cremen tan fàcilment, i després hi ha persones pues, més blanques, amb menys melanina protectora, i al final pues, que no se posen morenes, és a dir, que t'ho diuen, diuen, jo vaig a la playa i me poso vermella, és a dir, no me poso morena, perquè al final no tenen tanta melanina, que és el pigment que mos dona color a la pell, i se cremen amb més facilitat.
8: Per tant, no existeix un moreno saludable. Això és una resposta de la nostra pell quan se sent atacada, no?
13: Totalment. És a dir, el del moreno saludable, ja dic que el moreno saludable és de l'autobronzejador. És a dir, si una persona se va posar morena, el típic que tens una boda, una comunió, tira d'autobronzejador i això és el moreno saludable. En el final és una reacció de la nostra pell frent a una agressió externa i reacciona pues, produint aquest pigment, aquesta melanina, en forma de resposta a l'agressió de la radiació ultravioleta. Per tant, el moreno saludable del sol no existeix.
2: Recordi, nostres oients, que estem conversant amb Naina Bordoi, prestigiosa farmacèutica experta en dermofarmàcia, comunicadora i influencer. Fem una petita durada i tornem amb ella uns instants. Fins ara.
4: Vida saludable. IB3 Ràdio.
14: IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
16: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
17: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
18: I que fèieu amb les tortugues?
17: Menjar tortuga.
18: Estava bona, la tortuga.
17: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I que m'agrada que en Rafa, el nostre tècnic, innovi en noves rauxes, en noves músiques. Clar que sí, hem de modernitzar-nos un poquet ara que arriba l'estiu. Clar que sí, Rafa, perfecte. A veure, fa poc, Aina, com cada any, duent endavant una campanya de sensibilització a peu de carrer amb l'Associació Espanyola contra el Càncer i el seu col·legi, el de farmacèutics. Com va anar? Crec que és un acte ja que se va consolidant.
13: Sí, és un acte que se fa des de fa molts anys. Abans ho feia en Tomàs Muret, que era l'antic vocal de Dermafarmàcia, i abans d'en Tomàs, mo mare, la Teresa Bonnit, també era la que li va passar relleu a en Tomàs. I és una campanya que s'ha de fer cada any. És vera que fa un parell d'anys ho van decidir fer sempre coincidint amb el Dia Mundial del Melanoma, que és el 23 de maig, i se fa pues, a Palma Ciutat, a diferents pobles de Parc Forana, després se fa a Menorca i Eivissa. El que feim és reunir un grup de farmacèutics, del Col·legi de Farmacèutics, conjuntament amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, i el que fan pues, són entrevistes de peu de carrer a persones pues, que estan pel carrer, i el que fem és una recollida de dades. Després el que fem és derivar a les persones en el farmacèutic, li fan la mesura de la melanina que tenen i li donen pues, els consells que al final feim en el mostrador de la farmàcia, però també en el carrer. Col·laboram sempre en qualsevol laboratori amb mostres, amb pues, que veïn textures, etc. I un guany està molt interessant perquè el laboratori que va col·laborar amb nosaltres també ens va dur una càmera ultravioleta i la gent sabia si realment s'havia aplicat correctament la protecció solar o si no, quan se l'aplicava, realment si se deixava pues, zones importants, com pot ser els párpados, les orelles, i veien que realment pues, no se l'aplicaven quan tocava.
8: Arribats en aquest punt del programa, també volen conèixer com valora aquest acte que fa anys que es fa amb motiu del Dia Mundial del Melanoma, en aquest sentit, l'Associació Espanyola contra el Càncer. Bon dia, Rocío Capistro, tècnica de promoció de la salut de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Gràcies per atendre'ns.
19: Hola, què tal? Buenos días.
8: Com valora l'associació aquest acte des que està encerrant tan consolidat amb el Col·legi de Farmacèutic que celebraren fa uns dies a Palma?
19: Para nosotros es una gran colaboración. Como dice Aina, ya hace muchos años que lo realizamos y la verdad es que es un éxito. Año tras año vamos llegando no solo a la población general que se para en cada carpa que ponemos, sino también a través de nuestro concurso de dibujo que tenemos en los colegios, donde intentamos siempre sensibilizar a los más pequeños de lo importante que es protegerse del sol. Y la verdad que sabemos que el colegio es un gran partner para nosotros en este sentido y muy importante para poder llegar con el mensaje a toda la población.
8: Per tant, la gent agraeix aquest consell de com posar-nos protecció, veure la melanina que tenim i que ens expliquin el perill del càncer de pell si ens es posa massa al sol, no?
19: Sí, sí. La verdad es que lo importante de todo esto es siempre poder dar todos los consejos, recomendar la autoexploración, que para nosotros también es muy importante, y fundamentalmente el uso de la protección solar todo el año con todas las barreras y lo importante que es en nuestras islas, sobre todo esta gran campaña, porque año tras año va aumentando cada vez más el cáncer de piel y lo que queremos es ir en el sentido contrario.
8: Rocío, ¿la gente es consciente del perill quan arriba l'estiu? Va comprovar si la gent prenia nota i intenta cuidar-se quan li recorden els perills?
19: Bien, sí es consciente la gran mayoría, diría, porque la gran nosotros hacemos una encuesta durante la campaña y la gran mayoría sí que utiliza la protección solar y distintos tipos de barreras físicas. Pero siempre hay un pequeño porcentaje de la población que aún no está del todo sensibilizada. No es consciente del todo, ¿sí? Entonces siempre hay que seguir trabajándolo y sobre todo hacerlo de entender a toda la población lo importante que es para los niños desde muy pequeños esa protección, ¿sí? Contra el sol y trabajarlo cada vez más para que de verdad esos números que aumentan sigan disminuyendo. Pero siempre aparece un pequeño porcentaje de la población que no. Y no solo cuando se acerca el verano. Para nosotros es importante que la protección sea durante todo el año.
8: Rocío Capistro, tècnica de promoció de la salut de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Moltes gràcies per atendre'ns i fins una altra.
19: Gràcies.
2: A veure, Aina, vostè segur que és futbolera perquè el seu padrí va fundar el Poblense, per tant, és important. Quan vostè veu un jugador tan mediàtic com Marcos Llorente donant consells de medicina, dient, jo no me pos cremes, a mi el sol me dona força, ara, per cert, el tenim al Mundial dels Estats Units i el veurem. S'espanta? Li agradaria que tingués més rigor aquest home?
13: El que més m'espanta és que un programa en prime time a les 9:30 del vespre el contrati per dur i per xerrar d'aquest tema, això m'espanta més, eh? No sé què t'he de dir. I sobretot que no duguin un dermatòleg i el posin de vora. El problema de tot això és que és una persona, ho direm en el final, que te ven bellesa, riquesa, sóc futbolista, sóc famós, sóc guapo. Què passa? Que la gent, a mi me passa a la farmàcia, jo quan me venen i m'ho conten, li dic, és que tu t'ho creus, perquè en el final veus jo que se cuida, que saps, que té una alimentació saludable, etc. Què passa? Si surt una persona que és dermatòleg, que potser pues, no és tan atractiva, etc., i dona consells sobre protecció solar, potser pues, la gent no s'ho creu, sent dermatòleg. Jo dic que els futbolistes xerrin de futbol i els dermatòlegs, els farmacèutics xerren de pell. Jo com a farmacèutica no ho podré xerrar de futbol. El tema sobretot és, ja no és la gent major que potser no s'ho creu tant, sinó la gent jove, que adolescents que els segueixen i sobretot pues, que se creuen d'aquestes coses que diu.
2: Hi ha un fet característic demostrat en la dopamina, que és que el sol mos canvia l'humor. És a dir, tot d'una radiació, el nostre sentit d'humor canvia l'estat anímic, no?
13: Totalment, si és que nosaltres no deim que la gent no vagi a la platja, que la gent no prengui sol, que la gent no disfruti d'estar un xiringuito amb els seus amics a la platja. El que deim sobretot que ho faci amb compte, amb cura, és a dir, tu pots anar a la platja, però no vagis a la platja des de les 12 fins a les 4, te posis en el sol, volta i volta, sense protecció solar. És a dir, hem de disfrutar de l'estiu, de sol, però sempre pues, amb unes mesures.
2: A veure, que queden només 2 minuts de programa. No vull perdre aquesta oportunitat per xerrar de la seva nissaga familiar farmacèutica. Vostè té dos fills, no sé, ja decidiran que volen estudiar. Però, evidentment, l'arbre genealògic indica que serà farmàcia, però que guapo, no?
13: Sí, totalment, és un orgull, sobretot la saga familiar que seguim duent, i és un orgull també pues, avui en dia poder fer feina, ja faig feina amb ma mare i amb la meva germana a la farmàcia, i sobretot de veure, pues, la meva germana té dues nines, jo també tinc dues nines, que elles venen a la farmàcia, en el final passen temps allà quan nosaltres pues, estem fent feina, estan amb nosaltres, i ara pues, la meva filla gran sí que diu que ella vol ser farmacèutica, té 5 anys, però bueno, en el final és el que veuen en el seu dia a dia i els intentant pues, transmetre aquest amor per la professió que tenim.
2: I d'on li ve aquesta facilitat per comunicar? No ja només xarxes socials, sinó posar-se davant d'una càmera, tenir una fonètica adequada, una dicció convincent, un rigor a l'hora d'expressar-se, perquè vostè ho fa molt bé.
13: Sí, la veritat que mon pare sempre m'ha dit que puc escriure un llibre, perquè se m'adona molt bé això de xerrar, la veritat que no ho sé, la lectura, pues no ho sé, la veritat. És una facilitat que tinc i de cada vegada més pues, d'estar davant d'una càmera i de xerrar, no me suposa, no m'ho poso nerviosa, no, és una cosa que me surt i també pues, xerrar de temes que en el final m'interessen i m'apassiona com és pues, a dermofarmàcia, pues, en el final les paraules surten totes soles.
2: Ens interessa a nosaltres que no estorbi tant de tornar, perquè de tant en tant una visita seva sempre és un gust i un servei públic per als nostres oients, ara que ve l'estiu, que acceptin els seus consells i que ens cuiden tot del sol, perquè és molt perillós. Aina Bordoi, un plaer tenir-la aquí a vostè a fer una estona de ràdio amb nosaltres. Fins una altra.
13: Gràcies a vosaltres.
2: Laura, també un gust, com sempre, cada dissabte aquí fer ràdio amb tu. Passes cap de setmana molt bé, que encara queda mig.
8: I amb protecció solar.
2: I amb protecció solar, sempre. M'ho he d'aplicar i recordar, perquè a mi se me passa, es veurà. Tornant dissabte que ve, gràcies.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és història. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: IB3 Radio és cultura.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les
3: 8. Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu unes tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: cuida'm, perquè som de sol i vent. Cuida'm, perquè som de pedra i fang. Cuida'm, cuida'm, cuida'm.
1: La millor selecció musical. IB3 Música.

0: IB3 Ràdio és diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu. De...

dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies, que encara estem en el mes d'agost.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio. Sí.

0: que tirar hacia adelante lo vea como traicionarte. Te juro que no es justo que conocer a alguien se sienta como fallarte. Te juro que no es justo que tu mirada me arrincone, que lleves siempre el corazón entre algodones, que me aleje de lo que hace que mejore y no me comprometa por miedo a que me abandonen. No es justo.
1: Y detrás Radio As, diversión.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
8: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
9: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
8: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

El caos beneficia l'entrenament de les intel·ligències artificials? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: La intel·ligència artificial acostuma a associar-se amb precisió, amb control i amb predicció, però una nova línia de recerca liderada per l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos suggereix una idea aparentment contraintuïtiva. Introduir la mica de caos pot fer que les xarxes neuronals aprenguin més ràpid i de manera més eficient. Avui ens contarà detalls sobre aquesta qüestió Pedro Jiménez González, autor d'aquest estudi que analitza com el procés d'entrenament de la IA es pot beneficiar de situar-se en el límit entre l'ordre i el desordre. Així mateix, entrarem en profunditat a parlar sobre el concepte de contraalgorítmia, un terme encunyat per l'informàtic Ángel Luis Fernández, que recentment ha publicat un llibre precisament amb el mateix títol. L'any passat va escriure un article titulat La contraalgorítmia o la nueva contracultura, on explicava que els algoritmes de recomanació manipulen els continguts que ens mostren, potenciant, per damunt dels interessos de l'usuari, els interessos de les grans tecnològiques que hi ha al darrere. De fet, Fernández impartia classes de posicionament en línia fins que, com altres experts, es va adonar que s'havien romput els criteris tradicionals de la jerarquia. Ara, a més del llibre que publica amb Jotdown, ha creat un manifest contraalgorítmic i una pàgina web contraalgoritmia.com. De tot plegat en parlarem amb ell avui. Abans, però, anem a veure si això va.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Recentment han sorgit informacions relacionades amb un pla malèfic de Bill Gates per escampar dengue i altres malalties arreu de Llatinoamèrica i això, aquest pla comporta fer-ho a través de mosquits transgènics. Ens aclareix aquesta informació Javier Pérez de la Cruz en un vídeo compartit al perfil del mitjà Deutsche Welle en espanyol.
1: Bill Gates no está extendiendo el dengue por Latinoamérica con mosquitos transgénicos. En Internet no son pocos los que lo afirman, y a medida que la epidemia empeora en toda la región, esas voces cada vez encuentran más eco. La fundación de Bill y Melinda Gates financia proyectos de liberación de mosquitos, algunos modificados genéticamente y otros inoculados con una bacteria natural que les impide transmitir el virus. Hay críticas a los proyectos, pero no hay ninguna prueba de que empeoren la situación. Tomemos Brasil, el país más azotado de la región por el dengue en estos momentos. En ciudades donde ha habido liberaciones de mosquitos, como Niterói, Piracicaba o Indaiatuba, la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes es menor a la del total del país. Es decir, no hay pruebas de que generen o agraven los brotes. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta epidemia? Según los expertos, el incremento de las temperaturas, una menor vigilancia, la mayor movilidad del ser humano y el aumento de las concentraciones de población.
0: Per tant, és cert que existeix aquesta fàbrica de mosquits que lidera l'associació sense ànim de lucre australiana World Mosquito Program. Aquesta entitat, però, neix amb l'objectiu de reduir l'impacte de malalties transmeses per mosquits, com poden ser el Zika, el dengue o la febre groia. L'espècie és Aedes aegypti i el que fan és inocular-los amb Wolbachia, que és una bactèria que els impedeix desenvolupar el dengue. Aquest mètode consisteix a alliberar aquests mosquits en zones urbanes on en qüestió de mesos substitueixen per transmissió generacional els mosquits que sí que encomanen el dengue. Així mateix, sabem que la Fundació de Bill Gates i de la seva dona Melinda ha finançat alguns dels projectes d'aquesta entitat, així com ho han fet també els governs d'Austràlia i del Brasil. Ara bé, tot i les possibles crítiques a la iniciativa i els recels cap a Bill Gates, aquest alliberament de mosquits no agreuja ni augmenta els brots de la malaltia. Així mateix, circulen també les xarxes socials diverses publicacions que relacionen la recent arribada de mosquits a Islàndia amb aquesta fàbrica de Medellín. Alguns usuaris assenyalen que tot plegat forma part d'un pla per fer emmalaltir les persones i comercialitzar vacunes. Ara bé, segons apunten els estudis científics, la identificació d'aquests mosquits a Islàndia per primera vegada és causa de l'escalfament global, així com de l'augment del transport de persones. Així mateix, és important puntualitzar que els mosquits trobats a Islàndia no són de la mateixa espècie que els que crien des de l'organització World Mosquito Program per reduir infeccions com el dengue.

0: I moment d'encetar la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic de Codi Beta, Pato Conde, avui ens parla de l'artista Rafa Murillo.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cultura geek, aquesta part de Codi Beta que ens encarreguem un poquet de la cultura, dels ordinadors, de les xarxes, un poquet d'informació friki de tot tipus. I avui venc amb una reflexió personal que volia transmetre després de sentir la notícia la setmana passada de Marianne Satrapi, la dibuixanta de Persepolis, sobretot, molt conegut aquest llibre, la dibuixanta iraní que va triomfar amb aquest llibre, després va ser directora i va filmar guions i tal, però que segurament ja coneixeu aquesta notícia. I no és aquesta notícia la que duc. Sí que volia xerrar d'aquesta part dels artistes que queda quan moren, no? Com deixam les coses enrere i quin registre deixam digital o aquesta taca al món que deixam i sobretot a les xarxes i en els blogs i tal. Així que avui venc a fer una reflexió i recordar també la feina d'un artista que jo m'agradava moltíssim, com era en Rafa Murillo. En Rafa Murillo va ser el cantant de bandes com Trance, Aspirina Infantil, va estar a Doctor Doom també, a Caníbales, un artista multidisciplinari, un artista que va morir l'any 2023, i avui el que volia recordar era la seva faceta més de dibuixant, no? Era un artista complet, però sí que ens va deixar moltes coses de còmics. I revisant un poquet les xarxes i un poquet les webs, volia deixar aquesta informació, perquè crec que també és important, no? Que els artistes que no tenien potser una editorial darrere o una edició física del que sigui, i varen recurrir a aquest món digital on tot és gratuït i de fàcil rebuda per els lectors, pues existeixen aquests blogs que esperem que se mantinguin per sempre, que no caduquin mai. I en Rafa Murillo va deixar el seu obert, que podeu trobar com rafamurillo.blogspot.com. Blogspot era la primera part de Blogger. Són aquests blogs gratuïts que hi ha moltíssims i sobretot de tot tipus d'escriptura i tal, de música, de còmics, de cinema, el que sigui. Però sí que és important visitar aquestes pàgines perquè els artistes estem posant pues, processos o obra completa allà, no?
0: Ubicats en la seva feina i les seves diverses facetes artístiques, Pato Conde ens parla concretament d'una obra seva que a més teniu disponible en línia i lliure de drets.
1: I justament en Rafa ens va deixar un llibre complet allà, que és el de Alicia Sin Sentido. Alicia Sin Sentido pues, és un còmic complet basat en a les aventures de l'Alicia en el País de les Meravelles, no? I aquesta versió, que tenia tot l'estil de dibuix que Rafa feia des de feia molts anys, pues, la veritat és que mai va trobar una casa editorial per fer l'edició i ja quan ens va deixar, pues, ha quedat tot escanejat allà, les pàgines originals. Crec que falta una o dues pàgines, però se pot llegir sencer. I us recomano moltíssim que passeu per aquest blog, perquè és una cosa, és un artista local que va deixar una huella imprescindible aquí a l'illa. I sobretot que també apareixen molt de noms o links a bandes que també van marcar tota una època, no? Així que si algo té de bo aquestes xarxes o aquests blogs que en teoria se fan per una mena de recopilar informació i quasi autobiogràfics, pues és que en principi els tindrem per sempre, no? Així que esperem que es mantenguin i que aquesta obra no mori mai. I bé, evidentment, com estan obert i ja aquests drets no són de ningú, pues podeu baixar-lo i guardar tot aquestes pàgines i fer potser un PDF o una impressió casera, un rotllo fanzine llarg, com en Rafa també li agradava. Així que podeu passar per aquesta web, que ja veureu que tiraré una estona molt bona llegint còmics.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: Tres ràdios, Dial.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
2: Aire. Amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: La intel·ligència artificial acostuma a associar-se amb precisió, amb control i amb predicció, però una nova línia de recerca liderada per l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, l'IFISC, suggereix una idea aparentment contraintuïtiva. Introduir la miqueta de caos pot fer que les xarxes neuronals aprenguin més ràpid i de manera més eficient. L'estudi, publicat a Physical Review Research, analitza com el procés d'entrenament de la intel·ligència artificial es pot beneficiar de situar-se en el límit entre l'ordre i el desordre. En aquest anomenat marge del caos, les xarxes no només exploten el coneixement que ja tenen, sinó que també exploren noves possibilitats, equilibrant dues estratègies clau en l'aprenentatge automàtic. Segons els investigadors, aquest comportament emergeix quan la dinàmica d'entrenament es troba a prop de la transició cap al caos, un punt en què petites variacions poden generar trajectòries molt diferents, però que, lluny de ser un problema, pot accelerar la convergència cap a solucions més eficients. Aquest resultat obre una via conceptual i pràctica per repensar com s'entrenen aquests sistemes d'intel·ligència artificial, amb implicacions potencials en l'eficiència computacional, en el disseny d'algoritmes i en la comprensió de principis fonamentals de l'aprenentatge en sistemes complexos. Per explicar-nos més detalls sobre aquest estudi, avui ens atén telefònicament un dels autors, Pedro Jiménez González. Benvingut a Codi Beta, Pedro.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta introducción y estoy muy contento de poder estar aquí para contar un poco más sobre este trabajo.
0: A veure, ho hem explicat una mica, però la qüestió és complexa per a persones no ficades a dins d'aquest món. Per aclarir conceptes, abans de començar, explica'ns habitualment com s'entrenen aquests models d'intel·ligència artificial, aquestes xarxes neuronals.
1: Vale, pues una red neuronal se entrena ajustando muchos parámetros internos, que normalmente se les llama pesos. Al principio, cuando tú estás creando la red neuronal, estos pesos se eligen de forma al azar. Entonces, la red, si tú intentas que resuelva la tarea para la que la estás creando, lo va a hacer mal, porque aún no está entrenada.

0: Setmana de la Salut.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el vestidor. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.

I en el retrovisor d'avui celebrem una efemèride recent i posam la mirada en els oceans del món, i és que el passat dia 8 de juny es va commemorar el Dia Mundial dels Oceans, una data que se celebra d'ençà del 1992 i que posa el punt de mira en els oceans com a font de vida i sostén de la humanitat, així com de la resta d'organismes vius de la Terra. Segons el manifest de Nacions Unides, l'oceà produeix al manco el 50% de l'oxigen del planeta, alberga la major part de la biodiversitat de la Terra i és la principal font de proteïnes per a més de 1.000 milions de persones de tot el món. A més, resulta clau per a la nostra economia, ja que s'estima que per al 2030 hi haurà al voltant de 40 milions de treballadors en tot el sector relacionat amb els oceans. Tot i això, malgrat tots aquests beneficis, necessiten més atenció i més cura que mai, amb el 90% de les grans espècies marítimes de peixos minvades i el 50% dels esculls de coral destruïts. Actualment extraïm dels oceans més del que ens pot oferir. Per això, des de Nacions Unides proposen una feina conjunta i transversal per crear un nou equilibri i restaurar la vitalitat que pertoca als oceans. Amb aquest apunt, posant punt al programa d'avui, Lluís Fortesa ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Coneixerem Mutare Mundum, un projecte de l'Escola Municipal de Música de Palma que utilitza la música com una eina d'acompanyament, inclusió i benestar emocional per adolescents i joves. També tindrem secció de l'especialista avui sobre com ha canviat l'acompanyament de pares i professors en els estudis i també sobre com podem ajudar en els adolescents a consolidar hàbits sense afectar la seva autonomia, la seva iniciativa i la seva capacitat de resolució de les dificultats. També coneixerem més a una de les participants més veteranes de No Venim en Manual, farem un recull d'iniciatives d'educació, criança, divulgació i oci familiar i tindrem espai juvenil, on els joves posaran a prova pares i mares. Realment saben i recorden tant del passat com diuen? Avui ho sabrem. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim en Manual.

0: avui a No Venim amb Manual volen conèixer un projecte de l'Escola Municipal de Música de Palma que utilitza la música com a eina d'acompanyament, inclusió i benestar emocional per a adolescents i joves. Parlam de Mutare Mundum, una proposta que treballa tant en centres educatius com en l'unitat de salut mental infanto-juvenil de Son Espases i que cerca crear espais segurs a través de la música, especialment per joves que passen moments complicats o situacions de vulnerabilitat. Per explicar-nos en què consisteix aquest projecte, avui ens acompanya Fèlix Aguiló, director de l'Escola Municipal de Música de Palma. Fèlix, benvingut, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Per començar, com va néixer aquest projecte que ja va per la quarta edició i quins eren, podríem dir, els seus principals objectius?
1: L'objectiu era arribar a aquelles persones que tenen més de 12 anys que per diferents motius no han pogut tenir accés a diferents espais que no sigui l'entorn de l'institut o de casa seva i per qüestions de vulnerabilitat ni per qüestions diverses, tant de salut com sobretot socioeconòmiques, doncs no han tingut aquesta oportunitat d'entrar en contacte amb diferents mons, un dels quals la música. I nosaltres utilitzem en aquest cas la música com a pretext.
0: Vosaltres treballeu, ho hem comentat, en dos àmbits diferents. Per una banda, treballeu en centres educatius i per una altra en Son Espases. Com se desenvolupa el projecte en cada cas?
1: En el cas dels instituts, ens reunim amb els equips d'orientació i directius i els hi presentam el projecte, els hi explicam que la proposta és que els joves venen a l'escola de música en espai extraescolar, però com que són ells que coneixen el dia a dia d'aquestes persones i poden pensar ja en diferents perfils, són ells que ens diuen en aquesta persona, aquesta i en aquesta, els aniria bé. Parlen amb ells, amb les famílies, i fan es pont, perquè són ells els coneixedors. I llavors ens ho comenten a nosaltres i aquests infants comencen a l'escola.
0: I en l'altre àmbit?
1: I en el cas de Son Espases, és que regularment, cada dijous, se fa una sessió per a aquells joves i adolescents que estan ingressats a SUTCA de Sismia de Son Espases.
0: I què se fan aquestes sessions musicals? Fa falta tenir coneixement musical previs per participar-hi?
1: No, com hem comentat abans, la música és el pretext, per tant, utilitzem sobretot instrumental de percussió, però això no lleva que estiguem experimentant amb altres tipus. Per exemple, se pot experimentar amb instrument de corda, amb les cordes a l'aire, per tant ja poden tocar notes, poden fer una base d'una cançó. Si tenim, quantes són espases, sempre tenim una informació prèvia de les persones que hi haurà el dia següent i em diuen si tenen coneixements o no musicals, i si en tenen ja prepara instruments, els amandú, partitura, qualque cosa per poder fer conjuntament, per tal de que aquella hora, hora i mitja que dura la sessió, puguin estar centrats en una qüestió que els evadeixi, els alieni d'aquell espai, d'aquell moment que se troben i segueixin veient aquell punt de llum que poden trobar en sortir. I els hi recomanam que, si volen, venguin a l'escola i miram què poden fer per encaixar.
0: En el cas dels centres educatius, van a l'escola?
1: En el cas dels centres educatius, venen els divendres hora baixa a l'escola de música, en el qual, evidentment, ja tenim un espai fantàstic per en el qual hi ha tot instrumental, tenen accés a tot i clar, se troben amb un bombardeig d'instrument de percussió, de tot ho posam al mig, que els hi permet passar estones experimentant i fins i tot moltes persones d'aquestes, i dic moltes persones, ja un raig en sols anys, que s'han integrat després com alumnes de l'escola.
0: I com ha estat la resposta dels adolescents que hi participen?
1: La veritat és que quan veuen que se troben en un espai segur, que no estan jutjats i que la música els dona aquell moment de poder expressar, no tant d'una manera emocional, sinó de lo millor treure un poc d'aquella ràbia, d'aquella energia que tenen i que formen part de, que això és molt important, jo crec que a molts d'ells els hi falta formar part de qualque cosa. I allà, tot d'una, formen part de l'escola. Per nosaltres sempre deien que són alumnes de l'escola de música, perquè d'una altra manera, però formen part de l'entorn. De fet, els incloem amb activitats que fa l'escola, com ara anteriorment han fet la pianada i els infants del Mutare Mundum han ajudat en l'elaboració del guió i han presentat l'activitat a la plaça d'Espanya.
0: Després d'aquestes quatre edicions ja, aquesta és la quarta, no?, d'aquesta experiència, ja ens has avançat una mica, però que veus que poden aportar la música i aquestes sessions en concret als joves que passen per una etapa complicada o que tenen aquesta situació de vulnerabilitat?
1: La música, no sabem com, té aquesta màgia, aquest efecte catàrquic de que te transporta. I si els transporta fora del seu problema puntual que puguin tenir, problema, vulnerabilitat, digue-li el que vulguis, doncs ja han complit en aquell moment. De fet, molts d'ells, durant la setmana, venen a estar nosaltres a l'escola perquè senten aquell espai diferent en els altres. Perquè nosaltres no és que facem res especial, nosaltres som músics, no som terapeutes, no som psicòlegs, no som pedagogs, diríem, en general, sinó que els veuen que allà tenen un espai diferent en el qual estan còmodes. Nosaltres creiem que això ja basta, perquè llavors es puguin tenir una altra visió de dir, ostres, és el millor lloc de la música, pues, per què no, pintura, per què no, teatre, els animam a que explorin diferents arts.
0: Hi haurà una nova edició de Mutare Mundum el curs que ve? Què vos plantejau pel futur d'aquest projecte?
1: El Mutare Mundum, nosaltres entenem que ja no té aturada en quant a l'escola, però sí que mos agradaria que més entitats se sumassen a fer activitats en aquest sentit, que se pot dir Mutare Mundum, OIX. I pensant que estaria molt bé, perquè, com diu la frase que va davall el projecte, diu, no poden canviar el món, però poden canviar el món d'aquesta persona. Amb això ja ens hem de conformar. Si hi ha una persona de les que venen, doncs, ha vist una manera diferent d'enfocar la seva vida, no tots ja estem contents. Però també entenem que no poden tapar sol amb un dit. I que com més gent i més entitats implicades hi hagués, seria més positiu. I crec que és una qüestió de voluntat, més que de qüestions econòmiques, evidentment tot això és gratuït, faltaria més, però mos encantaria poder seure'ns amb entitats per dir com ho podem fer perquè arribi a més persones.
0: I doncs, si algú ara ens està escoltant i vol informar-se o col·laborar amb el projecte, de quina manera ho podria fer? Com podria contactar amb vosaltres?
1: L'escola de música, la pròpia escola de música, parlam, quedam i a qualsevol moment, de matí hora baixa, mos movem allà on sigui, per tal de poder explicar el que fem i veuran com és, com he dit abans, una qüestió de voluntat i de posar el que tens tu, sigui l'art que sigui o la disciplina que sigui, posar-ho damunt la taula i que aquests nens que vegin que els admires amb una altra mirada. La frase no m'ha quedat massa bé, però així com els admiram és molt important. És a dir, quan un nen t'agafa un violí que no l'ha agafat mai i el t'agafa en part, dius, toca, això és teu, tira la corda, disfruta, ja està, ja tens allò, i l'has mirat d'una manera que no el jutges ni perquè sàpigues de què ve, d'on ve, per què ve, no, és aquella persona amb estat absolut.
0: I de Fèlix, moltes gràcies per haver-nos explicat avui aquest projecte, aquesta iniciativa per promoure el benestar emocional dels joves. I seguirem en contacte a veure com és l'any que ve aquest projecte, com segueix evolucionant.
1: Perfecte, gràcies per fer-nos d'altaveu i que tant de bo les entitats que ho puguin sentir i estiguin interessades, doncs, mos posem en contacte.

0: anys es parlava molt que amb els pas de primària i secundària moltes famílies deixaven d'implicar-se en els estudis dels fills i filles. Des de fa temps, en canvi, hi ha, pareix ser, més consciència de la importància de continuar acompanyant els adolescents també en aquesta etapa educativa. Però ara passa que moltes famílies expliquen que veuen que han passat gairebé a l'altre extrem. Senten que han d'estar constantment pendents del dia a dia acadèmic dels seus fills, recordant tasques, exàmens, revisant plataformes, ajudant-los a organitzar-se o supervisant contínuament els estudis. I molts professors comenten igualment que també ells sovint necessiten donar-ho tot molt pautat, amb alumnes que esperen més indicacions, més seguiment o més suport per avançar. Per això avui ens demanam, com ha canviat l'acompanyament tant de pares com de professors en els estudis? I com podem ajudar els adolescents a consolidar hàbits sense que això afecti la seva autonomia, la seva iniciativa i la seva capacitat de resolució de les dificultats? Per parlar-ne, avui comptam amb Javier Ferriol, que és professor i també representant d'associacions de pares i mares i que coneix tant la realitat de les aules com les inquietuds de moltes famílies. Hola, Javier, bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, bones.
0: Preparat per parlar d'aquest tema complicat?
1: Sí, vinga.
0: Vinga, i donem a aprofitar aquesta doble mirada de professor i també de pare. Tu tens la sensació que realment ha canviat la manera com avui s'acompanyen els estudis?
1: Sí, jo crec que sí. Ha canviat perquè la societat ha canviat, no? Ha canviat, ja faig la revisió en funció de lo que jo he viscut, no? I evidentment sí que ha canviat i bastant.
0: I en què ho notes més, tant a nivell de pares com un pot de professors?
1: Home, notant molt, sobretot a nivell d'infantil i de primària, famílies que estan molt al damunt, que quan els docents demanam ajuda, s'abaraien per venir, no? I després de secundària pues, ja canvia una miqueta, no?
0: Però hi ha més implicació que abans? Les famílies estan més pendents?
1: Hi ha més implicació, jo crec, que dins la família, i a secundària n'hi ha menys en el centre, no? És un tall quan comença l'institut. Però sí, hi ha un canvi substancial.
0: Molt bé, anem a endinsar-nos una miqueta en aquests canvis. Quan parlam amb famílies, com deia, moltes expliquen que senten que han d'estar molt pendents, parlam ja a nivell d'institut, del dia a dia acadèmic dels seus fills adolescents. Això s'ho percep des dels centres o no?
1: Bé, primer de tot jo crec que hem de dir que famílies n'hi ha de molt de tipus, no? És que l'altre dia, per exemple, xerrant amb una mare, em deia, és que jo del meu fill no importa que faci res, ell ho va traguent i ja està. Però sabem que això no és l'habitual i sabem que hi ha aquesta diversitat dins d'una mateixa família. La majoria, jo crec que sí que intenten estar pendents i tenen com una sobreestimulació de viatge d'estudis, excursions,
0: notificacions
1: de Classroom, autorització per no sé què, pagar 2 euros per no sé què. Jo crec que la vida del dia a dia és així, no? I també correspon de petits més i a mesura que vas pujant pues vas com abandonant, no? Però sí.
0: I dins l'aula, com a mestres, què ha canviat més? És a dir, els professors noten que avui els alumnes necessiten més pautes o més seguiment per avançar en les tasques?
1: Sí, jo crec que els docents veiem dins l'aula alumnes cada pic més dispersos. Cada pic, un altre pic, la diversitat. Si antes era diversitat de les famílies, trobam molta diversitat dins l'aula. Alumnes que els hi costa molt atenció, concentració, i que també pues, que tenen, que costa centrar les coses.
0: Clar, per la teva experiència,
1: sí.
0: Quan un adolescent no entén una activitat, avui en dia, o no sap com continuar, què sol passar? Intenta cercar alternatives o tendeix a esperar indicacions?
1: Normalment no ho entenc, què he de fer, no sé què, queden apàtics, no? A veure, que sempre tenim qualque alumne que té aquesta iniciativa de fer, però sí, necessiten com a més instruccions, com a tot més pautat, no? Però és fruit de lo que dèiem abans, no? Com que els hi falta aquesta concentració, aquesta atenció, jo molt de pits els dic, no has de fer res especial, has llegit el que te demana l'exercici, has llegit el que te demana l'anunciat. I te miren com dir, ah, i ho llegeixen, no? I després els dius, Arbi, com estava aquí clar el que havies de fer? O sigui, era posar-te en marxa.
0: Un poc vinculat, no? Els estímuls, entenc, constants que tenim avui en dia, les immediates pantalles, no? Que costa, bé, que influeixen, no? Com ho comentat moltes vegades els especialistes, sense concentració.
1: Exacte.
0: I sense atenció.
1: Molts passa que necessiten aquesta validació constant, no? Que estiguis pendent i que li hagis de dir si ho fa bé, si ho fa malament. Bueno, sobretot, el que volen és que li digues que ho fa bé. En el moment que li dius això està malament, ja... Perquè tenim un problema com a societat en les coses, amb aquests sentiments, eh? De frustració quan te diuen que una cosa no està bé, no? Però bueno, jo crec que és una part que han de treballar no només els docents, també les famílies, perquè en aquesta vida tot no mos surt bé a la primera, no?
0: Clar, precisament parlant d'aquest acompanyament que de vegades els pares veuen com a molt necessari, però de vegades on estàs límit, no? Que acabam en casos com pares anant a revisar exàmens a la universitat, no?
1: Exacte.
0: Anirem xerrant d'aquests temes, però anem a seguir amb tecnologia, no? Ara que hem fet aquesta menció a l'entorn digital. Clar, avui comptam amb tecnologia que ens facilita l'organització i la comunicació. Plataformes escolars, no? Com Classroom, per exemple, els recordatoris continus, no? Que t'arriba el mail.
1: Sí.
0: Hi ha pares i mares que tenen, amb fills a secundària, que tenen l'aplicació del Classroom en el mòbil i els arriben totes les notificacions de totes les tasques que han d'entregar els fills, tot. Clar, com

0: moltes notificacions en quant a circulars. Clar, tot això se va acumulant i mos crea una, no sé, un col·lapse, no? Com s'hauria de fer? Aprenent com funcionen aquestes aplicacions, no? Per exemple, l'altre dia un alumne, jo li dic, t'he enviat un correu, l'has vist? I diu, no l'he vist. I vaig obrir i tenia 20 correus, que són els de les activitats que fa en el Classroom. I clar, ha d'aprendre a que determinades etiquetes no li han d'arribar, perquè si no, perdrà més temps mirant els correus que no fent la feina que toca, no? Amb això que vull dir, que se trata d'aprendre i de saber quan utilitzem aquesta tecnologia. Si realment mos ajuda o no mos ajuda. Per exemple, en els alumnes més petits mos han de qüestionar el fet de que facin activitats amb un ordinador. Per què? Perquè si han d'entrar un ordinador a fer una tasca, allà ja és una crida permanent a que l'atenció se te'n vagi cap a una altra banda. D'entrar a YouTube, de contestar un correu a un amic, d'entrar a veure altres coses, de jugar, de no sé què, i han de facilitar aquesta atenció, aquesta concentració, i han de ser activitats que sàpiguen molt bé què és el que volem aconseguir amb aquestes activitats. I això part de culpes del docent quan demana les tasques que s'ha de fer, no? Dit d'una altra manera, si no vols que se'n vagin cap a una altra banda, que facin una activitat més concreta en paper, llapis i boli, i que no hagi de cercar res a la xarxa. No? Si la vols fer concreta ara, també depèn de l'objectiu que tinguis de cada activitat.
1: Quan començàvem aquest tema, parlàvem de que les famílies moltes vegades tenen aquesta sensació d'estar pendents no només de possibles notificacions o de coses que han de fer a l'escola, sinó de moltes vegades està damunt dels al·lots, no? Perquè saben que no se'ls ha de mullar quan comença l'institut, però també senten que no acaben d'assumir els al·lots l'autonomia que potser ells sí que tenien a la seva edat, no? Com revisar bé la teva agenda, estar ben pendent tu de tots els teus exàmens, de tenir tu la capacitat de dir vaig a seure perquè he d'estudiar, m'he d'organitzar, no? Clar, on està la línia entre acompanyar, perquè no hi hagi aquest canvi tan gran de primària a ESO, i acabar substituint responsabilitats que ja haurien d'assumir els adolescents?
0: Jo crec que la pregunta és, mos haurien de demanar, realment estic ajudant en el meu fill a que sigui autònom? L'estic ajudant a que ell evolucioni? Si jo no estigués aquí, ell podria fer el que ha de fer, no? A lo millor la resposta és, pues mira, ara mateix el meu fill no és capaç de... Però anem a intentar aconseguir això, no? Jo crec que és això. O sigui, hem de donar autonomia perquè a poc ell va ir cresquent amb aquesta autonomia. A partir d'aquí no és fàcil, jo no tinc la recepta màgica, no? Però de vegades hem de deixar que caigui, per dir-ho qualque manera, per que se n'adoni i comenci a fer les coses d'una altra manera, o com nosaltres ja li dèiem, o com li diu el docent a classe, no?
1: Anem a passar de la teoria, que sí, sona bé però és complicada, a la pràctica. Com ho fem per consolidar un hàbit i donar suport sense que sempre hi hagi una estructura adulta sostenint el funcionament acadèmic? Un exemple, han d'estudiar. Han d'estudiar, ells ho saben, però si el pare no ho recorda, no s'hi posen quan toca. Pots estar mirant una pantalla, pots estar mirant el mòbil i se'ls hi passa el temps, se fa vespre i no han fet el que havien de fer. Això és un exemple,
0: sí,
1: per exemple. Com se fa per aconseguir que aquell hàbit se consolidi, no mullar-los a primera de canvi, de dir, ah, ja n'aprendràs, si veiem que més no n'aprèn?
0: Tu ho has dit.
1: Com se fa?
0: S'ha de convertir en un hàbit. I un hàbit, tots sabem que necessitem, no ho deien, que necessites 20 i pico dies perquè se creï un hàbit, no? I hem de saber que de bones a primeres no li direm i no ho faràs nit, no? Sinó que necessita petites responsabilitats que mos duguin en aquest hàbit, no? O sigui, l'altre dia, a una formació, una docent me deia que ella els fa un checklist en els seus alumnes. I precisament xerraven d'això. Clar, el Xelix està molt bé, perquè a mesura que van fent, van tatxant i així són conscients. I jo li deia, i com podràs evolucionar? Perquè potser hi haurà un alumne que la necessitarà tota sa vida, el Xelix. Però molts no duran el Xelix. Com ho poden fer? Doncs precisament

0: tu creets hàbit de la checklist i després els reptes, ara d'aquesta checklist la llevam, a veure si ets capaç de fer-ho tu sense la checklist, i si ho aconsegueix, aquí és on hi ha un reforç positiu, escolta que ho has aconseguit molt bé, no? Jo per exemple, el que intentam és en els alumnes hem entrat a posar el vostre esquadern, no sé què, de vegades quan jo ent, i ja veig un que té d'esquadern que té, està preparat en soboli, me'n vaig cap a ell, enhorabona tio, molt bé, tu avui trobaràs una bona nota, estàs per... perquè vegin que això és el reforç positiu perquè sigui sempre així, no? Ja té una predisposició que vagi bé. I doncs aquestes són les petites coses que dia a dia se van fent i aquesta tenacitat de dia a dia, dia a dia, mos pot arribar a assolir l'objectiu general que tenim, no?
1: I de cara a les famílies, perquè de vegades també els pares, clar, tenen aquesta por a un mal resultat, també, no? Uh-huh. I de vegades sembla que t'enfoques més en que no suspengui aquell examen, que no vagi sense entregar aquella tasca que s'aprenentatge, sí, perquè ha estat tot el component emocional, també. Quin consell, tu que ets pare i professor, clar, pots donar en aquest sentit?
0: Què m'ho diuen els experts? Els experts m'ho diuen que si un suspèn, bé, pues que no passa nada, no passa res. Lo ideal és fer la pregunta de per què et suspès, no? I no li he de respondre jo, és millor que me respongui l'alumne. Jo, en el meu fill o en els meus alumnes, els dic, escolta, mira, has tret un 4,5. Per què has tret un 4,5? Què vares fer dos dies abans? Fixa't, hi ha moltes faltes d'ortografia. Com pot ser que tinguis les mateixes faltes d'ortografia que la setmana passada? El que estem fent és el feedback. I això està demostrat, m'ho diuen els experts, que la clau de tot procés és el feedback. És aquesta retroalimentació, que els docents hauríem de ser experts en so feedback.
1: I els pares n'hauran de ser ja.
0: I els pares, a la nostra manera, sabent que funciona i que és la millor manera per aprendre, pues també hauríem de saber com li fem aquest feedback. No és un bon feedback un nen que no ha estudiat i ha tret un 4,5, és igual, el pròxim pic provaràs. No, ha de ser tot el contrari. O al revés. El meu fill de vegades ve, no, he tret un 5, no sé què, i no he estudiat res. Pues el pròxim pic no ho provaràs, perquè si tu ja dius que no has estudiat res, pues el pròxim no te passarà.
1: De vegades, o sigui, per ells està com ben vist, no? Provar sense estudiar.
0: Exacte. I si tens un alumne que ha estudiat molt i ha suspès, pues l'has d'animar a millorar, i aquí sí que, escolta, no te preocupis, que si segueixes així, pot ser que provis. I, o fer-ho d'aquesta manera. Ha fet esquemes, tu has après, ho has dit davant d'un mirall, com si li explicassis a una altra persona, emplear tots aquests trucs i estratègies que mos poden ajudar.
1: Molt bé. Anem a acabar ja amb una pregunta més de cara en el futur, una reflexió. Tu que més has estat assessor tecnològic en els centres, darrerament hem parlat molt de la intel·ligència artificial. I ja la tenim aquí, ja l'empren molts adolescents. Si acostumaven els adolescents a necessitar sempre el suport, la supervisió de pares, de docents, la validació constant, com pot afectar això a l'ús que faran ells de la intel·ligència artificial? Pot generar una dependència?
0: Clar, mira, te poso d'exemple, no? En els nens petits, un, dos, tres, quatre anys, ja s'està veient que el seu desenvolupament a nivell de xerrar està anant cap enrere, no? Pues això seria el mateix. Si nosaltres deixem que la IA sigui la eina principal de fer coses, hi haurà un moment que cognitivament aniran cap endarrere. La IA en un moment donat me pot ajudar a fer un correu perquè ho he de fer ràpid, i això, però si jo ho mantenc al llarg de tota la vida, perdré aquesta capacitat de síntesi, d'escriure, de fins i tot de faltes, perquè el que no sé utilitzar se atrofia. O sigui que mos passarà això, no? Per això jo insisteix molt en que com a docents mos hem de plantejar, i molt, quin tipus d'activitats feim dins aula, quin tipus d'activitats se poden fer de fora de l'aula, i quin és l'objectiu que jo tenc. Perquè correm el perill de que segons el que facem, amb una foto pujada a la IA, els hi resolgui, ho copin i ja està, o ni això. Així que tenim estem a un punt que ens hem de replantejar moltes coses.
1: I tornem a acabar amb consells, eh? Tema complicat avui. Quin consell donaries? Tant a famílies com a professors, si, o si vols diferenciar consells per famílies sí. i consells per professors, quan tu trobis, per ajudar els adolescents a guanyar autonomia i iniciativa sense deixar de sentir-se acompanyats.
0: Val. Jo crec que acompanyar no és controlar. Eh? Jo puc acompanyar un alumne i no fa falta tenir-lo controlat contínuament. L'he de deixar que ell s'equivoqui, surti i faci una altra cosa, perquè també m'ho sorprendrà, perquè veuré que té altres aptituds. No? L'autonomia necessita temps. Si jo pretenc que un alumne ara fa faltes i en una setmana no l'ha de fer, no, és un procés que tal vegada fins i tot a lo millor jo no el veuré, ho assumirà, perquè a lo millor madurativament li estic demanant una cosa que no pot. No, jo vull que se sigui que estudiï 40 minuts. És que a lo millor madurativament no pot estar 40 minuts assegut. I deia, hem de començar per 10 minuts, 15... molt bé, has aguantat 15 minuts. Tu creus que pots aguantar 20? I deia, això també seria fomentar l'autonomia, no? I la més important, equivocar-se forma part de l'aprenentatge. Si no mos equivocam, no aprendrem. Ara, com enfocam aquest error, no? Sempre amb els docents, amb els companys, plantejam un problema, no? Si tu fas un examen en el grup i posa que suspenen tots, els hi deixaries fer un altre pitx examen, encara que sapiguessin les preguntes? I aquí sempre hi ha molta controvèrsia amb els companys. No, perquè no han estudiat, sí, i tal. I jo al final els dic, quin és l'objectiu de fer l'examen? L'objectiu de fer l'examen és saber si han après o no han après. Si jo, en aquest moment puntual, els hi deixo fer un altre pitx examen. Demà, a la mateixa hora, faran l'examen. Sabeu les preguntes, no? I doncs, si estudieu i els hi deix fer, jo puc saber si han estudiat o si no han estudiat. I jo crec que aquesta és la visió que hem de tenir. Estem millorant, han estudiat, han après, perquè si anem cap a aquesta via, canvia una miqueta la història o així com es desenvolupa l'educació, no?
1: Molt bé, doncs, consells aplicables en el final per professors i per famílies. Exacte. Perquè cadascun en el seu àmbit. Ens ho ha apuntat tot, Javier, i esperant que tornis un altre dissabte, no venim amb manual.
0: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és diversió. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què feim? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.

0: I avui toca, en aquest espai juvenil, farem una secció retro. Hola, joves!
1: Hola!
0: Gavi, com estàs?
2: Molt bé.
0: Content de fer secció retro pels pares?
2: Súper content.
0: Que bé. Eduard, Margarita, Núria, com estàu?
3: Bé!
0: I ara tots els pares.
1: Uou!
0: Molt bé. Heu estat investigant tots, eh, que sí?
2: Sí.
0: I voleu saber si realment els pares saben tant despassat com diuen.
4: Exacte. Mm-hmm.
0: I si tenen bona memòria, també. També. Idò, pares, vos han preparat proves. Podreu fer-les tots junts, eh?
5: Sí. Vale.
0: Vinga, anem. En Lots, contau-nos.
6: Començam amb la primera prova.
0: Vinga.
6: Vos direm una imatge o un objecte i heu d'endevinar de quina sèrie de dibuixos es tracta.
0: Molt bé, són despassat, eh? Preparats, pares?
7: Sí, vinga.
0: Vinga. Idò, anem. Primer objecte.
8: Un vaixell a la terra.
0: Un vaixell a la terra. Vinga, sèrio. Molt bé. Sí. molt bé, Malen. Què més?
9: Un cotxe que parla.
10: El cotxe fantàstic.
0: Molt bé.
11: Una furgoneta negra.
12: L'equipa.
0: Ah, que bé.
6: Un camp de futbol quilomètric.
13: Oliver i Benji.
14: Un plàtan amb motxilla.
15: Les fruitis.
0: Sí.
16: Un helicòpter al cap.
17: Doraemon.
0: No, això és més un altre.
18: No. Doraemon, no?
15: El Petor Gatxer.
0: Ah,
19: ostres!
0: Molt bé, un aplaudiment. Per ara bé, no?
4: Sí.
0: Vinga, i dona'm en la segona prova, mem.
11: Idò, ara vos direm personatges i n'hi ha un que no hi pinta res. Heu de dir quin és.
0: Has de trobar l'impostor, exacte. Eh? Idò, vinga, mem, començam.
6: Primer, Pitufo. Filòsofo, Pitufo Gruñón, Pitufo Bromista, Pitufo Portachón i Pitufo... Ah, no, Pitufo Vanidoso i Pitufo Elèctrico.
0: Qui és el que es falla?
3: Pitufo
0: Elèctrico. Molt bé! A veure, anem a posar un poc més difícil, va.
2: Pinocho, Fresón.
0: No, Pinocho no, Pincho.
2: Ai, perdó, a
0: veure. Que del nostre
2: temps. Volia fer guió. Pincho, Fresón, Alcachofo, Pitanya, Gorilón, Escarolo.
0: Qui falla?
1: Gorilón.
18: Pitanya.
0: Pitalla.
18: Sí, no hi havia d'això en la nostra època.
0: Pitalla no en sabien no de les fruitis. Hi havia en Gorilón, era un dels dolents. Ah. Era, no era fruita, però era un goril·la. Vinga, més.
16: Vinga, Espinete, Manolo el Churrero, Don Pimpón, Julián el Quiescoquero.
0: El Quiosquero.
16: Madre mía. La Gallina Caponata, Chema el Panadero.
0: Qui fallava?
15: El Churrero no me suena.
1: Manolo el Churrero.
0: Molt bé.
11: Hauríem de fer un espino.
0: Clar, el panadero soy, porque se hace el pan. Molt bé. Idò, mem, anem a una altra prova, mem.
2: Aquesta és de situar en els temps. Vos direm una sèrie i mos heu de dir de quin any és.
0: Això és un poc com el precio justo.
1: Venga.
0: Però és com el tiempo justo. Vinga, mem.
6: Verano Azul.
0: Any?
18: 1980.
0: 81, molt bé, t'has aproximat.
18: Ah, sí.
0: Vinga, un altre.
2: El cotxe fantàstico.
1: 1988.
0: Iii, baixam.
1: 85.
0: Iii. 1982. Correcte. Vinga, més.
16: El equipo A.
18: 1983.
0: Correcte.
11: Oliver i Benji.
15: 1990.
0: Aquí va arribar el 90, però a Japó era abans, eh? Vinga. Seguim. MacGyver.
1: 89.
6: 85.
0: Sí, molt bé. I és que anau encertant totes.
16: Dragon Ball.
18: No ho sé, jo la vaig veure en el 90.
1: Sí. 87.
0: 86. 86. I anem a la darrera ja, a la darrera.
6: Vacaciones en el mar.
0: No, la darrera de totes.
6: Ah, vale.
2: Doraemon.
0: Amem. És de 70, senyors.
18: 70.
15: Quasi.
0: Ui, és de 70, sí, sí. Molt bé, un aplaudiment. Vinga, i ara que ja ve una prova més difícil, eh?
16: Sí, ara una altra. Heu d'explicar una sèrie però sense dir aquestes paraules. Tampoc podeu dir noms de personatges.
0: Home, donarem un paper a uns pares, per exemple, a Vicky, que la tenc aquí i li mostraré. Eh? Vosaltres no mireu, eh? Vicky, has de dir aquesta sèrie, però no pot dir cap d'aquestes paraules.
10: Jo
0: Jesús.
11: Aquesta no la pot dir.
1: Jesús?
0: A veure, no. Vinga, comença.
3: Vale, era una sèrie que se feia... aquesta paraula no la puc dir, però eren nins, que sí ho puc dir.
0: Sí.
3: Eren nins i nines, que s'ho passaven molt bé.
0: Anar provant, havia, no?
3: Hi havia una dona i un senyor major...
1: El verano azul.
0: Clar, no podia dir ni platja, amics, estiu, bicicleta ni xiular. Era difícil, eh? Sí. Vinga, Javier, te tocarà a tu un altre. Un moment que no puc veure... Ah, molt bé. Només que vegis la primera.
5: Sí, sí, sí,
0: molt bé,
5: ja ho tinc.
0: Vinga.
5: Un grupet... De bitxos... acolorits...
0: Podeu provar, eh?
5: Especial...
0: Dos frangues, esto. Fraga el rock.
5: No, més...
1: Los diminutos.
5: Quasi. Com aquests, però eren molts, hi havia de tots els oficis.
0: Los pitufos! Clar, molt bé, no podia dir poble, blau, petits, no podíem dir moltes coses. Vinga, ara en Salvador, mostrau-li, vinga, molt bé, que ho tenen tot preparat. No mireu els altres, no mireu... Ai, ai, ai, ara ho està mirant en fora per la presbícia.
7: Sí, sí, sujetes.
0: Vinga, no mireu els altres.
9: Una sèrie de dibujos en Francia.
0: Molt bé. Bona pista.
12: Espanyol.
0: Molt bé, molt bé.
3: Molt bé, d'Artacan.
0: Vinga, i la darrera, per exemple, en Pedro. Vinga, mostrau-li en Pedro.
1: Ui. Bueno, és una sèrie molt famosa que hi havia... futurista,
0: sí?
1: Que volaven moltes coses, sortien dolents que no sabies què eren.
0: Sí, eren estranys.
3: Ai, sí, los... Ah, los de colorines.
0: No.
1: Era uns...
0: No pot fer gestos.
1: No puc fer gestos. Eren molt grossos, s'hi podien ficar de dins.
0: Ah, aquí vos ha donat una bona pista. Correcte! Javier, no falles cap. Un aplaudiment, molt bé. Anem a complicar-ho més encara, vinga. Amem.
6: Bé, ara una divertida. Heu d'explicar una sèrie, però al revés. No val dir el contrari directe. Heu d'escriure-ho com si fos una altra cosa.
0: Exacte. Per exemple, imagineu-vos, si vos tocassin els Teletubbies, no podeu dir no tenen una panxa amb una tele i no són de color. No, això no val. No val negar. Heu de fer el contrari al que són. I així endevinarem la sèrie. O no. Vinga, Noelia, començam amb tu. Mostrau-li primer a la Noelia. Vinga. Contrari. Com eren?
17: Un grup de nins... Val, bastant altets.
0: Grans.
17: Grans. I...
0: Ses travessones.
17: De color rosa.
0: Ah, no. De color rosa. Grans de color rosa.
17: Tenien... No feien feines. No feien feines.
3: Ja. Ah, és pitufos un altre.
0: Clar, molt bé. És pitufos. Vinga, Neus, te toca el següent, va. No mireu els altres.
19: Bé, idò, eren un grup de gegants... que vivien...
20: Els gnomos.
0: Molt bé!
3: Molt bé!
0: És que no em deixeu passar en cap.
20: Estudiat, estudiat.
0: Ara te posarem a tu, vinga, la següent. Ala, així no l'encertaràs.
20: Ah, aquests feien molta de feina, però molta, la gent que hi anava feia molta de feina durant un...
0: Un temps.
20: Un temps, i era a la muntanya, era per allà dalt.
3: O sigui, dins una cova i no feien res.
0: No era una cova.
1: No.
0: Era terra, més que
3: terra i no feien res.
20: No hi havia...
0: O sigui, és el contrari de la terra.
3: Ah, en el cel.
0: No,
3: en el mar.
1: Saigo.
0: Mar...
20: I feia molta feina.
0: Mar i feia molta feina.
20: I
0: no feien res a la mà. No.
1: Bob Esponja.
0: Pensa que és antiga.
3: Vacaciones en el mar.
0: Vinga, això darrere per anar malent.
19: Vale.
0: Amem, vinga.
19: Un nin.
0: Un nin.
19: En sa padrina.
0: En sa padrina.
19: Heidi.
12: Heidi.
0: Molt bé. Ai, vinga, i sa darrera, va.
16: Acabem amb la darrera. Heu d'interpretar un personatge i els altres han d'adivinar quin és.
0: Vinga, primer per en Javier, que me fa il·lusió.
20: Anem, anem.
0: Vinga, mostreu el primer, ja li està mostrant.
20: Uf, però sí.
0: Vinga, tu...
20: En ses mans...
1: Ai, som Goku.
0: Vinga, molt bé, sí. Ràpid. Vinga, ara per na Vicky. Ui. Vinga.
12: Ofu, espera.
19: Ai, que estàs pitufant. Ho pots dir això, no? Que estàs pitufant.
20: La pitufina.
12: No,
0: no, és que has de xerrar
12: més greu. Que estàs pitufant. Oh, és que estàs pitufant. A veure.
0: Vinga, ara ho teniu. Anem a en Salvador.
21: Uau. Nunca he sabido quién es quién.
0: Jo tampoc. Tu proves de fer les dues versions.
22: Què tal? Sí, vamos al parque.
19: Epi. Blas.
0: Qui és n'Epi, qui és en Blas? Sí. Vinga, no, Noelia. Vinga, no, Noelia. Molt bé. Vinga, ja pot cantar.
23: Sí. Uf.
0: Vinga,
23: que ara m'he quedat en blanc.
0: Ja Pipi canta llarga. S'ha agafat les mans com si fos
12: en trombilles. Això no val,
0: eh? I la darrera en Neus, vinga, va. Vinga, Neus. També. No val fer gestos, sou un trastorn.
19: No val fer gestos.
0: Pues sí, no tant.
19: Ah, val.
0: Però bé, ho he encertat. Vicky el vikingo, molt bé. Què tal, Lots? Són retros?
24: Sí, bastant.
0: Més que vosaltres, eh?
24: Sí.
0: I tenen bona memòria.
24: Sí, per també, ara. També.
0: Sí, per ara. Un aplaudiment. Ara podeu dir adéu.
25: Adéu.
26: I de tres ràdios. Joc net.
27: Podem gravar, idò.
28: Dale a play.
27: Raúl Valls, com estàs?
28: Molt bé, Joan Mimas.
27: Aquí fent un programa...
28: La gran vida.
27: Passen tantes coses.
28: Cada dissabte i cada diumenge.
27: A partir de les 9.
28: Duals a les 9.
27: No, i no t'obram, i no t'obram.
28: Aquí, a Ivetra Ràdio.
29: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
28: Saps què t'ho vull dir?
27: Sí.
29: En Joan Mimas i Raúl Valls.
26: Ivetra Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Voleu conèixer un poc més els participants habituals de Nou Anima Manual? Idò, hem preparat un test ràpid per conèixer-los una mica millor. I avui és l'estón de na Vicky, que és una mare que ja fa molts anys que ve i que, a més de ser veterinària, és, atenció, especialista en manualitats de manga i anime i en imitar a R2-D2. Hola, Vicky!
30: Hola!
0: Ara no sabia si me contestaries con R2. Ho vam descobrir fa uns anys i la veritat és que no t'ha igualat ningú encara.
30: Encara no.
0: Encara no.
30: Duc el títol.
0: Sí. Vinga, Vicky, avui volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparada?
30: Preparadíssima.
0: Vinga, i d'on no va començar pels inicis. De petita ja t'agradaven els animals? Quines eren les teves aficions?
30: De petita m'agradaven molt els animals. No ho sabeu, però jo vaig créixer a un poblet del Sàhara, del desert del Sàhara, a la costa, i tenien molta de fauna. Tenien guineus, tenien gaseles, tenien vells marins, i jo m'encantava sortir d'excursió fora poble a veure els animalets. I també agafava tots els moixets que trobava a casa meva. Sí,
0: devien estar contents a casa teva.
30: A ma mare no estava gens contenta.
0: Vinga, i de gran te vas ser veterinària perquè...
30: Perquè volia tornar a Àfrica, a una reserva, a tenir cura dels lleons, però no ho vaig poder fer.
0: En el final no.
30: En el final no. En el final me vaig quedar en cans i moixos.
0: Està bé, tens guants, a més, no?
30: Sí, un guants tenc, sí.
0: Molt bé. I na mare ja feia un vot ràpidament ja des del Sàhara i des de fa molts anys, quan vas començar no venim amb manual. Com va ser que vas començar a participar en el programa?
30: Pues de primeres vaig començar perquè vaig dur la meva filla l'any 2009, que ella participa a les tertúlies, primer les de nit i després les d'adolescents, i ara ja quasi va a les de joves. I jo venia amb ella. I, bueno, anava de mamà de l'artista, en el públic, i
0: feia aplaudiments.
30: I feia aplaudiments. I un dia, qualcú va fallar, i tu me vas dir, necessito una mare que segui a taula. I jo, ai, Dios mío. I vaig seure a taula, crec que era un concurs, i a partir d'aquí me va agradar molt, i vaig seguir.
0: I ja, el dia que vas fer redós de dos, ja vas quedar totalment fitxada.
30: I el dia que vaig fer redós de dos, que vos juro que no ho havia fet mai, i me va sortir tot sol, i vaig dir, ja està. Mio.
0: Va ser un combat d'espases làsers, també.
30: Vaig fer un ostres, que guapo. I va ser molt divertit, el combat d'espases làsers.
0: I després d'això ja de tot, duels de varetes, de tot.
30: Duels de varetes, me vaig vestir a una cosa arqueològica d'ensumar, he fet de tot. He ballat, he cantat, he fet de tot.
0: Molt bé. I quines sessions has preparat en la teva filla? Perquè també heu fet sessions juntes.
30: Sí, en la meva filla hem preparat, de gent que en recordi, perquè han estat un parell, moltes de manualitats, per fer papercrafts, que són figuretes en paper, per fer amigurumis, que són de ganxet, de dibuix digital, de dibuix analògic. I després, mos agraden molt les mascotes i hem fet seccions de curiositat de mascotes, del tipus, els moixos negres tenen ratxes? I hem fet també de temps lliure, de fer senderisme en socà, de viatjar en socà, i de viatjar en família i tips d'aquests.
0: Heu fet de tot?
30: Hem fet de tot.
0: Heu fet de tot. I a quin contingut del programa t'agrada més participar?
30: Jo el que més m'agrada, ho puc dir, són les tertúlies d'educació.
0: Molt bé.
30: És el que més m'agrada. També és vera que m'ho pas molt bé ballant i cantant.
0: Hi ha un pot de tot.
30: És com un poc blanc-negre.
0: Clar, a vegades vens aquí molt seriós i a reflexionar, sí. I a vegades després te toca sí. Menjar ai i cantar
30: menjar
0: qualsevol cançó.
30: Seva,
0: en japonès,
30: sí,
0: per exemple.
30: Sí, és karaoke en japonès.
0: Que
30: també. Kurikue wa no te, sí, me'n record.
0: Molt bé. Vinga, i ara una pregunta difícil. Els dos moments més divertits a la ràdio, quins han estat?
30: Mira, un, la batalla d'espases. La batalla d'espases va ser molt divertida. I no sé què vaig fer jo, sé que varen fer en Lida i en Lluís.
0: Un duel de varetes.
30: Que era un duel de varetes, sí, això. Sí. Que ficava fórmules matemàtiques per mig i vaig riure.
0: I complements directes.
30: I complements directes.
0: Va sortir de tot.
30: I vaig riure moltíssim, moltíssim. I un altre, un dels tallers arqueològics d'ensumar de Núria, quan li varen posar... Perdona, és que m'ha fet molta gràcia en Rubén, una cosa que feia molt de mal, olor.
0: Uf,
30: i què? Ni de dir, què heu fet en jo, per favor? Això,
0: sí, la Núria s'ha fet famosa recreant pestes.
30: Sí.
0: Vinga, idò, ja per acabar, pels pares que ens escolten, pels nins, pels adolescents, si un dia venen a participar a la ràdio, quin consell els donaries?
30: Vale, el primer és veniu amb ganes de passar-ho bé. No vengueu en nervis de, mare meva, ho faré malament. No, no hi ha ningú que ho faci malament. No hi ha ningú que ho faci malament. Tu arribes aquí i fas el que pots. Aprens moltíssim, moltíssim i és que mereix la pena. Mereix la pena. Vens amb ganes de passar-ho bé.
0: Molt bé. I do, Vicky, avui també, després, ens ho passarem bé.
30: Estupendo, té moltes ganes.
0: Molt bé.

0: I després de conèixer un poc més en els participants de Nou Anima Manual, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre la preolimpíada matemàtica d'estiu. Ens explica Juan Miguel Rivera, responsable de l'Olimpíada de les Illes Balears, professor preparador i corrector a nivell nacional.
1: La preolimpiada matemàtica d'estiu, organitzada per l'Escola Politècnica Superior de la UIP, busca apropar a l'alumnat de primer de batxillerat i tercer i quart d'ESO amb l'objectiu d'enfrontar-se a la resolució de problemes matemàtics, de nombres, geometria, que s'aproparan a lo que seran els reptes de l'Olimpiada Matemàtica de Batxillerat. És una forma d'entrar en el món de la resolució de problemes on l'enginy, la motivació, la lògica i la capacitat d'abstracció es va permetre resoldre reptes de diferents dificultats i que van a permetre conèixer tot aquest meravellós món de la resolució de problemes matemàtics. Us animem a participar.
0: Continuem parlant sobre activitats d'estiu, en aquest cas relacionades amb ciberseguretat. Ens ho conta Maribel Barceló, coordinadora de la línia de formació de la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears.
2: Us volem contar que el proper mes de juliol la Càtedra de Ciberseguretat de les Illes Balears i la UIB farem dues activitats d'estiu relacionades amb ciberseguretat. La primera, dijous, dia 2 de juliol, dirigida als alumnes de 5è i 6è d'educació primària. L'activitat es diu Ciberdetectius, el misteri del missatge secret. En aquesta activitat, els alumnes es convertiran en detectius i construiran la seva pròpia roda de xifrat. Per altra banda, divendres, dia 10 de juliol, fem una activitat dirigida als estudiants d'ESO. Aquesta activitat es diu Vols aprendre ciberseguretat jugant? L'objectiu de la qual és aprendre, jugant, a fer-ne un ús raonable de la tecnologia en seguretat.
0: I ara passava una altra proposta, un torneig de cubs de Rubik. Escoltau el que ens explica Marc Serra, secretari de Speedcubing Mallorca.
3: Des de Speedcubing Mallorca volem informar-vos d'un nou torneig de cubs de Rubik els propers dies 25 i 26 de juliol. És una competició oberta a persones de tots els nivells i totes les edats i comptarà amb totes les categories oficials. Si vos voleu inscriure o teniu qualsevol dubte, podeu accedir a la web de la competició a través de l'enllaç de la nostra pàgina d'Instagram @speedcubingmallorca o bé cercant Mallorca Open 2026 WCA a través del vostre navegador de confiança.
0: I acabam amb un esdeveniment friki a Menorca. Ens ho conta na Llucia de Dinoludens. Escoltau.
4: I del dia 6 de juliol se celebra a l'Espai Menorca, al recinte firal de Mahó, l'esdeveniment friqui més important de l'illa. Es diu On Menorca i va començar com una fira per acostar la cultura japonesa als menorquins, a través de xerrades, cosplay, videojocs, karaoke, ball, tallers... Ara, però, a més de totes aquestes activitats, també hi podreu trobar còmic, cine, videojocs i una secció molt xula de jocs de taula. Nosaltres hi durem les novetats de Dinoludens. Serà la primera vegada que provem els nostres jocs a Menorca i per això mos fa una il·lusió ben grossa. Si sou per Mahó, dia 6 de juliol, us esperam al recinte firal.
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres donem pas a les companys d'informatius i ens preparam per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil i avui amb molta improvisació.

Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil i també continguts molt divertits. Començarem amb la nostra tertúlia infantil. Avui parlarem amb nins i nines de sons, de tot allò que ens expliquen i també de sons del passat i del futur. També tindrem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem, atenció, anant a l'escola d'improvisadors. Estau preparats? Idò, arrenca la segona hora de No venim amb manual.

0: arribant el moment de la nostra tertúlia infantil. Hola, nins i nines!
1: Hola!
0: Com esteu?
1: Bé!
0: Estau preparats?
1: Sí!
0: Molt bé. I ja sabeu que en el programa moltes vegades fem tallers sensorials i que ens agrada observar el món a través dels sentits. I d'avui ens centrarem en un sentit que és molt important a la ràdio. Quin penseu que és? Quin sentit? Escoltar, sí, s'oïda, molt bé. Avui parlarem dels sons. Però no només dels sons, sinó de tot allò que ens expliquen. Perquè gràcies a els sons reconeixem llocs, persones, situacions i fins i tot podem recordar moments que teníem mig oblidats. També ens demanarem si un mateix so ens fa pensar tots el mateix, si hi ha sons que només coneixen algunes generacions, i els més joves pot sonar o els heu escoltat, i fins i tot com sonaran algunes coses en el futur. Comencem!
1: Sí!
0: Hem de dir que avui tenim nins i nines des de 7 als 13 anys i la nostra jove Margarita. Hola, Margarita.
2: Hola, hola, bon dia.
0: Bon dia. I també mares i pares, hola.
3: Buenas. Hola, buenas.
0: Estau preparats també?
1: Sí.
0: Així m'agrada. Vinga, anem a començar, nins. Segur que tots coneixeu algun so que només sentir-lo vos fa il·lusió, vinga, o vos posa de bon humor. Quin so? De què pot ser aquest so? De...
4: El gelat.
0: El gelat sona bé, és l'urb.
4: No, és el cotxe que passa.
0: El cotxe dels gelats, molt bé. Vinga, què més?
5: El gol!
0: Molt bé.
6: Lo de la fèria.
0: Això no, els sons de la fira, molt bé. Quins altres sons vos posen contents? Vinga. Això de... Sí, vinga, Paula.
7: És de l'aigua amb caure.
0: Quan, clar, si t'agrada, si t'agrada la pluja, molt bé. I quins sons no vos agraden massa?
8: El de que quan tires un plat le das con el tenedor.
0: Sí. Quin altre,
9: Quan mueves una silla.
0: Quan mous una cadira i fa un renou.
10: Quan escuches...
0: Quan escoltes pets. Això de pets. També això del despertador, hi ha gent que no li fa massa il·lusió. El timbre del final del pati.
11: El de la tiza ratllant la pizarra.
0: Ui, o ses ungles.
11: També.
0: Ai. Penseu que aquests sons ens fan sentir a tots el mateix o que cadascú ho associa a coses diferents? Depèn. Alguns són universals, no? Altres no tant. Vinga, ara anem a fer una cosa. Normalment, quan descrivim un lloc, explicam el que veiem, no? Com és l'estudi? Sí. Hi ha micros, hi ha nins avui, hi ha botelles d'aigua... Però si haguéssiu d'explicar, per exemple, com és la vostra escola, explicant els sons que hi ha, quins sons diríeu que hi ha a una escola?
4: Nins cridant.
0: Nins cridant, què més?
12: El sonido de los pájaros.
0: Ocells, en el pati, vinga, què més hi ha a una escola?
13: El renou de balons.
0: Renou de pilotes, vinga, què més?
11: El timbre.
0: El timbre. Quins altres renous hi ha a una escola?
4: Quan es pis de dalt està sonant com se gent mou les cadires.
0: Sempre. Això és un clàssic.
10: O algun que se cae, s'escucha pum.
0: També hi ha pums de gent que cau. Gent plorant, també. Vaja, no sé si jo ho associant tant a una escola. Vinga, i si, per exemple, haguéssiu de descriure els sons que hi ha a un parc aquàtic?
12: Aigua.
0: Aigua?
10: Ah,
0: què més?
10: Sonido.
0: Crits, no?
4: Sí, doncs.
0: Plaf. I una festa de pijames?
11: Susurros.
10: Crits.
11: Susurros.
0: Ah, molt bé, molt
11: Los
0: bé.
11: Los cojines dando al sofà
0: també,
11: o a la cama.
0: També, la batalla de coixins, molt bé. Idò, anem a fer una cosa. Ara farem una passa més enllà. Si els sons ens donen tanta informació, vosaltres penseu que podríeu reconèixer algun lloc només escoltant-los?
1: Sí.
11: Sí!
0: Ho provam?
1: Sí!
0: Vinga, anem a posar ambients i a menys si sabeu reconèixer. Anem a escoltar. On estem?
1: És a la platja.
0: És a la platja, molt bé. Vinga, anem a un altre. On estem?
12: Un estadi.
1: Un estadi de futbol.
0: A un camp de futbol. Molt bé, vinga, anem un altre.
10: Ah, jo no sé.
0: Oh, no,
10: en el carrer. En el tràfic.
0: Ah, sí, el carrer, la ciutat, exacte. Anem un altre.
10: En el col·legi.
0: A l'escola. A la pati de l'escola. Aviam, el darrer aquest crec que no hi heu estat cap de vosaltres, però anem.
1: Discoteca!
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, anem a seguir, anem a seguir. També passa que hi ha sons que vos fan recordar moments concrets.
12: Sí. Sí,
0: de només sense aquest son. Un cascabell, per exemple, que sona?
12: Navidad.
0: A Nadal, molt bé. Amem, si sabeu que sonen aquests efectes, amem.
10: Una peli.
0: Una peli. Amem, això que vos sona? A una batucada, a un corre... Sí.
13: Foc!
0: Exacte.
10: Peli.
0: Amem aquest.
2: A les campanades.
0: Les escampanades. I amem aquest darrer.
13: És Halloween.
12: Halloween.
0: Molt bé. Heu coincidit tots, sí, sí, sí. Era fàcil. Molt bé. Però també hi ha sons que potser han canviat i que els pares havien escoltaven de nins i vosaltres no. Anem a provar si reconeixeu aquests sons. Anem a posar sons. A veure, els pares fan cares. No exactament.
11: Quan la tele se quedava pillada.
0: I tampoc. A veure, pares, què era això?
6: Es moden per connectar a internet.
0: Es moden per connectar a internet. Tardava un poc, no?
6: Gaire minuts, sí, sí. I de vegades se tallava.
0: I de vegades se tallava. A veure, un altre, vinga. Amem, tu què deies tu, que és això?
12: Com una...
10: Los de los teclados.
12: Com una màquina per escriure.
0: Això, molt bé, una màquina d'escriure. Amem, si encara en tenim algun altre, amem.
10: El Nokia.
0: Molt bé. Molt bé, estàs molt posada. I clar, quins sons d'avui penseu que els nins d'aquí 50 anys potser ja no coneixeran? Això és difícil de saber, eh? Que ja no
4: quan
0: són...
4: Quan s'ensenies a Play 3.
0: Quan s'ensenies a Play 3, això ja alguns hi ho saben.
13: Jo
0: i
13: com, sí
0: com serà, amè, anem a pensar, com seràs to d'un mòbil d'aquí 100 anys? Vinga, provau, com seria et so? Penseu que canviarà molt?
4: És que no sé, tots ja són iguals, no canviarà
0: ja tots
4: molt.
0: Són iguals, a veure. Clar, això passava una cosa, pares. Abans teníem els tons personalitzats. Ara... ¿Algú li passa que sona un mòbil i no saps si és el seu o és de l'altre?
14: Sí. Perquè ja, yes. Ja passamos de elegir les 20 melodies i cogemos la base i ja està.
0: Exacte. Sí. Vos passa, no? Que sona un mòbil, seràs meu?
14: Sí.
0: Seràs de l'altre?
14: Se
0: gira, no?
13: Jo crec que en 20 anys no escoltarem. El renou se producirà en el nostre cap.
11: Que tindrem
0: o com una freqüència. Sí. Ai, sona el mòbil. Com sonarà, amem, tinc sons, eh? Heu d'imitar-los, heu de fer-los, eh? Pares, també podeu ajudar. Com sonarà un despertador del futur perquè la gent no s'enfadi quan te desperta? Com podria sonar?
10: Com una selva.
13: Una
10: la
13: canción
10: selva.
13: Que les gusta.
11: Eso va a ser como los mix que se ponen de relajación en Spotify.
0: Ai, molt sí, bé, sí. Molt bé. I com sonarà un examen que se corregeix? Heu de fer sol, tot sol, quan has aprovat? Com sonarà? Per això és quan has
10: aprovat.
0: Això és quan has aprovat o quan ets suspès?
13: No, quan has aprovat.
12: És com un ting de bien de que
4: l'has... Algo de check.
0: Check, check. I quan ets suspès?
12: Va...
0: Com serà la musiqueta d'un semàfor que intenta fer més divertida s'espera? Molt bé.
14: Corre.
0: Vinga, com sonarà una caixa de galetes que detecta que n'agafes una d'amagat? Ha de sonar.
12: Sí, com una alarma.
0: Molt bé. I atenció, com sonarà una videoconsola quan detecta que estàs a punt d'enfadar-te perquè perdràs la partida i te vol animar.
10: I want to be free.
0: Aquesta cançó serveix per tot, eh?
10: I want to be free.
0: Molt bé, vinga. I ara anem a acabar amb un petit repte d'imaginació. Eh? Durant el programa hem parlat de sons que coneixem, de sons que han desaparegut, fins i tot pràcticament, però hi ha coses que tots coneixem i no sabem molt bé com sonen realment. Potser molt poca gent ho sap. Per exemple, com penseu que sona, on ha fet so, els fons de l'oceà?
4: Igual, no.
11: Puede que no s'escuche nada.
12: A lo mejor no s'escuche nada.
0: No ho sabem.
10: Ah, sí?
0: Com sona un núvol?
4: Com el gol d'azúcar.
0: Sí, on ha fet so, on ha fet so. Com sona una estrella de mà? Com deu sonar una estrella de mà? No canteu Bob Esponja, eh? Perquè Patricio... I una formiga com sona?
4: No sona.
8: Com les pernites.
0: Provem, provau. Com sona un peresós? Molt bé, aquella mare fent tot. I com sona un ornitorrinc?
4: Com un mix d'animals.
0: Com un mix d'animals. Vinga, ja a darrere, posats a imaginar, com sona un unicorni?
8: Màgia.
0: Amem, com feis aquí na Paula i na Amanda, com sona un unicorn, amem? És com un cavall, però més fi, no?
11: És un marit de niña gritando.
0: Molt bé, si algú ho descobreix, que torni i ens ho conti, d'acord? Que vos ha agradat, això? Ha estat interessant, eh?
2: Sí.
0: Ara és nostre so de ser dia adéu. Vinga, a la una, a les dues, a les tres.
2: Adéu!

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Tu vals a les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: I després de parlar de sons a la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions. Començam amb oci juvenil. Arriba l'edició 50 de Serrat a Pinyada. Ens ho explica Nalau, dinamitzadora de l'equip Dinamo.
5: Arriba una nova edició de la Rata Pinyada, una activitat totalment gratuïta i dirigida a joves de 14 a 30 anys, que en aquesta ocasió arriba a una edició molt especial, la número 50. Anoteu la data, dissabte 20 de juny de 6 i mitja a 9 a la plaça del Tub. Aquesta edició comptarà en sessió de DJs, K-pop random, joc de taula, tallers, punt d'informació i dinàmiques i tallers d'entitats amb projecte per joves. Al final, entre tots i totes les participants que s'inscriguin prèviament al formulari que podeu trobar a la web de Dinamo i que participin de les activitats, podran optar a un sorteig. Més informació al telèfon 630 87 76 10 i a la web equidinamo.cat.
4: I seguim amb una altra proposta per tots els públics, la festa de final de curs dels Casals de Barri de Palma.
6: Hola, famílies! Som l'Estefi, dinamitzadora del Casal de Barri de l'Ajuntament de Palma. Aquest divendres de 9 de juny us convidam a gaudir de la gran festa de final de curs dels Casals de Barri, de l'Escorxador, Pere Garau, Sant Oleu, Sant Jordi i l'Hostalot. A partir de les 5 i mitja de l'hora baixa, la plaça París s'omplirà de música, ritme i alegria amb la mostra de les actuacions preparades pels participants dels nostres tallers de dansa, gimnàstica, zumba, ball en línia, sevillanes, dansa africana, ball de bot i moltes altres disciplines. A més, a l'interior del Casal de Barri de l'Escorxador podeu visitar les exposicions dels tallers d'art i creativitat, on es mostraran alguns dels treballs realitzats al llarg del curs. Serà una tarda oberta a tota la ciutadania, una oportunitat perfecta per venir en família i descobrir tot el que fem als Casals de Barri, compartir cultura, convivència i fer comunitat. Us esperam a la plaça París i en el Casal de Barri l'Escorxador per celebrar junts un any ple d'aprenentatges, creativitat i participació. No falteu!
4: Passem ara a les propostes d'oci que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
7: Hola, som l'Adrià i avui vos faig l'agenda de plans. Hi ha moltes activitats preparats per apuntar. Dia 15 de juny, contacontes a la biblioteca Sant Caliu. Els fantasmes no toquen la porta. A la biblioteca Encarnació Vinyes també hi haurà activitats. Dia 18 serà per nadons i dia 19 hi haurà el Club de Lectura Creativa Tinta Negra. Us agraden les manualitats i a l'Espai Jove de Marratxí faran un taller de decoració de ventalls, dia 17 de juny, i un de FIMO, dia 18. Acabem en cinema. Cinema Ciutat Famílies. Dia 20, Olivia i el Terratrèmol Invisible. I dia 27, Marri, Angie i la platja dels dinosaures. I fins aquí les meves propostes. A passar-ho bé!
4: Gràcies, Adrià. Propostes ben interessants. I ara continuem amb una recomanació, en aquesta ocasió relacionada amb els idiomes.
8: Bon dia, jo sóc en Dayan, tinc 12 anys i vos recomano estudiar anglès perquè així de major tens més oportunitats per treballar i poder comunicar-te millor. Jo vaig a una acadèmia i és molt fàcil aprendre si vols i si tens ganes pots aprendre molt fàcil. Jo recomanaria més que i tot que estudiar posar-te les piles en classe. Si no te poses les piles, serà molt difícil després en casa estudiar i a aprendre millor.
4: Moltes gràcies, Dayan. I també tenim una altra recomanació esportiva, escoltau.
9: Hola, soy África y os vengo a recomendar el judo, que es un deporte que te enseña muchos valores. También es muy bueno porque haces mucho deporte. Lo que aprendes en judo, cuando estás, por ejemplo, alguien te quiere atacar, te puedes defender sin hacer daño a la otra persona. También te enseña unos valores. Bueno, en general que te enseña muchas cosas que son muy buenas para la vida en sí.
4: Moltes gràcies, África. Ja estàveu escoltant que hi ha moltes recomanacions i també propostes interessants pels pròxims dies. I ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: La pressió per construir habitatges a fora vila ha fet que a Mallorca només quedin 11.500 parcel·les de més de dues quarterades lliures i edificables. Fa 10 anys eren 3.000 més, per quantificar aquest descens. Una altra de les conseqüències és l'encariment d'aquestes parcel·les, que s'acosta ja al 500.000 d'euros. Els agents de la propietat expliquen, a més, que aquest mercat cada vegada està més controlat per mans estrangeres, sobretot alemanys i suecs. Ampliem tot d'una, però abans altres titulars. L'incendi agrícola a la carretera de Campos i Serràpita deixa finalment 23 hectàrees calcinades. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. El foc ja extingit també ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
0: L'helicòpter Milana dels Bombers de Mallorca ha fet més de 130 actuacions en els seus primers 9 mesos d'operativa.
2: I ara comença la temporada alta de salvaments. L'aeronau n'ha intervingut en 109, a més d'en 4 incendis, i n'ha fet de 9 sortides per altres tipus d'incidències.
0: Al voltant de 500 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça de la Biosfera de Mahó, a proposta del GOP Via Menorca, en contra de la massificació turística.
2: Reclamen que es replantegi el model econòmic actual i posen el focus en l'elevat preu de l'habitatge i en els baixos nivells dels aqüífers.
0: Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
2: El Banc de Sang de les Illes pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya pel Dia Mundial.
0: I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui s'assignarà l'acord de pau amb l'Iran.
2: Això permetria reobrir immediatament, ha dit Trump, l'estret d'Hormuz.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Ahir va ser una jornada per oblidar pel que fa al Palma Futsal. En quant al primer equip, després de caure a Múrcia davant del Pozo per 6-4, diu adeu a la Lliga i també a Europa, i del filial, decepció, després de veure com per un gol de diferència es queda a Mataró en 700 a segona divisió. I pel que fa al futbol, sense novetats en el cas de Michelis, amb silenci absolut per part del club i del mateix tècnic argentí, que sembla té un acord ja pactat amb l'RB Leipzig i del futbol de canasta. Recordar que la penya esportiva juga aquest migdia a Arenas d'Armilla, Granada, el partit d'anada corresponent de la final per l'accés a segona federació davant el conjunt local.
0: Anem amb la previsió del temps. Torna la pols en suspensió. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam un diumenge més marcat per aquesta estabilitat anticiclònica, pel temps tranquil. Avui normalment dominarà el sol, això sí, amb intervals de núvols alts i també la presència de la pols en suspensió, que es preveu que sigui més notable cap al sector de les Pitiuses i també de cap al sud de l'illa de Mallorca. El vent continuarà bufant fluix de llevant i la situació marítima ja serà molt més tranquil·la, amb abundants redols de marejol i qualque redol de mà plana cap a les costes a recer del vent. La temperatura tornarà a ser notícia, amb màximes que quedaran en valors molt semblants als que ja registràrem ahir, amb valors entre els 28 i els 34 graus. De fet, aquests valors més elevats segurament s'esperen a punts de cap a l'interior de cada una de les illes. En definitiva, una jornada més d'estiu a l'espera de canvis en vista a l'inici de la propera setmana.
0: I atenció a les carreteres, a causa d'una prova ciclista, fins passat el migdia hi haurà talls de carretera entre Artà i Manacor. A les 8:30 es tancarà el trànsit la carretera d'Artà-Santa Margalida fins l'encreuament amb la carretera de Conilles, que va cap a la capital del Llevant.
2: I aquesta carretera de Conilles també quedarà tancada el trànsit fins la Cruïlla amb la carretera d'Infern, però en els corredors acabaran la volta fins a Artà pel camí de Carrosses. Faran dues voltes al circuit i els talls de circulació, que duraran fins entre la 1 i 1:30 del capvespre, segons el tram, afectaran igualment els camins de Sant Ramon i les rotes de Savall, a Manacor. Podeu ampliar la informació al visor d'incidències a les carreteres del Consell de Mallorca.
0: Són les 8:04, Ivan López al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: En 10 anys, a Mallorca hi ha 3.000 finques manco que tinguin una extensió de més de dues quarterades. El motiu és l'increment de la pressió per construir habitatges a fora vila. Ara, el preu d'aquestes parcel·les edificables s'acosta al 500.000 d'euros.
2: L'any 2016, la darrera vegada que el Consell de Mallorca va quantificar les parcel·les edificables en sòl rústic per construir, a l'illa en quedaven 14.522. La institució insular cada mes dona el vistiplau a 25 expedients per edificar en aquest tipus de terreny. Així, són 300 cases a l'any i 3.000 en una dècada, les projectades en espais que abans es dedicaven a l'agricultura. El resultat d'aquesta pressió urbanística que va en augment és que en queden només 11.500 de parcel·les i cada vegada són més cares, ho explica Joli Mulet, que és l'agent de la propietat.
5: Ha augmentat molt el que se demanda de finques rústiques, el que ha fet un increment bastant gros de lo que és el preu de les finques rústiques. En això sentit, perquè tingueu un exemple, deu fer dos anys una finca rústica per construir de 14.000 metres anava d'amunt 120.000 euros, a l'alça, i ara inclús se demanen 400.000 euros.
2: I en aquest context, els clients i venedors locals de finques rústiques resten cada vegada més al marge del mercat.
5: El que és la nostra oferta mos ha davallat moltíssim, perquè la preparació ha estat tot per immobiliàries regentades per estrangers, alemanys, suecs, sobretot.
0: La limitació de les dues quarterades als 14.000 metres quadrats són l'eina del Pla Territorial de Mallorca per protegir el sòl rústic de la pressió urbanística. Això sí, els ajuntaments poden triar ser més proteccionistes.
2: Un dels exemples és el de Maria de la Salut, que a dues zones va incrementar la superfície a dues escales ben diferents, una fins als 20.000 metres quadrats com a límit per construir. Jaume Ferriol n'és el batlle.
6: I després tenim una altra zona que se la volia protegir molt, vaig al meu punt de vista, massa, que són 200.000 metres. Per tant, com veiem, és totalment discrecional de l'Ajuntament fer un poc el que vulguis. El que passa que aquí hi ha una trampa, que és que si tu protegeixes una zona, com ara en el meu cas, 200.000 metres, també el Pla Territorial te diu que mai ho pots baixar.
2: El motiu d'aquesta protecció a Maria de la Salut, en sòl rústic, es remunta a fa més de dues dècades. En aquella època el municipi estava governat pel PSOE, però aquest increment de la protecció de sòl rústic no té color polític. Alhora també, quan el batlle era l'actual conseller d'Agricultura, el popular Joan Simonet es va decidir incrementar el límit per poder construir en una zona del municipi fins als 100.000 metres quadrats. En tot cas, fa anys que cap ajuntament aposta per anar més enllà de les dues quarterades.
0: Certament, els usos residencials impacten en el sector primari. No obstant això, hem conegut una informació justament en el sentit contrari. A Mallorca es farà una fàbrica de derivats de la llet provenents dels productes que subministraven a Gama.
2: La crisi oberta, recordem, per la decisió de DAM de tancar a Gama, comença a trobar alternatives per a les vaqueries que van quedar sense vendre la llet a la a l'associació agrícola, l'antiga associació agrícola. Segons ha avançat la publicació Manacorina 07500, ja ha pogut confirmar IB3, la cadena mallorquina Hipercentro reformarà tres naus per elaborar i vendre productes lactis. És un projecte que encara s'ha de signar, però que segons Miquel Benrell de la vaqueria Son Carbó de Campos pretén donar sortida a part dels 200.000 litres de llet mensuals que produeixen i que ara mateix exporten a una empresa de València.
0: Per cert, Miquel Benrell i un altre soci ja han format normalitzat aquest dia és la compra de formatges Grimalt, així que també part de la producció lletera anirà a la històrica formatgeria dels Llombards. Comença la temporada alta de rescats de muntanya a Mallorca. Actualment els bombers compten amb l'helicòpter Milana, que ha representat un abans i un després en aquest tipus d'operacions. D'ençà del mes d'agost de l'any passat, quan va fer la primera intervenció, fins al mes de maig d'enguany, ha realitzat 132 actuacions.
2: I el balanç d'aquests nous mesos de feina, concretament, és de 109 operacions de salvament, 4 incendis i de 9 sortides per altres tipus d'incidències. Els municipis de la Serra de Tramuntana són on es concentren el 80% de les actuacions de la Milana, i a Escorca moltes diferències, on hi ha hagut més intervencions, en especial al torrent de Pareix. De fet, en el cadull d'any, en aquest torrent ja s'han fet més d'una dotzena d'intervencions de salvament. I les xifres van en augment. Les xarxes socials, la natura com a reclam, sobretot també no tenir la informació dient, però poden posar en risc els visitants de la muntanya, exposa Josep Lluís Martínez, que és el bomber del grup de rescat de muntanya de Mallorca.
7: La gent cerca les xarxes i se fica així com trobes. Va sense llum, o sigui, ja se li fa tard, agafa fred, ja no ho duen roba i aquí és quan comença el problema.
2: Tot i que sí que hi ha excursionistes que van informats i es preparen abans de començar la seva ruta, una prudència que s'hi ha tingut una parella d'alemanys que coneixen bé les muntanyes del seu país.
8: Yes, we heard it's dangerous and...
9: Sí, hem sentit que és perillós i també que no està bé fer aquesta ruta quan ha plogut.
2: I per evitar la mobilització i la complicació que suposa una operació de salvament, els bombers de Mallorca asseguren que fa falta millorar la divulgació. En aquest sentit, destaquen el paper de la desapareguda fa 15 anys caseta informativa abans d'entrar al torrent de Parell, i on un treballador alertava els visitants dels perills.
7: Quan tu anaves a començar el torrent, pues, t'avisaven de com estava l'estat del torrent, les recomanacions que havies de dur per fer el torrent, i clar, això ja t'evita un munt d'accidents.
2: No hi ha dades sobre el cost d'un salvament per part dels bombers, però segons la companyia d'assegurança Sarac, basant-se en el que cobren determinades comunitats a les persones rescatades, quan han comès una imprudència, el preu oscil·laria entre els 5.000 i els 8.000 euros.
0: L'incendi agrícola declarat aquest dissabte a migdia a la carretera entre Campos i Serràpita, a la zona de Son Catlà, ha cremat finalment 23 hectàrees de superfície. També ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
2: Per apagar-lo va ser necessària la intervenció dels bombers de Mallorca, justament, també agents del medi ambient i mitjans aeris van intervenir. Ha explicat una veïna, Mònica Puerto, que la ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que el foc es propagués més ràpidament i acabés fins i tot cremant la casa.
10: Jo estava una hora d'aquí i he vingut corrents, bueno, el que he pogut, i en seguida quan he arribat estava tota la carretera tallada, tot, bueno, sort que han vingut abans que arribessin els bombers, tots els pagesos i la gent d'aquí de les vaqueries dels costats amb els tractors a remoure la terra i a parar el foc.
2: El cas és que uns minuts després d'extingir aquest incendi, que havia començat a les 12 del migdia, es va reactivar en compte en un altre foc a una antiga vaqueria pròxima.
10: Ja s'havien anat tothom, de cop estàvem ja tranquil·les, trucant a la grua perquè vingués a emportar-se el cotxe que s'ha cremat, i ens venen unes veïnes, que s'està cremant! I les vaqueries, per darrere de les vaqueries, un altre cop, i els bombers, un altre cop.
2: I els bombers varen tornar per aconseguir definitivament, ara sí, apagar aquestes flames.
0: A tot això, els bombers de Mallorca han incorporat un altre vehicle, un camió multifuncional i equipat amb una gran grua i diferents mòduls, cadascun per atendre les emergències que puguin sorgir. Per ara, és a Manacor i el personal s'està formant per emprar-lo.
2: Aquest vehicle està especialment dissenyat per actuar en incendis, operacions de salvament i intervenir també quan hi hagi esfondraments d'edificis i per sufocar les bateries d'un cotxe elèctric, com explica Xisco Bonin, que és el cap dels bombers de Mallorca.
11: És una queixa estanca que principalment està orientada en els incendis i en els incendis de vehicles elèctrics. Els vehicles elèctrics que han d'estar preocupats les bateries han de passar normalment una quarantena, entre cometes, no?, d'unes 48 hores i sobretot si ja estan molt tocats es convenien ficar-los dins aigua, doncs tenim aquesta espècie de queixa que nosaltres podem dur en el lloc de sinistre, podem ficar el vehicle de dins.
2: Ara els bombers de Mallorca passen pel període de formació i prova per emprar el nou vehicle. Rafael Bosch, conseller insular d'Hisenda i Funció Pública.
12: I disposa d'una grua fantàstica, enorme, que amb un extensor que té pot arribar a aixecar prop de 34 tonelades i depositar-les a 26 o més metres de distància. És un braç molt, molt potent i dona un joc a intervencions complicades o va de pujar càrregues o descarregar amb un incendi, amb un problema o una qualsevol maniobra que haguessin de fer.
2: Tot i les prestacions d'aquest nou camió de bombers i que ja està equipat, encara hi falta cert material, com explica el director insular d'emergències, Joan Fornàs.
13: Vàrem estar a Fira Alemanya la setmana passada i hem estat mirant un puntal, ara pneumàtics, amb un coixins, s'està comprant molt de material i material bo de lo millor que surt en el mercat.
2: Aquest nou camió és una eina més per equipar els bombers de Mallorca, facilitar la seva feina i dotar-los amb material més modern i millor. Es tracta d'una inversió de 752.000 euros.
0: I els tècnics municipals de Calvià passaran a partir de demà a revisar l'estat de l'edifici d'apartaments incendiat aquesta setmana, que va causar la mort de dues persones i que va obligar a desallotjar tots els veïnats. S'espera que demà mateix ja puguin tornar la majoria. L'edifici roman encara clausurat per la toxicitat de les restes del fum.
2: Mentrestant, aquest dissabte, agents de la Guàrdia Civil han accedit a l'edifici per fer la inspecció. Un dels damnificats ha contat a IB3 que en el seu ha trobat, si sap, que està totalment destrossat, que si bé no es va cremar, sí que va quedar inundat d'aigua per mort de les tasques d'extinció. Hi ha residents que no tenen els pisos assegurats, però la finca, en principi, sí que ho estaria. Els experts insisteixen que s'ha d'estar ben informat. Carlos Lluch, corredor d'assegurances.
14: Aquest incendi, si efectivament ha estat degut a una instal·lació o una gelera privada, doncs en principi aquest titular d'aquest bé és responsable civil de tot el mal que s'ha fet, incloent dues persones mortes, incloent els ferits, incloent el desallotjament de l'edifici i les despeses per allotjar temporalment.
1: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: 8 i 16 minuts, una nova protesta convocada pel grup del GOPBI a Menorca, a la plaça de la Biosfera de Mahó, va juntar ahir cap vespre unes 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants. Així és com han volgut deixar clar que s'organitzen com elles, de forma col·lectiva, davant l'amenaça que suposa la massificació turística a Menorca per al territori. Pau Marquès, de Via Menorca.
15: Formigues, quan senten que són atacades, quan el seu territori és atacat, se saben defensar i ho fan amb la força del col·lectiu, i ens ha semblat una metàfora fantàstica.
2: Amb el lema "Estem fartes", els manifestants han reclamat que es replantegi el model econòmic actual a Menorca, que diuen suposa que els aqüífers estiguin en descens d'ocupació i el preu de l'habitatge en alça. Diuen que no hi ha prou accés tampoc a la població, per a la població en resident a l'habitatge. Escoltam Oriol Redalga i Anna Gornès, de Via Menorca.
16: Amb un terç dels turistes actuals teníem unes condicions econòmiques millors, la gent tenia una renda per càpita més alta.
17: Que duim 2 anys mobilitzades, duim 2 anys activant protestes de diferent manera, moltes, molt participatives, molt comunitàries, i no hi ha cap tipus d'acció ni de canvi.
2: Els manifestats en Menorca troben que l'economia centrada en el turisme tampoc està generant llocs de feina prou dignes i critiquen que encara no s'hagi limitat l'entrada de vehicles a l'illa.
0: A tot això, el PSOE de Menorca no veu bé que l'illa continuï encara sense la limitació d'entrada de vehicles. El secretari general, Pepe Mercadal, ha dit davant el Comitè Insular que Menorca ha passat de ser un referent en sostenibilitat a ser l'illa que va més enrere en la limitació de cotxes.
2: Els socialistes veuen insuficients els convenis amb les navilieres i les càmeres de vigilància anunciades per l'entrada de vehicles als ports. També retreuen al PP que encara no hagi començat a construir cap nou bloc de pisos socials a Menorca i demanen tenir informació sobre el nou pla territorial insular. Pepe Mercadal, secretari general del PSOE a Menorca.
18: Li exigim al president Vilafranca que doni explicacions sobre què estan fent amb BSPTI. Si estan fent cap feina d'amagat, si ho tenen paralitzat, quin era el seu projecte? Bueno, el seu projecte el coneixem, no? Que és omplir en massa Menorca. Però què està passant amb la tramitació d'BSPTI del PP?
0: A Eivissa creix el lloguer de bicicletes i les empreses que s'hi dediquen destaquen que es pot fer ja una passa per començar a treballar amb turoperadors com a Mallorca. Això sí, destaquen que s'ha de millorar la xarxa de carreteres i camins. Gemma Huasc.
19: Fa 12 anys que Giancarlo viatja des d'Itàlia fins a Eivissa per a fer cicloturisme. Li agrada visitar l'illa en maig o octubre.
20: Còmodo, una hora i mitja. Està bona. A maggio sta un periodo fantastico per la gente, il clima, la spiaggia, il mare, sta il cibo.
19: Creix el lloguer de bicicletes també per a grups, especialment en els

0: ver el mar.
1: Coincideixen, això sí, que ha de millorar la xarxa de carreteres i camins.
2: Que hem de millorar els arcens, que hem de millorar les zones acotades i que sobretot hem de saber dirigir els nostres cicloturistes en a quina zona volem que practiquin.
0: Hacer sobre todo enlaces, ¿no?, entre pueblos, que es lo que yo a veces echo de menos, que haya unos enlaces con carril bici.
1: Destaca que els clients de Països Baixos i de Bèlgica són els més nombrosos.
3: I a Mallorca, la temporada ciclista acabarà enguany amb la celebració de l'Octobike Fest, una fira que acollirà no només els aficionats a aquest esport, sinó també empresaris del sector. Una primera cita que esperen que tingui continuïtat.
4: Així, el recinte palmesat Motor World es transformarà en un recinte dedicat al món del ciclisme. Estants d'empresaris, marques, agències i merchandising ompliran els dies 9, 10 i 11 d'octubre tot aquest espai perquè els aficionats a les bicicletes expliquen, puguin conèixer les darreres novetats del sector. David Balaguer és el director de l'Octobike Fest.
5: La fira el que pretén és ser un final de temporada ciclista a Mallorca, unificant el que és la part cicloturista amb la indústria de ciclisme i el client final. És unificar un poc tota aquesta vida que hi ha a Mallorca de ciclisme, cicloturisme i indústria de bicicleta.
4: Des de mitjan de febrer i fins a mitjan de maig s'inicia la temporada ciclista a Mallorca i aquest esdeveniment s'inclourà en la segona temporada que de cada vegada du més a mans de les bicis a l'illa. Així ho explica Matías Chimelis, que és el director del cicloturisme de l'Octobike Fest.
6: Fa uns 5 o 6 anys, abans de la pandèmia, potser no era tan forta aquesta segona temporada, però sí que progressivament, conforme han anat apareguent amb més establiments, amb instal·lacions per a clients ciclistes i també més empreses d'aquest ecosistema de serveis per a viatges en bicicleta, han vist com aquesta segona temporada, que de fet cada vegada té millor temps aquí a Mallorca, s'està aprofitant en major mida.
4: Els hotelers de la platja de Palma troben que fer-ho al mes d'octubre és una bona idea per aquesta festa de la bicicleta que diuen durar més turistes aficionats en aquest món. Pedro Marín és el president de l'associació hotelera Platja de Palma.
7: És que si volen venir per provar tots aquest tipus de bicicletes o alternatives ciclistes que es posaran en aquest festival, pues, ajudarà per la zona. I aquest tipus de turistes pues, per nosaltres és fantàstic.
4: Diuen els organitzadors d'aquesta festa de la bicicleta d'octubre que aquest esdeveniment estarà obert als que practiquen ciclisme de carretera, de muntanya i urbana i que congregarà gent d'Europa, als Estats Units i al Canadà.
3: I tancam el bloc turístic amb un conflicte laboral que afecta l'aeroport de Palma. Dimarts comença la vaga indefinida dels treballadors del servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda de Son Sant Joan després que 3 setmanes d'aturades parcials no hagin canviat la negociació amb l'empresa concessionària del servei Adelte. Augmenten així el grau de conflictivitat laboral.
4: Precisament dins del marc de les seves reivindicacions, 100 treballadors es varen manifestar ahir a l'aeroport de Palma per denunciar que l'empresa, diuen, no mostra cap voluntat de negociar amb ells. La seva principal reclamació continua sent que aquesta empresa deixi d'oferir-los contractes amb jornades curtes per després, diuen, anar oferint hores addicionals amb manco d'un dia de preavises. Berta Casanova, membre del comitè de vaga.
8: Bé, és que l'empresa encara estem esperant que em doni resposta de l'última setmana que es vam reunir, encara estic esperant que ens diguin res. L'hem canviat a indefinida, dimarts no tenim el TAMIP?
9: Sí.
8: Dimarts tenim el TAMIP i esperar. De moment la passem a indefinida, 7 dies a la setmana, 24 hores.
4: Els manifestants també han demanat que es garanteixi la seva seguretat per mort de les agressions que pateixen dels passatgers, com aquesta que ha explicat una treballadora.
10: Sufrí una agresión por parte de una pasajera que estaba muy agresiva, hablando muy mal, se abalanzó sobre mí con un bastón de hierro, me escupió en la cara y no teníamos ningún jefe de turno. Me vi sola en ese momento, también gracias a unos pasajeros que me hicieron un círculo para poder protegerme, pero es una vergüenza. Lo que sufrimos los trabajadores aquí con esta gente es vergonzoso.
4: Aquests treballadors del servei d'assistència a les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport diuen que la seva empresa no vol negociar amb ells perquè vol sortir de la concessió amb Aena, però Aena no ha trobat cap altra empresa disposada a presentar-se a la licitació.
3: $8.24, el preu de l'habitatge ha batut un rècord històric en el primer trimestre de l'any, assolint els 3.885 euros per metre quadrat a les Balears. Suposa un 13% més que el mateix període de l'any passat, segons l'estat.

0: Estadística de Balotxat que ha publicat el Ministeri de l'Habitatge.
1: Les Balears se situen així com la segona comunitat més cara de l'Estat, només per darrere de Madrid. L'arxipèlag no s'havia superat la barrera dels 3.000 euros des del 2004. És un indicador de l'alça dels preus en l'actual mercat.
0: Precisament, solucionar el problema d'accés a l'habitatge és un dels objectius prioritaris que es marca Més per Mallorca, que ha presentat els caps de llista de cara a les eleccions de l'any que ve. Els diputats Lluís Apesteguia i Maria Ramon seran els candidats al Parlament, mentre que Miquel Oliver, batle de Manacor, i Marta Català, secretària del partit al Consell Insular, lideraran la candidatura a aquesta institució.
1: Les propostes s'han ratificat en assemblea. A banda de solucionar l'accés a l'habitatge, també es marquen, a més, els objectius d'acabar amb la saturació turística i promoure la defensa de la llengua, a més de la protecció del territori. Lluís Apesteguia.
2: Tenim unes institucions que treballen en favor d'uns pocs i d'esquenes a la majoria social. La missió de Més per Mallorca és poder entrar a les institucions per poder-les posar a disposició de la gent i, sobretot, treballar per solucionar el seu problema.
0: També s'ha presentat a Manacor una nova candidatura d'Esquerres que aspirarà a la batllia en les pròximes eleccions municipals. Es diu Embat de Manacor i reivindica la necessitat d'una altra manera de fer política amb la veu dins de les institucions, però amb el cos en el carrer.
1: S'ha presentat al bar Can Lliro, on hi ha participat una centenar de persones. Representants de l'organització han fet una anàlisi de la situació política a Manacor i de les seves preocupacions: l'accés a l'habitatge, la cohesió social, el racisme estructural, l'accés a la cultura, la destrucció del territori, el masclisme i l'ascens de l'extrema dreta. Segons han explicat, es presentaran a les eleccions per fer un municipalisme transformador.
3: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
4: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: Fora de les illes, avui hi haurà manifestacions a Barcelona i Madrid de professors de l'educació pública.
1: La mobilització catalana amb el lema "Atura amb l'emergència social i educativa" està convocada pels sindicats que s'han desmarcat dels pactes de millora de les condicions laborals, com ara la CGT i la CNT. I a Madrid, amb el lema "La pública es defensa", els manifestants recorreran al centre de la capital, en aquest cas sí, sota la convocatòria dels dos sindicats majoritaris, Comissions i UGT.
0: I avui diumenge estan pendents també de l'evolució de diversos incendis a la península. Del que tenim informació més actualitzada és del de Cerro Murciano, Còrdoba, que continua actiu després de començar ahir a la nit.
1: A Grado, a Astúries, passada la mitjanit havia millorat la situació perquè les flames, explicaven, havien perdut força i les poblacions pròximes, per tant, ja no estaven en perill. I una mica abans, la darrera notícia de l'incendi de Padrón a Galícia era, en canvi, que s'havia declarat la situació del nivell 2 justament per la proximitat de les flames a nuclis urbans.
0: En internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui s'assignarà l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra, la qual cosa permetrà reobrir immediatament, diu, l'estret d'Hormuz.
1: És un anunci, però, que xoca amb la informació del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, que hores abans havia fet públic que la signatura del famós memoràndum amb els Estats Units es retardava i finalment no tindria lloc avui. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel ha ordenat als residents de 20 poblacions del Líban que abandonin les seves llars davant nous atacs aeris contra aquesta regió després de denunciar que Hezbollah ha trencat l'alto el foc en vigor.
0: Tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, mantindrà reunions bilaterals amb els líders de França, Egipte, l'Índia, Qatar i els Emirats Àrabs Units en el marc de la cimera del G7 que se celebrarà la setmana que ve a la localitat francesa d'Evian.
1: No té prevista, però, cap trobada amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, tot i que en l'agenda de treball dels mandataris es tractaran temes com les guerres a l'Orient Mitjà i Europa, amb Ucraïna i Rússia en guerra, amb l'objectiu d'assolir acords globals.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. Mallorca perd 3.000 finques de més de dues quarterades en 10 anys per la pressió urbanística.
1: Aquestes parcel·les ja valen gairebé mig milió d'euros i les operacions de compra-venda es concentren sobretot en mans estrangeres, principalment alemanys i suecs, segons els agents de la propietat.
0: L'incendi agrícola a la carretera Campos i Serràpita deixa finalment 23 hectàrees calcinades.
1: El foc ja extingit també ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
0: L'helicòpter Milana dels bombers de Mallorca ha fet més de 130 actuacions en els seus primers 9 mesos d'operativa.
1: I ara comença la temporada alta de salvament. L'helicòpter n'ha fet 109 ja de salvaments. 4 incendis també ha intervingut i ha fet de 9 sortides per altres tipus d'incidència.
0: Al voltant de 500 persones es varen concentrar i cap vespre a la plaça de la Biosfera de Mahó a proposta del GOP Via Menorca en contra de la massificació turística.
1: I han reclamat que es replantegi el model econòmic actual i han posat el focus en l'elevat preu de l'habitatge i en els baixos nivells dels aqüífers.
0: Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
1: I el Banc de Sang de les Illes pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya.
0: I en internacional, ho acabem d'explicar, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que avui s'assignarà l'acord de pau amb l'Iran.
1: Un fet que permetria reobrir immediatament, ha dit l'estret d'Hormuz.
2: Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: fem en aquesta hora repàs dels titulars de la premsa, preferentment de les edicions en paper, unes edicions que avui, en el cas de les del grup Serra, venen marcades pels resultats d'una enquesta d'intenció de vot amb vistes a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Una enquesta encarregada per aquest mateix grup editorial.
1: Així, l'última hora, que obri amb el gràfic de pronòstic d'escons al Parlament, titula Proens, per l'actual presidenta autonòmica popular, acaricia la majoria absoluta a falta d'un diputat. L'estimació que es repetirà l'escenari de dependència actual de Vox per part del PP per governar, apunta el diari, es repetiria igualment al Consell de Mallorca. I quan els altres partits amb representació, la consulta encarregada a l'Institut Balear d'Estudis Socials marca que el PSOE s'enfonsa, el Podem desapareix i Més es manté.
0: En base a les mateixes dades, a les pitiuses, el periòdico d'Ibiza i Formentera, que és del mateix editor palmesà, anuncia que el Partit Popular de l'actual president d'Ibiza, Vicent Marí, convenç i ampliarà la majoria absoluta. I no ho duen portada, sinó que ho hem cercat dins el diari per deferència, el vaticini per Formentera és que la Unió repetirà victòria amb majoria absoluta.
1: I a Menorca, el diari, també per la mateixa casuística editorial i en base a la mateixa enquesta, exposa en titular La crisi del PSOE empenya el PP d'Adolfo Vilafranca fins a la majoria absoluta.
0: Al marge de les conclusions preelectorals, tenim també a la primera pàgina de l'última hora la fotografia de l'actuació de la cantant Aitana, nit passada a Calvià, amb el títol Aitana regna el Mallorca Live. També d'aquesta actuació, presa en un altre moment, és la imatge d'obertura de Diari de Mallorca, de la qual parlarem tot d'una. En aquest cas, el títol és Passió total per Aitana.
1: I al periòdico d'Ibiza de notícia secundària tenim la del malaurat atropellament mortal a Sant Antoni d'un veïnat de 85 anys aquest dissabte, i a Menorca, fotografia pràcticament de mitja pàgina també de la protesta de Via Menorca, a Iamó, amb el titular el bastejat de la massificació per la massificació turística.
0: I ara mirem l'altra meitat editorial de la premsa balear, la de premsa ibèrica. El diari d'Ibiza encapçala edició amb la celebració de la gran marxa LGTBI+. Llegim que va omplir Eivissa dels colors de l'arc de Sant Martí i veiem la fotografia d'una animada carrossa amb el títol periodístic sobreposat Orgull contra l'odi.
1: En petit també el diari d'Eivissa anuncia la informació que obri la seva edició digital i que no és altra que la de que les grans empreses pitius, es diu, tornen a guanyar tamany i freguen els 2.900 milions en vendes.
0: I el diari de Mallorca obri amb la demanda que refereix s'ha interposat contra el govern per contractar psicòlegs sense l'especialitat requerida. Es tracta d'un recurs contenciós per contratacions a l'atenció primària sanitària de professionals sense especialització clínica.
1: Per cert, que no només pel que fa a l'àmbit de la salut, sinó també per altres departaments públics, va un dels titulars secundaris de primera pàgina d'aquest diari, que ens ha cridat l'atenció i es titula Quan la cita prèvia es converteix en el mur de l'administració. El reportatge ocupa les dues primeres pàgines interiors.
0: Finalment, pels diaris de fora de les Balears, l'ABC titula El PSOE es prepara per la seva imputació com a persona jurídica, un fet que seria el final, segons en relaten, diu, fons socialistes. I El Mundo diu, el PSOE es veu arrossegat per Zapatero davant la pitjor setmana de Sánchez, i cita també un alt càrrec de l'executiu socialista que no identifica, diu, la militància plora.
1: El País de l'afer Zapatero el duen petit en portada, el titular ajuda a entendre el que acabam de llegir del Mundo, perquè apunta que l'interrogatori a l'expresident socialista, que serà aquesta setmana, marcarà una setmana crítica pel govern. El títol principal del diari de Prisa és pel nou equilibri de la por, diu que la dependència econòmica i les noves capacitats militars han fet que els Estats Units i l'Iran, d'una banda, s'apropin a un pacte i Xi, el president de la Xina, i Trump, de Nord-Amèrica, de l'altra, estabilitzin les seves relacions.
0: 8:36, això diuen les portades dels diaris, arriben els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio. Informatiu matí, esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia. Tens pels esports a Ivetar Ràdio. S'ha aixecat dubte el dissabte negre. És el que va viure ahir l'Illes Balears Palma Futsal. Amb el primer equip fora de la final pel títol i també d'Europa, després de 4 temporades consecutives jugant la màxima competició a nivell Europa i també mundial, perquè després recordem que hi ha, diguem, la Copa del Món per clubs. I això és el que queda com a llegat per part del Palma Futsal, que l'any que ve no tornarà a jugar a competició europea. I també va ser un dissabte negre ahir pel filial del Palma, que es queda a un gol de l'accés a segona divisió. Pel que fa referència al primer equip, ahir va dir adeu, com hem dit abans, a la lluita pel títol de Lliga després de caure derrotat davant el Pozo Múrcia per 6-4 en un partit intens i ple d'alternatives. Un marcador que li dona el bitllet als murcians per la Lliga de Campions i tanca la temporada i el cicle europeu, com hem dit al principi, pels mallorquins. Del partit sentim valoracions. Per una banda, Antonio Vadillo, tècnic del Palma Futsal, i també del seu golejador, Fabinho.
1: La sensación que la hemos dejado escapar, ¿no? Creo que nos ha faltado fue los últimos 12-13 minutos. Ha sido una pena, porque hemos hecho muchas cosas bien, pero es verdad que en los últimos 12-13 minutos el equipo se ha caído, nos ha costado mucho y hemos cometido errores que un equipo como el Pozo te lo hace pagar, ¿no?
2: Feliz porque competimos en una pista muy difícil hoy, jugamos, salimos para jugar, para ganar el partido de verdad. Nos entregamos todo, es verdad que la segunda parte, ahí, en los 10 minutos finales, faltó un poco de cabeza, que es donde ellos son buenos, porque son todos jugadores muy experimentados.
0: Vadillo també va recordar el que ha estat pel seu equip una temporada molt complicada, però sempre donen la cara.
1: Yo estoy fastidiado por los jugadores, porque me hubiese gustado pasar. Me hubiese gustado, pero ¿sabe para qué? Para que nadie se monte en el barco. En el barco hay que estar siempre, no cuando interesa. En el barco hay que estar siempre. Entonces me entristece por ello. A nivel global, una temporada que juega 2 semifinales, que es la tercera liga regular y 3 finales, ¿cómo vamos a decir que una temporada mala? És absurdo, no?
0: Ara toca esperar els moviments que pugui fer el club que presideix José Tirado de cara a la pròxima temporada, on recordem el Palma, dissortadament, no jugarà la Champions. I pel que fa a l'equip filial, tampoc va poder ser. Es va quedar a les portes de l'accés a segona divisió després de perdre la final contra el Mataró per 5-3 en un partit on els dos cartesies van ser capaços, això sí, de passar del 4-0 al 4-3 en qüestió de minuts. Però al final l'esforç dels seus jugadors no va tenir premi amb un darrer gol pràcticament amb el rellotge a 0. Òscar Tessias.
3: Bueno, ha sido una pena acabar así, pero lo hemos disfrutado mucho, lo valoraremos más con el paso del tiempo, yo creo, pero ha sido un tremendo placer poder vivir esta temporada con los chicos.
0: I parlant de futbol, i parlant del cas de Michelis, del qual no podem donar més informacions perquè senzillament no n'hi ha. Sense novetats, podrien dir, si fos un titular d'un rotatiu escrit en el cas Martín de Michelis. La seva continuïtat continua penjant d'un fil. Tot i tenir contracte fins al 2028, l'entrenador argentí té peu i mig fora de Son Mos després de que hagin transcendit negociacions amb l'RB Leipzig alemany. Uns contactes que, segons les informacions aparegudes, el club balear desconeixia. De fet, des de la planta noble, el silenci és total. I de Michelis no es té més informació, que farà de comentarista del Mundial al canal d'Azón. Així que toca esperar, mentre el club viu aquesta situació que es pot valorar com a surrealista en el pitjor moment, en plena planificació de la que ha de ser la temporada, en principi del retorn del Real Mallorca a la primera divisió. Canviant de registre, mos anem cap a la Copa del Món 2026 amb els marcadors corresponents al tercer dia de competició. Estats Units 4, Paraguai 1, al grup B. I en el grup B, Qatar 1, Suïssa 1. Sorpresa i grossa per part de Qatar, que va ser capaç de remuntar el 0-1 inicial a favor dels suïssos. L'espanyol Julen Lopetegui, seleccionador qatarí, evidentment, valora el que és ja història del futbol qatarí. Jugar un Mundial i, a més de tot això, aconseguir un punt.
4: Sí, ya era histórico estar aquí y bueno, pues el conseguir hoy un punto ante Suiza, que es uno para mí de los mejores equipos que hay en Europa actualmente, con una solidez importante, con una continuidad del entrenador, con jugadores top en las ligas top, pues es importante. Es cierto que para eso tienen que darse una serie de circunstancias que se han dado hoy. Hemos sabido sufrir en momentos complicados, no nos hemos vuelto locos, yendo perdiendo algo que era importante, y al final hemos tenido pues ese premio, ¿no? De ese gol que nos da pues, bueno, pues ese punto que nunca había existido.
0: I degut a la diferència horària que hi ha entre Estats Units, Mèxic, Canadà, etc., pel que fa a la Copa del Món, passant ja del tercer dia de competició al quart, amb tres marcadors ja definitius de partits que s'han jugat aquesta matinada, a excepció de l'Austràlia-Turquia, que s'ha jugat a les 6 i que ha acabat a les 8. Marcadors d'aquest quart dia de competició. Brasil 1, Marroc 1, al grup C. També en el grup C, Haití 0, Escòcia 1. I repetint, jugat de les 6, Austràlia 2, Turquia 0, al grup D. Pendents per jugar d'aquest quart dia de competició, a les 7, corresponent al grup E, Alemanya, Curaçao, i a les 10 de la nit, Països Baixos, Japó, corresponent al grup F. I el que tothom espera ja és el debut a Espanya. Recordem que s'estrena demà a la Xile, hora baixa, davant l'una debutant, Cabo Verde. Més futbol, en aquest cas futbol de Can Nostre. La fase final, amb una plaça d'en joc a Segona Federació, la Venya Esportiva jugarà aquest migdia davant del conjunt de l'Arenas d'Armilla. L'objectiu és obtenir un marcador positiu de cara al partit de tornada que jugarà dissabte que ve al Municipal de Santa Eulàlia de Riu. Sentim per aquest ordre el golejador de la penya, Manuel Espósito Salinas, i el seu entrenador, Ramiro González.
5: Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Llevamos todo el año trabajando para conseguir este ascenso y nos queda el último paso, que es el más complicado. Básicamente nos jugamos toda la temporada, ya que no pudimos conseguir el ascenso directo. He jugado varios playoffs con la peña y no lo he conseguido. Segundo plano queda el que meta el gol, como te he dicho antes. Sí, me gustaría ser yo, pero me gustaría igual que fuese otro compañero si al final subimos.
6: Tengo claro el partido a ser por los partidos que he visto. He visto algunos de liga y los del playoff. Por toda la información que hemos conseguido, al final es un equipo pues intenso, agresivo, muy solidario, que no te permiten pensar, que repliegan bien, que trabajan al final muy a nivel de grupo, con grandes individualidades también, porque claro, si están en la final ellos, pues en Andalucía sí son los finalistas que han hecho algo muy bien, ¿no?
0: Parlant de bàsquet, concretament del nou projecte L'Azul Marino, en aquest cas a la Lliga Femenina, un projecte que ja compta amb 10 efectius confirmats al seu roster. Per una banda, amb les baixes ja confirmades de Marta García, Enya Maguire, Amaiken Siciliano, Jane Asinde, Adul Bulga, Jenna Capel, Marina Vinyoa i Cristina Rakovic, l'equip d'Alberto Antuña compta amb els fitxatges alerta que són jugadores d'un nivell important de Kyle Alexander, Clara Hall, Morgan Green, Blanca Millán, Anima Dembélé i Belena Rojo, així com la continuïtat de Carmen Grande, Iris Embolito, Alba Torrens i Maria Espanya. Així veu la capitana del conjunt palmesà la feina que s'està fent en el club per fer un equip competitiu davant el debut a la Lliga Femenina. És Maria Espanya.
7: Molt contenta, amb molta il·lusió, amb ganes de que sigui agost per poder començar la temporada, per juntar-nos totes, no? I començar a cuinar la pròxima temporada, però sobretot això, no? Juntar-nos i veure com funcionem i conèixer les companyes noves i que comenci la lliga.
0: I ja en pla de poliesportiva, 6 cèntims de piragüisme, pàdel i motociclisme. En quant al món de la piragua, Balears torna a ser protagonista en el món del piragüisme i més en concret als campionats d'Europa que es disputen a Portugal amb dues medalles de plata. La pollencina Maria Àngels Moreno i Victoria Yarcheva es van programar subcampionats d'Europa en la final del C2 200 metres. I també va pujar el segon esglaó del podi el mallorquí Marcus Cooper Walsh, que va aconseguir la plata amb la selecció espanyola a la prova del K4 600 metres. El palista va sumar així una nova medalla internacional al seu extens palmarès en una competició que es disputa, recordem, a Montemor o Velo. En pàdel, Gemma Trey del Fibre van dir adeu a la final del València Premi al Pàdel després de caure en semifinals davant d'Andreu Ostero i Ari Sánchez en 3 sets. És la primera derrota de la dupla entre la Menorca i l'Argentina, una semifinal dels darrers 8 mesos de competició. I ara sí, tancam el bloc d'esports amb motociclisme, i amb Paquita Ruiz. La mallorquina es va mostrar a un gran nivell a la primera cursa del cap de setmana al circuit d'Itàlia de Misano. Paquita va acabar en una meritòria 6a posició després de mantenir-se durant tota la prova amb el grup capdavanter. Després d'aquesta primera cursa, Misano World Circuit, Marco Cimoncelli, Paquita Ruiz ocupa la 8a posició de la classificació general del campionat. Amb aquest apunt de motociclisme el deixem fins aquí als esports.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
9: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
10: ¿Anda, quién?
9: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
10: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
11: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
12: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
13: Podem gravar, idò.
14: Dale play.
13: Raúl Valls, com estàs?
14: Molt bé, Joan Mimàs.
13: Aquí fent un programa...
14: La gran vida.
13: Passen tantes coses.
14: Cada dissabte i cada diumenge.
13: A partir de les 9.
14: Duals a les 9.
13: No, i no t'obram, i no t'obram.
14: Aquí, a IB3 Ràdio.
15: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
14: Saps què t'ho vull dir?
13: Sí.
15: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
16: Vuit i 49 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més informacions. Avui, diumenge, és el Dia Mundial del Donant de Sang, una data assenyalada que el Banc de Sants i Teixits de les Illes Balears ha volgut commemorar tota la setmana sota el lema «Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides». L'entitat ha organitzat col·lectes especials els darrers dies i fins dimarts aquells que s'animin o podran fer diferents punts de Mallorca i Eivissa. En conjunt, el banc pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya pel Dia Mundial. Rosa Maria Tarragó és la directora gerent del Banc de Sang i Teixits.
17: Aquest dia és molt important perquè el que fem és donar gràcies en majúscules i fer homenatge en els donants de sang. I tenen aquesta conscienciació de que des de la salut i des del benestar se'n recorden de que hi ha gent que necessita d'una transfusió de sang o bé per viure o per tenir qualitat de vida.
16: Totes les persones sanes d'entre 18 i 65 anys i de més de 50 quilos de pes poden donar-ne. Les donacions es poden fer sempre a la seu de la Fundació Banc de Sang o també als hospitals. I parlem ara d'un altre tema, però també relacionat amb la salut. Els diagnòstics de trastorns de conducta alimentària van a l'alça i afecten especialment els joves. A les Illes cada any es registren al voltant d'un centenar de casos nous, però l'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per TCAs alerta que hi ha moltes més persones persones afectades que o bé no són conscients o bé no han cercat ajuda. L'anorèxia o la bulímia són els trastorns més coneguts, però recentment la comunitat científica ha començat a estudiar l'ortorèxia, l'obsessió per menjar de forma saludable. Diversos estudis apunten que afecta entre l'1% i el 3% de la població i que en els entorns universitaris detecten conductes de risc en el 30% dels alumnes. Els experts consideren que la dieta saludable o deixa de ser quan condiciona tota l'activitat del dia. Pensar en excés, en el tipus d'aliments que menjam, el sentiment de culpa o renunciar a esdeveniments socials són algunes de les senyals. Margalida Morell, nutricionista al grup Joaneda i vinculada a l'IDISBA, apunta que és tant una qüestió de salut mental com de paràmetres sanguinis.
18: Quan començam a restringir grups d'aliments sense una justificació mèdica o nutricional, pot aparèixer mancances de nutrients importants, com ferro, calci, vitamines, etc. I a part, el que dèiem, també hi ha unes conseqüències emocionals, ansietat, estrès...
16: L'ortorèxia, l'obsessió per menjar sa, a vegades és també la porta d'entrada a altres trastorns com l'anorèxia. En ocasions deriva en aquest problema i en altres fa de justificació o autoengany. Ho explica la presidenta de l'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per TCAs, Madalena Cortés.
19: Des de l'anorèxia se cerca una cosa socialment acceptada que és, doncs ara, per exemple, deix de menjar qualsevol tipus de sucre i mallec les farines sense que això sigui necessari. I clar, això està molt estès socialment i no crida tanta atenció i hi pot haver darrere un trastorn que sí que estigui qualificat i categoritzat com un trastorn de conducta alimentari.
16: Són diverses les causes que hi ha al darrere de la tendència a l'alça de les dietes desequilibrades a les quals se'ls posa de forma equivocada l'etiqueta de saludable. Avui hi ha més informació sobre hàbits saludables, un aspecte positiu, però també hi ha molta desinformació a les xarxes socials i continua la pressió social de tenir un físic considerat ideal.
19: Jo crec que això està molt, molt, molt vinculat per la qüestió de la pressió estètica. ¿Vale? Molta gent que s'acosta a un dietista nutricionista no hi va en la preocupació de es que crec que no estic menjant bé, sinó que hi va en la preocupació de vull perdre quilos, vull tenir el cos normatiu que crec que la societat me demana. I això sí que és un problema.
16: I juga en contra també l'aparició d'influenciadors que llancen missatges nutricionals a les xarxes fora cap fonament científic, posant així en risc la salut dels seus seguidors.
20: En relació als productes que duen afegits de proteïna, cada vegada més de moda, la nutricionista Margalida Morell recomana llegir la llista d'ingredients i valorar si no rompen l'equilibri de la nostra dieta.
18: Realment mos compensa obtenir aquesta proteïna a través de menjar iogurts, que segurament n'haurem de menjar molt més que si mos menjàssim un tros de carn, o un peix o un plat de llegum. Doncs aquí és el problema, que de vegades eliminam certs aliments que estan a dins de la nostra alimentació diària per posar altres productes que estan ultraprocessats amb ingredients més químics.
20: Una altra tendència que constaten els experts és la de cuidar més l'aspecte físic. La pràctica d'esport és per descomptat necessària, recomanable i saludable. Això sí, sempre i quan no es consumeixin químics com anabolitzants per potenciar els resultats. Els metges alerten que l'ús d'aquestes substàncies està provocant problemes cardíacs importants a menors de 30 anys.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
16: Darrers apunts abans d'anar amb la cultura. Les reserves hídriques de les Illes Balears es troben al 47%, segons les darreres xifres del govern corresponents al mes de maig.
20: La unitat de demanda d'Esplà a Mallorca es troba en situació d'alerta. Les zones de Menorca, Artà, Manacor, Felanitx, Migjorn, Palma, Alcúdia i Eivissa estan en prealerta i a la resta del territori la situació és de normalitat. L'Agència Estatal de Meteorologia considera que el mes de maig va ser lleugerament sec, sobretot a Menorca. Pel que fa a la temperatura, han estat molt càlides, arribant a una mitjana de 19,1 graus, un grau per damunt del que és habitual.
16: I Santa Eulària ha començat una iniciativa per recuperar i preservar les feines tradicionals de la collita del cereal amb dues jornades, avui la segona, dedicades a aquest cultiu. I bon Aranyó.
2: són les jornades de l'Era al Paller, que tenen lloc a la finca de Can Malacosta. Es tracta d'una activitat per veïns i visitants per mostrar-los de primera mà com es feia antigament tot el procés de la collita del cereal des de la sega fins a la construcció del paller. Vicent Marí Palarmet és el coordinador de les jornades.
21: En Mariano Malacosta, en su seu animal i la seva segadora, està segant aquest ordi, i ara aquí una colla l'estan lligant, estan fent garbes. En Mariano fa gavelles en sa segadora i nosaltres fem garbes.
2: Les demostracions es fan amb eines, tècniques i sistemes que s'utilitzaven tradicionalment al camp d'Eivissa, sistemes molt més lents.
21: Ara sembres a bon lloc, que hi puc entrar una cosetxadora i en un rato, així com nosaltres ara estirem tot el matí per fer aquesta feixa que deuen ser 1.000 o 1.500 metres, això una cosetxadora que t'ho fa 10 minuts. En un quart d'hora.
2: L'objectiu és clar, preservar aquest coneixement que forma part del patrimoni etnològic de l'illa i acostar-lo a les noves generacions.
16: La 12a edició de l'Eivissa Pride ha estat de nou un èxit de convocatòria. Una marxa reivindicativa pel centre d'Eivissa i fins al port ha encetat la cloenda amb la lectura del manifest com a colofó a l'escenari de la visibilitat.
20: Un text enguany a càrrec d'Àngel i Fernanda, una parella homosexual, migrant i que es troba en situació d'emergència d'habitatge després d'haver patit un desallotjament fa poc.
22: Nosotros estábamos, pues en un principio llegamos en una tienda de campaña. Luego pues tuvimos la oportunidad de comprar una caravana. Persiguen a las personas que estamos en situación de vulnerabilidad, como decir los que estamos en una tienda de campaña, estamos en caravanas, lo persiguen a uno como si uno fuera delincuente.
20: Les marxes i celebracions s'han fet a Eivissa i arreu del món. A Seül, a Corea del Sud, milers de persones han marxat en defensa dels drets LGTBIQ+. Això en un país que no ha reconegut el matrimoni homosexual legalment, principal reclam del col·lectiu. De fet, al continent asiàtic només 3 països han legalitzat el matrimoni igualitari, mentre que milions de persones del col·lectiu pateixen discriminació i violència, de vegades per motius religiosos i polítics.
16: Són moltes les iniciatives en aquest mes de l'orgull i persones del col·lectiu trans de les Pitiuses protagonitzen Islas Fragmentos de l'Habitar. Són retrats fets per la fotògrafa Inoez Currà que es presenten a través d'una analogia amb l'illa de Formentera. Regina Mallans.
23: Les persones transgènere formen part d'un col·lectiu molt minoritari i que de vegades se sent aïllat. Igual que Formentera, petita i aïllada de la resta de territoris. Una analogia a partir de la qual la fotògrafa Ainhoa Ezcurra ha construït la mostra Islas, fragmentos de l'habitar.
24: Vi que podien parecerse a pues una isla como un, ya te digo, un territorio que está aislado y que sufre ciertos fenómenos que la ponen en riesgo y que la hacen vulnerable con el hecho de pertenecer a un colectivo que no siempre pues es reconocido y que la gente pues no es amable.
23: Nele, per exemple, no va dubtar ni un moment de la necessitat de posar-se davant la càmera.
25: Poder nombrarnos en una sociedad donde somos muy poques, pero donde nos es importante, importantísimo hacer red para sostenernos entre nosotros, ¿no? Que es muy bonita. Al final, que la gente le conmueva una realidad que no es suya, es muy potente, ¿no?
23: Un col·lectiu moltes vegades marginat que en aquesta exposició s'ha posicionat com a protagonista.
16: Per cert, avui continua el Mallorca Life Occident, tanca avui amb una sessió especial de reconegut DJ David Guetta.

0: Bon dia, han tocat les 9, moment per repassar els titulars més destacats en aquesta hora. Abans, però, començam amb informació de servei de carreteres. Una part de la carretera d'Artà-Santa Margalida fins l'encreuament amb la de Cunyies cap a Manacor està avui tancada al trànsit per una carrera de bicicletes.
1: Per això també hi estarà bona part de la carretera mateixa de Cunyies, que és la que serveix per connectar la colònia de Sant Pere amb Manacor. Això sí, només fins l'encreuament amb la carretera d'Infern, però on els corredors tornaran a Artà. Faran dues voltes al circuit, que també inclou els camins Manacorins de Sant Ramon i Ses Rates de Savall. I el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca contempla que els tancaments de la circulació durin fins entre la 1 i la 1 i mitja del cap vespre, segons el tram.
0: Quant al temps, continua l'estabilitat i el sol estiuenc, que això sí, avui amb pols en suspensió, especialment cap al sud de l'arxipèlag.
1: El vent continuarà bufant fluix de llevant i la situació marina ja serà molt més tranquil·la. Les temperatures màximes, com ahir, es situaran entorn entre els 28 i els 34 graus.
0: Minven i s'encareixen a Mallorca les finques rústiques edificables.
1: En 10 anys seran consumit immobiliàriament, per dir-ho així, 3.000 que a priori han quedat així mateix fora de la producció agrària i el seu preu ha passat d'entorn als 120.000 als 400.000 euros. Les operacions de compra-venda es concentren sobretot en mans estrangeres, principalment alemanys i suecs. Glòria Mulet, agent de la propietat.
2: Aquesta nostra oferta mos ha davallat moltíssim, perquè la preparació ha estat tot per immobiliàries regentades per estrangers, alemanys, suecs, sobretot.
0: El moviment Via Menorca ha tornat a reclamar aquest dissabte replantejar el model econòmic que dispara el preu de l'habitatge i minva els recursos naturals.
1: Prop de mig milenar de persones s'han concentrat a la plaça de la Biosfera de Mahó contra la massificació turística. Oriol Redalga i Anna Gornés, de Via Menorca.
3: Amb un terç dels turistes actuals teníem unes condicions econòmiques millors, la gent tenia una renda per càpita més alta.
4: Que duim dos anys mobilitzades, duim dos anys activant protestes de diferent manera, moltes, molt participatives, molt comunitàries, i no hi ha cap tipus d'acció ni de canvi.
0: Més per Mallorca ha presentat els caps de llista de cara a les eleccions de l'any que ve.
1: Els diputats Lluís Apesteguia i Maria Ramon seran els candidats al Parlament, mentre que Miquel Oliver, Bala de Manacor i Marta Català, secretari del Partit del Consell Insular, lideraran la candidatura a aquesta institució. Lluís Apesteguia.
5: Tenim unes institucions que treballen en favor d'uns pocs i d'esquenes a la majoria social. La missió de Més per Mallorca és poder entrar a les institucions per poder-les posar a disposició de la gent i, sobretot, treballar per solucionar el seu problema.
1: També s'ha presentat a Manacor una nova candidatura d'Esquerres que aspirarà a la valia en les pròximes eleccions municipals, es diu Embat de Manacor.
0: I l'incendi agrícola a la carretera de Campos i Serràpita deixa finalment 23 hectàrees calcinades.
1: El foc ja extingit també ha afectat un cotxe i part d'una terrassa d'un habitatge de la finca.
0: L'helicòpter Milana dels Bombers de Mallorca ha fet més de 130 actuacions en els seus primers 9 mesos d'operativa.
1: I ara comença la temporada alta de salvament. L'helicòpter ha intervingut concretament en 109 salvaments, 4 incendis i ha fet de 9 sortides per altres tipus d'incidències.
0: I avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
1: El Banc de Sang de les Illes pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya per aquest dia.
0: I un darrer punt, fora de les Illes, en aquest cas avui hi haurà manifestacions a Barcelona i Madrid de professors de l'educació pública.
1: La mobilització catalana amb el lema Aturem l'emergència social i educativa està convocada pels sindicats desmarcats dels pactes de millora de les condicions laborals. I a Madrid, amb el lema La Pública es defensa, els manifestats recorreran la capital, aquesta vegada convocats pels sindicats majoritaris.
0: 9:04, comença La Gran Vida.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Molt bon dia, són les 9 i gairebé 5 minuts de diumenge 14 de juny. Aquí som, en directe amb vosaltres fins a les 12, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Avui és el programa número 81 d'aquesta nova temporada i tenim el control tècnic a Lluís Méndez. Així que ja sabeu que vosaltres podeu estar en contacte amb aquest programa sempre que vulgueu, qualsevol cosa que ens vulgueu comentar a través d'aquest telèfon WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Bueno, idò, ara, bon diumenge, són les 9 i 5 minuts, hem de fer una repassada de tot allò que avui tindrem en aquest magazín. Ja sabeu que fins a les 12 vos contarem tot allò que passa arreu de les illes. Primer de tot, començarem amb la presentació del programa, un extens programa de Cultura en Vena, un programa que impulsa la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca. Per això estarà amb nosaltres d'aquí uns minuts Antònia Roca, la seva consellera i vicepresidenta primera de Presidència del Consell de Mallorca. També anirem fins a Muro, perquè ja han començat les festes de Sant Joan. Ahir vam fer una visita a Mancor de la Vall i avui ens toca a Muro. A més, enguany és un any especial, perquè hi ha un adéu que tots ens toca un poquet. És l'adéu de Cucorba i en xerrarem amb el seu regidor. També anirem fins, en aquest cas, els preparatius d'una de les festes més internacionals de les nostres illes, les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, que ja sabeu que aquesta casa IB3 Televisió, IB3 Ràdio, voleu escoltar i veure tot allò que passa en aquestes festes que tant estimam els balears. I també tindrem en Julio Bastida, que ens contarà tot allò que ha passat, no tan divertit ni tan entretingut com aquests actes festius, però que no deixa de banda l'actualitat de les illes. I també farem una passejada per Mallorca, la Fira de les Herbes. Parlarem de decoració dins el món de l'estiu, és a dir, com poden decorar les terrasses, què han de fer, com ho han de tenir amb na Cati de Casai. I també, com sempre, la nostra recepta, en aquest cas, Anna Maribel Quirós, des d'Esport de Solla, i un entre tu i jo que només vos puc avançar, que és una mallorquina, és una dona mallorquina, que viu a Barcelona, i la professió vos ho avançaré d'aquí una estoneta. Així que no en parlem més i començam amb La Gran Vida.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, aquí som, en aquest cap de setmana, en diumenge 14, i ja sabeu que aquestes illes no mos poden queixar d'activitats. Sempre tenim alguna cosa a fer. De fet, en aquest programa vos contam tot allò per si no teníeu on anar, tots aquests plans que podeu fer-vos. I en aquest cas, el Consell de Mallorca ha fet un any més la programació d'estiu 2026. És Cultura en Vena, una activitat, un projecte, tot un programa d'actes que posa en marxa la Direcció Insular de Cultura. Per això saludam a la seva directora insular, consellera, que ens acompanya avui, Antònia Roca. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, Antònia, jo ho deia, no mos podem avorrir.
2: No, la veritat és que un any més hem preparat un bon programa d'activitats perquè tota la ciutadania pugui gaudir de l'estiu a la misericòrdia amb aquest programa que ja fa 3 anys que feim de Cultura en Vena i que hi ha activitats per grans, petits i per tots els gustos perquè puguin disfrutar també d'aquest ampli ventall d'esdeveniments culturals que tenim a la misericòrdia.
1: Veig aquí a dins la programació, per exemple, principal a la fresca. Això vol dir treus el teatre a la fresca, no? Una cosa tan típica, tan tradicional a molts de pobles de les illes i que en aquest cas posau en marxa també, no?
2: Sí, aquesta és una de les novetats d'enguany, perquè és vera que no ho havíem fet els estius anteriors, i és que, com molt bé dius, pues, el principal surt, no? Surt a la fresca i podrem veure a la misericòrdia un cicle de teatre i de música. De fet, ahir ja va haver la primera funció i va haver ahir Fies de la Misericòrdia, diuen a teatre, i ja va tenir un èxit total perquè se van exaurir totes les entrades i, per tant, ha estat una molt bona arrencada aquesta del principal a la fresca i que Bueno, encara queden tres funcions de divendres i diumenge d'altres teatres i música i que convidam a la ciutadania que entri a la web del teatre i pugui agafar les seves entrades gratuïtes, però s'han d'agafar per la web del teatre principal.
1: Que bé. Bueno, ja ho sabeu, és a dir, una cosa que fa estiu, és aquests actes a la fresca, allò que diuen les predines, hem de pensar d'ús a Rebequeta, que llavors fa fresca. I doncs això mateix.
2: Va cincar la fresca, exacte. També convidam a les famílies, perquè hi ha també activitats per infants, és a dir, ja us hi ha contes en el Bibliojardí.
1: Això t'anava a dir,
2: i ja. I divendres.
1: Els contes al Bibliojardí. Jo havia sentit a xerrar de les bibliopiscines, però vius perquè els bibliojardins també... Està molt bé això, perquè dins un jardí, en aquest cas és de la Misericòrdia, hi ha ombra, si està bé, si està més a la fresca també, està molt bé que s'hi facin aquestes activitats. Conta-m'ho.
2: Sí, jo la veritat és que crec que és un dels espais més aprofitats. A mi m'encanta veure el Jardí de la Misericòrdia, ara que ja fa bon temps i no fa una calor excessiva, pues, la veritat és que hi ha molta de gent sempre, perquè a més tenim unes cadires i unes sombrilles i en tots els arbres que hi ha, crec que és un espai que està enmig de ciutat, no? Però que t'abadeix un poc de frentisme de cada dia i sempre hi ha molta de gent allà llegint i volem que sigui també aquest espai, no? En els seus més petits, puguin escoltar aquest contes en aquest jardí, aprofitant aquesta ombra d'hora baixa, i puguin gaudir dels contes, de rondalles, del drac de la lluna, que podran trobar en aquest contes del Bibliojardí.
1: Bueno, per tots els qui ens escolten d'altres illes, d'arreu de les Illes Balears, la Misericòrdia, hem de dir això, que està en el centre de ciutat, però que és un espai cultural que forma part del Consell de Mallorca, que està molt bo de fer arribar-hi, no? Tant si és en cotxe, perquè hi ha pàrquings, com vos insistim, en transport públic, simplement es baixar dels trens si veniu de qualsevol poble de Mallorca i que darrere ets on prevall i vos ho tropareu ben davant i si no, i on aneu per ciutat, en metro o en tren, podeu arribar a la Misericòrdia. Hem de dir que aquest dissabte de la Misericòrdia tenen diferents activitats i diferents tipus d'activitats. Entre d'elles, aquests concerts, vaig per aquí, Bruno Sotos, Cabot, Aina Mateu, tot de crida. Bueno, és que hi ha moltes activitats per triar, no?
2: Sí, efectivament, són diferents estils, diferents formats, perquè un dels objectius sempre és que mos plantejam és que jo dic que va per tots els gustos, no? D'una cultura per tothom i perquè tothom, ja siguin grans o petits, puguin trobar pues, aquell espai que els fa més il·lusió o que els aprovi més a la Misericòrdia, perquè entre tots pues, puguem omplir de vida aquest espai, quan deies, de centre de ciutat i puguin triar pues, ja sigui una banda de folk o rock o un pop acústic o un jazz, no? I aquest teatre que també hem iniciat aquests dies, no? Per tant, jo crec que esperam que hi hagi gran afluència, que segur que serà així, cada any té un gran èxit, no? I un dels altres que també ja hi ha entrades exaurides és la Sarsuela, un recital que hi haurà, que sí, que van recuperar aquest gener en el teatre principal i ara també pues, l'hem volgut fer extensiva en aquest estiu i la Misericòrdia i ja s'han acabat les entrades, per tant jo crec que és un bon termòmetre, no? Sempre és públic que respongui positivament, pues, és un bon termòmetre de que sol anar bé i la veritat que l'estiu i la Misericòrdia sol tenir bastant d'èxit.
1: I Antònia, tu deies, hi ha aquesta la Misericòrdia petit i clar, ara encara et la van a escola però li queda res, no? Els hi queda res. Tots els papars, mamàs, tiets i tietes, predins i predins, dir, que feim ara en són nins. Bueno, idò, hi ha un poquet de tot, des de tallers, contes, bueno, no sé, és a dir, per exemple, vaig aquí, taller de creació de xapes personalitzades, de clauers creatius en plàstic màgic, és a dir, podem tenir els lots entretinguts una bona estona en aquest pati de la Misericòrdia.
2: Totalment, ja anem a les famílies, no? Que ara que ve una època intensa de vacances necessàries, però intenses perquè són moltes hores en nins, que s'apuntin allà a la vista d'Instagram, no? De Cultura Mallorca o aquest calendari que tenim de Misericòrdia Petit, perquè com molt bé deies, poden tenir entretinguts els dijous en contes i els divendres en diferents tallers, a més hi ha per totes les edats, hi ha activitats que són per 0 o 3 anys, per més petitons, i d'altres que són de 6 a 12 o 14 anys, per tant, mos va molt bé perquè agafa una gran franja d'edat que està bé que ets hora baixes però us puguin anar en el jardí a fer una recerca d'estresor, com deies, en un taller de fer xapes, no? O animacions musicals, espais sensorials, o dur-se'n un clauer amb plàstic màgic i que puguin també pues, passar unes horetes que en el final es diuen té moltes i puguin fer amb aquella misericòrdia petita en totes les activitats que hem planificat.
1: Molt bé, idò, moltíssimes gràcies per atendre'ns en bon diumenge en aquestes hores, que no són hores, que sabem que teniu molt de trulls.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I res, ja ho sabeu, convidar no, tothom a que participi, a que vengui en aquesta cultura en vena.
2: Efectivament, a gaudir tots de l'estiu a la misericòrdia amb aquest Misericòrdia Petit, concerts i teatre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé.

0: som de mar i cel. Cuida'm, perquè som de sol i vent. Cuida'm, perquè som de pedra i fang. Cuida'm, cuida'm, cuida'm.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Bueno, idò, ja ho escoltat, mon anant de festa, mon anant de festa, que t'apareix. Però, bé, escoltam Ball Pagès mallorquí, però en la sonada de Ciutadella. En aquest cas no anem a Ciutadella, anem a un altre Sant Joan, i és a Sant Joan de Muro, perquè ja fa uns dies que en aquest municipi de Mallorca estan de festa, la festa d'un dels seus patrons, i bueno, per això volen saber tot allò que passa. D'aquí uns minuts començarà el Family Fun Fest, una activitat per a tota la família. Per això que vos pareixi saludar en Rafael Gelabert, que és regidor de Fires i Festes de Muro, que, Rafael, bon dia, m'apareix que no aturen mai, tu, eh?
1: No, de fet, ara mateix acabem de fer una classe de ioga. A les 7:30 feien ioga, però obert en el públic, eh?
0: Però home...
1: Ara estic relaxat, ara estic relaxat. Aquí una estona no ho sé.
0: És a dir, tu... Bé, clar, com a regidor, has d'anar, clar. Però per referència, tu t'has hagut de posar a fer ioga a les 7:30 del matí en bon diumenge?
1: Exacte.
0: Jesús!
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Bueno...
1: En el passeig de s'arriba, veient sortint tot sol, això ha estat una càrrega d'energia molt bona.
0: Jo també t'he de dir que crec que t'haurà anat bé, en el sentit que en tots els dies que t'esperen va bé relaxar un poc...

0: Però d'aquí a no res, a partir de les... No, ja ha començat a les 9, eh? A les 9 de... Ja ha començat les semifinals del torneig de tennis i a partir de les 10 hi haurà el Family Fan Fest, eh? És a dir, castells inflables, tallers de pintar cares, jocs tradicionals, mini discoteca... És a dir, tenir diumenge els al·lots entretinguts, no?
1: Exacte, exacte, d'això se tracta. A més, si juntant pares, padrins i al·lots, tenim a tota la família contenta, en la qual... la gent el que ha de fer és això, participar de tots els tallers, de totes les activitats, i vas a que venga.
0: I venga. Avui també teniu la tirada local de l'Associació de Caçadors de Muro, la becada. Bueno, entenc jo que un poble com Muro és molt important, la participació de les associacions amb l'organització de les festes, no?
1: De fet, te diria, Raül, que ets la clau. Cada una de les associacions culturals, esportives, es volen tenir el seu granet d'arena, la seva participació organitzant qualque activitat dins el programa de festes. Per això aconseguim tenir una varietat d'actes per tots els públics, per tots els gustos, per totes les edats. I això fa que allarguem aquestes festes durant 15 dies, perquè, clar, tens els tennis, els caçadors, vull dir, el ball de bot, en Serravel, que també volen participar en la bala fresca. Vull dir, cada una de les associacions dels pobles, ja t'he dit, que participa molt activament en les festes de Sant Joan.
0: Bueno, dius si avui cap vespre, perquè avui de matí, si anau per Muro, trobareu tota aquesta Family Fan Fest fins a les 2:30, però dius si anau cap vespre, perquè a partir de les 6 hi ha la gran batalla d'aigua, l'esplanada davant l'Ajuntament. Vol dir que calor no en passareu.
1: No. De fet, ara omplia... Ara posàvem dos contenidors d'aquests d'obra, perquè si sí. No facis idea. I ara les estem omplint perquè la gent pugui carregar les pistoletes d'aigua. I a les 6 de sort baixa has de triar o blau o verd, un dels dos colors.
0: Bé.
1: Allà faran dos bandos i llavors aigua per tot.
0: Aigua per tot. Aquí no. Que tanta sort totes les batalles fossin aquestes.
1: Exacte, només n'hi pus.
0: Exacte. Bé, tot això és el que comença en aquest programa de festes. Ho podeu consultar a la plana web de l'Ajuntament de Muro. Per cert, he de dir... Demà dilluns, 15, que a partir de les 16 fan els jocs d'un temps, baldufes, carreres d'assats, bueno, jocs de tota sa vida, jocs de carrer, he de dir que ens ho toca i serem, per cert, gràcies per sa audiència d'ahir, demà cap vespre serem per Muro, així que ja podem anunciar a tots els morers i moreres que vulguin participar en el toca-toca, Rafel, allà serem, eh? Vull dir, si volen venir a jugar, benvingut serà.
1: Exacte. Menos plays i menos mòbils i més joc d'un temps.
0: Exacte.
1: Això és el que hem d'intentar recuperar.
0: Exacte. No? Escolta, i demà fareu el sopar a la fresca, ballada popular. Conta-mos com és això que és sopar a la fresca. És com a segon quin poble és que ho fan a cada carrer o no? Tots junts a un mateix lloc.
1: Nosaltres ens concentram tots a la plaça. De fet, hi ha inscrites 1.384 persones. Vull dir que la plaça serà...
0: Mare meva!
1: Plena, a més no poder. I sí que és vera que la gent ho sol fer en família, en grups o a nivell associatiu. Vull dir, per exemple, la Serravel·la, fan la taulada, són uns 100 i pico, joves, per exemple, 75. Vull dir, i això, anam sumant i arribam a aquestes quasi 1.400 persones, l'Ajuntament posam set cindris i es boure, i llavors cadascú un fa un pan bali, un fa un fritet, un fa un trompó, i és el punt de trobada dins aquestes festes de Sant Joan.
0: Bueno, i aquestes festes de Sant Joan, jo he de dir una cosa, Rafel, si ara voltres a casa vostra, escoltau això, què vos recorda?

0: Idò sí, els mítics de la infància de gairebé tots els mallorquins i mallorquines són es Cucorba. Rafel, enguany és un any especial perquè són les festes de Sant Joan de Muro on Cucorba diu adeu.
1: Exacte, a més Cucorba, pensau que neix a Muro, els integrants són de Muro i nosaltres els tenim un especial apreci i no poden fallar en aquestes actuacions que a més a Muro tradicionalment sempre han

0: fet tres o quatre actuacions en l'any. La gent de Moró sempre les ha tingut molt presents. I, evidentment, aquesta serà la darrera actuació, perquè ja han fet les tres que solen fer dins l'any, i en la de Sant Joan, com aquell qui diu, direm un adeu a un grup mític com es Cocorba.
1: Un grup mític que, a més, ja s'ha fet públic, rebran una de les majors distincions de la institució insular del Consell de Mallorca, els premis de la Diada, més que merescut, un premi més que merescut, i que forma part de, com deia, de l'infància i del record de moltes generacions d'aquesta illa. Rafel, ara que ja estàveu dins festes, si t'he de demanar quins són els actes principals, clar, és difícil, però els actes tradicionals de Sant Joan, conta-mos com són aquests dies previs a la revetlla del vostre patró i el dia de, pròpiament del patró.
0: Bueno, com deia, intentant fer una varietat d'activitats. Ara, per exemple, una de les coses més arrelades és el sopar a la fresca, la tradicional revetlla les 40 voltes, que és una prova de resistència a la plaça, allà on corredors fan aquestes 40 voltes a la plaça. Això ja ve de molt, molt enrere. Sí. Ja t'he dit que és una prova de resistència important. I després, evidentment, també compaginar amb activitats més actuals. Ara, per exemple, dissabte que ve duim a Balanx, que és un grup molt reconegut, sí, i molt, molt animat per poder fer la revetlla des dissabte. Cocorbes es diumenge, vull dir, és que cada dia feim una festa holi, fes el lots, vull dir, anem integrant la part més nova en la tradicional. I, evidentment, també hem de destacar la part de la ballada dels caparrots de Muro, que tenim de cada una de les possessions de Muro, que surten únicament el dia de Sant Joan a fer el ball dels caparrots, en la qual aprofit per convidar-vos a venir a cada un dels actes. Són molts, però t'he dit que tenim per varietat, per gustos i per edats.
1: I per edats. Molt bé. Idò, Rafel, res, espero que t'hagi anat bé aquest ioga i molta força per tots aquests 20 i pico de dies de festa.
0: Molt bé.
1: Gràcies. Que vagi bé, Rafel.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversió.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Ai, Déu meu, pell de gallina, eh? quan escoltam aquesta cançó, perquè això vol dir que ja som a damunt d'aquestes festes de Sant Joan, podríem dir que les festes més importants i reconegudes de les nostres illes internacionalment, les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca. Unes festes que aquesta casa i Ivetres Televisió i Ivetres Ràdio retransmetren tots els principals dies en els principals actes i que, com un any més, podreu veure i gaudir a través de la ràdio pública i la televisió pública de les Illes Balears. Però nosaltres, ara que falten poques setmanes, volem saber com se prepara la festa, com hi ha aquest ambient i, sobretot, d'una persona ciutadellenca, d'una persona que ho viu de bon de veres, que mos pot contar com s'ha de viure i com s'ha de respectar la festa, volen saber tots aquells consells per tots aquells balears o ciutadans d'altres punts, tant de les illes com d'altres llocs d'Espanya, que vagin en aquest moment a les festes de Sant Joan, han de saber i han de respectar. Per això, volen saludar en Esteve, que... Bon dia, Esteve.
1: Bon dia a tothom.
0: Esteve, tu hem de contar el primer de tot de que mos coneixem. Esteve, durant molt d'anys l'he entrevistat en els especials de Sant Joan, en el carrer Sant Cristòfol, i en Esteve, jo el tenc com Esteve, és flabioler. Per què això, Esteve?
1: Bueno, jo hi posaria un matís.
0: Mem.
1: El flabioler aficionat.
0: Bé.
1: Perquè quan ratllam de flabioler, ratllam del flabioler oficial. I, per tant, jo som un aficionat.
0: Perquè tu, durant molt d'anys, Esteve, què has fet? Conta-mos-ho.
1: Mira, què he fet? Jo sempre la festa l'he dut de dins, com molt de ciutadellencs i altra gent, que tampoc no són ciutadellencs. I ja de bon dematí, el dissabte Sant Joan de matí, anava a veure ballat sol, que deim, i en aquell temps arribaven cavalls i per tenir-los a prop, l'amo, per tenir-los a prop, més de dins el poble. I la gent, i molta gent, anava esperant-los a la placeta de les palmeres.
0: Ah, molt bé.
1: I aquell que tenia un tambor, aquell que tenia un fabiol, i sonàvem i, bueno, i fèiem quatre bromes, i això a poc va anar... cada any fèiem això. I un any ja vaig fer un fabiol un poc raro per fer un pot de bulla. Després, un altre any, ja vaig fer el maulo de macarrons en la creu de Sant Joan i repartíem amb el company Antolo, repartíem macarrons i confits i bueno, i això era el pre-festa
0: que
1: fèiem un dissabte de Sant Joan de matí, que encara no hi havia res, només hi havia la preparació, perquè, com sabeu, es comença el primer toc,
0: exacte,
1: el dissabte de Sant Joan de matí, el primer toc és a les dues en punt. I, per tant, a la una i mitja, nosaltres ens retiràvem i donàvem pas
0: és oficial,
1: a la festa oficial.
0: Bueno, així tot, Esteve, feis bulla, feis poble, feis festa, i això la gent ho valora moltíssim, no només els ciutadellans i ciutadellancats, sinó tots els qui, d'una manera o una altra, visitam, vivim aquesta festa que els ciutadellans i ciutadellancats ha obert al món. Conta-mos, Esteve, ara falten unes setmanes, una setmana i dies, per gaudir d'aquestes festes de Ciutadella. Com se prepara un ciutadellenc? Com se preparen ara les famílies de Ciutadella per viure aquestes jornades intenses?
1: Doncs pues mira, molta feina. Molta feina, però una feina amb gust. Jo et diré el que jo solo fer un poquet abans de la festa. Abans de les festes, aquests darrers anys, me conviden a puestos de gent que no pot sortir per la festa, que no la pot viure en el carrer, i vaig a fer una sonada de tambor i fabiol, Després, per l'altra banda, també les cases estan preparant els menjars, com són pilotes amb tomatigat o amb salsa de moula. Després també les enciamades buides, que no són com les mallorquines,
0: no,
1: les de Cabell d'Àngel i de so. Aquí, l'enciamada típica nostra és l'enciamada buida. I també preparen el xicolati, que és una mescla de xicolatis, i què te diria?
0: I les cases, no? Perquè també hi ha molta feina de preparar les cases, perquè qui més qui manco rep a molta gent a casa, i com tu deies, han de preparar el menjar, i també les cases, perquè en el final han de rebre molta de gent.
1: Així és, així és. Clar, tota festa se comparteix amb la família,
0: clar,
1: se comparteix amb els amics, se comparteix amb el conegut que acabes de conèixer, però és una festa compartida. Però també amb mesura, perquè avui en dia hi ha la creença de que a totes les cases se pot entrar, i d'això perquè s'ha fet un pot de mal propaganda.
0: Clar.
1: I això tampoc no és així.
0: Per tant, hem d'aprofitar aquest mitjà, que per cert, vull saludar, que ara mos han escrit un oient i mos demanen, Raül, bon dia, vaig en el teu poble, en el mercat, un lloc per berenar, idò, que vol que te digui, vais on vais a consell, serà bo, si vas a Castorré, o a Teades, o en el club, serà bo. Però, vull dir, aprofitant aquest mitjà públic, perquè si algú mos està escoltant ara mateix i té algun dubte d'aquesta festa, de com s'ha de fer, de com s'han de comportar, de què han de respectar, n'Esteve també mos ho pugui respondre. Esteve, per la gent que venim de fora, la gent que venim de qualsevol, és igual que siguin de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera, de Catalunya, d'allà on sigui, que venguin en aquestes festes de Sant Joan, què són aquelles coses sí o sí que hem de tenir en compte i hem de respectar cap a els ciutadallencs?
1: Mireu, Ciutadella està oberta a tothom, però el que volem tots els ciutadallencs i els menorquins en general, perquè també n'hi ha d'altres de festes, i el que volem és un respecte. Un respecte a la festa, a les arrels que ens hem arribat d'anys enrere, de pares a fills. El que volem és que sigui tot el que es diu la paraula festa, realment, que sigui una festa. Però quan hi ha una massificació, ja sabem que hi ha de tot, però entre tots hem de fer que hi hagi un bon ambient, una cosa amigablement, i sobretot respecte en el protagonista. El protagonista de la festa no som els qui anem baix, sinó els que són els caixers i cavallers.
0: I tant.
1: Aquests són realment els protagonistes, i quan a lo millor volem fer o intentar que faci un vot o això, no hi ha que tocar el cavall, perquè el cavall sabem que és un animal noble, però també és un animal.
0: Clar, i tant.
1: I, per tant, dalt té el cavaller o el caixer que el comanda. I si nosaltres el tocam, si nosaltres fem coses que no tenim que fer, allò es pot
0: desbocar,
1: que va,
0: no?
1: En vez d'una festa, amb un drama.
0: I tant, i tant. Bé, preneu nota, principalment jo diria que el més fàcil és això, que tu deies, respecte, festa, bon ambient, i deixar pas en els protagonistes. Ja no només jo afegiria, no només en els caixers, o tots els participants, sinó en els mateixos ciutadallans i ciutadallenques que sou els protagonistes de la vostra festa. Per tant, crec sincerament que els llocs de davant, els llocs més a prop, els millors llocs, han de ser pels ciutadans i ciutadallenques, i els que venim de fora han de ser espectadors, que ja tenim sort de poder veure de prop. Esteve, m'agradaria que ens acomiadàssim, ens veurem per Sant Joan, però que ens acomiadàssim amb un dels teus poemes. Mos en diràs qualcun, o no?
1: Sí.
0: Vinga, mem.
1: Mira, una coseta et diré, perquè aquest dia s'has presentat, perquè saps tu que, o sabeu,
0: sí,
1: que per conèixer i estimar s'ha de saber com és una festa, o les coses s'han de saber. I aquests dies passats s'han presentat, han fet un llibret molt senzill, que jo el recomano a tothom, per na Majo León i na Gemma Contreras, que es diu La vestimenta de les festes de Sant Joan. I és un llibre dedicat als petits, a fi de que coneixin, coneixin la festa com és, la vestimenta com és, i, bueno, i és molt important.
0: Molt bé.
1: I aquesta gent, i per fer un regalet en el nebot o en el net...
0: Ja està bé, això, clar.
1: És ideal. I així els petits ja venen coneguent la festa, i això dona peu a que el dia de demà també surti molt millor.
0: Així
1: és. Per altra banda, et diré que enguany he fet aquest poema. I si després del poema vols que faci una tocadeta, una sonadeta de tambor i fabiol, acabaríem així.
0: Venga, mem.
1: I diu així: Ciutadella es manifesta. Ciutadella es manifesta l'amor que li té i no ment. Bandera de roba honesta, creu blanca penjada es vent. I si un o una es de ment calenta, sa sang li rebull novament. I si el teu cor bombeja de valent, tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Respecte es que es veu i et sent. I si de sa bulla no fas tempesta, xalaràs de sa nova gesta i t'alegraràs sentiment. I si no tens control de sa aigordent, et cremaràs cos i un baf pestilent. Tendràs una mala ingesta i després remordiment. I tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Foc i fum manté l'esperit calent. Tiram sa casa per sa finestra, per places i carrers, festers ardent, junta de caixers, voluntaris, ajuntament, Creu Roja, policia, sempre pendent. Som-ho, es ve, capellana, i si és creient, també a cases monges vas un moment, i a Sant Joan de missa, camí llarg i lent, que tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. I ara em ven el pensament, coques i pastissets, de sucre, una bona vesta, xicolati, menjar blanc, pilotes, bon aliment, força per fer entre avui cap vespre, carquinyols, macarrons, confits, d'anís i de menta, tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Quan tiris avellanes, feu conscient, tiren carinyo i no amb requesta, i es respondran amablement. Toques cavalls serenament i millor sempre s'atesta. Quan baixis en el pla, vés amb esment, no vagis de valent ni de valenta, que hi ha passadís i molta de gent, i si tens cura, camí vas fent. Quan sona la senyal es fer violer, ho entens? Passen cavalls al galop, està atent, que tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Gràcies a tu i a l'orquestra que fan sonar l'instrument. Caixers, cavallers, l'alegria augmenta quan es jaleo és un lluïment i tot ajuda a una gran festa. I si tu és noble i tu bona i llesta i estimes Sant Joan, té present que tot ajuda a fer una gran festa perquè tot surti amigablement.
0: Molt bé, per favor. Bueno, Esteve, moltíssimes gràcies. Mos veurem per Sant Joan. Bona festa.
1: Vinga, bona festa i a reveure.
0: Adéu, adéu.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
4: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
2: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
0: Bueno, i això mateix, continuem aquí a La Gran Vida en directe, són les 9:47 i ara és moment de parlar-vos de l'actualitat i com cada diumenge ens visita en Julio Bastida, Toque Diario Baleares. Julio, bon dia, com
5: què
0: estàs?
5: Què tal, bon dia, com estàs?
0: Molt bé, ja ho veus, aquí de festa en festa i ara ens topam amb la realitat i és que a vegades ha... no només és festa.
5: No, no, hi ha altres coses, per cert. Tu saps el que és un trilero?
0: Sí, sí, sí.
5: Que són els trileros? Que
0: havia... Bé, no sé si encara n'hi
5: havia. I són.
0: Ah.
5: La platja de Palma.
0: La platja de Palma, sí.
5: La platja de Palma està plena de trileros.
0: Ah.
5: I els trileros principals, o sigui, la colla principal de trileros, són els Bustamante, que no són d'en David Bustamante, dels cantants Bustamante.
0: No són, en declarir, eh? No són família.
5: No té res a veure amb en David Bustamante els cantants, sinó que és una família
0: sí.
5: d'ètnia gitana, molt coneguts a la platja de Palma, que duen 40 anys fent estrile. I nosaltres, avui, hem entrevistat, en aquest cas, a Hockey Balears, hem entrevistat per primera vegada en 40 anys,
0: sí.
5: que se diu aviat, en Fernando Bustamante,
0: que
5: és... no és el cantant,
0: clar,
5: és el patriarca...
0: És el patriarca d'aquesta família.
5: D'aquesta colla de trileros. Vale. Tu què consideres que són els trileros? Enganen? Són delinqüents? Tu què penses dels trileros?
0: Bueno, jo el que primer que penso és com pot ser que la gent hi caigui.
5: Correcte.
0: Això és el primer que penso.
5: Correcte.
0: El que siguin ells o no, això ja ho determinarà la justícia, no sé. Però jo penso que com pot ser que la gent s'agasqui, no sé, caiguent en aquesta trampa.
5: Hem de partir de la base de que mai pots guanyar, perquè la bolleta desapareix. Sí, en el moment que te fan tal, la bolleta desapareix. Per
0: sí.
5: tant... mai pots guanyar, per tant, és una estafa.
0: Però això vol dir que a la gent de fora, els estrangers, per exemple, no, allò, perquè n'hi ha molts que són habituals, per tant, ja duen 40 anys veient-los, però en aquests altres països no existeix això dels trileros i, per tant, no ho saben?
5: És una cosa molt espanyola.
0: Sí?
5: Sí, sí, sí. És cert que la Costa Brava i tal sí que existeix, a Canaris també, però és molt d'aquí, o sigui, molt d'Espanya. Trile...
0: Idò, per favor, estrangers i visitants...
5: Ells diuen... que ells no estan estafant a ningú, que ells són bona gent i que el que se dediquen és que si un guiri, això diuen ells, un guiri ve aquí i vol guanyar dos bes perquè és un avariciós, pues, escolta,
0: si caus.
5: Però que ells reconeixen que són els menors dels problemes que hi ha a la platja de Palma.
0: Clar.
5: Perquè ells no ataquen a ningú, són els turistes que van a ells i qui vulgui o passar-se de llest... pues ells els han d'ensenyar com funciona.
0: Ai,
5: i ha estat una entrevista molt interessant perquè en Fernando Bustamante, que després de 40 anys, diu que enguany se retira.
0: Ah, però ell, però vol dir que potser la seva saga
5: sí,
0: continuarà,
5: seva saga,
0: no?
5: Sí, la millor continuarà. Han de dir que varen arribar 3 fa 40 anys
0: sí.
5: i ara són 300.
0: Mare sí, meva!
5: La família de Bustamante són 300 persones que estan controlant el que és la platja de Palma i se reparteixen. El germà major està en el balneari 1,
0: sí.
5: que és el millor puesto. Després, en el pont dels jueus, allà el germà 2, i després van tenir 5 germans, se van repartint tota la platja.
0: Els balnearis per germans.
5: Els balnearis per germans.
0: I d'aquells 5 germans, o 3, o que venguessin, ara ja són 300.
5: 300, perquè clar, hi ha fills,
0: clar,
5: hi ha nets...
0: Clar, fills, nets
5: I m'ho han contat com funciona una colla de trileros. Perquè moltes vegades la gent se demana, i com funciona això? Doncs pues mira, hi ha una catxa, 3 patates, l'estaer,
0: sí.
5: fan foradet i fiquen una piloteta.
0: Vale.
5: I són entre 10 i 15 per colla. És a dir, tu imagina't el que hi ha. Tot això d'una parafernàlia...
0: 15 per colla perquè, clar, hi ha els que fas joc,
5: Correcte.
0: No? I els que fan de clients.
5: Hi ha el David Copperfield,
0: sí.
5: que és el qui...
0: El mag.
5: Que desapareix la patateta.
0: Sí.
5: I després hi ha sempre 4 o 5 que fan de clients que són el ganxo.
0: Vale.
5: Els que enganen a la gent, els turistes i tal, i aquests sempre guanyen. I quan li toquen el turista, perd. Estic xerrant de que són 200 euros per partida, entre 100 i 200 euros per partida, o sigui, fan dos bé,
0: sí, sí.
5: I després hi ha els aguaderos, els aguadors, que són aquells que estan separats i si ve la policia, agua, agua, i pss,
0: i ja saben.
5: També t'he de dir que...
0: Han de canviar ja la paraula perquè ja tots sabem que agua vol dir policia.
5: També hem de dir que això és una falta administrativa, no és un delicte.
0: Ja.
5: I la novetat d'enguany és que duen una GoPro.
0: Com?
5: Ells duen una GoPro. Sí, s'agraven perquè abans què passava? Que jugaven, l'estranger s'enfadava perquè perdia, anava a la policia i diu que l'havien estafat.
0: Uh-huh.
5: I un delicte d'estafa sí que és un delicte.
0: Clar.
5: I per tant els detenien, els duen a comissaria, després quedaven res perquè no podien demostrar, uh-huh. I ara no, ara ho graven, i si el client diu que l'ha estafat, treuen la gravació i la policia només li pot posar una falta administrativa per jugar a la via pública, però no ho pot detenir, i detenen en el turista per denúncia falsa. Perquè tu no pots dir que has fet un delicte si no ho has fet.
0: I amb aquesta manera diuen, no, és que tu has jugat perquè volies.
5: Correcte. És que és així, eh?
0: Sí,
5: els turistes van voluntàriament i juguen. Són beneis, és així.
0: I ja està.
5: I encara que en els hotels ho diuen, sempre hi cauen.
0: Bueno, idò, ja ho veus, podeu veure aquesta entrevista 40 anys després.
5: Dura 13 minuts, eh? Una entrevista gravada en vídeo que és espectacular. O sigui,
0: molt bé,
5: és
0: molt bé.
5: Una darrere l'altra. O sigui, idò, no t'ho hauré de riure.
0: Idò, si la voleu veure i sabre els secrets d'Estrilers de la platja de Palma, aquí queda aquesta entrevista, però han passat altres coses, eh?
5: Han passat altres coses, com per exemple, i això ja sí que és més seriós, l'incendi, que van morir dues persones, un home de 58 anys, argentí, i una dona, que era aquest home era socorrista i duia manteniment d'un hotel de vora, i una senyora estrangera, també britànica, que vivia en el nou pis d'aquest incendi, a Martín Ros García. Això està molt a prop de Punta Ballena, i hem de dir que són aquests edificis de fa més de 60 anys.
0: Molt alts, no?
5: Molt alts, 10 plantes, però que la planta baixa és un quart pis. És a dir,
0: clar,
5: que hi ha 3 plantes per avall que donen cap a la mà i després, a peu de carrer, ja tornen a pujar. Què va passar? El foc se va produir a la planta tercera, que és un menos 1,
0: sí,
5: un soterrani, i va agafar tanta temperatura, l'incendi, que el foc que pujava tenia tanta càrrega de temperatura que fonia totes les portes que anava
0: per les cases.
5: Sí, sí. I les finestres, i va fer un desastre. De fet, l'incendi se produeix a la tercera planta, soterrani menos 1, i els dos morts estan a la novena.
0: Ja me diràs.
5: Perquè van intentar sortir per l'escala, aquest fum tòxic, que era negre i molta temperatura, els hi va inhalar i varen morir a l'acte aquestes dues persones. I ara, la darrera novetat que tenim és que tot sembla que, segons la Guàrdia Civil i els bombers, que varen fer la investigació, tot se va declarar a la cuina d'aquest tercer pis a la llalera. La llalera va ser la que va fer una fallida, pensant que era algo elèctric, se va començar a calar foc, aquest home que estava allà de dins intentava apagar el foc, no ho va aconseguir, va pujar i ell sí que va aconseguir sortir de casa seva i al final, pues, dos morts i un
0: mort. Bé, gràcies que passen perquè en el final és tan mal de fer. Han d'anar alerta i això, però clar, tu dius, ha estat una gelera, com podria ser una altra cosa? Però bé...
5: han detingut a Lico.
0: Bueno, això de Helico me va sorprendre molt perquè, clar, ja vaig veure les imatges, no?, amb ell per allà per l'hospital. Què va voler fer aquest home?
5: No ho sé. Bueno, t'he dit sincerament, no ho sé jo, no ho sap la policia, i lo pitjor, que no ho sap ni ell.
0: Ah.
5: O sigui, el problema d'Helico, des de fa temps, és que està molt enganxat a les drogues. I quan un està molt enganxat a les drogues, passen aquestes coses. Que no sap massa bé en quin dia vius,
0: ni el que
5: fas. Lo que va succeir, mordiven, és que a les 2 de la matinada hi va haver un tiroteig a Son Banya. Ningú sap massa bé el que va passar, van cridar la policia. Quan van arribar ja no hi havia ningú. I allà ja s'ha quedat la llei de silenci,
0: clar,
5: ja ningú diu
0: no
5: res.
0: No va passar res.
5: 2 hores més tard, criden de l'hospital de Son Llàtzer, a urgències, que se va presentar a l'ICO, fora camiseta, tot ple de sang, ple de sang, que no se sap massa bé
0: què
5: havia passat. També tenia un talls per braços i, bueno, manava molta sang. Clar, tothom se va assustar molt. Tu imagina't que tu estàs a l'hospital a les 6 de matí a urgències perquè estan malalt i t'apareix un tio amb una pistola en sa mà, aixecat, dient, me quiero matar, me quiero matar, i tot ple de sang, i imagina't la situació. Ve la policia, ho va detenir, s'ho van endur a la comissaria de Passeig Mallorca, i després, el mateix dia, va passar a disposició judicial i ho van deixar en llibertat en càrrecs. Ningú sap massa bé el que ha passat, i torno a repetir, ni ell tampoc, va anar al metge, i supos que és que està sota l'efecte de les drogues, i això és el que va passar.
0: Bueno, fa unes setmanes va ser notícia la Paca, no? que se queixava de la pel·lícula Mallorca Confidencial, que per cert encara estan als cinemes, que no era...
5: La Xussa.
0: No li agradava allò. La Xussa.
5: Allà la Xussa
0: i la Paca.
5: Bé, també he de dir una cosa, ara a tots els respectes. Qualsevol persona que conegui un poc Son Banya, que conegui un poquet la Paca, veure en Lolita interpretar la Paca, la Xussa, xerrant en català, quan la Paca li ve justet, xerrant castellà, justet, eh? O sigui, jo crec que no ha dit una paraula en mallorquí en sa vida. Era un poc...
0: Jo vaig anar a la preestrena, la pel·lícula m'ha agradat molt, però sí que és vera que me va sorprendre aquests moments de xerrar...
5: Van anar a la preestrena?
0: Sí, vaig anar a la preestrena i Betres, aquesta que Santa Casa me'l va convidar, i molt bé, és veritat que molt bé. Però, clar, és vera que... És a dir, el moment en què xerra no l'ha dit tan sol jutge, encara m'ho puc creure més, no? Perquè, bueno, no sé, potser ho ha après, perquè ja...
5: L'ha après res.
0: Hi ha gitanos catalans, no?
5: Sí,
0: que en xerren.
5: Però no són d'aquí.
0: Però no són els d'aquí.
5: Sí, no? Jo sé que hi ha gitanos catalans, però concretament a Son Banya no hi són, no?
0: No xerren, no xerren.
5: Gitanos catalans d'aquí estan a altres bandes. Estan més a Espar Forana, també al Cudi, també a Cala Millor també n'hi ha, però aquí... No n'hi ha.
0: No n'hi ha.
5: Son Banya no.
0: Bé, i de vos recomano anar a veure-la, tot i que els protagonistes... Doncs, bueno,
5: Ha sortit a Netflix.
0: Sí, crec que sí.
5: O la veurem a IB3.
0: Ah, també, clar, IB3, clar, segurament.
5: Senyor Godoy mos va dir que molt aviat la posaran,
0: no?
5: A IB3.
0: I de ja està, de molt aviat la posaran aquí a la casa.
5: S'ha darrere. Ràpida. Han detingut un professor de SUIP.
0: Sí.
5: Un professor de SUIP, ojito, li demanen 15 anys de presó perquè... La policia va detectar aquest seu fill, un nadó, un bebè,
0: sí.
5: Sofria maltractament i quan va anar a l'hospital tenia un braç fracturat.
0: Mare mia.
5: Lo que se sospita, i per això està detingut ell, és que n'implorava... plorava. I ell estava tot sol, no sabia què fer, li va sempatejar, ho va copetjar i ara li demanen 15 anys de presó a aquest home, que, per cert, és professor d'ètica i de...
0: Ai, de mira.
5: Per intentar lluitar contra la violència, i ara, presumptament, ha fet això al seu nadó i li fiquen 15 anys. La dona també va estar detinguda, però li ha llevat la imputació perquè se pensa que ella no sabia res i que era el seu home.
0: Molt bé, Julio, moltes gràcies.
5: Fé bon dia.
0: Idò, la setmana que ve, ja ho sabeu, més actualitat ara, informatius.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Recordeu que la carretera d'Artà a Santa Margalida fins l'encreuament amb la de Conies cap a Manacor patirà talls de la circulació fins la 1:30 per una carrera de bicicletes, una carrera que també afectarà el trànsit en aquesta mateixa carretera de Conies, que, però només fins al desviament per tornar cap a Artà per Infern i Carrossa. D'altra banda, en aquest cas per una cursa a peu a Porta o Petro Santanyí, hi pot haver afectació també del trànsit a la carretera de l'Alqueria Blanca Mondragó, també al camí de Sa Torre, entre altres vies secundàries. Quant al temps, continua l'estabilitat i el sol estiuant, que això sí, avui amb pols en suspensió, especialment cap al sud de l'arxipèlag. El vent continuarà bufant fluix de llevant i la situació marina ja serà molt més tranquil·la. Les temperatures màximes, pràcticament com ahir, es situaran entre els 28 i els 34 graus, preferentment a les més altes a l'interior de cada illa. I aquesta matinada, per cert, hem tornat a tenir nit tropical sense baixar dels 20 graus a Cala Ratjada, per segona nit consecutiva, i també a Banyalbufar, a la Serra de Tramuntana. Minven i s'encareixen a Mallorca les finques rústiques edificables. En 10 anys s'ha construït a 3.000 i el preu ha passat d'entorn als 120.000 als 400.000 euros, segons s'ha pogut saber i vetres informatius. Les operacions de compra-venda són sobretot de ciutadans arribats de fora, principalment alemanys i suecs. Glòria Mulet, agent de la propietat.
2: Lo que és la nostra oferta mos ha de ballar moltíssim, perquè la preparació ha estat tot per immobiliàries regentades per estrangers, alemanys, suecs, sobretot.
1: I el moviment Via Menorca ha tornat a reclamar aquest dissabte cap vespre a replantejar el model econòmic que dispara el preu de l'habitatge i minva els recursos naturals, denuncien. Prop de mig milenar de persones s'han concentrat a la plaça de la Biosfera de Mó contra la massificació turística. Oriol Radalga i Anna Gornet són portaveus de Via Menorca.
3: Amb un terç dels turistes actuals teníem unes condicions econòmiques millors, la gent tenia una renda per càpita més alta.
4: Que duim dos anys mobilitzades, duim dos anys activant protestes de diferent manera, moltes, molt participatives, molt comunitàries, i no hi ha cap tipus d'acció ni de canvi.
1: Bona part de les concessions que la Conselleria de la Mà té pendents de resoldre des que va rebre la competència de l'Estat són a les Pitiuses, 405, segons han pogut esbrinar la redacció de la delegació d'IB3 a Eivissa. I més de la meitat a Sant Josep, la majoria d'escàs. Quant a les autoritzades, aquestes concessions, n'hi ha 64 a la major de les Pitiuses i 11 a Formentera. Des del traspàs al govern s'han demanat unes altres 27 concessions més a Eivissa. Per cert, que en aquest àmbit del litoral marí, avui el govern, la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua, ha informat que Ports i Bé ha declarat abandonades 8 embarcacions i 7 motors localitzats a Porto Colom i la colònia de Sant Jordi relacionats amb el trànsit migratori i regular. I acabarem fent-nos ressò de la informació de fora de les illes, en aquest cas de la informació internacional, perquè segons el president dels Estats Units, Donald Trump, avui s'ha de signar l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra amb aquest país de l'Orient Mitjà, que permetria reobrir immediatament l'estat d'Hormuz. En canvi, l'Iran diu que de moment la signatura del memoràndum per aquesta entesa de fi d'hostilitats haurà d'esperar encara uns en dies. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Vinga, doncs són les 10 i 5 del diumenge 14 de juny ja i començam aquesta segona hora de La Gran Vida. Tenim en Luis Menéndez del control tècnic i si voleu demanar-nos alguna cosa, com avui, que me demanaven un lloc per berenar consell en el meu poble, i doncs teniu el nostre número de WhatsApp.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, això és aquesta segona hora de La Gran Vida, que avui estem fins a les 12. Parlarem un poquet de tot. Primer de tot farem un repàs per l'agenda de tot allò que podeu fer i gaudir durant el dia d'avui i els propers dies a les Illes Balears. És a dir, de cap vostre, si hi sou és perquè voleu, perquè hi ha mil i una activitats. Després farem una passejada per Mallorca, perquè avui celebra, i durant tota aquesta setmana passada també, la Fira de les Herbes de Sauva. Anirem fins allà, xerrarem amb el seu batle i mos contaran com estan visquent aquesta Fira de les Herbes. També farem o tindrem després una entrevista. Ja sabeu que entre tu i jo tenim cada dia, cada diumenge, una entrevista d'una horeta, una entrevista llarga, per conèixer en profunditat en el protagonista del dia. Vos he dit que és mallorquina, que viu a Barcelona. No vos he dit la professió, però vos diré que és cantant. I que darrerament ja ve molt perquè comença a tenir feineta per aquí, cosa que allò que diuen, no? Un no es profeta mai a la seva terra. Bé, idò, a poc la nostra protagonista s'està fent un racó en el món musical de les nostres illes. Després vos avançarem una micona més perquè això serà a la tercera hora. Però abans de tot això, que tindrem la nostra recepta, ja ho sabeu, anirem fins a l'esport de Solla, en Maribel Quirós, veurem a mem que mos prepara avui, i després sí que ja passarem en aquesta tercera hora. Però el primer que podem fer és treure paper i bolígraf perquè començarem en l'agenda. Primer de tot, començam La Gran Vida.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

Exacte, l'espectacle ha començat i és que aquest cap de setmana hi ha moltíssimes activitats. Ja sabeu que s'està celebrant tot tipus d'actes arreu de les illes, no només per festes patronals, que ja han començat, com avui xerràvem amb Muro, sinó també amb altres tipus d'activitats. Per exemple, avui capvespre teniu una cita del concert de David Gómez a Sineu, piano i 200 espelmes.

si en lloc de piano, el que sou un dels aficionats als a les festivals d'estiu, de ben segur teniu les vostres entrades aquests dies al Mallorca Live Festival, que d'aquesta casa n'és mitjà oficial. Bé, idò, avui faran aquest tancament d'aquesta edició 2026, una edició plena d'artistes i que avui acabarà amb un gran espectacle amb molts artistes, però que té un cap de cartell. És David Guetta.

I d'ací, David Guetta posarà el colofó final d'aquest Mallorca Live Festival Occident que omple el municipi de Calvià amb aquestes actuacions espectaculars. Ahir va actuar la cantant Aitana, que de fet va recordar i que s'està fent molt viral la seva entrada o el seu agraïment a Mallorca perquè va ser aquí quan es va poder presentar el concurs que la donaria a la fama, Operación Triunfo. Va dir que quan va venir aquí no la varen voler acceptar en el càsting perquè no tenia els 18 anys i va haver d'anar a Madrid, on ja sí, uns dies després, tenia aquells 18 anys. Així que, ja ho sabeu, a vegades les oportunitats no arriben tot d'una, però en aquest cas va ser el seu èxit i ahir ho recordava en aquest concert al Mallorca Live Festival. Avui, com dèiem, serà aquesta darrera jornada. Recordeu que teniu tots els bussos de llançadora que duen fins al festival per no haver-hi d'anar amb cotxe. Hi ha aquest transport públic a través dels bussos llançadora arreu de Silla de Mallorca. I ara, si sou més del món tradicional i dels productes locals, teniu una cita avui, una vegada més, un any més, amb el producte local mític de Porreres, els seus overcocks.

Estau escoltant la banda municipal de Porreres, una fira que, com dèiem, està fent tot aquest cap de setmana diferents activitats, però que avui podeu aprofitar també per gaudir-la, per anar i tastar aquests ubercocs, diríem que en denominació d'origen, els ubercocs de Porreres. Ja ho sabeu, encara hi sou atents, teniu tot el dia per anar-hi i també gaudir de tot un llarg etcètera d'activitats ara que hi ha en aquesta fira de Porreres. I bé, també n'hi ha d'altres que vos agradarà més, per exemple, el ball tradicional, la música i la indumentària de les nostres illes, en aquest cas a les 8:30 a la plaça del Velador d'Alcúdia.

si voleu ballar una jota, idò, ja ho sabeu, podeu anar fins a Alcúdia, que vos hi esperen a partir de les 8 i mitja, ja farà bon estar, no fa tanta caloreta, i pels qui sou com jo, que lo de ballar no és la vostra, podeu seure i veure aquesta mostra de la indumentària tradicional mallorquina en diferents èpoques. Ja ho sabeu, que a partir de les 8 i mitja vos hi esperen a Alcúdia amb aquesta activitat. I els qui teniu petits a casa, que ara mos esteu escoltant, direu, què feim ara amb aquests nins i aquestes nines? Ja només pensar que d'aquí no res acaba l'escola, però avui, en diumenge, què feim? Bé, idò, teniu una oportunitat, i és anar, en aquest cas, fins a Muro. Allà, fins a les dues, s'hi celebra, dins els actes de la festa de Sant Joan, jots, castells, inflables, tallers, tot a la plaça Major, fins a les dues, a Muro.

Això sí, si voleu gaudir d'aquesta darrera actuació dels Cucorba, dels mítics Cucorba, haureu d'esperar, en aquest cas, fins dia 21 de juny, que serà a les 7 d'escap vespre, a la plaça Major de Muros, poble natal dels components d'aquest grup mític d'animació infantil mallorquí. I els qui sou a Menorca podeu pegar un vot avui cap vespre a partir de les 9 en el claustre d'Amor, perquè hi ha el concert de Martí Genestar.

I si estàu a Eivissa o Formentera, avui i tota aquesta setmana s'hi està celebrant l'Eivissa Pride. Actuacions, activitats, concerts, visites a dalt vila, tot per reivindicar l'orgull LGTBIQ+, amb l'Eivissa Pride. Ja ho sabeu que hi ha diferents activitats durant tota la setmana i avui també. En quedaran algunes més durant la setmana, però atents a la gent d'eivissenca perquè podreu anar també fins a Sant Joan de Labritja. Allà comencen les seves festes de Sant Joan.

Idò, ja ho sabeu, jo crec que hem fet un repàs un poc per totes les illes de tot allò que poden fer avui i els propers dies. Així que ara hem de continuar amb el programa i que farem una passejada per Mallorca.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Vinga, idò, som en aquesta passejada per Mallorca i, com vos deia, aquest cap de setmana s'està celebrant el que és la Fira de les Herbes de Seuva, una fira que ja és més que tradicional, una fira que té un programa d'actes enorme i que avui volem aprofitar per xerrar-ne amb el batle, el senyor Joan Roger, que ens acompanya i que estic segur que està ben enfeinat des de la setmana passada, perquè hi ha un munt d'activitats des de dissabte 6 de juny que varen començar durant tota la setmana. He vist que hi havia tats de coques, hi ha hagut presentacions, bé, un poquet de tot, però avui aquesta fira és important. Per això el saludam. Joan, bon dia, com anam?
2: Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns i fer-nos tant de cas amb motiu de la Fira de les Herbes.
1: Bueno, Joan, què suposa aquesta Fira de les Herbes per un municipi com Seuva?
2: Bueno, suposa un gran aconteixement, no tan sols cultural, sinó també de desenvolupament econòmic i social. Uh-huh. 27 edicions de la Fira de les Herbes, es vol dir, però és el mal de fer.
1: Clar.
2: Per tot el que ha dut. Però també és cert que aquesta fira té el gran avantatge de que la forma una comissió de la Fira de les Herbes. I aquesta comissió està integrada en persones compromeses, en persones de coneixement, en gent que aporta sabers científics i gent que també aporta tota la participació, coreografia i tot el que significa el muntatge d'una fira que vol arribar no tan sols a tot el nostre municipi, sinó també a Rous de Mallorca.
1: Clar, perquè són molts els visitants que han aprofitat per venir aquests dies a Seuva, per veure-vos, per conèixer el municipi, però com deia jo, la festa és, no només és un dia, sinó és tota una setmana d'activitats. Sí. He llegit en el programa que s'hi han fet, bé, a part de 25 anys de l'estol de les Herbes, que s'ha fet un llibre per pintar. Per la gent que no ho conegui, aquest estol de les Herbes, que són aquests caparrots, aquesta història i aquest llibre que enguany heu posat en marxa?
2: Sí, enguany, motiu de que hem superat la 25a edició de la Fira de les Herbes, ha tingut lloc la presentació de dues publicacions. Per una banda, un llibre dedicat a aquests 25 anys de la Fira de les Herbes, que és un recull, una memòria de tot el que ha passat. Un testimoni de com va començar la fira, els elements de la fira i el que m'ho va dur des dels seus inicis en el dia d'avui. És un llibre que ha coordinat amb Margalida Sastre i també ha col·laborat amb Miquel Perelló, Morant, Miquel Perelló. I, per altra banda, també amb imatges de Andrew Pinder, que ha dut a terme un llibre dedicat als infants. I no tant d'infants, un llibre per pintar, que fa referència a l'estol de les Herbes i tots els seus personatges que formen part de la fira i que també són uns elements importantíssims a tot el que significa la nostra fira i des d'un punt de vista també cultural.
1: Clar. Hem de dir que, bé, Seuva és conegut per moltíssimes coses, però si algú ha duit el vostre nom arreu del món, és l'agrupació Aires de Muntanya, de Seuva, i que, bueno, durant tot aquest programa d'actes, també hi ha fet la seva mostra de ball. Vosaltres sou, en aquest cas, vos sou batle de Seuva de fa molts anys, però també aquests Aires de Muntanya vos han acompanyat dècades i dècades i dècades i continuen. Com ho fa un poble petit, com Seuva, per mantenir aquestes agrupacions que continuïn fent la tradició, que continuïn sent tan estimades i que no decaiguin, no? Perquè a vegades les associacions tot cansa, tot du molta de feina i la gent diu, ai, ja estic cansat, ara hem de cercar relleu. En aquest cas, sempre hi ha relleu amb Aires de Muntanya.
2: Sí, el grup Aires de Muntanya enguany compleix 96 anys.
1: Mare meva!
2: I, per tant, han format part generacions i generacions de seuvins i de seuvins, gent que estima l'art, la música, la dansa pròpia mallorquina i que fa memòria de les seves fundadores, la germana Sassa Font. És un grup viu, és un grup que ha

0: poble i fent cultura.
1: Bueno, no, com dèiem, no és fàcil, però teniu això sort, ja 95 anys, es diu, 96, són molts, i, bueno, i a prop ja de centenari que ve, perquè varen ser una de les associacions pioneres, no només a Balears, sinó a tota Espanya. Idò, Joan Roger, moltes gràcies per contar-nos una mica aquests detalls de la Fira de les Herbes, d'aquesta festa tan vostra, i per qui no hagi pogut anar, l'any que ve ja ho sabeu, no podeu faltar en aquesta cita de la Fira de les Herbes de Sauba. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Ben convidats. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Bon dia.

0: La gran vida.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda? ¿Quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44

0: de 8. I B3, tots donam una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur,
7: portada.
8: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
12: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
1: Els caps de setmana, viu la gran vida.
13: Benvinguido, vivim la gran vida i amb bon estiu, ja podem dir que ja val. Avui ens acompanya na Caterina Socias, però la coneixereu més per na Cati Casai. Oh, na Cati de Casai, bones, com estàs?
14: Bones, sí, tothom me coneix per na Cati de Casai.
13: Na Cati de Casai.
14: Tothom.
13: Bueno, i segurament, Cati, te fan salinera, però no vets, no?
14: Jo me fan salinera, però som poblera. Però de totes formes duc la meitat de la meva vida visquent a la pobla i la meitat de les salines.
13: Jo ja mig
14: ja,
13: i mig.
14: Ja mig i mig.
13: Mig i mig.
14: El que passa és que les arrels no se perden mai.
13: Clar, clar. Bueno, una poblera, les salines, i Cati, conta-mos, perquè si la seguiu a les xarxes socials, veureu tot el món de na Catalina, perquè en sos casai, que es deuen preses, tantes restaurants, cases, s'atén, tot això, però, clar, tu realment ets historiadora de l'art o com és això? Conta-mos-ho.
14: Mira, jo vaig estudiar Història de l'Art i Disseny d'Interiors. Vaig fer un màster en Disseny d'Interiors a Madrid, però és una cosa que això t'ha de sortir de dins. És un don, això és un regalo que tinc.
13: No s'estudia, vaja.
14: No s'estudia, perquè tu pots aprendre les mides d'una porta, sí, està molt bé, però tu has de tenir una visió de l'espai i has de tenir com una visió més general, saps? La teva ment ho ha de veure, i això és impossible d'estudiar. Ara bé, jo som molt amant de l'art, i a tot el que hi ha d'art sempre participo.
13: Escolta, supos jo que ara en l'estiu, fas feina tot l'any, no? Però en l'estiu és com a la temporada grossa i més en aquella zona, les salines, amb tots els turistes que mos visiten. Conta-mos com és aquests estius de Catalina de Casai, perquè mos entenguem.
14: Mira, jo tinc dues maneres de fer feina. Una en l'hivern, l'altra en l'estiu, en l'hivern preparam tot i en l'estiu ho oferim als clients.
13: Ah, molt bé. Saps?
14: En l'hivern pensam que els pot agradar, que els podem oferir. Però no només en els turistes, sinó també la gent d'aquí, perquè jo m'encanta tenir gent local.
13: Clar, clar, sí. La gent d'aquí. Bueno, he de dir que les teves xarxes fas les llans llargues, perquè, clar, la gent veu unes cases precioses, veu uns espais tan ben decorats, tan arreglats, que diuen a casa teva, a la família, els amics, Cati, mama, ajuda-mos a decorar això, no? Perquè supos que aprofiten, no?, que ho tenen a casa.
14: Saps què passa? Sí, clar, tothom aprofita. Però no, és que jo tinc una cosa que és que m'agrada viure dins lo guapo, dins la bellesa.
13: Bueno, molt bé.
14: I dins el meu cas sempre he tingut aquesta imaginació. I vaig dir, des de molt petita, crec que m'ha sortit això que vaig dir, jo vull viure així. I es, saps ara que està tan de moda la llei de la manifestació?
13: Sí.
14: I doncs jo crec que he manifestat d'ençà que tinc uso de razón.
13: Molt bé, molt bé. És a dir, això ja, sí, ja te ven
14: tu. Sí, sí, això me ven jo. Jo crec que podria donar com a coaching de manifestació ara que està tan de moda.
13: Això l'hem de fer, eh? Això, escolta, si, a nostres oients, eh? Si necessitem un poquet de coaching, se'n cauen a Catalina per les xarxes.
14: Sempre ho dic. Mira, m'hi va passar una anècdota molt curiosa. Sí. Vam anar a Intergif, a lo que és la marca que jo he creat ara, i les vaig dir a les atletes que estem en jo, dic, escolta'm, apuntau que m'on anava més on objet a París en el setembre. Es cap de 2 minuts, però 2 minuts literal, el director de més on objet va venir i m'ho va a oferir-nos que estiguéssim a més on objet a París. Tot i van quedar així i m'ho van dir, mira, ets una manifestadora nata.
13: És a dir, ja te ve tot sol, eh?
14: Sí, és sí, que sí. Vas així.
13: Vas així.
14: Sí.
13: Bueno, tu ara tens el tema dels objectes, de les coses, de tot allò que fas, però és que, clar, també has fet famoses unes bosses per aquest estiu, no?, que posen Catalina i damunt amb unes cintes, com se diu això, Animal Print, no?
14: Animal Print, sí, les sanetes que duim tots aquí, ens estiu, perquè tots anem a la platja amb una
13: saneta.
14: Tothom d'una saneta, però un poc més mona.
13: Molt bé, és a dir, tu has agafat el concepte d'una saneta de tota la vida i l'has renovat per fer-ho que tingui un poc més de glamour, no? Un poc més de gràcia.
14: Clar, és que mira, jo te cont, jo som molt mallorquina. Som com molt de Mallorca.
13: Molt poblera. No?
14: Molt poblera. Però, clar, també m'agrada molt la moda, m'agrada molt tot el que és molt glamurós, tot el guapo. Per tant, ho reinvent.
13: Que bé, que bé, que bé, que bé. Escolta, i clar, com que avui no tenim gaire temps, t'haurem de convidar un altre dia, però jo voldria saber un poc d'aquest estiu si m'hauràs de recomanar alguna cosa, és a dir, això no pot fallar en el teu outfit. A les cases hi diu això, altre. Hi ha cap color que enguany aquest estiu és el bo.
14: Mira, jo crec que l'estiu se defineix perquè tothom té més temps d'estar de vacances en posar una taula guapíssima. S'ha de rebre gent, és preciós. Per tant, jo he fet unes manteleries individuals, servilletes pensades en l'estiu. I després tinc una cosa que m'agrada molt, que són l'única de Kikudu, que són els cap de moro sicilians. I clar, tota aquesta manteleria que té molt de color, amb unes flors i un cap de moro, això, te quedes amb els convidats.
13: Clar, els convidats han de venir i han de dir, vaya bona taula posada.
14: Sí, i tu has de pensar en els convidats que tindràs. És a dir, si són més clàssics, més atrevits, i segons ells, munta't l'estilisme de la taula.
13: Que bé, que bé. Bé, on te poden trobar aquest estiu? Perquè no t'hauràs per amunt, per avall, cap aquí, o aprofitaràs un poc per descansar, o no?
14: No, jo no me trobareu a la Coloni.
13: Ah, molt
14: bé. La Coloni, la Salina de Santanyí. Sí,
13: és a dir, per aquell trosset...
14: A Casai.
13: Clar, has de fer... És que has de fer...
14: Allà me trobareu cada dia.
13: És el teu segon llinatge, quasi.
14: Sí, sí, a veure, aprofitaré per descansar una mica, perquè com que hem fet lo de la botiga nova, que se converteix un poc en un concepte d'art...
13: Ai, és veritat, teniu una botiga que tu pots anar a comprar articles de decoració, no?
14: Sí.
13: Però, a part, també pots fer un còctel. O...
14: Pots fer un còctel inspirat en dissenyadors de moda.
13: Ah, molt bé.
14: Sí, amb Chanel, en Christian Dior, en tot això, i després també serà galeria d'art.
13: Molt bé, molt bé. És a dir, hi ha un poquet de tot.
14: Oh? Sí, hi ha perfums.
13: Perfums també?
14: Perfumeria exclusiva, sí.
13: Bueno, mare
14: sí,
13: meva,
14: sí,
13: que...
14: sí.
13: És que hauràs de tornar un altre dia.
14: Hauré de tornar, compta'm vos més coses.
13: Jo troc que sí, hauràs de tornar. Bé, idò, fem una cosa. Vosaltres apunteu-vos això. Aquest estiu no ho feieu, no sigueu vosaltres que feieu un sopar d'estiu, fora que hi hagi una bona taula posada, unes bones estovalles de disseny, i un, com era, un cap de...
14: De moro. De moro de les ceràmiques de Sicília,
13: exacte.
14: Sí.
13: Idò, ja ho sabeu. Bé, Caterina, tornaràs un altre dia?
14: Tornaré.
13: Si m'agrada.
14: Tornaré quan vulgo, encantada.
13: T'hem de conèixer un poc més i m'hauràs de contar les coses així de moda i d'art i decoració, que són importantíssimes.
14: Claro,
13: també.
14: Quan vulgo, vos dono consells.
13: Gràcies, Caterina, que vagi
14: Vinga,
13: bé.
14: Vinga, una ferrada.
15: No sé on vaig, no sé què serà. Estic volant.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
13: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
14: I que fèieu amb les tortugues?
13: Menjar tortuga.
14: Estava bona, la tortuga.
13: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
15: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
16: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
16: Vinga, idò, començam en aquesta hora. Crec que ja hem de treure paper i bolígraf o llapis o apuntar un seu mòbil, com vulgueu, però hem d'apuntar de què dinarem o de què soparem, perquè avui no sé de què s'anirà la cosa. No en tenc ni idea, no he xerrat amb la Maribel ni Cesca, però ara ella mos aclarirà, la nostra xef sollerica per excel·lència, Maribel Quiró, bon dia.
17: Hola, bon dia, com estàs?
16: Una monada, ja fa calor,
17: Estic com a mamà, si pugui.
16: Bé, en remull sempre va bé.
17: Sí, es cul en remull.
16: Però tu de restaurant, te pot tirar a dir la mà? Com aquest
17: sí,
16: que diu?
17: Sí, de vora ser barqueta. Sí.
16: Mem, de vora es porno.
17: Ten barqueta, jo. Ten barqueta.
16: Ja, no? Sí, no, en aquell trosset millor que no.
17: Però... Si gas carrerilla, te'n barra de fer-me un tronc i me'n vol dur a passar-me a punta.
16: Bé, te'n vas a Can Repic, idò. Serà millor saigo.
17: Sí, bé, crec que sí.
16: Mem, Maribel, què hem de fer avui? Què hem de cuinar?
17: Mem, avui... Normalment fem una recepta mallorquina, no?
16: Sí, clar.
17: Però avui intentarem que sigui mallorquina, però adaptada, saps? Que sigui fusió.
16: Ah, una fusió. Això és molt modern.
17: Una fusió. Sí, és molt modern. Sí, sí, sí.
16: Fusió, vale. Però fusió què vols dir? És a dir, que serà mallorquí i fusió en qualque cosa de fora o s'en revés?
17: Serà mallorquí? Serà una mescla.
16: Una mescla. Terrina,
17: de porcella... amb un teriyaki, vale, que és una salsa asiàtica,
16: sí.
17: Amb un teriyaki de taronja de soia, amb un puré de patata en el forn. Vale? La porcella és molt nostra, però no la farem com sempre,
16: clar.
17: I la fusionarem amb una salsa asiàtica, però hi posarem taronja de soia, perquè, clar, les taronges de soia són els millors del món.
16: Això és vera. Jo he de dir que és que, man, sap què passa? Cada vegada que veiem que soia... Tenc un vici d'anar a la gelateria de plaça, que no me'n recordo ara que no. No és d'aquestes de franquícies, eh? És una gelateria bona.
17: No, Can Pau.
16: Això, Can Pau, Can Pau. I tenen aquella granissada de taronja de solla. Oh, sí. Que de bo. Ara en faria un.
17: I les taronges que no n'has de fer suc, no.
16: Sí,
17: suc,
16: això...
17: Que està... perquè hi han posat sucre...
16: Però jo no en vull a nostra, perquè
17: això
16: cada dia no se pot...
17: Ja, que... quan jo.
16: No, però bé, farem un sucet per fer aquest teriyaki amb taronges de solla. No?
17: Vale, comença a treure el boli, paper i apunta.
16: Vinga, primer de tot, ingredients. Què han de menester?
17: Per 6 persones.
16: Ah, per 6, vinga.
17: O ho tenc que apuntar perquè no se m'escapi res que després dius que em va malament.
16: Vinga.
17: Vale. Per fer la porcella.
16: Sí.
17: Necessitam 2 quilos de porcella. O sigui, paletilla, coll... Bé, el que sigui. O sigui, no és la típica porcella que la necessiten sencera que l'haguem
16: no.
17: de presentar.
16: Trossets,
17: no.
16: Trossets.
17: El que tinguem de porcella. Sal, prebobó, all, llorer, 200 mil·lilitres de vi blanc i 200 mil·lilitres d'aigua.
16: Val.
17: I
16: això,
17: teriyaki...
16: això ho hem de deixar...
17: No, no, això és els ingredients. Això sí. Són els ingredients. Val.
16: Però la porcella és d'això que has de deixar... Què se diu, això? Que ho
17: ara ho contaré, però apunto l'ingredient primer.
16: Ah,
17: per
16: vinga,
17: favor.
16: Perdó,
17: vale.
16: Perdó.
17: Ara després
16: sí. Te
17: diré com se fa.
16: Vinga.
17: Per en teriyaki de taronges de soia tenim 100 mil·lilitres de salsa de soia, 100 mil·lilitres de mirin.
16: De què?
17: Mirin és una salsa asiàtica. Bé, anau, en sèrio, a Palma hi ha un de supers asiàtics que ho trobareu. Mirin.
16: Val.
17: 100 mil·lilitres. 50 mil·lilitres de sake.
16: Sí.
17: O, si no en tenim, un vi blanc suau, val? Però se fan sake, el teriyaki. 25 grams de sucre moreno.
16: Val.
17: Escolteu-me, si esteu a règim, jo què sé, posau eritritrol o un altre cosa.
16: Que sigui un poc dolç.
17: Ja està.
16: Un poc dolçet.
17: Sí. 250 mil·lilitres de taronja de soia. Bé, si les taronges són canonetes, no em pot posar res. Ja està, ja t'ho dic jo.
16: Sí, ja hi ha sucre bastament.
17: Sí. I la readura de mitja taronja.
16: Val.
17: Després, per fer puré de patata, en el forn necessitem 1 quilo de patates.
16: Sí.
17: Un, què se diu? Ais, una cabassa d'ai.
16: Sí.
17: 600 mil·lilitres d'oli d'oliva.
16: Val.
17: De soia millor, també.
16: Clar, això sempre.
17: 30 grams de mantequilla. Sal i prebobó, però blanc.
16: Val.
17: Val? Vale, com ho fem, això? Vale.
16: Primera passa. Això,
17: vale, com tu has dit, si tenim un restaurant com jo, això ho fem a baixa temperatura.
16: Val.
17: Val? Avui en dia hi ha molta gent que té un roner a casa seva i ho pot fer a baixa temperatura. I seria a 110 graus, 8 aburotes, però com que normalment la gent no en té, què podem fer? Vale. El que podem fer és agafar i posar. Bé, posant sal, prebobó la porcella...
16: Adobar amb la porcella.
17: Adobar amb la porcella i la col·locam en el forn i posam els alls, el llorer,
16: sí.
17: El vi blanc i l'aigua. Tot dins un motllo. Val?
16: Val.
17: I ho tapam i ho ficam a dins el forn i a 150 graus durant 3 o 4 hores.
16: Val.
17: I tapat. Va?
16: És a dir, ha de ser...
17: No la típica porcella.
16: Poc a poc, tira.
17: Sí.
16: Val.
17: Vale. Quan la carn bollis, que ja s'ha de desfar, que se lleva de sort,
16: sí.
17: Vale, que el podem llevar, ho traïm.
16: Val.
17: A més, abans mirant que estigui fet. I què fem? Retiram la pell, retiram la pell i la guardam.
16: Ah.
17: Val. Vale, la guardam. I que foi, llevant tota la carn, l'esmigolam, esmigolant la carn i llevam els ossos. Val? Molt bé, perfecte. Ja tenim això, la carn per una banda. Que fan la pell i li llevam amb una cuera la part grassa, la màxima grassa que pugui tenir la pell.
16: Val, és a dir...
17: aquesta pell que tenim reservada.
16: Clar, perquè la pell aquesta no farà crac-crac, perquè això s'ha fet així tant a poc a poc. No
17: clar, però si li hem de llevar la grassa,
16: val? Val,
17: li hem de llevar. Crac-crac.
16: Sí.
17: Vale, el màxim que tenim de la banda de darrere la pell i li van la grassa. Perquè ell, el màxim, la corna.
16: La corna.
17: No quedi grassa.
16: Val.
17: Val?
16: Sí.
17: Perfecte. Molt bé. Agafam tota aquesta carn esmigolada, val? La ficam i li afegim brou colat dels qui ens ha quedat d'aquell vi que teníem en saigo, vale?
16: Xucat,
17: el xucat, però colat, val? Que no quedin trossos ni que hi... Val. Molt bé, i li afegim. I hem de veure que la carn queda, que sigui manejable. no és golosa, però que no quedi seca.
16: Ja, que quedi com una posam, pasteta.
17: I la posam dins un motllo, la tapam amb un paper de forn i que foim. Li posam paper film en aquest motllo,
16: sí,
17: i li posam un per damunt. I ho ficam dins la galera. Val? O sigui, ara fem mai un fiambre per Nadal.
16: Sí, quedarà com la forma, diguéssim, i perquè llavors quedi molt bé.
17: Saps quan tu fiques el pollastre, que després hi fiques un pot damunt?
16: Sí, sí, sí.
17: I el mateix, dins un mollo, aquesta carn, i la ficam dins el forn, i la tenim tot el vespre dins el forn, o bastantes hores dins el forn, fins que se'n quedi això, perdó, quedi
16: consistent,
17: ben compacte.
16: Sí, compacte.
17: Molt bé. Després, què feia? Mentre tenim això dins això, què feia? Anem a fer teriyaki taronges de soia. Posam la soia,
16: sí,
17: el mirin,
16: sí,
17: el sake i la sucre, o si les taronges són molt dolces no en posem, i ho cuinem tot durant 10 minuts, a foc lent, o sigui, no, fos amb una locura i comencem a bullir jo, com si no hi hagués un fi. No, poca poqueta, poca poca i mala lletra.
16: Clar.
17: Quan ho hem cuinat 10 minuts, afegim el suc de taronja.
16: Val.
17: I ho deixem reduint, o sigui, reduint significa a foc lent o poc a poquet, damunt el foc, fins que quedi una salsa brillant i així, espesseta.
16: Espesseta, espesseta, val.
17: Sí, molt bé. Després, per fer que puré de patates, el que hem de fer és posar les patates senceres dins el forn. Ara bé, 180 graus,
16: sí,
17: senceres, en la pell.
16: En la pell, val? Ah, val, en la pell, val.
17: I de verd una hora. I en el mateix temps, ficam dins el forn una cabeça d'all, fins que quedi tendre.
16: Val.
17: Val?
16: Sí.
17: Molt bé. Traiem les patates, esperant que se refredin un poc, no m'ho hem de cremar molt. Val? I les pelam. I les posam per passar puré.
16: I
17: hi afegim aquests alls.
16: Molt
17: aquests
16: bé.
17: Alls també les traiem, que estan confitats, que estan rodats, i les ficam en les patates, oli i la mantequilla. Tot, ho mesclam. Tant tot per passar puré, ho mesclam després amb oli i mantequilla i ho mesclam bé. I ficant sal, prova bon, el gust, que m'us agradi, com quedi, que quedi un puré bo. Però aquest puré de patata en el forn, em vaig. Que he deixat més gustos amb aquests anys confitats.
16: Val, molt bé.
17: Molt bé, com feim? Traiem la terrina de la gelera, que la tenim des del dia abans.
16: Sí.
17: Des del matí i això ja del vespre, l'entenguda dins la gelera. Millor un dia, val? I la traiem. I ho feim en forma, jo crec que rectangular és millor, a quadradeta. Si la volem fer redona, perquè m'ho va més redona, llavors en les sobres, no sé. Però rectangular, val? I ho anem a emplatar. Què feim? No, perdona, després hem d'agafar la pell.
16: Això t'anava a dir, i la pell què feim?
17: En la pell l'agafam,
16: sí,
17: agafant la pell, la ficam entre dos papers de forn,
16: sí,
17: val? I l'enfornam en el forn.
16: L'enfornam en papers de forn, de dins?
17: Sí, val. Damunt i de fora.
16: Val.
17: Vale? O la podem posar en el micro.
16: Però això és perquè fa i crac-crac, o per què és?
17: Claro. Ah. Perquè fa i crac-crac. La ficam en el forn.
16: Molt bé.
17: Val?
16: I què feim després? Ja està.
17: La guardam, perquè això farà crac-crac i ho posarem de torn o damunt.
16: Ah,
17: si no volem fer dolor de pell, no ho feim. Vale?
16: Bé, no però no, ja que hi som, ho hem de fer tot, eh?
17: Ja que ho feim això.
16: Clar.
17: Team la nostra terrina de porcella, la team, a
16: sí,
17: trossos. Val? Com ben us agradi, agafem un plat mono, si és un plat redó d'aquests un pas fondo queda guapo per emplatar-ho, perquè posam la capa de puré de ball,
16: sí,
17: a damunt i posam el tros de terrina. Agafam la salsa teriyaki i ho banyam tot, així, el tros de can, que després sac que dic xorretes, així, per costar, que xorrei, i agafam un tros de porcella, que després la team, o sigui, li feim crec i l'anam teant a trossos i la posam de decoració damunt així dreta.
16: Ah,
17: i ens queda un plat molt mono.
16: Clar.
17: I molt bo. Molt
16: ja,
17: bo.
16: Ja te queda vistós.
17: Clar, vistós, però si tens... Clar, això no pot fer cada dia. Però, per exemple, per Nadal, o si tens per seu aniversari, què passa? Això ho fas el dia abans, tens aquesta terrina, l'encalenteixes, que t'has d'encalentir, després, quan ja tinguis la terrina, això ja se pot encalentir. Primer, se marca damunt, agafes una teia forta i la marques. Ho entens? Marques,
16: sí,
17: teies, cada banda, i després tens el forn encès i la poses dins el forn un poc, sap que s'acabi d'encalentir per de dins.
6: Molt bé. I ja estarà així, o no?
17: Clar, i això ja t'ho dic com a desprocés. Tu el dia abans estàs secant i després el sent demà el que has de fer és puré de patata i emplatar-ho. La feies per cada banda, la fiques dins el forn perquè la banda de dins també quedi feta i emplates. I li fiques aquest cruixent tot damunt i tens una monada.
6: Molt bé. Bé, això, Maribel, si ara tot el client que m'ho està escoltant ho vol provar, molt de menys que ho ha sortit, i si vos fa presa, tot aquest remenat, aneu a veure la Maribel en l'esport de Solla.
17: El tenc, el tenc.
6: Entens, això, a la carta.
17: Sí, porcella. El que passa que no tenc escruixent perquè no m'ho dono la vida de fer-ho en el moment. Ho tenc ja, en un altre d'or, no. Tenc, sí, porcella, baixa temperatura, en teriyaki de taronges de soia i puré de patata, està boníssim.
6: I de ja està. Si veus que no vol anirà bé, oh?
17: Molt, bona... molt fàcil, en sèrio, per favor, centreu-vos i aneu fent pas per pas.
6: Bé, però
17: Raül, tu... per favor, feu-ho.
6: Jo ho provaré, jo ho provaré. Però
17: no,
6: si...
17: però volem que realment facis un plat i el pengis, que el vegis...
6: No, no, perquè ja fa cosa, no sé, un mes o un mes tenc d'escargol, ja no me'n recordo quant era, per maig, això, vaig fer escargols que varen ser boníssims.
17: Boníssims.
6: Però vaig publicar en el Facebook i Instagram, que se penja automàtic, això, Instagram una monada, però el Facebook, una quantitat de haters, que són senyores i senyors majors, que tenen experiència i van dir, això és un desastre, això de tot, però haters nivell 10, que clar, ha fiat, la gent se posa molt nerviosa, la gent està molt nerviosa, i vaig dir, saps que no tornaré a penjar resposa, no em prenyem.
17: No, i tu has de penjar aquesta porcella, ja. I te diran això no és porcella mallorquina que estan fent, hola,
6: què
17: passa, tu
6: penja-la. Ja ho veurem. Sí. Bé, Maribel, moltes gràcies, bon cap de setmana el que te queda i res, ja tornarem a xerrar amb un altre platet i ja ho sabeu, si no, m'anau a Solla a veure Maribel.
17: Vinga, Que
6: vagi bé, Maribel. Gràcies. Adéu. Bé, nosaltres continuem. Ja sabeu que ara vos hem de deixar amb els serveis informatius d'aquesta casa i després tornem, perquè ja sabeu que de 11 a 12 tenim aquesta secció Entre tu i jo. Vos hem donat moltes pistes avui. Vos hem dit que era cantant, que era català, que se va donar a conèixer a través d'un concurs musical que se diu La Voz, que el seu coach va ser en Antonio Orozco, que també té un restaurant i és resident en Esport del Cudi. Bé, jo ja no vos puc dir res més, així que vos deixem ara amb els serveis informatius i després tornem i tenim aquest Entre tu i jo i ja descobrireu qui ens acompanya avui.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, demà comença la cinquena i darrera setmana de vaga de dilluns a divendres, convocada pels metges de la sanitat pública, que no estan d'acord amb la reestructuració que vol fer de la seva feina i la d'altres professionals sanitaris al Ministeri de Salut. El Servei de Salut Balear recorda per això avui els serveis mínims establerts, que són els de l'assistència en festius per l'atenció hospitalària general, en el cap d'especialitats mèdiques per pacients ingressats. Aquest desplegament mínim de dies de festa s'incrementarà per ara un metge per especialitat, dos en el cas d'anestèsia, i a l'atenció primària serà de 8 del matí a 3 del capvespre d'un metge i un pediatre per centre de salut, de dos metges i un pediatre pels centres de salut que cobreixin més població. Recordeu més que quant als serveis mèdics d'ambulàncies d'urgències, per exemple, del 061, el servei mínim és del 100%. En qualsevol cas, el conflicte continua encallat a pocs dies, per cert, de que acabi el període de consulta pública d'aquest avantprojecte d'Estatut Marc. Dimecres hi va haver, sense solució, la darrera reunió de comunitats autònomes amb la ministra Mònica García. Minven i s'encareixen a Mallorca les finques rústiques amb volum suficient per ser edificables. En 10 anys s'ha construït a 3.000 d'aquestes superfícies i el preu ha passat d'entorn als 120 als 400.000 euros en el mercat. Les operacions de compra-venda són sobretot de ciutadans arribats de fora, més principalment alemanys i suecs, com explica l'agent de la propietat immobiliària, Glòria Mulat.
2: La que és la nostra oferta ens ha davallat moltíssim, perquè la preparació ha estat tot per immobiliàries regentades per estrangers, alemanys, suecs, sobretot.
1: Els diagnòstics de trastorn de conducta alimentària es van a l'alça i afecten especialment els joves. A les illes, cada any es registren debades al voltant d'un centenar de casos nous, però l'Associació Balear de Suport a Persones Afectades per aquest tipus de trastorns alerta que hi ha moltes més persones afectades que o bé no són conscients o bé no han cercat ajuda. Margalida Morell, nutricionista del grup Juan Eda i vinculada també a l'Institut d'Investigació Sanitària Públic, apunta que és tant una qüestió de salut mental com de paràmetres sanguinis.
3: Quan començam a restringir grups d'aliments sense una justificació mèdica o nutricional, pot aparèixer mancances de nutrients importants, com ferro, calci, vitamines, etc. I a part, el que dèiem, també hi ha unes conseqüències emocionals, ansietat, estrès.
1: I en un altre àmbit de coses, la 12a edició aquest dissabte vespre de l'Orgull d'Eivissa, l'Eivissa Pride, ha estat de nou un èxit de convocatòria, segons els organitzadors. Ha estat una marxa pel centre de la ciutat i enguany el text del manifest ha anat a càrrec d'Àngel i Fernando, una parella migrant i que es troba en situació d'emergència habitacional.
4: Nosotros estábamos, pues en un principio llegamos en una tienda de campaña, luego pues tuvimos la oportunidad de comprar una caravana. Persiguen a las personas que estamos en situación de vulnerabilidad, como decir los que estamos en una tienda de campaña, estamos en caravanas, lo persiguen a uno como si uno fuera delincuente.
1: Declaracions en el marc d'aquest Dia de l'Orgull, celebració prèvia al Dia de l'Orgull a Eivissa. I acabarem amb una notícia de darrera hora de l'àmbit cultural, perquè l'Ajuntament de Calvià ha fet públic aquest dematí que el rector de les parròquies, o de la parròquia, millor dit, de Calvià, Santa Ponsa, Peguera i Escapdellà, Carlos Fuentes, serà el pregoner de les festes del rei en Jaume d'enguany, que començaran al final d'agost. Fins aquí les notícies de les 11 de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 12. Fins després.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Ja som aquí, ja hem arribat.
11: Com anem, com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
10: És el moment de posar els punts sobre les is.
13: De fluència.
11: El paraigo en sabates.
10: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
11: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio és Dial.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Vinga, doncs són les 11 i 5 minuts des de matí i continuem aquí a La Gran Vida. Ja ho sabeu que cada setmana, quan arriba aquest moment, és moment de fer un entre tu i jo. Durant el programa jo us he anat dient un poquet, ja sabeu, unes pistes de men qui podria ser que mos acompanyava. Jo vos he dit que el seu llinatge o el seu nom artístic com a tal... Té una flor. Vos he dit que viu a Barcelona, que va i ve, que és cantant. Crec que el millor que podem fer és dir que començam avui, entre tu i jo, amb Maria Antònia Roses.
0: Entre tu i jo.
1: I doncs sí, començam entre tu i jo, Maria Antònia Roses, bon dia.
2: Bon dia, encantada d'estar aquí.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Jo una monada, ja ho veus, aquí, no aturant cada cap de setmana en aquesta santa casa. Ets la primera vegada que vens i ve a la ràdio?
2: No ets la primera vegada, no? Però ets la primera vegada que venc a La Gran Vida.
1: Ah, molt bé, així m'agrada, molt bé. Però he dit que menys si ets la primera vegada que vens i ve a la ràdio, he dit que això és
2: no
1: un estreno.
2: Ser.
1: No pot ser això. Bueno, Maria Antònia, jo ho deia, vius a Barcelona, vens i vens, esteu... No, Maria Antònia Roses, la gent comença aquí a saber ja qui ets com a cantant tu mateixa, no? Però avui volem conèixer-te una mica, una més a tu, qui ets, què fas, de on ets, què t'agrada, què no t'agrada, com vas començar, totes aquestes coses.
2: Molt bé.
1: No t'assustis, que no és cap entrevista així...
2: Un interrogatori.
1: No és un interrogatori, eh? No. Bé, Maria Antònia, conta-mos, tu... Des de quin moment tens record? Quin és aquell primer record que tens de nina de dir, vull cantar?
2: És que, si de son sincera, crec que quasi que vaig néixer sapent que la música seria una part molt important de la meva vida. Me costa imaginar-me un record perquè sempre ha format una part molt important de jo. Sí que és vera que des de petita, amb les meves amigues de Petra, que jo soc de Petra, teníem un grup i ja en 6 o 7 anys mos creiem, érem com un grup de Hannah Montana.
1: Ah, saps? Que bo!
2: I ja començàvem a fer concerts, tot els 5, varen guanyar a Petra fent un tubals, que era com un...
1: Sí, com el playback de tots els pobles,
2: i
1: no?
2: I varen guanyar un any cantant Titanic versionada en català i me'n recordo en aquest moment que jo era la qui m'ho prenia més en sèrio, després les meves amigues van anar caigant del barco i jo vaig seguir.
1: Ell era un càsting d'artistes, no?
2: Sí.
1: I sé que realment allò ho feia ben en sèrio eres tu, no?
2: Serà tot altres... i que n'hi ha un parell que jo sempre els dic que tenen molt bon sentit musical i que han de fer qualque col·laboració amb jo perquè canten molt bé.
1: Ah, sí, mira, sí. Molt bé. És a dir, que això ja també de petita, però també de saga familiar, o no?
2: No, realment. Mon pare era molt melòman i sempre me posava música des de petita, va tocar un poc la guitarra i m'adugué sempre a concerts des de ben petita, però músic com a tal... Sí que venc de família d'artistes un poc bohèmios, tenc fill de cosins, joiers, pintors...
1: Artistes?
2: Artistes, mon mare és fotògrafa...
1: Ah, molt bé!
2: Però músic com a tal, el meu petit també cantava un poc, però no... Així que s'ho prenguessin tan en sèrio...
1: És a dir, que no ets la filla de Pantoja, vaja.
2: No,
1: venc de saga d'artistes, però com ho ha de començar.
2: Exacte.
1: Jo sempre dic això de la saga d'artista, com ho fas el primer.
2: Sí, ojalà sigui la primera de moltes.
1: T'imagines?
2: Seria un orgull.
1: Bueno, tu dius, et de Petra, conta-mos, com va ser aquella infància a Petra?
2: Molt guapa, la veritat. Jo sí, vaig ser una nina molt feliç, jo crec que anava... Bueno, la música, això, ja vaig començar des de ben petita a l'escola de música de Petra, feia solfeig, feia piano, tenia un profe que ja des de ben petita m'ha fet cantar, no sé què me va veure, perquè jo me feia molta vergonya, i ja totes les audicions de piano, tothom tocava el piano, però jo havia de cantar i tocar el piano.
1: Ja un poc més, no? Ja. Una passa més.
2: Sí. I sí, va ser una infància molt guapa, entre fora Vila i Petra.
1: Bueno, una infància a un poble, jo aquí som de Consell i també,
2: sí.
1: que és una infància a lo millor diferent, sé que podria ser d'un nin o una nina a qualsevol gran ciutat, sigui Palma, Barcelona o qualsevol altre lloc. Amb què te quedes? Amb quins records tens d'aquella d'infància? Aquelles coses que dius, ai, me'n record que me n'anava, no sé, jo per exemple anàvem a fer cabanyes en els garrobers, però em feien guerres de garrobes i aquestes coses.
2: Clar.
1: Però Quina és aquella essència que te queda d'aquella infància?
2: Jo vivia molt les festes, jo crec que això també passa
1: sí?
2: molt. Jo que crec que te desenvolupes com un sentit d'identitat molt fort quan ets d'un poble tan petit. I jo sempre record que vivia perquè arribés el mes de juliol i començessin les festes de Santa Prixelis. Era veure les dues banyes del dimoni.
1: I ja, no?
2: Sí, sí, era... I avui en dia també me passa, no? Que ho visquin fins i tot amb emoció i en nervis. I jo crec que el que més record són aquells vespres de juliol a les festes de Petra, sí.
1: Bueno, aquestes festes patronals ara en l'estiu, que sempre mos omplen sa gent de no? On han d'anar avui, on han d'anar sí. en aquestes festes de, com dius, de Petra, on el dimoni n'és protagonista, també ses clovelles.
2: Ses clovelles.
1: No? Però aquí ja era més joveneta,
2: aquí
1: no?
2: Ja era més, però me'n recordo les primeres clovelles que jo era molt petita, doncs jo tenia 13 o 14 anys i ma mare m'ha telefonat, m'ha dit, Toni, que fan una festa nova, vine a plaça. I vaig arribar allà i s'hi han tirat sa clovelles i no tenia res.
1: Mira tu, ara ja és indispensable, ara, no?, aquesta sí, festa, no? No sí, pot fallar sí, sí. en el programa d'actes.
2: No pot fallar, és vera.
1: Bueno, tu ets d'aquelles que s'hi fica ben a dins de la festa?
2: Ara ja no, jo crec que ara ja estic arribant a les 30 i ja no m'ha fet tant al mig, ja. Però vaig estar molt d'anys que m'hi ficava i allò era una guerra total, Sorties amb la camiseta feta trossos...
1: I ho he de dir, perquè clar, jo amb els programes de la casa d'Ivetres a televisió, en directe i aquestes coses, m'hi va tocar anar-hi molt d'anys i he de dir que els primers anys jo me'n record d'aquell olor,
2: uf,
1: de clover, de mala banyada. Humit,
2: sí. Sí, sí.
1: Mesclat en so boure.
2: No.
1: Bueno.
2: Jo recordo el banyo de ca meva, és que cada any tu arribaves en el banyo i ja sabies. També jo he vingut de vora la plaça i sempre totes les nostres Clar. Amigues anaven allà. I ja, bé, per tot hi havia clovelles.
1: Sí, i és un olor especial. Dèiem això, aquesta infància a Petra, aquesta joventut també, no?, a Petra, però en un moment donat te'n vas a Barcelona.
2: Sí.
1: Per què? Quan?
2: Sí. Bueno, abans de Barcelona ja vaig viure un parell de ciutats. O sigui, vaig començar a estudiar psicologia a SUIP i en el tercer any vaig voler fer un programa de mobilitat que se diu CICUE i me vaig anar un any a Salamanca, fins que me va plegar el Covid. Com que m'hi quedaven ganes de sortir, tot d'una que van tornar a obrir les fronteres, vaig fer Erasmus a Florenci. I després, quan vaig tornar de Florenci, vaig dir, jo encara no m'hi vaig visquent a Mallorca, vaig anar a Granada a fer unes pràctiques.
1: Ah, mira!
2: I per si no fos poc, vaig acabar la carrera de psicologia i me'n vaig a Austràlia. No,
1: Austràlia? És a dir, Maria Antònia, per favor.
2: No, tu no he aturat.
1: Com
2: no
1: a bona petrera, tal menys un hiper serra. Va anar tot a voltar el món.
2: A voltar el món.
1: Això estudiant psicologia, si li vols estudiar, no sé.
2: Sí.
1: Ciències...
2: Teologia.
1: Sí, no sé, per favor. És a dir, Salamanca, jo he estat i fa una fretada que és gros,
2: però una festa universitària
1: però,
2: ben guapa.
1: Però, clar, això és vera. Jo he anat a les campanades aquelles universitàries.
2: Ai, això
1: és gros.
2: És gros.
1: Perquè és com a dues setmanes abans
2: de
1: ses campanades de Bonda. Sí. Bueno, t'ho has dit, Salamanca, Florència, Granada, Austràlia, amb quin te quedes?
2: Uf, me costaria molt triar, me costaria moltíssim, perquè totes m'han marcat coses molt diferents. Tal vegada l'experiència més bombolla de totes va ser la de Florenci, perquè a més encara, bueno, vivien com una bombolla, tot era molt surrealista, saps? Quan estàs d'Erasmus és una cosa que crec que només ho pot entendre la gent que l'ha fet, però sí, després Austràlia és que també m'ha marcat molt. Però jo dir, si m'hagués de quedar en qualcuna diria Austràlia, perquè l'Austràlia és que me va fer escriure aquestes cançons del meu primer EP de Me'n vaig sense fugir, i va ser l'experiència que me va fer donar-me en compte que volia que la música fos com la meva gran protagonista de la vida, i quan vaig tornar a Austràlia va ser quan vaig dir vale, ara m'ho vull formar en sèrio en la música, i per això me'n vaig anar a Barcelona.
1: És a dir, tu te'n vas anar a Austràlia, allà en sos cangurs, en sos surf i aquestes coses, no?
2: Sí.
1: Eres com en Somo de Napataki, que va descalç
2: Exacte.
1: Per allà i aquestes coses.
2: Ho intentava, però me costava de tomar.
1: Bé, escolta...
2: Vaig fer surf un dia i no vaig tornar
1: no,
2: meu.
1: Deixa't anar, que allà dir la mà no saben què hi ha, no és com aquí.
2: No.
1: Hem d'anar vius. I te'n van anar allà i allà vas començar a escriure aquestes cançons.
2: Sí, allà tenia un diari, perquè just 3 dies abans de partir vaig escriure la meva primera cançó. Jo sempre m'havia imposat molt això, la composició. Ho veia com una cosa que no tothom era capaç de fer-ho, saps? Com si fos una habilitat innata. I no, i no és així, és, no, no és per res això, o sigui, és algo que s'entrena i que en el final és molt més fàcil de lo que pareix. I vaig escriure 3 dies abans de partir, vaig escriure davall un altre cel estrellat, que és com va ser com una despedida a tota la meva gent, de tot aquell temps que jo... Però jo me'n vaig anar a fer el bitllet de tornada, saps?
1: I... Allò de la visa aquesta que han de menester, tu sí. No, tu ja directament ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Que me tanquin, no, ja. Home, jo què sé, sí. van amb un permís, és el poste,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no, tot això ho havia fet. Ho vaig preparar durant 6 mesos.
1: Clar, no hi pots anar així com
2: no,
1: així, allà
2: no,
1: a viure.
2: Està amb la política d'immigració, està sí, molt controlada.
1: Sí, sí, ja ho tenen clar, allà sí, no, hi ha,
2: sí,
1: no hi ha problema.
2: Sí, hauríem de prendre un poc.
1: Sí, n'hauríem de prendre un poc. Perquè has d'anar i has de fer feina.
2: Exacte, allà, no, no i te diuen on has de fer feina.
1: Ah.
2: No te deixen fer feina a qualsevol puesto. Bé, quan comences sí, però quan has complit un període, no me'n recordo quant era, si vols estendre's visat, te diuen, pues aquí tens aquests codis postals, tria.
1: Ah, molt bé. Has d'anar a fer feina, si jo sí, aquí,
2: granges,
1: si no...
2: mines... Sí.
1: On sigui, però on sigui. Si no, cap a casa teva.
2: Exacte.
1: Bueno. Bé, la qüestió, te'n vas anar allà, vas escriure 3 dies abans aquesta cançó,
2: sí.
1: Però quan vas ser allà, per què te va inspirar a posar-te a escriure? T'enyoraves o què?
2: O sigui, la nostàlgia sí que va ser un paper clau. També va ser un paper clau donar-me'n que hi havia molta gent. Jo quan vaig arribar allà pensava que me trobaria gent d'entre 20, 25 anys, i no, no, n'hi havia molta, que potser havia començat a fer feina aquí i s'havien donat compte de que estaven visquent una vida que no volien viure i després de potser durant 8 anys fent feina, pues, feien una experiència d'aquest canvi radical d'anar-se en un altre país. Uh-huh. I veure aquesta gent tan frustrada de que va rompre tota la seva vida que tenia aquí per anar-se'n allà... Molts també s'havien obligats perquè estaven en un país que potser no tenien la llibertat que volien,
1: clar,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Pues jo crec que m'ho vaig donar compte que la vida és molt més curta i que a vegades no han de voler fer tot el que... Tot... Jo vaig fer psicologia i vaig estudiar aquesta carrera i m'ho va encantar, però la música sempre m'havia agradat molt més que la psicologia, saps? I jo crec que això va ser també el que m'ha fet donar-me en compte que al final només tenim una vida i hem de fer el que ens agrada.
1: I tant, perquè a més passa volant, eh? Passa
2: sí.
1: Volant. Maria Antònia, estàs aquests 6 mesos a Austràlia, tornes... Clar, tornes carregada de lletres, de cançons.
2: Exacte.
1: Però com se materialitza això de dir... Va, torna a Mallorca, però no, no, no, no m'aquest aquí, me'n vaig a Barcelona i veure com en què passarà, no? Tot
2: exacte.
1: Això.
2: Sí, sí, allà a Barcelona, en el taller de músics, hi havia un curs de composició de cançons que era exactament el que jo estava cercant, trobar una manera d'escriure més conscientment, entenent tota la teoria musical que hi ha darrere, perquè jo, jo me guiava per la meva intuïció, saps?
1: Clar.
2: I necessitava materialitzar allò i entendre...
1: Bé, perquè... si tenia intuïció, ja tenies experiència en el sentit
2: sí.
1: De musicalment...
2: Musicalment havia estat quasi 10 anys rodant per bodas, bautizos, comuniones i verbenes de Mallorca,
1: vull dir, saps? Ja tenia sí. La teva experiència, i no és com si ara jo demà se m'acut ser Nomar Monte mallorquí i m'ho poso a fer cançons, saps què te vull dir?
2: Exacte.
1: Ah, exacte. Tot arribarà, viu?
2: Tot arribarà.
1: No, deixa't anar. Bé, que això, que ja tenies aquella experiència, però te'n van anar allà a fer aquest taller, no?
2: Exacte. I per això va ser el que me va obrir. Jo tenia tota aquella llibreta plena de lletres i els vaig convertir en cançons i vaig aprendre d'una manera molt més conscient que la música i el que jo volia fer en la música, no?
1: I quan vas a... En aquest cas te'n vas anar a Barcelona, mos toca a prop, no? És
2: sí.
1: Com sempre ho dic, és com a palma en gran.
2: Exacte. Jo sempre ho dic també, dic, no sé si s'ofendran si gent de Barcelona, jo crec que no, però
1: no,
2: per
1: jo
2: això és una extremitat
1: no.
2: Més de silla, saps?
1: Sí, és com a... No ho sé, és molt semblant, no?
2: Exacte.
1: És molt semblant una cosa en l'altra. Però ha estat fàcil adaptar-te a la vida a Barcelona, adaptar-te a una nova, no sé, manera de viure i, sobretot, a cercar oportunitats allà.
2: Clar,
1: no? Perquè
2: clar,
1: aquí,
2: clar.
1: Més o menys, quan tu dius, el BBC, no? Bodas, bautizos i comuniones, estava
2: sí.
1: Cobert. Però més enllà d'això, no?
2: Sí.
1: Ha estat fàcil o no?
2: Jo et diria que, man, fàcil no ho és tot sempre. Jo crec que és una feina que ha d'haver molta constància per part teva i no t'has d'aturar de picar portes i,
1: uh-huh.
2: I has d'aprendre que tots els nos que m'han donat i que me segueixen donant a dia d'avui és una manera per també dir, vale, pues a la millor m'ha dit que no aquesta persona, però perquè se m'obrirà una altra porta darrere aquest no, no?
1: Clar.
2: Per tant, clar, jo crec que a Barcelona sí que tenen una indústria molt més treballada, moltes més oportunitats en sentit de sales de concerts, cicles de concerts, festivals i molta gent que t'escolta. Jo allà he trobat molta formació que potser aquí, per desgràcia,
1: no tenim tan fàcil, no?
2: Exacte,
1: no tan
2: allà,
1: habitualment.
2: Exacte, i allà jo crec que aquí també s'està construint una comunitat de músics molt sòlida, però allà a Barcelona està molt més treballada.

0: Cada, no? Tot i, entenc que dins la carrera artística musical, com moltes altres carreres artístiques, sempre hi ha aquelles primeres vegades que constantment durant la vida sempre hi ha primeres vegades, no?
1: Sí.
0: Aquesta te quedarà marcada, però, clar, estant allà, ho tens com a més a prop, vas i vens, no?
1: Exacte, vaig i venc. I jo crec que ara mateix no sabria viure sense una part ni l'altra. O sigui, m'encanta la combinació de Barcelona amb Mallorca, saps? Perquè Barcelona és molt estimulant, però també és molt estressant, hi ha molta gent i és una ciutat que no dorm mai. I tot, després d'arribar aquí a Mallorca, per jo, la calma, les cases, la família, són les amigues, no?
0: Estar a Barcelona, Santa Maria Antònia Roses, cantar espectacular i amunt la mallorquina, és molt guai a Barcelona, això, no?
1: A Barcelona està vist com a... Jo crec que molts tenen vist com a...
0: Som exòtics.
1: Exòtics, això anava a dir. Ara no me venia la paraula, molts tenen vist com a exòtics. Jo he de dir que a vegades ja se'm fa un poc pesat. que vam encaçar les un poc i ja, ai, et de Mallorca. Bueno, te solen dir més si et de Menorca.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè va quedar tant de gent a Barcelona que va a Menorca.
0: A Menorca de vacances.
1: Sí, però sí, te tenen vi com exòtic. Però bueno, jo crec que és una papereta que juga molt a nostre favor, saps? En el final, la gent, per sort, és una gent que agrada molt.
0: Sí, sí.
1: No és com segon quins altres exents que la gent no els hi, que els hi costa més.
0: I no ho saben fer, eh? No hi ha manera.
1: No. Ai, jo, aquesta gent que ho intenta, no puc, és que no puc.
0: Ho intenten. Clar, nosaltres tenim aquesta facilitat que com que hi veiem aquí també, a part d'IP3, TV3, inclús els que ja som més grandets, vàrem poder veure fins i tot Canal 9 en el seu temps.
1: Exacte.
0: Com que ho tenim més habitual, no? Poder canviar d'accent, sí. No? Que si més valencià...
1: Jo ho faig molt, el mallorquins, que, sí? Que ho canviem. I jo em fa una ràbia, perquè jo ho faig moltes vegades inconscientment.
0: Clar, jo l'altre dia hi havia un amic meu de vora que estava xerrant amb un client seu, no sé de què, que era català, i el vaig sentir xerrar, i quan va penjar li vaig dir... Me vol dir que fas? Xerraves molt raro, què fas? I no, se pensarà que te'n rius d'ell. I mira... No, és que si li xerra mallorquí no m'entendrà.
1: No, és que a vegades és més per un factor de supervivència, és a dir, és que no flueix la comunicació, clar. Sinó canvia la gent.
0: Entre nosaltres, nosaltres potser no m'ho donarà compte, però tenim el nostre accent marcat, no?
1: Exacte.
0: I per els que són de fora, que no estan acostumats a sentir-nos, els hi costa més entendre-nos, no? I sobretot aquelles coses de que tenim els balears, no? De, ja mos tenim coses,
1: exacte.
0: O ara venc i te'n vas, aquesta, sí. Idò, però, que diuen, però què? No?
1: Però sí, no ho entenen.
0: Bé, la qüestió és que ha estat sobrevisquent a Barcelona i ara, en l'estiu, entenc que més aquí a Mallorca, no?
1: Més aquí a Mallorca. Sense estiu, tots els caps de setmana et soc aquí, la
0: molt
1: veritat.
0: Bé,
1: sí,
0: bé.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: És que... És que no és comparable.
1: Molt, no, de més Barcelona en l'estiu, me sap greu, però no se pot aguantar.
0: Bé, un beso a Barcelona.
1: Sí. No, és vera, no, Barcelona és molt guai, però en l'estiu fa molta calor.
0: Sí, molta gent, metro, i cotxos, i per amunt, per avall, sí. I metro, deixa't. Bé, com si està a Palma, perquè avui en dia sí, això sí, ja, sí. No sé, crec que hi ha més gent de Palma que Barcelona.
1: Sí, això és vera, això és vera.
0: Bé, la qüestió, Maria Antònia, què t'apareix si escoltam un dels teus temes?
1: Vinga, perfecte.
0: I després continuam, perquè clar, mos han quedat... amb això, els teus inicis, la teva infància, joventut, viatges per tot el món i arribam a Barcelona. Però anem a escoltar un dels temes de Maria Antònia, Mumara i una estrella, i de vegades mos contes un poc més.

0: Bueno, Maria Antònia, ara estàvem escoltant aquest Mo mare i una estrella, que conta, quina història de bon de veres hi ha darrere.
1: Aquesta és la cançó que obri CP, que es diu Me'n vaig sense fugir, i és un ritual que fa Mo mare, que és,
0: és totalment, és dir, és
1: totalment verídic. Però bé, ella, òbviament, com amor de madre que té, saps? Que queda un pel lleig que jo ho conti. Però sempre me fa una estrella en el front quan, quan m'ha de passar alguna cosa important a la meva vida.
0: Ah,
1: i me diu, hi ha gent que neix amb estrella i gent que neix estrellada.
0: Això és vera, però.
1: I això és vera, això és vera. I me diu, tu, i clar, ella com a mare me diu, tu has nascut amb estrella, no? Me diu ella, òbviament. I res, i a partir d'aquest ritual jo crec que era un bon inici d'aquesta EP, perquè ja que xerra de tot aquest viatge a Austràlia, és com que ella sempre abans de partir me desitja aquesta sort i aquest d'envoltar-te un pot de l'energia de persones que te facin créixer. I per això també xerra un pot de que te marca més qui, amb qui t'ajuntes que no per fet d'haver nascut d'una manera o d'una altra, sinó amb tot allò que te'n revoltes i allò podrà determinar de qualque manera que te passin coses bones o coses
0: no
1: tan bones.
0: És així, aquesta no falla, eh? Aquesta sí. No falla. Tant la desestrella com sabrem qui t'ajuntes, no?
1: Exacte.
0: Que a vegades marca molt el fet de ses amistats, no? Que un pugui tenir, o d'allà on vagi, o Argustos o de més. Mos hem quedat en Barcelona,
1: sí.
0: Amb aquestes primeres actuacions, amb aquest accent que tenia aquesta combinació perfecta, no? En Toni Roses és un producte exòctic a Barcelona, no? Com en bona mallorquina o balear.
1: Sí.
0: I bé, conta-mos què fas ara allà.
1: Pues mira, ara allà estic gravant el meu primer disc.
0: Ai,
1: que si
0: bé.
1: Tot va bé sortirà a principis de l'any que ve. I és veritat que està sent una experiència molt guapa, perquè no l'estic gravant a Barcelona ciutat, sinó que l'estic gravant a la Bisbal de l'Empordà, amb els germans Emili Bosch i Jordi Bosch. I això ho vaig començar a gravar a desembre del 2025, i ara ja estem acabant la producció, i després faltarà la mescla, el màster i tota
0: bé,
1: la gestió.
0: Coses, i promocions, sí, i promocions
1: i coses. Però està sent una experiència molt guapa, perquè és com, per jo és com un retir espiritual anar-me'n allà a la muntanya. A més, aquest estudi és una passada, se diu Rutsònic, i està construït dins una antiga fàbrica de ceràmica, perquè en aquell poble és molt famosa la ceràmica, i a part té una residència artística i tal, i quan hi vaig també intent quedar-me a dormir allà.
0: Ah,
1: i estic gravant, estic això, molt emocionada amb aquestes noves cançons que sortiran. El veurem si a final d'any ja puc fer qualque petit spoiler.
0: I molt... Has de venir, eh? Has
1: clar,
0: de tornar.
1: No, 100%.
0: És a dir, ara mateix centrada en gravar el primer disc.
1: El primer disc oficial.
0: Bueno, qui t'ho anava a dir, no?
1: Qui m'ho anava a dir? La veritat que molta
0: quan eres de Granada fent aquelles pràctiques
1: sí.
0: De psicologia, no?
1: Entre estornots i compulsiu.
0: Ja me diràs. Ja me diràs.
1: Ja me diràs. Sí, sí. No, la veritat que molt emocionada. Jo crec que serà una passa molt important per jo i, de més, estic molt contenta de tota la gent que m'envolta amb aquest projecte d'aquest primer disc, perquè no m'esperava mai. Hi ha molt de músics de Mallorca que han vengut a gravar d'una manera totalment altruista, per dir-ho d'alguna manera, perquè òbviament he fet una inversió molt gran i inclús alguns que han repetit en Ferran Pi, per exemple, de Fades, també m'ha estat ajudant en la producció i després amb algun músic com la Núria Drové, en Benjamí Salom, en Toni Sánchez i en Joan Mibouçà. O sigui que molt emocionada en que hagin vengut.
0: Que bé. Clar, estant a Barcelona i haguent tant de talent balear que viu o va i ve a Barcelona o a Madrid també, teniu com una petita comunitat balear allà o no?
1: Sí, sí, en part sí. És vera que tothom va a tope allà i és moltes vegades és difícil coincidir, però jo crec que l'Espai Mallorca és un molt bon lloc de reunir, que on se reuneix sempre la gent de Mallorca i on s'hi fan també concerts molt, molt interessants. I en el taller de músics també hi ha molt de mallorquins, eh? Jo me n'he trobat varis. Però sí, jo crec que mos veïn tots molt a l'aeroport, també.
0: Ah, l'aeroport, clar.
1: L'aeroport és un bon lloc de trobada. A més, hi ha certes companyies que com que t'ho posen més fàcil amb els instruments, i tu saps que si vas amb aquella companyia te trobaran mallorquins segur, músics.
0: Clar, i més potser tots voleu venir a una data concreta,
1: sí.
0: No?
1: Que... Pues quan s'acosta Sant Antoni,
0: clar, Sant Antoni,
1: en aquell
0: Nadal,
1: sí.
0: Molt bé. Clar, els horaris també en cap de setmana, per exemple,
1: exacte.
0: No? El divendres a darrera hora,
1: exacte.
0: El dilluns a la primera,
1: sí.
0: Bueno, està bé. Escolta, i què diuen a casa teva? Perquè clar, dir, ei, que estic fent el meu primer disc, que això ja va en sèrio, no?
1: No, estan molt emocionats, que meva sempre des de que era ben petita m'han motivat molt en la música, han estat un suport molt clau, tant mon pare com mon mare, les meves germanes i tota la meva família, i ells estan molt emocionats. De fet, jo, mira, el meu primer préstamo l'he fet amb aquest disc.
0: Ah, sí?
1: I jo me'n record. Bé, tampoc m'he vingut... O sigui, és un
0: bé, és a dir,
1: préstamo coherent,
0: és a dir, sí,
1: no és que m'hagi aquí demanat 50.000 euros,
0: no t'has endeutat una cosa grossa.
1: No m'he endeutat una cosa grossa, però sí que he volgut demanar un préstamo per anar més tranquil·la i per poder, saps, això ho he contat ja obertament moltes vegades, i jo me'n record que mon pare i mon mare abans, els primers que m'han dit, Antònia, clar que sí, hipotecat, clar. Si t'has d'hipotecar.
0: La qüestió, bé...
1: La qüestió és bé el que t'agrada.
0: Si no te ve de cuna, és a dir, sí. Que no són d'altres de la família Marc.
1: Exacte.
0: No pensis que ets de la família Marc,
1: No. Mon pare i mon mare també són molt sincers, eh? Quan sempre me diuen el que pensen, quan ho faig bé i quan ho faig malament.
0: Molt bé.
1: Ells també, si vegessin que això no me va bé, són els primers que m'haguessin dit, Antònia, no.
0: T'imagines que cantes fatal.
1: Sí. I que teva no t'ho diguin.
0: Passa, això.
1: Això passa.
0: El problema és que passi i damunt es facin els préstecs.
1: Sí, això sí que ja...
0: Però vius perquè n'hi ha que canten fatal i tenen molt d'èxit. Jo no sé què passa, però això va així.
1: No, això va així.
0: Això va així. Això no té... No té...
1: No.
0: Bé, màrqueting. Molt de màrqueting i promoció.
1: És això,
0: no fa,
1: és això.
0: No?
1: És això.
0: Idò bé, i tens aquest suport de la família, s'està gravant aquest primer disc. Però, clar, ara arriba... Bé, arriba, ja estem immersos dins l'estiu, com aquí diu... que passa volant, de fet, perquè aquest mes de juliol i agost això passa ràpid, però què t'agrada fer durant l'estiu a tu? És a dir, desconnectes un poc del dia a dia de Barcelona, de la música, o no? O te tornes a enganxar en sort BBCs i bodas, bautizos, comuniones, rebel·les...
1: No, l'estiu és temporada alta de BBCs. És veritat que jo tens la sort de que vaig sempre tocar un lloc que m'encanta, que és Terra Gust, i allà hi vaig tres pizzas a setmana, i és per ja una feina molt estable, on també la disfruto, hi ha molt bon ambient, i convido tothom que hi vagi, perquè és un lloc guapíssim.
0: Una experiència molt guapa,
1: una experiència molt guapa, que a part de tocar versions, jo a vegades també toc cançons meves i a la gent li agrada.
0: Perquè
1: i
0: és com a sopar a mig
1: d'unes vinyes.
0: D'unes vinyes o d'un hort, de,
1: exacte.
0: No? De productes
1: sí,
0: que
1: tot
0: facin.
1: És producte local, tot és de terracot, és tot amb molta proximitat i allà ho faig amb molt de gust. I això m'ha fet poder-me llevar molt de BBCs, que potser... Man, que també els faig encantada.
0: Bé, però diferent.
1: Però sí. I així que en l'estiu hi ha molta música, sí que hi ha més desconnexió a la vida de Barcelona, però sí, hi ha molta música, però bé, aquest estiu tens la sort que m'he hagut de llevar dates de l'omió anar a Terra Gú per poder fer concerts meus, que això
0: que
1: també
0: bé.
1: Me fa il·lusió. De fet, dia 21 de juny estaré tocant a Vilafranca del Penedès, que això és a Barcelona, en Escabàs Hill, que a més compartiré escenari amb un artista que admir molt, que em fa fins i tot respecte, dir-ho, que és en Manu Guix.
0: Ah, molt bé!
1: Sí, i després, dia 3 de juliol, estarem tocant en el Museu Arqueològic de Sant Fornès allà a Montuïri, en format trio. Després, dia 16 de juliol, bé, això ara ho dic aquí, en primícia total,
0: Digue-m'ho la primícia.
1: La primícia, dia 3 de juliol, allà a Montuïri, dia 16 de juliol, per les festes del meu poble. I després, dia 8 d'agost, hi ha un concert que està confirmat també a Misericòrdia. O sigui
0: molt
1: que...
0: Molt bé, és a dir... Aquest mes de juliol i d'agost també te podrà...
1: Bé potent.
0: A part d'aquest concert o aquestes actuacions que tens setmanals a Terra Gust. Però, a part d'això, si ara... Bé... ja sé que tens això, una agenda completa com podeu comprovar, però llevat d'això, en el teu dia a dia quan vius aquí a Mallorca, com és, què t'agrada fer, com és el teu dia a dia?
1: El meu dia a dia, jo, això que diuen de slow life, no?
0: Oh, m'encanta.
1: I d'això seria el meu dia a dia. Jo m'encanta aixecar-me, fer el cafetet, si no he de fer feina me'n vaig a fer una volta, faig el cafetet directament a la plaça amb les amigues, berenant com a senyores. Sí.
0: M'agrada això, berenant com a senyores.
1: Exacte.
0: Està bé.
1: A més, a Petra tenim dues places enormes, guapíssimes. I...
0: Plenes de gent,
1: plenes
0: de bon
1: gent,
0: berenars,
1: de bon
0: molt berenar, de ciclista.
1: Molt de ciclista, també. I després, sempre me'n vaig a ajudar a fes dinar i vaig a veure la predina, trec a la meva cosseta a passejar, això és la meva vida.
0: Això és vida de poble.
1: Vida de poble. Molt ara bé. Aquest dissabte feim el dinar de Quintades, que també
0: que
1: és un
0: bé.
1: Retrobament.
0: Bueno, escolta, Maria Antònia, això jo sé què li diria. Això jo li diria que és tornar.
1: Exacte.
0: Això és tornar.
1: És tornar a les teves arrels.
0: Tornar a les teves arrels. I tens una cançó...
1: Que se diu precisament
0: que
1: això.
0: Que se diu així, escoltau-la.

0: Torna, Maria Antoni, això és tornar. Ara ho xerràvem mentre escoltàvem aquesta cançó, Tornar, de la Maria Antònia Roses, que avui mos acompanya en aquesta Entre tu i jo. Clar, aquest fet de tornar a casa, de tornar a Petra, amb la família, amb els amics, aquest dia a dia, l'estiu te dona aquesta llibertat, no?
1: Exacte, sí, tornar sempre és la millor part, com diu la cançó. Sí. I sí, sí, és algo que jo crec que en el final el resum de tant viatge i tanta història és que com a casa no hi ha res, i és vera que jo tinc molt clar que de on som i on vull viure la meva vida.
0: I això que diuen d'un ser profeta a la seva terra no, a vegades, no se compleix sempre, o poques vegades, no sé. Com ho dus, això? És a dir, tens aquesta por de dir, ostres, és que fora estic començant a fer feina tal, i aquí a Mallorca potser encara m'acosta un poc més, o no? Dius, estic contenta i a poc me vaig fent un foradet a dins que nostre.
1: Clar, clar, clar. Jo crec que sempre fa un pot de respecte perquè jo crec que tendim els mallorquins a pensar que Silla mos limita, però realment no és així, saps? Uh-huh. Realment jo crec que hi ha maneres de combinar també feina fora amb feina d'aquí, i jo crec que aquí també s'està fent molta feina i hi ha molta feina per fer també, saps? Uh-huh. En el sentit que en la música mos queden moltes sales per obrir, mos queda que la comunitat està així, també se faci més gran i més estable, però realment se pot fer, que és que som un milió d'habitants, no?
0: Sí, o sigui ja que no som poquets, ja.
1: No som poquets, ja. O sigui, que jo crec que realment hi ha moltes coses que aquí s'hi pot viure bé fent això, saps? Uh-huh. Però sí que jo crec que sempre jugam amb aquesta por de que mos pugui limitar, però en el final també és molt important sentir-te a gust allà on estàs.
0: Clar, bueno, i xerràvem de que nostra, ara tu des del tema de limitar, el fet de fer cançons només en català, molts artistes diuen, va, a lo millor ja me limita, però jo ara estic veient, afortunadament, tant de grups, en sí, català, en euskera, en galec, amb altres idiomes, que no siguin el castellà o l'anglès, que estan triomfant no només a les comunitats on xerren aquell idioma, sinó a altres comunitats autònomes, inclús a altres països.
1: Exacte.
0: No? Jo ara direu, va, comparació, però na Shakira, que va fer aquella cançó en català, que tu dius, bueno, és necessari, no?, que artistes internacionals també. Emprin altres idiomes.
1: Exacte, jo l'altre dia vaig obrir el concert amb Pablo López, i en Pablo López va cantar cançons en català, les seves cançons les anava traduint i els anava cantant.
0: Molt bé, no?
1: I superbé, jo crec que hi ha molts artistes de Catalunya que de fet se'n van a tocar a Madrid i potser se sorprenen de la gent que va escoltant-los. Jo crec que hi ha molta gent que
0: ara no recordo el nom d'aquest grup o d'aquest cantant d'Euskadi que omple un Madrid Arena o no sé com s'anom, no? Que no, vull dir, cantant completament, íntegrament en euskera. Vull dir, com pot un artista omplir un estadi com aquest cantant en euskera? Bueno, és que perdoneu-me, però no som l'únic que escoltau les cançons en anglès i no saben què diuen.
1: No,
0: a
1: veure, és així.
0: Vull dir que molta gent, no sé, de generacions a la millor, clar, més grans, que no saben gens d'anglès i coneixen, no? Mo mare, Dancing Queen. L'ha cantada 50.230 vegades, sempre a la vol, Dancing Queen.
1: Exacte, és així.
0: A part de l'estribillo, no sap què diu.
1: No.
0: I què? I agrada, no?
1: Sí. Jo crec que quan és algo autèntic i està fet amb amor i tu veus una honestitat damunt d'aquell artista, damunt d'aquell escenari, és que ho val tot, saps? Per exemple, Oques Grasses ha omplit 4 estadis olímpics.
0: També, exacte.
1: Això són 80.000 persones per 4 dies, tenen gerant de quasi 400.000 persones, això és un fet històric, saps? I això crec que és l'exemple també més real de que s'hi pot viure fent música en català. Jo no dic que sempre faci cançons en català, però en Tura m'apegarà un dia que me farà ganes d'escriure en una altra llengua. Clar, tampoc mos han de veure obligats a que perquè són d'aquí ho hagin de fer.
0: Sí, o no sé, un single, un EP que diguis ara vull fer això, o una col·laboració amb un artista amb un altre idioma, no?
1: Jo crec que mentre tu sentis que tens aquesta coherència amb el que tu dius, sents i fas i sents que estàs en el camí que vols estar, si tu realment mostres aquesta autenticitat, la gent te seguirà igual, cantis en el que cantis i en l'idioma que vulguis.
0: Escolta, xerrant d'artistes en català, tens qualque artista que digui, bé, ara n'has comentat alguns que ja has fet qualque cosa, però m'agradaria actuar, m'agradaria cantar amb ells, treure alguna cançó, una col·laboració.
1: Bé, és que n'hi hauria molts, n'hi hauria molts.
0: Però aprofites l'altaveu.
1: Aprofitaré
0: l'altaveu. Clar, tu dius, cantant X, vull fer una cançó amb tu.
1: Mira, jo m'encantaria fer una cançó amb una cantant mallorquina que és Nana Ferrer. Perquè l'ador. Això és vera que m'encantaria, seria un somni. Així, artistes catalans, clar, podria apostar molt alt, no? Però gent com Sílvia Pérez Cruz, òbviament, seria un somni. Però sé que xerrar. Però sí, mai se sap, no? L'altre dia estava cantant a l'auditori amb gent, amb músics mallorquins, així que... Mm-hmm.
0: Bé, si qüestió és de Manaró. Bueno, també te diré una cosa, tu ets de Petra. T'agafa a prop amb en Tomeu Penya nostre.
1: Amb en Tomeu Penya també seria...
0: Seria bé això, eh?
1: Sí, sí.
0: Ho hem d'arreglar.
1: Ho hem d'arreglar.
0: Tomeu Penya, per favor. Si m'ho estàs escoltant, si hi ha qualcú ara en es cruce, que sàpiga que hi ha en Tomeu Penya per allà que hi va molt, que ja ho sé. I el vell li deia, ara estan posant a CP3 Ràdio de Maria Antònia Roses, que vol cantar amb ell. Així que ho hem d'arreglar.
1: A més, me toca conèixer, perquè ma mare li va fer les fotos d'una portada d'un dels seus discos.
0: Ai, doncs, per favor.
1: Sempre li diu, la fotografa de Petra. I de sota seva filla, Tomeu.
0: Vinga, Tomeu, si m'estàs escoltant, el veïnat d'en Tomeu, la gent que està ara en el crucer, la filla de la fotografa de Petra, que era Maria Antònia Roses, que també és de Petra, és cantant, la tenim avui amb nosaltres, i vol fer una cançó amb en Tomeu.
1: Exacte.
0: Així que, per favor, Tomeu, posa't en contacte amb nosaltres ara mateix. Si no, ho arreglarem. Ja anirem a un altre cercador allà a casa seva.
1: Exacte.
0: Bé, amb artistes com en Tomeu, no? Que són mítics, no?
1: Sí.
0: Però, clar, també aquests artistes, no sé, que dius... han aconseguit tantes coses, ara tu deies, no? O que es gràcies, o molts altres... t'hi veus, no sé, fent aquí a Mallorca, no sé si podríem fer un Palma Arena, però fent grans concerts, és una il·lusió, o... Bé, jo m'agrada viure la música i quan sigui va bé.
1: O sigui, per jo sí que és una il·lusió i m'encantaria. El que m'agradaria que s'adonés dins un procés natural, saps? Uh-huh. O sigui, que realment se produeixi de manera orgànica, com ha passat amb Boques Grasses, uh-huh. No? Després d'una carrera de molt d'anys, després de molt de discos bons, han pogut tenir aquest final històric, omplint uh-huh. quatre estadis. Jo crec que quan s'adona des d'aquesta manera orgànica, natural, on tu... t'hi sents i t'hi veus, clar, jo si me diguessin demà vete a tocar en el Palau Sant Jordi, jo no...
0: Però hi has d'anar, no diguis que no.
1: No diria que no, però...
0: Tu digues que sí.
1: Però seria una experiència molt xocant, saps?
0: Bé, és igual, tu vés-hi.
1: Hi aniria 100%, el que jo m'agradaria això, que s'adonés d'una manera
0: clar.
1: Natural. I sí que per jo, òbviament, seria un somni.
0: Bueno, escolta, mai se sap. Tu ho dius volant alt amb
1: exacte.
0: Una cançó i, escolta, per demanar que no quedi, no?
1: No.
0: Per somiar.
1: Per somiar i per intentar-ho.
0: Quan dèiem a Mallorca, no ja el tenim.
1: Exacte.
0: Per tocar. Escolta, hi ha una altra faceta que potser molt d'artistes que també han passat per aquí els hi han demanat i és el fet dels videoclips. Perquè avui en dia, clar, l'imatge és importantíssima.
1: És molt important.
0: La cançó, evidentment, ha de ser bona, tu també com a artista, però el videoclip...
1: Has de fer que la gent...
0: Clar, que te vegin, que te segueixin.
1: Sí.
0: Tu en aquesta altra banda, en aquesta altra faceta... Com t'hi veus? És a dir, tu dius, no, jo això és que em fa molta vergonya, o no, jo me veig còmode, em dic, vinga, jo hem de fer un videoclip, he de vestir, he de pujar, he de ballar... què faries?
1: Jo m'hi sent còmode i mm-hmm. és algo que també disfruto molt perquè crec que també justifica un poc tot el concepte que hi ha darrere. O sigui, si tu treballes molt aquesta imatge o aquest visual que justifica tota la part de producció, tot l'univers o no, mm-hmm. quan ho justifiques amb aquesta part més visual, jo crec que tot agafa més coherència i a la gent li és molt més fàcil identificar d'allò que xerres, allò que et transmets, allò que vols ser. I jo som molt conscient que... Jo crec que un també ha de ser conscient de que jo tota sola no ho podria fer, però m'encanta envoltar-me de la millor, del millor equip, no? Perquè m'ajudin a treure-ho endavant. I per sort, tenc a mi, tenc en Pet Toni Font, que és un amic meu de tota la vida, que m'ha ajudat a fer el primer videoclip i m'ajudarà a fer aquests següents. I és una sort també poder comptar amb aquesta gent que s'impliqui, que ho facin molt, perquè veuen que tu també li estàs posant aquesta
0: moment. Bé, en aquest cas, en fotografia ho tenim fàcil,
1: també,
0: no?
1: També, ma mareta, sí.
0: No falla.
1: Sí, no falla.
0: I més, ja té una experiència en el sentit de ha posat portades en Tomeu Penya. Vull dir que no és qualsevol cosa.
1: No.
0: Ja està bé. Escolta, i llavors un altre aspecte que també avui en dia és imprescindible,
1: sí.
0: podríem dir, que són les xarxes socials.
1: Les xarxes socials, pots enxerra.
0: Pots enxerra, o massa. Com t'hi dus? Això d'haver de publicar sí o sí, que si hi ha tal, que compartir, posar... Com ho dus en això? Perquè és una feina...
1: Sí.
0: No és una feina més.
1: Sí,
0: és una feinada.
1: No, és una feinada. Jo està fent un curs amb una mànager, que és la mànager d'Anna Maria Hein, i deia, i precisament amb ella he hagut de treballar tota aquesta part, perquè jo sé que és una part molt important, i jo vaig dir, mira, jo necessito ajuda, necessito qualcú que m'agui. I ella ha estat un pot la meva mentora, que en tot el tema de crear la teva marca personal, màrqueting digital, que per això és una tonteria, i jo sé que molts artistes no els agrada gens xerrar d'aquestes coses.
0: És que és un tema que sempre traïm perquè
1: sí,
0: no
1: però,
0: és fàcil.
1: No és fàcil, però és que avui en dia hi ha tanta gent que se dedica a la música, tanta gent que fa cançons, i que guai que sigui així,
0: clar,
1: que pugui durar molts d'anys més, perquè avui en dia ja
0: produir
1: una cançó està molt més en el nostre abast, amb un ordinador pot fer, i tal. I jo crec que per això la imatge és molt important i has de... Jo crec que és tenir una relació sana, tampoc fa falta penjar tres TikToks cada dia, saps? No és necessari. Jo, per exemple, a dia d'avui no me veig ballant per TikTok.
0: Clar.
1: Que potser un dia
0: trauré
1: una cançó de xumbà xumbà.
0: Un tren d'aquest que diuen.
1: I m'agradarà fer un tren de llançar fades, perquè m'encanta com ho fan.
0: Bueno, és que, per exemple, les fades que han tret aquesta... És que ara no em surt...
1: M'agrada,
0: M'agrada, I like it. No em surti ara. És que, clar...
1: Clar.
0: Jo no sé si me veig capaç de fer ball, perquè tenen bastant de moviment.
1: Sí, tenen bastant de moviment.
0: Tot i que sigui com a repetitiu.
1: Si me diguessin fer un TikTok en jo faria encantada.
0: Clar, però un dia per fer esquadro que diu, vinga, ja hi som, no?
1: Clar, clar. Jo, per exemple, TikTok amb això sí que m'agrada més, perquè TikTok el que més funciona és que sigui algo orgànic, espontani.
0: Sí, no fa falta ben gravar ni res.
1: No fa falta que sigui ben gravat, però això també està guai. Però sí, jo crec que és molt important dur les xarxes al dia, en el final és el que te manté. També crec que estem en un moment on molta gent se cansa de tant de posts, diaris, i que la gent no t'hauria de publicar. Jo crec que avui en dia s'estan plorant de moda altres plataformes com Substack, crec que se diu, que és com a de que tu pots escriure text molt més llarg, la gent torna a fer vídeo.
0: No ho sabien, aquesta sí. Molt bé de fer aquesta també.
1: Substack, crec que se diu. Jo encara no l'he empleada, però Rosalia va començar també utilitzant Substack, que és que són més com a newsletters, saps? I la gent escriu text més llarg. Jo crec que ara la gent està enyorant una altra vegada. Jo, per exemple, vaig fer el meu primer videoblog, que ja m'ha dit que jo, qui m'ho hagués dit jo fa un parell de mesos, que m'agradaria... gravaria fent un videoblog i el penjaria a YouTube, saps? I això també és algo que a la gent li agrada, perquè descobreixen contingut més llarg, com poden veure més tu com ets, saps? Ja no és algo de 30 segons.
0: Ja, però tu, haver-te de gravar, editar-ho, tot això, és que és un trull.
1: És un trull. Jo pas gust quan ja està fet. Però
0: sí,
1: món...
0: clar. Jo també, quan ja està penjat també, però clar.
1: Quan ja està penjat jo m'ho dic, ai que bé, però no, veure que tot, a més, jo per fer videoblog, jo, clar, després se m'oblidava que havia de gravar, ai, ja torna. Bueno, és un trull, però s'ha de fer. T'ho has de marcar com un objectiu i ho has de fer, perquè és que si no...
0: Clar. Bé, m'agradaria acabar, perquè ja se mos acaba el temps, després escoltarem Volant Alt, la podreu escoltar, però abans de partir, Maria Antònia, t'hem de fer un petit test ràpid.
1: Vale, perfecte.
0: Men que te surt.
1: Ai.
0: Vinga, començant, t'apareix.
1: Sí, començant.
0: Vinga, Maria Antònia, si te dic un color, en qui te quedes?
1: Blau.
0: Un lloc per desconnectar.
1: Ui, Mallorca.
0: En general, no?
1: En general, és que anava a dir el nom d'una... Diria, és que a mi m'encanta anar... M'encanta Son Serra. Jo estiuetge a Son Serra.
0: Son Serra de Marina.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, estiuetge allà i... Sí.
0: No hi nigueu, que Antònia desconec. Demà ja oblirem Son Serra.
1: No. No,
0: vinga.
1: No.
0: T'he dit escoló, t'he dit un lloc per desconnectar. Un dinar o un menjar d'estiu?
1: Arròs de peix. Bé, no és molt d'estiu, ara que ho penso.
0: Això fa una colorada.
1: Fa una colorada, però és que jo el brou... Jo tots els plats de...
0: En l'estiu també?
1: Ai, sí.
0: Oh, Déu meu.
1: No, però ens estiu és trampó, òbviament.
0: Un bon trampó.
1: Un bon trampó, amb bones domàtiques, això, sí.
0: Que bé. Un artista balear.
1: Un artista balear. M'acostaria, però és que una de ses grans, Marielma Bonet.
0: Marielma Bonet, bueno, també, com tu, a Barcelona.
1: Exacte.
0: Un esportista de ses illes.
1: Un esportista de ses illes... Rafael Nadal.
0: En Rafael, no? A més, te toca prou, quasi cada petra.
1: A més, quan era per Austràlia, me va convidar a veure el seu partit, que jo li posava els cafès en el Australian Open.
0: Què dius?
1: T'ho juro, una experiència molt surrealista, per tant, sí. No,
0: una jo... mallorquina posant cafès
1: a l'Australian Open de Melbourne,
0: clar.
1: Va venir son pare en Rafael i diu, tu ets de Mallorca?
0: I tu ets mallorquina?
1: I me diu, però després vens a veure el partit en l'altre.
0: Molt bé.
1: Sí, en Rafael.
0: Molt bé, així m'agrada. Una rebel·la.
1: Una rebel·la. Mira que sóc de Petra i la verbena de Petra és bona. Però jo una que m'agrada molt és la moguda de Sineu. M'encanta aquesta.
0: La moguda de Sineu.
1: Sí.
0: Bona.
1: Sí, sí.
0: Bé, i ja per acabar, te diré una cançó.
1: Una cançó? De qualsevol.
0: Pot ser teva o pot ser d'una altra?
1: Quina cançó, buah, que difícil. Bueno, hi ha una cançó que jo sempre m'encanta, escolta-la, que és Batisca Focatius, que és d'Antònia Font.
0: Ah, molt bé, molt bé. Un mítics d'Antònia Font, clar
1: sí.
0: Que sí. Bé, de Maria Antònia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tu, Raül, m'he passat molt bé.
0: Jo també, nosaltres, tots els nostres oients, encantats de conèixer-te sí. Una micona més entre tu i jo. Esperant que quan estigui això en marxa, mos avisis,
1: tornaré,
0: no?
1: Tornaré, sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Clar que sí.
0: I s'ha de fer videoclips i coses d'aquests, i remenats, també.
1: També, vos avisarem.
0: Gràcies, Maria Antònia, bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Bon estiu.
0: Idò, nosaltres ens acomiadam escoltant Volant Alt d'Anna Maria Antònia Roses. Ja sabeu que nosaltres tornarem la setmana que ve més La Gran Vida. Ara vos deixam amb els serveis informatius i ja ho sabeu, puntual dissabte, tornem a les 9. Que vagi bé.
2: No sé on vaig. No sé què serà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Des d'avui, els menors de 30 anys i persones amb qualque tipus de discapacitat de Menorca i Mallorca poden comprar un pis o casa de fins a 331.000 euros sense que hagin de pagar res per l'impost de transmissions patrimonials. Això perquè ha entrat en vigor la pujada del nou límit en el preu aprovat pel govern, que, recordem, és encara major per les pitiuses, de 378.000 euros. Pels d'edat de 30 fins a 36 anys, així com per famílies nombroses d'un sol pare o amb qualque persona amb discapacitat a càrrec, la bonificació és del 50% i, per tant, només hauran de satisfer la meitat de l'impost. Aprofita la Conselleria d'Economia en la nota en què es fa ressò d'aquest fet avui per recordar que des de que va entrar en vigor la primera versió de la rebaixa impositiva, aviat farà 3 anys, més de 5.000 joves i famílies de les Balears se n'han beneficiat amb un estalvi total de 67 milions d'euros per ells. Informació referent a la lluita contra el tràfic de la droga a Manacor. La Policia Nacional ha informat aquest diumenge de la detenció aquesta setmana passada a la capital de Llevant de 3 homes als quals s'atribueix el delicte contra la salut pública per la comercialització d'estupefaents, concretament haixix, cànnabis i cocaïna, amb que foren sorpresos en controls policials que els agents, diuen, han intensificat a la zona des de començament de maig. També els varen intervenir fins a 1.750 euros en total que duen en el moment que foren registrats. I encara en relació amb la comercialització prohibida de productes, la policia informa també que ha intervingut aquest cap de setmana a la platja de Palma en un cotxe llogat 30 quilos del gas que fa riure. També varen detenir quin era el responsable del vehicle que, segons els informants, tenia preparat utensilis perquè el gas fos consumit a la mateixa via pública. I demà comença la cinquena i definitiva per ara setmana de vaga dels dilluns a divendres que han convocat els metges de la sanitat pública, que no estan d'acord amb la reestructuració que vol fer de la seva feina i la d'altres professionals sanitaris al Ministeri de Salut. El servei l'IBE Salut recorda, per això, avui els serveis mínims establerts, que són, com és habitual, els de l'assistència en festius per l'atenció hospitalària en general i en el cas de les especialitats mèdiques, amb pacients ingressats, desplegament mínim, però amb un metge més per especialitat, 2 en el cas d'anestesistes. A l'atenció primària, el servei mínim serà de 8 del matí a 3 del capvespre, d'un metge i un pediatre per centre de salut i de 2 metges i un pediatre quan els centres de salut cobreixin més població. Recordeu, a més, que quant al servei d'emergències, d'ambulàncies, el 061 o el servei mínim és del 100%. I és una de les notícies que destacam en els informatius d'avui divendres en ràdio. Han minvat i s'han encarit a Mallorca les finques rústiques en superfície suficient per ser edificables. En concret, en 10 anys s'ha construït a 3.000 d'aquestes finques i el seu preu ha passat en el mercat d'entorn als 120.000 als 400.000 euros. A més, els compradors, també els venedors, són de cada vegada més ciutadans arribats de fora, sobretot alemanys i suecs, segons se'ns ha explicat l'agent de la propietat immobiliària Glòria Mulat.
2: Aquesta nostra oferta mos ha de ballar moltíssim, perquè la preparació ha estat tot per immobiliàries regentades per estrangers, alemanys, suecs, sobretot.
1: I acabarem recordant que fins passada la una del capvespre, fins la una i mitja en alguns trams, hi haurà retencions, talls de la circulació, de fet, a l'entorn de les carreteres de Santa Margalida, d'Artà a Santa Margalida, fins a l'encreuament a la carretera de Cunies, que va cap a Manacor, i de tornada per la carretera d'Infern i Carrosa fins a la localitat artenenca perquè hi ha una carrera de bicicletes. Fins aquí les notícies de les 12 d'Ivetes Ràdio. Més informació a l'emissora pública a la una. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world.
1: La ciència és clara. El Niño arribarà a les nostres portes els propers mesos amb una certesa del 90%. El món l'ha de tractar com l'advertiment climàtic que és. Les condicions del Niño donaran combustible al foc d'un món que s'està escalfant. Han començat escoltant el secretari general de les Nacions Unides, n'Antonio Guterres. Però què és el Niño? Què podem esperar d'ell a la Mediterrània? Avui intentarem respondre aquestes preguntes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Bé, bona nit si us escoltau l'horari habitual, el normal, i bon dia si escoltau la redifusió, pot ser també IB3 a la carta. En tot cas, començam el Nautilus amb Pablo Morgantis a la màquines i en Dani Manau en jo al pont de comandament. Bona nit, Dani.
2: Bona nit.
1: Bé, i doncs, la primera entrevista d'avui serà amb un oceanògraf físic de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ja coneixem, i que ens explicarà bé aquestes previsions tan preocupants del fenomen del Niño, que ens estan donant la ONU, la NOAA, Copernicus, i com pot arribar a afectar la Mediterrània i a Balears, és en Biel Jordà.
2: I després, una altra investigadora del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Xisca Ferragut Perelló, ens donarà els detalls d'un estudi en el que han analitzat l'estat de conservació d'algunes ratjades de Balears, entre elles una endèmica de la Mediterrània, com és la ratjada peluda.
1: Ja sabeu que els elasmobranquis, taurons i ratjades, estan en una situació crítica i representen un grup vital per la salut dels ecosistemes marins. Així que des d'aquí sempre estan molt pendents d'estudis que ens aportin dades sobre la seva situació i la seva evolució. L'estudi del que parlarem arriba a la conclusió de que es detecta certa recuperació de poblacions, però amb una baixa diversitat genètica. No podem baixar la guàrdia.
2: I després de les ratjades parlarem de l'eclipsi de sol una altra vegada, però aquesta volta parlarem de com la ciència ha utilitzat els eclipsis per aprendre més coses de l'univers. On parlarà l'astrònoma Alba Vidal de l'Observatori Astronòmic Nacional de Madrid.
1: En realitat, nosaltres hem aprofitat una de les activitats de la Fundació La Caixa a Palma. És a dir, Alba Vidal va donar una xerrada titulada La ciència dels eclipsis a la història dins de les activitats de La Caixa del cicle Finestres a l'univers. I vàrem pensar que era un tema molt xulo per portar-lo a les zones del Nautilus. I també traurem el periscopi, de què parlarem avui, Dani?
2: Sí, el periscopi parlarem de l'Overshooting Day, que en castellà, en català és el dia de sobrecapacitat de la Terra i que ens dona una mica el rànquing de països, el dia de l'any en el qual cada país ha arribat a esgotar ja els recursos naturals que es poden regenerar durant tot l'any.
1: Bé, ja tenim sumari, anem a lo primer, que és posar-nos al dia amb el Niño.

0: Idò, com dèiem, organismes com l'Observatori Europeu Copernicus, entre altres, ha advertit sobre la possible formació d'un fenomen del Niño de gran intensitat. Ja parlen d'un superniño, amb anomalies tèrmiques que podrien superar tots els registres històrics. I perquè m'ho expliqui bé de què va tot això de què estan parlant, hem convidat a un expert en canvi climàtic que no és la primera vegada que col·labora amb aquest programa. És investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, l'oceanògraf físic Biel Jordà. Bona nit, Biel. Ben tornat al Nautilus.
1: Bona nit. Gràcies.
0: Bé, encara que ens sentim a parlar molt, potser hauríem de començar per explicar què és exactament el fenomen conegut com el Niño.
1: Mira, el Niño és un fenomen molt interessant perquè ens mostra tota la relació que hi ha entre l'atmosfera, els oceans i com això, coses que passen en un lloc del planeta poden afectar a la resta del planeta. El Niño és un fenomen que sol ocorre, sobretot és més intens per Nadal, val? Per això va agafar aquest nom, vull dir, els pescadors de Perú arribava sobre les dates de Nadal i li van dir pues, el fenomen del Niño. No? Llavors, el Niño és un fenomen que passa periòdicament, passa per causes naturals, val? Més o menys entre cada dos, cada set anys en sol haver un, i el que passa és que les temperatures del Pacífic Est són bastant més calentes de l'habitual. Llavors, el que està passant és que en comptes d'anar aquestes aigües calentes cap a Àsia, se queden cap a la part d'Amèrica, i això fa que tot el règim de pluges canviï completament. I com que és un canvi de les condicions normals, això pues fa que hi hagi molt de desbarats en moltes zones.
0: Ja. Bé, entre 1982 i 1983 es va produir el Niño, que potser és el més intens del segle XX, amb episodis meteorològics extrems a diversos llocs del món, inundacions, sequeres, temperatures anòmales, i també varen tenir un episodi molt fort entre 1997 i 1998, sí, que potser alguns recordin per les inundacions de Califòrnia. A més, ja es parla que podríem enfrontar-nos aquest any a un fenomen de similar intensitat. Ho pensant per això que comentaves, no? Perquè les temperatures ara mateix ja són molt altes.
1: Sí, efectivament. Això, com que el Niño és un fenomen que se coneix bastant i que té un impacte enorme, s'estudia moltíssim, se vigila molt.
0: Ja.
1: Llavors, no és una cosa que passi d'avui per demà. Val? El Niño, el que passa és que els vents que solen empènyer les aigües del Pacífic cap a la part d'Àsia, des d'Amèrica cap a Àsia, canvien i llavors deixen d'empènyer aquestes aigües i la temperatura en el Pacífic tropical central comencen a pujar. Llavors, els registres estan mostrant com aquestes temperatures estan pujant bastant i està agafant una similitud, unes condicions molt parescudes en aquests events que tu has mencionat, dels 80s i de final dels 90. Uh-huh. Val? Llavors, i a més, com que estem en un context on la mà ha 2 anys acumulant més calor, hi ha la por de que realment s'hagi disparat i arribi a règims més alts de lo que s'ha observat mai.
0: Ja. Bé, la mà està acumulant energia tèrmica al llarg del Pacífic equatorial, però el que passa al Pacífic no es queda al Pacífic, que podem esperar a Europa i a la Mediterrània.
1: Bueno, justament, Europa i el Mediterrani és de les zones, de les poques zones del món on directament no esperam rebre impactes del Niño. Uh-huh. Val? Perquè impactes, permet-me que digui, directes. Val? O sigui, el règim de pluges a Europa en principi no canviarà. O sigui, però és d'alta baix, si és un Niño fort, l'altabaix que pot haver a nivell planetari crearà tota una sèrie, una cadena d'impactes que sí que ens pot afectar. És a dir, per exemple, normalment a Àsia tenen un règim de pluges bastant ric i això permet que tinguin totes unes plantacions pues, d'arròs i d'altres productes. Quan hi ha el Niño, tota aquesta pluja que solia caure a Àsia se'n va a ploure a altres bandes i plou enmig de la mà o pot ser a la zona de Califòrnia, Estats Units, a la zona de Perú. Val? Llavors, zones on plovia bastant comença a sequeres i zones on no plovia hi ha pluges torrencials.
0: Uh-huh.
1: Llavors, com que al final tot el món està connectat, si hi ha una crisi grossa o una falta de producció a una part del món, al final hem vist com això ens va enllaçant per tot.
0: Clar.
1: I, per tant, a Europa podríem pensar que estem salvats dels primers impactes directes del Niño a nivell físic, no? De precipitacions i de temperatures, però no dels efectes indirectes. A part, també hi ha una altra cosa, i és que normalment quan hi ha el niño, com la mà allibera més calor, que la tenia, diguem, a les parts més profundes i allibera més calor, sol
0: Sí.
1: estar associat en ser un any que a nivell global les temperatures pugen. Llavors, el que sí que pot passar és que l'any que ve les temperatures de tot el món, i en particular també d'Europa, siguin més altes de lo normal.
0: Bé, pot ser el que ens ofereixi de veritat el Niño és un altre senyal inequívoc que hem de frenar amb urgència el canvi climàtic, no?
1: Totalment, totalment. Vull dir, jo la veritat és que ja no sé quantes més senyals necessitem,
0: Ja.
1: però sí, és un bon exemple, una analogia de tot lo que ens anirà venint i cada vegada més de forma més sovint. No vol dir que el niño no sigui natural, que
0: Ja,
1: el niño
0: sí,
1: ja
0: és
1: passa
0: important
1: natural, però
0: dir-ho.
1: els impactes que té sí que augmenten.
0: Clar. Bé, idò, ja veurem què passa amb aquest superniño, que bé, superniño no és una paraula tècnica, ja que dir-ho, sinó com ho comencen a dir els mitjans de comunicació. Hi ha que aclarar-ho, que després pensam que, bé, que potser n'hem de tornar a parlar. Biel Jordà, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, mil gràcies, com sempre.
1: De
0: Encantats
1: res
0: de
1: a
0: tenir-te amb el
1: vosaltres
0: filus.
1: i quan vulgueu estem aquí.
0: Fantàstic, bona nit.
1: Bona nit.
2: El Nautilus, IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és... Joc net.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Amb una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
2: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: L'Institut Espanyol d'Oceanografia, en la col·laboració de la UIP i de l'Institut d'Investigacions Marines, del CSIC, ha avaluat l'estat de conservació d'algunes espècies de ratjades abundants a Balears per arribar a la conclusió de que mostren signes de recuperació encara que la seva diversitat genètica és baixa. Ara us explicarà els detalls i què significa això la primera autora de l'estudi del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Aquí ja saludam Xisca Ferragut Perelló. Molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, bon vespre, moltes gràcies.
0: Bé, heu analitzat més de 180 seqüències genètiques de 7 espècies per analitzar la seva diversitat genètica i heu utilitzat el que es diu GenCoI, que fa unes setmanes, de fet, ja us varen citar aquí parlant d'una investigació sobre abelles. A mi m'agradaria que us explicassis què és el GenCoI, que crec que és necessari saber per entendre avui la ciència, i el mètode de treball que heu utilitzat per l'estudi.
1: Sí, bé, realment nosaltres hem utilitzat dues metodologies complementaris en aquest estudi, una de les quals és realitzar models d'avaluació de les poblacions per conèixer el seu estat d'explotació, que això se fa en dades de captures de la biomassa que arriba a les llonges i dades d'esforç pesquer d'una sèrie d'anys bastant llarga. Això per una banda. I després, per una altra banda, hem avaluat l'estat de conservació, com tu bé deies, d'aquestes espècies mitjançant l'estudi de la seva diversitat genètica. I per això hem utilitzat aquest gen, el COI, o COU,
0: sí,
1: que és un gen d'ADN mitocondrial que codifica per la subunitat U d'un enzim que se diu citocrom C oxidasa, per això aquest nom de les inicials. I aquest gen és molt utilitzat com a identificador d'espècies. S'utilitza per moltíssims animals, bé, com has dit, també s'utilitza per abelles, no? I nosaltres l'utilitzem per ratjades. Realment se comporta com se li diu el codi de barres genètic de les espècies, perquè si tu analitzes aquest gen d'una mostra d'un teixit que tu no saps molt bé quina espècie pot ser, amb l'anàlisi d'aquest gen pots saber de quina espècie se tracta, no?
0: És un marcador estàndard universal, alguna cosa així, no?
1: Exacte, sí, sí. Està, clar, té l'avantatge que és un gen relativament curt, que és relativament fàcil de seqüenciar comparat amb altres metodologies més sofisticades, no? I clar, aquestes, entre cometes, facilitats ajuden a que l'ús sigui molt generalitzat.
0: Idò, anem a les conclusions. La diversitat genètica és baixa a Balears, més baixa que altres zones de la Mediterrània i que regions de l'Atlàntic. Bé, és una de les conclusions. Explica'm-ho, quines espècies han mostrat menys diversitat i què explica aquesta baixa diversitat genètica?
1: Sí, com t'he comentat, com que podem... És a dir, aquest gen és tan utilitzat, nosaltres el que hem pogut fer és, a part d'analitzar la diversitat genètica d'aquest gen de les poblacions de Balears, consultant la literatura que hi ha disponible, hem analitzat també aquesta diversitat d'aquest gen d'altres poblacions, tant del Mediterrani com de l'Atlàntic, de les mateixes espècies que nosaltres hem estudiat. I amb això hem construït un marc comparatiu per poder saber els valors que ens surten a nosaltres, les poblacions de Balears, si realment són alts o si són baixos. I ha resultat que la majoria de les espècies analitzades, que nosaltres n'hem analitzat 7 per aquesta metodologia, surt que la seva diversitat genètica d'aquest gen és significativament més baixa que la del marc comparatiu en general.
0: I què pot explicar això?
1: Realment el que pensam és que, clar, com que també hem pogut analitzar d'aquestes 7 espècies l'estat d'explotació de 3 d'elles, hem vist que durant molts anys, que tenim més dades, hem pogut constatar una sobreexplotació d'un període d'uns 40 anys. Clar, això ha fet que

0: serrallada tacada,
1: Sí.
0: raja clavata, que serrallada de claus, que també és
1: Es
0: comercialitzada, que normalment trobem a les peixateries.
1: clavell, sí.
0: Exacte. Després es dipturus otsirrincus, que és escàvec.
1: Vale, molt bé.
0: I raja ràdula, bueno, aquestes tres són les que estan significativament amb una diversitat
1: Més
0: més
1: baixa.
0: baixa que el marc comparatiu. Després tenim raja ràdula, que és un endemisme del Mediterrani, que està un poc en el límit, i les altres tres espècies que hem analitzat sí que se trobarien dins la mitjana de diversitat genètica de les altres poblacions.
1: I encara així, una de les conclusions també és que mostren signes de recuperació. Quins són aquests dos signes?
0: Sí, bàsicament és la biomassa i l'esforç pesquer en els que estan sotmeses. Perquè aquests models que nosaltres fem, el que tenen en compte és, damunt un punt de referència que te calcula el mateix model, de tant de biomassa com d'esforç pesquer, si l'espècie que tu estàs analitzant, és a dir, el que hem vist és que en els... A l'actualitat, aquestes espècies que han pogut analitzar se troben amb una biomassa per damunt d'aquest nivell de referència i un esforç pesquer per davall aquest nivell de referència. Per tant, la conclusió és que està explotada de manera sostenible
1: Ja.
0: actualment.
1: Bé, podem dir que aquests signes de recuperació tenen a veure amb la reducció dels dies de pesca per les mesures imposades per la Unió Europea, per exemple.
0: Sí, crec que és una combinació de factors, és a dir, el principal motiu és l'esforç pesquer en els que, estan sotmeses, està clar. El que passa és que no només és per aquesta reducció imposada per la Unió Europea, sinó que ja les Balears partien d'un nivell base d'esforç pesquer molt més baix que les zones adjacents de la península, per exemple. Clar, si damunt aquest nivell baix, que ja duem una tendència a la baixa des de fa moltíssims anys, i a damunt hi afegim aquesta reducció de dies, pues, clar, el nivell de baixada d'aquest esforç pesquer és bastant considerable, i per això creiem que tot ha contribuït a que puguem veure aquesta recuperació.
1: Ja. En tot cas, jo m'agradaria deixar clar que estan parlant d'una recuperació que no vol dir que les poblacions siguin les que haurien de ser, no?, per mantenir la salut dels ecosistemes, que no sé, jo a vegades penso que això que haurien de redefinir que és sostenible, que és explotació sostenible, perquè les poblacions no són les que haurien de ser o les que hi havia abans de que començés la seva explotació. I això hauria que tenir un compte, no?
0: Clar, tot això ve, aquesta definició d'estat d'explotació, ve d'un terme d'ecologia pesquera que significa que és el rendiment màxim sostenible.
1: Ja.
0: És a dir, el màxim que tu pots extreure d'una pesquera assegurant que aquesta pesquera pot continuar. Això no vol dir que aquest punt sigui el nivell òptim que
1: Ja.
0: hauríem de tenir, però sí que és el nivell que assegura tant una explotació com la continuïtat de l'espècie.
1: Clar, que en termes ecològics hauria que entendre-ho d'una altra manera, està clar. Bé, i quines característiques tenen les espècies que s'estan recuperant, que puguin explicar que es recuperin més que altres espècies?
0: Pensam que la seva capacitat de supervivència a les operacions de pesca també ha de tenir un paper rellevant. Ja que, és a dir, aquestes espècies, quan se capturen i si després se tornen a alliberar de manera relativament ràpida, la seva supervivència és molt elevada. I, per tant, crec que això també hi té que veure. I també la seva distribució batimètrica, és a dir, a quina fondària viuen.
1: Sí.
0: Allà, espècies d'aquestes que hem analitzat, la majoria tenen rangs batimètrics molt amples, és a dir, que viuen amb un rang molt ampli de profunditat. I, per tant, clar, l'esforç pesquer no és el mateix a tots els rangs de profunditat. I com que una part de la seva població no està exposada en aquest esforç, també creiem que això pot contribuir a que s'estiguin mantenint les poblacions.
1: Clar, si hi hagués cas de serratjada peluda, no?, que viu habitualment a

0: nus de 50 metres on no hi ha pesca de bou, d'arrossegament, no?
1: Exactament, sí, podria ser una de ses, de ses causes.
0: Fantàstic. Bé, anirem acabant, però potser mos han deixat alguna cosa que volies explicar o alguna cosa que vulguis destacar?
1: No, crec que no, simplement això que és necessari integrar diferents punts de vista per poder interpretar com se troba realment una població més enllà del model d'explotació o més enllà del nivell de conservació, perquè si miram aquestes ses conclusions per separat, no acabam d'entendre realment l'estat de la
0: Efectivament.
1: població en general.
0: Efectivament, un bon apunt. I d'on va que t'apunt un anam? Xisca Ferragut Perelló, investigadora del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, moltes gràcies per atendre el Nautilus i molt bona nit.
1: Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres.

0: I amb aquesta sintonia traiem el periscopi del Nautilus, avui parlant de les nacions que viuen ecològicament a crèdit, és a dir, que consumeixen més recursos naturals dels que el planeta pot generar durant un any. I bé, quins són, Dani?
1: És una llarga llista de més de 70 països que esgoten la guardiola ecològica de l'any de tot l'exercici abans d'acabar-lo. És un estudi que estableix cada any o en quina data un país ja ha consumit els recursos naturals que li corresponien per aquell any. És l'Earth Overshoot Day, que és el dia de la sobrecapacitat del planeta i que en el qual cada desplaçament compta, cada edifici que es construeix, cada dispositiu electrònic que es fabrica i que es ven i cada aliment importat o cada peça de roba doncs tenen el seu paper, la seva marca en aquest dia de sobrecapacitat del planeta i de cada país. El dia de la sobrecapacitat intenta mesurar quan aquesta marca supera la capacitat real de regeneració del planeta. És un índex que mesura la petjada ecològica de cada país i inclou la pressió sobre l'aigua, l'energia, els aliments, els sòls productius, els boscos, la pesca, els minerals, les emissions i el conjunt de recursos que sostenen la vida quotidiana.
0: Per cert, Guardiola és el que aquí a Eivissa deim vidriola?
1: Exacte.
0: Molt bé. Bé, aclarat això. Bé, parlant d'un índex, un càlcul pensat per entendre l'impacte de l'empremta ecològica i fer-nos recapacitar, és clar. I dius que són uns 70 els que esgoten els recursos abans d'hora?
1: Sí, però això no vol dir que siguin 70 els que esgoten i els altres 120 i tants
0: ho facin bé
1: ja. I mantinguin un consum sostenible en el planeta. Hem de dir que aquesta llista hi ha una sèrie de països que són exclosos de la llista per oferir dades que no són que són incompletes o que són poc fiables o que no s'adequen en aquest estudi. Hi ha uns quants, en podem destacar, per exemple, alguns d'europeus com Estònia, Islàndia, els Països Baixos, Noruega, Eslovènia, també d'altres que podem considerar més o menys avançats com Uruguai o com Marroc o com Letònia i altres que no entren dins d'aquest estudi. No? També hem de dir que s'exclouen algunes nacions petites i, clar, de tots els països que donen dades validades i analitzades, només 13 d'aquesta llista viuen dins de les possibilitats que ofereix el planeta.
0: Països Baixos, Noruega i Islàndia no hi són. És curiós, no?
1: Exacte.
0: Que no ofereixin dades per poder fer això.
1: O ofereixen dades que no es poden compatibilitzar
0: ja
1: amb aquest estudi.
0: Vale. Molt bé, segueix.
1: Els que sí que viurien dins d'aquest mantell de sostenibilitat, o sigui, que no arriben a esgotar durant l'any els seus propis recursos, començarem per la cua, per Senegal, que esgota el 99% dels seus recursos i ja us diguem que guarda una miqueta per després de les campanades de l'any següent. Però és el primer país d'aquest llistat sostenible. Seguidament tenim Filipines amb un 94%, Jordània, Egipte, Sri Lanka i la Índia, i Costa d'Ivori també, Tanzània, Kènia, Etiòpia, el Nepal, Nigèria, i el que menys recursos gasta és Bangladesh, amb un 46%, vol dir que només de tot el que podria, dels recursos naturals que podria disposar, que regeneren cada any, només no arriba a gastar la meitat. Em crida l'atenció pel tema de indústria tèxtil de Bangladesh i el consum d'aigua que pot suposar.
0: Efectivament. També Senegal em resulta molt curiós, un lloc molt sobreexplotat, almenys la mà, no? Bé, i en quin punt mos trobam nosaltres, o sigui, Espanya?
1: Espanya ha exhaurit els recursos naturals d'enguany just fa uns dies, per això en parlem, va ser el dia 4 de juny, i això vol dir que la resta d'any, de 2026, pràcticament 7 mesos, estarem gastant els recursos de l'any que ve. O sigui, una altra barbaritat.
0: Espantós.
1: Que és més part de l'any estem gastant ja recursos que els nostres ecosistemes no són capaços de regenerar. És com si fins al 31 de desembre haguéssim de tirar d'una targeta de crèdit ambiental, no de diners, sinó de recursos naturals, que no es pot pagar sense hipotecar el futur, perquè estem ja consumint recursos que serien ja
0: molt pitjor que si fossin sous,
1: exacte,
0: si fossin diners.
1: Exacte,
0: sí.
1: Perquè partim d'un pressupost anual d'aigua, de sol, de matèries primeres, d'aliments, d'energia, capacitat d'absorció d'emissions, i ja l'hem esgotat. 4 de juny ja ho hem esgotat. Amb aquest ritme està calculat que amb el ritme de consum espanyol, si l'apliqués tot el planeta, necessitaríem 2,4 o 2,5 planetes disponibles, per donar-nos una idea del que estem fent, també.
0: Ja, i el que deim sempre, no?
1: Només n'hi ha un planeta i n'estem gastant més de dos.
0: Bé, i podem treure alguna dada positiva?
1: A nivell nacional, el 4 de juny, per trobar una dada positiva, també, és la millor data espanyola dels darrers 9 anys. De fet, des del 2019 sempre s'havia avançat aquesta data al mes de maig. Enguany ja l'hem retardat fins al mes de juny. De tota manera, són diferències mínimes. Hem de remuntar a l'any 2018 per trobar una altra data de sobrecapacitat espanyola que es correspongués al juny. Aquell any va ser concretament l'11 de juny.
0: Bé, més o menys.
1: Sí,
0: tampoc.
1: No hi ha una variació extraordinària, perquè des de llavors ha oscil·lat durant el mes de maig, siguen els pitjors anys 2022 i 2023, quan va ser el 12 de maig, i el dia que es van esgotar els recursos de l'ecosistema de l'any, i de tota manera pujar o baixar uns dies tampoc no resol res, o sigui, continuem esgotant el pressupost anual en menys de mig any, i això és el que dibuixa un desequilibri profund. La fotografia és bastant dolenta.
0: Trista. I a nivell global, quins països tenen pitjor notes, a dir, quins esgoten abans els seus recursos naturals?
1: Com dèiem, Espanya ocupa el lloc 47, empatada amb Grècia. El país que més aviat ha esgotat el seu pressupost d'enguany ha estat Qatar, que l'esgota el 4 de febrer.
0: Cap sorpresa, aquí no tenim cap sorpresa.
1: No, aquí no. Aquí no. El segueix Luxemburg el 17 de febrer, i després ven una sèrie de països que podem dir amb el top 10 estan Singapur, Kuwait, Mongòlia, Canadà, els Emirats Àrabs Units, Bahrein i els Estats Units i Austràlia, que tanquen aquest top 10. Arriben el 16 de març, a Austràlia, en aquest cas. O sigui, en tots aquests, i si a més afegim els següents, Dinamarca, Lituània, Oman, Rússia i Aràbia Saudí, tots aquests 15 països que hem dit ara mateix esgoten el seu crèdit ecològic abans dels 3 primers mesos de l'any, no arriben a l'1 d'abril.
0: I Espanya estava en el lloc 47, has dit que just passa l'abril i el maig, per pocs dies de juny.
1: Sí, exactament, estem en el 47, estem en un rang alt de consum. De tota manera, hem de dir que a nivell europeu només ho milloren, només arriben en aquest dia de sobrecapacitat més tard Romania, Hongria i Albània. La resta de països europeus ho esgoten abans que Espanya. En l'altre extrem tenim països que l'esgotaran més tard, que l'arriben a estirar fins a novembre, com seria el cas d'Hondures, de Cambodja, d'Equador o Nicaragua, i també Tunísia, que l'esgoten al novembre. I, finalment, el grup que destacaven que no l'esgota, el de Senegal, Filipines, Jordània, Egipte, Tanzània, Kenya, etc., doncs aquests són els únics que del llistat tenen un comportament sostenible, no arriben a esgotar els seus recursos. La comparació, de tota manera, dibuixa una desigualtat bastant incòmoda, que és que els països que tenen major renda, major consum, solen entrar en dèficit ecològic molt aviat, mentre que els països que tenen menys petjada ho fan al final de l'any. I el problema és que qui menys consumeix és el que és més sostenible. I llavors solen ser també els que, curiosament, aquests països que menys consumeixen i són més sostenibles, curiosament, són els que solen patir pitjors impactes de la crisi climàtica i ecològica.
0: Efectivament, ho hem comentat moltes vegades, sí.
1: El problema és que canviar la tecnologia no és suficient, perquè normalment canviem tecnologies per mantenir consums elevats, i si es manté intacte el model de consum, podem tenir cotxes elèctrics, bateries, panells solars, mòbils i ordinadors més eficients, però requereixen materials que cal extreure, que cal processar, que cal transportar, i seguint amb un model de consum que és per sobre de les possibilitats ja no nostres, sinó del planeta, i que ens ofereix, en lloc de reduir consum, el que fem és el modifiquem.
0: Clar.
1: És el parany de confiar-ho tot en energies netes, que cal confiar en les energies, cal apostar per les energies netes, però el que cal és modificar les pautes globals de consum, que no podem canviar una font d'energia per una altra, hem de canviar el model.
0: Una cosa més, sí, una cosa més, està clar.
1: Algunes mesures en aquest sentit podrien ser canviar el model de mobilitat, apostar fortament pel transport públic, allargar la vida útil.
0: Aquí a les illes és una cosa que hauríem de mirar Molt bé, encara és una assignatura pendent, que es sol dir, no?
1: Sí, sí, molt pendent, sí, efectivament. També allargar la vida útil dels dispositius mòbils, portàtils, etc, que tinguin una major durada d'ús i no els haguem de renovar cada any, cada els mòbils, no? Cada any, cada dos anys, perquè no funcionen o el que sigui, sinó fer-ne aparells que no tinguin una durabilitat tan baixa, no? Reduir la necessitat de la mineria, dels minerals per fabricar aquests dispositius i també millorar sobretot el reciclatge.
0: Està clar, jo afegiré l'ús a roba, no comprar tanta roba, perquè l'altre dia vaig veure un reportatge a Atacama, allí a Xile, i hi ha un femer de roba que fa por. Bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani. Bona nit.
1: Molt bé, bona nit.
0: I m'anant, com sempre, amb una cançó amb missatge. Ja sabeu que aquí som molt poc de música electrònica, però sempre hi ha excepcions. Avui us presentem Symphony of Science, el projecte del músic electrònic John Boswell per difondre el coneixement científic a través de la música i utilitzant frases de científics i divulgadors. I el tema que han triat és Our Biggest Challenge, el nostre gran repte. Vol dir el canvi climàtic, és clar. Us deixem en Symphony of Science i naltros, en Pablo Morganti i Salamà, quines en Dani Manau i jo tornem en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.
2: We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced.
3: The same thing that keeps the earth warm. CO2 may make the earth too warm. It holds in heat.
4: Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide.
5: They all trap heat.
4: Methane, chlorofluorocarbons, water vapor.

0: moving together in lockstep. When the CO2 is low, the temperature is low. Moving together.
1: It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit.
2: The evidence is clear.
1: The globe is getting too warm.
2: We can avoid climate catastrophes. We can do this.
1: We can change the world.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia, informació de servei del trànsit. Tenim en aquesta hora trànsit lent a l'autopista de Ponent, en sentit Andratx, a l'altura de Costa d'en Blanes per un incident, i a la de Llevant, sentit Llucmajor, entre el Coll d'en Rabassa i l'aeroport, també es pot arrossegar encara en uns minuts la circulació lenta provocada per una altra incidència que sembla ja s'ha resolt. En un altre ordre de coses, el Servei Públic Balear de Salut continua el seu procés per mirar de reduir el número d'interins, ha informat avui la Conselleria de Salut, això en diferents especialitats mèdiques. Avui s'ha fet l'examen per donar fitxes a 208 places de pediatria, psiquiatria i geriatria, més d'urgències hospitalàries, entre d'altres. Fins ara ja s'han fet proves per donar estabilitat, s'informa, de gairebé 3.000 places. I a tot això, i encara dins l'àmbit sanitari, la Conselleria de Salut mateixa ha recordat avui que aquesta setmana hi tornarà vaga de metges. Serà la cinquena setmana d'aturada i la darrera abans de l'estiu, en un context d'un conflicte per l'Estatut Marc aprovat, que vol aprovar, millor dit, el Ministeri de Sanitat, que no s'ha resolt. Com les anteriors convocatòries, el servei mínim serà, la vaga serà de dilluns a diumenge, i els serveis mínims, els equivalents al dels dies festius als hospitals, però amb reforç d'efectius quan hi hagi pacients d'especialitat ingressats. A l'atenció primària, de les 8 del matí a les 3 del capvespre, hi haurà d'haver sempre, com a mínim, un metge de família i un pediatre per centre, tret dels casos amb més targetes sanitàries, que hi haurà d'haver dos metges per centre. Les urgències del 061 tenen servei mínim del 100%. I és una de les notícies que vos oferirem en detall a partir de les 2 a l'informatiu migdia. L'Ajuntament de Capdepera estudia prendre mesures legals contra l'empresa promotora d'un paquet de viatge d'estudis a Cala Ratllada per a joves menors d'edat, estudiants de la península. Considera que s'ha orientat al turisme de l'accés i s'allunya del model que voldria el municipi. No debades, que cap de setmana ha informat el consistori Guivellí que ha ordenat un establiment hoteler de la zona que retirà dues lones publicitàries amb lemes en aquest sentit. A més, s'ha traslladat a l'Institut de la Dona el contingut d'una d'aquestes pancartes. Ho explica la batlessa de Capdepera, Núria Cavalleria.
5: L'any passat feien una propaganda de turisme d'accessos, de no dividir menors de majors d'edat a les discoteques, i ja varen fer un requeriment perquè llevessin aquesta publicitat. Enguany han tornat a fer aquesta publicitat, han tornat a fer aquest requeriment, i varen requerir a l'hotel quan varen veure que havien penjat dues pancartes, una que posava lo que pasa a Mallorca se queda en Mallorca i una altra en Mallorca te lo comes todo. Varen requerir a l'hotel que llevessin aquestes pancartes, a més denunciar en el canal d'IB-Dona.
4: La batllessa de Capdepera ha convocat, per cert, per dia 25 de juny, la taula municipal per a la transformació del model turístic contra el turisme d'accessos, que aglutina també el sector privat i empresarial del municipi. I des d'avui, els menors de 30 anys i les persones amb qualque tipus de discapacitat de Menorca i Mallorca poden comprar un pis o casa de fins a 331.000 euros sense que hagin de pagar res per l'impost de transmissions patrimonials. Ha entrat en vigor avui la pujada del nou límit en el preu per l'exempció d'aquest impost aprovat pel govern, que recordem és encara major a les pitiuses, de 378.000 euros. I acabarem fent-nos ressò del registre de temperatures màximes de l'AEMET a la darrera hora, a les 12 del migdia, que era de 32 graus a Binissalem. Una mica més tard, a les 12:30, s'han registrat 31,8 a Santa Maria del Camí, 31,4 a l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí, i abans 31 graus també a Pollença a les 12 i 30,9 al campus de la Universitat de Palma. Recordeu que a nivell 2 groc moderat alt d'incendi forestal gairebé a tota Mallorca i Menorca. Fins aquí Les notícies de la una del capvespre, més informació a les dues. Fins després.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: El gran Steve Jobs va dir: "Hi ha una gran diferència entre ser un humà i ser humà." Nosaltres creiem, efectivament, que els nostres emblemàtics, o millor dit, les persones que hi fan feina cada dia, són molt humanes. Per què? Perquè són persones properes, atentes i amables, sobretot amb la clientela, però també quan atenen els micròfons d'aquest programa. Salutacions, benvinguts a l'edició número 93 d'Emblemàtics. Contents de tenir la vostra companyia com a oients una setmana més. Xavi, com estàs? Quins dos establiments seran els protagonistes del programa d'avui?
2: Com anem, Toni? I d'avui tractarem dos establiments que es dediquen respectivament al pa i al vi. El primer que coneixerem serà Forn Can Alba, d'Inca.
3: Això que te diuen, per exemple, la pastisseria és molt metòdica. Jo soc molt d'ojo. I el meu ull, perquè ja ho té, i el seu també, a vegades pesam coses. Això de fer 100 grans, pan damunt la balança i fa 100 grans. Saps? És veritat que en el principi tarda a besar, però després ja no és tan metòdic, saps? Perquè tu ja ho tens per mà i ho fas ara. Si ho haguessis d'ensenyar, sí que ho has d'ensenyar molt metòdicament, perquè si, jo que sé, ja, segons que si poses primer la llet que la farina, ja te surt malament, saps?
2: I després del pa de Can Alba arribarà el vi, però no un vi qualsevol, sinó el que elaboren el celler Jaume de Puntiró, de Santa Maria.
4: El procés de filtrat de vins, que és un procés que no feim molt habitualment, perquè, per exemple, els vins negres no els filtram, només filtram els vins blancs joves, i és molt imprevisible. És a dir, jo avui de matí sé com he començat, sé a quina hora he començat i sé tot el que vull fer, però no sé a quina hora acabaré.
2: Serà un plaer escoltar els testimonis de tots dos negocis, com dèiem, l'un d'Inca i l'altre de Santa Maria.
1: No en tenim cap dubte, Xavi. Per tant, posam de tot d'una fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. D'entrada, escoltam el retrat que sobre el Forn Can Alba ha preparat amb redacció i locució en Xavi Oliver.
2: Els forns tradicionals són espais on cada dia comença abans que surti el sol. El pa, les panades o les coques formen part de la vida quotidiana de Mallorca des de fa generacions, i darrere cada peça hi ha un ofici que requereix constància, paciència i moltes hores de fer feina. Aquests establiments han estat durant dècades punts de trobades als pobles, llocs on la gent no només anava a comprar, sinó també a conversar i a mantenir viu un costum compartit. A Inca aquesta tradició continua present al Forn Can Alba.

La història d'aquest forn comença l'any 1931, quan Joan Francesc Alba va obrir l'establiment en una època de grans canvis. Aquell mateix any es proclamava la Segona República Espanyola. D'aquesta manera iniciava una etapa de transformacions polítiques i socials al país. Mentrestant, a Europa es vivien anys d'inestabilitat econòmica després del crac del 29 i moltes famílies continuaven depenent dels petits negocis i dels oficis tradicionals per tirar endavant. També és l'any en què s'inaugura l'Empire State Building a Nova York, símbol d'una modernitat que avançava a gran velocitat malgrat la crisi econòmica mundial. A Mallorca, mentrestant, a pobles com Inca mantenien viu el teixit artesanal i comercial que marcava el ritme quotidià de la societat. En aquest context, a Inca obria les portes un forn que acabaria convertint-se en part de la vida del poble. Avui és Joan Alba qui regenta el negoci, després d'haver pres el relleu del seu pare Nofre l'any 1996. I des de 2024, la seva filla Àngela també s'ha incorporat al forn, representa la nova generació de la família. Quan Joan Alba va assumir la direcció, el forn només venia pa, però amb el temps va ampliar l'oferta en productes tradicionals mallorquins com panades, rubiols, coca-rois o coques detallades. Durant anys, fins i tot, venia gent d'altres pobles cercant el seu pa, especialment molts sabaters que feien feina inca. Tot i que el vell forn de llenya ja no es va poder mantenir, l'esperit artesanal continua viu. Avui, a més, adherits a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, segueixen elaborant productes que formen part de la memòria gastronòmica de Mallorca.

0: Forn Can Alba té gairebé un segle de vida. El bon fer i el bon tracte amb la clientela, generació rere generació, ho han fet possible. Ens hi hem acostat per conèixer de la pròpia família les vicissituds del negoci.
1: Aquest negoci se va crear en 31, el meu pare dir, i va muntar aquest negoci, va muntar un forn aquí, un forn de pedres d'aquell temps, un moruno que dèiem, i hem anat fins ara, aguantant.
0: Quin va ser el de la fundació?
1: En el 31, 1931.
0: O sigui que esteu ja a tocar el centenari, com qui diu.
1: Sí, 95 anys ara, un any.
0: En el teu cas, Joan, crec que ets la tercera generació, és a dir, no sé si tu vas veure ja fent feina el padrí, ton pare, evidentment. Sí.
1: No, mon pare, el padrí no, va morir jove, 61, però és que vaig veure mon pare, jo vaig fer molts anys amb ell, fent feina.
0: I què vas aprendre essencialment de la feina de ton pare?
1: Bueno, a fer pa a casa i a mà, el que era pesar-lo i fer-hi el pa, perquè hi havia una massadora, però l'altra se feia a mà, antigament.
0: I es matinava més abans que ara?
1: Molt més, perquè havia de pegar foc en el forn, que era un forn de llenya. Havia de pegar foc i cada fornada havia de fer foc. I se feia quasi tot, a les 12:30 o 1 se parlaven del vespre. Per de matí a les 7 per tenir pans cuis i tot el que havia.
0: I malgrat la duresa de la professió, de l'ofici, de nin ja tenies clar, Joan, que et dedicaries al negoci familiar?
1: Sí, més o menys, sí. Teníem un projecte ja de conservar el que hi havia. Però bé, bien.
0: Suposo que això és una qüestió prou important. No?
1: T'ha d'agradar, no? T'ha d'agradar, perquè d'avui en dia molta gent no va fer fins al vespre. I que han canviat bastant els hàbits. La maquinària d'avui en dia és fermentació controlada i vas fent. Però antigament no, s'havia de fer i coure i vendre. Tothom, això és un negoci familiar i sempre s'ha fet així.
0: I viviu aquí mateix?
1: Sí, exacte, vivim de muntó. De muntó a dues vivendes i sempre he viscut aquí.
0: És a dir, que de la feina quasi de casa a la feina era tot.
1: Baixar i posar-te a fer feina.
0: Qui parla és Joan Alba, responsable del forn des de fa una pila d'anys. Des d'en fa dos té la companyia i l'ajuda clau de qui li està prenent el relleu, la seva filla Àngela.
1: Conservar les fórmules tradicionals més el que ell ha implantat, que també té coses noves. Ha triat aquesta d'això, no? Perquè li van dir, tu has pensat bé continuar amb això? Sí, sí, jo vull continuar. Va, allà ho té, no? Perquè és una cosa que dius, t'agrada o no t'agrada? Perquè es forn és molt esclau. I bé, he dit que sí, jo, tira per en band. Sí, de moment, clar, no? Una cosa que té una continuïtat i pots aguantar. Perquè això, si no, s'acaba.
2: Sempre m'havia agradat la cuina i trescar així per el forn i això, però quan va ser hora de decidir un poc estudiar i això, pues, me varen aconsellar estudiar pues, una cosa un poc més. Vaig començar a batxiller, després vaig fer una carrera, vaig estudiar educació primària, i quan vaig acabar primària, mentre feia primària, vaig anar a fer feina a un restaurant. Res, vaig començar de rentaplats, però després vaig anar pujant una mica. I en aquest moment vaig dir, tanmateix, això és el que m'agrada, està en les mans, en la mà no sé, la massa, saps?
0: El millor dit.
2: Sí. I després vaig estudiar el grau superior de cuina, perquè, bueno, sí, tenim estudis molt millors, coses més tècniques i més professional. I ja després, estudiant, vaig dir, pues agafaré el forn, perquè si no ho agaf jo, no ho agafarà ningú, perquè a la meva germana no li agrada. I això sí que m'agrada, és a dir, no ho veig una cosa com a obligatori, saps? Així com tu has dit, està com a condemnada, no és condemnada, ho he triat, saps? Sí, i mentre duri i m'agradi, pues superbé. Si les coses canvien i no se pot sostenir, pues ja ho veurem. Si els agrada, sí, si no, no.
0: Allò que deia, m'ho té clar, Joan.
1: Jo penso igual, també, perquè jo la meva idea hagués tancat i per avall, s'ha acabat el negoci, bé, paciència. Se perden barcos, un negoci més. Però bé, estic molt content que hagi volgut continuar i seguir amb això, amb aquesta tradició i l'emblemàtic sempre.
0: Pare i filla, filla i pare estan ben avinguts, tant a l'hora de produir com a l'hora de tendre el micròfon d'emblemàtics, en aquest cas per parlar dels productes de la casa.
1: Les farines que fan d'avui en dia no tenen res a veure fa 30 anys, 40 per enrere. Llavors era una farina sense químics i ara totes politormàquicos, per l'enclar. El canvi és aquest.
2: La panada és el més típic. Pasc. I, per exemple, ara per Pasc vaig fer una panada de frit demà. Que és idea de la predina d'un amic meu, però la vaig posar aquí per vendre i va ser tot un èxit. És a dir, intentar mantenir-lo de sempre, però donant qual que toque un poc modern o jo que sé.
1: Els cookies, el cheesecake, també, que era nou.
2: Cinnamon rolls, és a dir, posar un poc de lo que se du ara, perquè entre les xarxes i hi ha moltes modes, pues intentar que la gent vengui aquí i trobi lo de sempre, però també un poquet de producte modern. El més típic, ja t'he dit, són les panades. Les coques, bé, panades, coques rois, les coques salades també, i tot el que és coca també de patata, que hi feien la coca de crema, la coca de teada, les coques de patata, tot això també és molt típic aquí. I després tenim la clientela que ve de matins de prest, que són obrers i gent treballadora, que ve a cercar els entrepans, que també en tenim molts. Després ve gent... ara, per exemple, hi ha molta gent jove que ve a cercar el pa 100% integral, el dimarts i el dijous que en fem, perquè se, jo que sé, això de cuida't-se i tot això.
3: Està
2: no?
3: Com de moda.
2: Sí.
3: No?
2: Després tenim els clients ja majors de tota la vida que venen a cercar spa cada dematí. Què més?
1: Sí, no, gent que ve de passo, després gent que ve cada dia, que van entre pans, un pot de panada, cocroi, pans, spa mallorquí també s'ho van. I després hi ha les barres, com sempre, que d'avui dia barres em pot comprar la benzinera. No? Què passa? Pues aquí són artesanes i són fetes a mà, però... És igual, la gent no ho miren això.
3: Mira, mira la qualitat.
1: No, no, mira preu. Antigament venien a comprar pa aquí. Venien gent dels pobles d'aquí de vora. O que es costeix, Sencella, Roseta... Però ara d'un dia pa en compres allà on te trobes. Supermercats, benzineres, pa n'hi ha per tot. Antigament no anaven a cercar pa en el forn. Ha canviat això.
3: Gent... Que hi ha competència per tot.
1: Sí, per tot, exacte. La gent ha canviat molt amb això. Van, aquí on se troben, compren pa. I bé, molt defensar molt el que volem. I...
2: Això que te diuen, per exemple, la pastisseria és molt metòdica. Jo soc molt d'ojo. I el meu ull, perquè ja ho, i el seu també, a vegades pesam coses. Això de fer 100 grans, pa damunt la balança i fa 100 grans.
3: Clar.
2: Saps? És veritat que en el principi tarda a besar, però després ja no és tan metòdic, saps? Perquè tu ja ho tens per mà i ho fas ara. Si ho haguessis d'ensenyar, sí que ho has d'ensenyar molt metòdicament, perquè si, jo que sé, ja segons que si poses primer la llet que la farina, ja te surt malament, saps? I ja està.
1: I els formularis que tenim, matemàtic tot, eh? Tot pesat, tren de cocció, tot. Perquè, sí, perquè si no... Hi ha gent que posa així com bé, eh? No tenen mesura.
2: Ell ho té el millor més metòdic i jo sóc més d'anar fent, saps? I anar fent i provar error i a vegades veus una cosa que dius ai, mami, si canvi d'això i no te funciona, saps? I ser magdalena.
1: Jo té aquests llibrets que té tot. Pels i jo. I jo tinc el meu igual.
3: Ah, mira. Vols? O sigui,
1: tenen de cocció, tenen de cocció, productes, tot, els ingredients, exacte, els tenen de l'elaboració, tot. Què passa? I ho guardem. I així no, no fallo mai, perquè sempre fas igual. És a dir, facis el que facis, exacte, saps que sempre farà el mateix. Perquè hi ha gent que ha ojo de bon cubero, com diuen, no? No pesen res i vinga, això és més fort, un poc més d'aigua. No, matemàtic, i així surt clavat. El facis en cibernes, estiu, és igual, sempre surt igual. És una manera de... T'ha d'agradar això, eh? Hi ha gent que no ho fa. Però bé, així conserves...
2: De no fer-ho tant.
3: El pare és més rigorós
2: sí,
3: en aquest
2: sí, sí.
3: Sentit, eh? Perfecte.
2: Sí,
1: jo vaig aprendre amb això i sempre he fet així, eh? Saps? Duc anys amb això.
3: Penso que... En castellà, cada maestrillo tiene su librillo,
1: sí,
3: també.
1: Sí, exacte, per això ja ho...
3: La teva filla que anava
2: sí,
3: per mestre...
2: A vegades m'ho vau fer codis de poden ser mans en el cap, saps? I dic, sí. Ho tenc controlat, vale? Ja, ara ja està.
0: Tant en Joan com n'Àngela saben bé que fer feina en un forn exigeix molt, però és clar, també té les seves coses bones.
1: No t'agrada de bon dia la competència, què? És abismal, la competència. La gran superfície, se'l menja tot. I, però bé, anant lluitant dins una qualitat, per donar una qualitat al públic, dins de cosa artesanal i emblemàtics, més que res. Perquè de bon dia tot és industrial. menys nosaltres que anem fent artesanal.
4: I la part més positiva, aquella que més t'ha agradat, perquè no sé si la teva senyora també s'ha incorporat al negoci, també ha treballat amb tu.
1: Sí, també ha treballat, que sa mare és la meva filla, també té un negoci igual, no el té aquí. A Inca també, en el mercat, però bé, sí, han pujat, el seu pare, el meu sogre d'un temps, també era forner, és a dir, venint de família, de forners.
2: El que m'agrada més és fer coses i anar provant i anar fent, veure el que saben, el que no saben, el que agrada a la gent i fer coses també per anar practicant jo, com més coses faig, pues, més n'aprenc, no? I el que no m'agrada és la feina, és l'horari. Però bueno, la gent s'aixeca prest per anar a comprar el pa, pues, tu has de tenir el pa fet i ja està, i això és així. Supos que en qualsevol moment... ara, per exemple, mon pare ja t'ha dit que fes el cocker de patata i això, la pasta necessita dos tous. El primer tou, ell fa la pasta al vespre, tova, i el de matí l'estiram. Ara, per exemple, està aquí. Després, jo n'he de venir sobre baixa, per exemple, el diumenge no em portaria venir a treure les coses perquè tenim un fermentador, ho treus, ho programes i després fermentes les hores que necessites, la temperatura, la humitat que toca i ja està. I això també ajuda molt en el sentit de el que te deia antes, de llevar feines no, innecessàries si tens la maquinari que toca, però no va de venir a aquestes hores a treure coses per tovar, perquè, clar, encimades, coques, tot això necessita el tou, saps? El pa també el faig, el deixo en el fermentador, va fermentant amb fred a poc, que després també m'he digestiu i això, i després que acaba de pegar una arrencada tovant, i boníssim, i molta menys feina, molta menys hores. Comptant en altres dos.
4: Sí, si
2: vols. Som set. Tots som dones, menys mon pare. Mon pare quan se jubili això serà un font de dones.
4: Ostres, és veritat, eh?
1: Sí, sí. Avui en dia, diuen que hi ha igualtat, hi ha de pas iguals, però igual, aquí tots són dones. És que jove, no en trobes, diuen dia.
3: Costa, eh?
1: Aquí n'hem vingut dos a fer feina i han dit, ah, això de fer feina els vespres i dissabtes, han acabat, que han canviat per mort de que fan de dilluns a divendres. Mm-hmm. I dissabte i dilluns al llibre. I han canviat, oh, per això.
3: Amb independència del sol que puguin rebre...
1: Sí, no, el sol no els importa molt, per el que veig.
3: Va, va. Més les hores, de tenir vida, com deia.
1: Sí, i sobretot el vespre. De moment dia vespre en troba ningú. O estrangers, sí.
2: Jo ja me costa molt dur que aquí tenim l'Instagram d'aquí del forn, però penjo una foto cada mes perquè me costa molt. Però ara veure que avui en dia...

0: Ja està.
1: O sigui, és
0: més un poquet això, sí. Ben a coc, les coses, les panades, les... bé, tot el que es coure ho faig jo, després jo faig la pasta de les panades, els brownies, bueno, tot el que és la producció de dia a dia, i després mon pare fa les coques de trampó, verdura i això, les pastes i la pasta de coca de patata. I més o manco tenim...
2: Les coques madons també, que són coques de moula, i anem fent, preparàvem i anem fent-ho. Perquè de bon dia cous i bons i el que hi ha.
3: Per al·lusions directes dels caps de l'empresa, treballadores i clientela de la casa també ens volen aportar el seu testimoni. En el primer cas, parlam amb n'Antònia, n'Antònia Maria i na Coral, i de la part de la clientela amb en Tomeu.
4: Ara feim preparant cocoroi d'atún. Cocoroi d'atún, que duu vermell, atún, ou bollit, ceba, tipus empanada gallega, més o menys, però amb cocoroi.
3: O sigui, això és la fase primera, i després quin és el procés que es segueix perquè el client o clienta s'ho pugui menjar com toca?
4: Hombre, després ja s'enforna i quan surt pues ja vendrà. És un forn bastant antic, que n'hi ha pocs, però aquesta encara dura i que duri.
0: I tothom ens diu que feien les panades o els cocorrai que apareixen caseros, que apareixen fets en casa.
3: Caram, això és el millor elogi que es pot dir, no?
4: Sí, sí.
0: Sí.
3: I teniu idea de... és a dir, penseu dedicar-vos molt de temps... En el, quant de temps fa, en definitiva, que esteu treballant en aquesta casa?
4: Jo fa 27 anys.
0: 27.
4: Vaig començar amb 18.
0: Va ser maternal de quan jo esperava el meu fill.
3: Ah, sí?
0: Sí. I jo duc tota la vida per aquí, perquè el forn era d'esperdir. Jo va acollir mon pare i el meu germà i estic fent feina aquí.
3: Sí,
0: i ara ho agafa la neboda.
3: Ja. Un orgull també, no?, que pugui continuar.
0: Sí, la tercera generació, ja et senyor. No.
3: I en el teu cas, Coral, quant de temps fa que estàs aquí?
5: Jo també fa 8 anys.
3: 8 anys. I són molts o pocs per tu?
5: Bé, ja n'hi ha. No, no fa tant, però ja n'hi ha.
3: Clar, ja arribarà, eh?
5: Sí.
3: Setmana a setmana, més a més, i any a any. I pel que us veig, feu feina de manera molt integrada i molt com aquí, com dèiem anteriorment, no?
5: Claro, és que si no ho fem així, no ret.
3: Clar,
4: perfecte. Tot és un equip, una roda i anem fent.
6: Sí, som d'aquí.
3: I client
6: d'aquí del canal. Sí, sí. Bueno, no som client, però bueno, quan tens oportunitat pues vam aquí a comprar el bocadillo. Sí. Sí, ara sí, sí, sí, sí. Ja fa molt d'any que està obert aquest local i la veritat que és...
3: Emblemàtic.
6: Emblemàtic, sí, la veritat que sí. Ja és un dels pocs que queden.
3: Mm-hmm. Quina importància li dona vostè als petits establiments comercials com aquest, per exemple?
6: Hombre, jo crec que s'hauria de conservar una mica més, però també ja per la tradició i saps? I perquè ja els grans almacenes pues, ja comencen a influir molt en el petit comerç.
3: Entre tots, direcció, treballadors i clientela fan possible que Can Alba obri les portes cada dia i també que hagi obtingut el segell emblemàtic.
2: Quan me van dar això d'emblemàtic, bé, me'l va agradar perquè dius, hombre, almenys tenen consideració del que és, perquè, clar, emblemàtic no és tothom que tingui en els anys, però que això deu ser per gent que tens.
3: Entre altres factors,
2: sí,
3: sobretot la trajectòria.
2: Exacte, i veig que sí, de moment m'ho he apuntat i esperem que duri, no? Perquè ja dic, d'avui en dia hi ha molta competència i tot és industrial i el que hi ha.
3: Hem parlat, perquè Àngela, a banda d'emblemàtic, el vostre establiment d'aquí 5 anyets ja serà centenari també, i això serà gràcies a la teva filla, Joan.
0: Sí, sí, man, però jo no hi era quan m'ho van donar els emblemàtics, però... Per jo, és el que xerràvem antes, també del petit comerç, de mantenir la tradició, de conservar negocis d'aquí, i el que diu mon pare, que no tot sigui industrial, que les coses artesanes se posen en valor, saps? I que te donin aquest instintiu, valoritz la teva feina, saps? I la de meva, la de mon pare, la de meus predins, o sigui que estic supercontenta de tenir-ho.
3: Per acabar, en Joan en relata dues anècdotes viscudes en temps del padrí i del pare.
2: Des temps del meu padrí, bé, i mon pare també, duen les panades a coure per Setmana Santa. Les feien a casseva, les duen aquí a coure. Ara no, ara les compren fetes. Què va passar? Hi havia un veïnat d'aquí de vora que va deixar, antigament,

0: duen l'espanada damunt d'un fenyidor, que és una posta. I en feien moltes, feien, quan se mataven un mes, feien panades per tot, tots els mares santa i part de l'altra. Va deixar una posta aquí de panades. I no els vint de qui era, sí, en el fons, no? El va deixar. Diu, de qui és aquesta posta? I va estar una setmana aquí. I va ser d'un veïnat d'aquí darrere. Diu, me falta una posta. Diu, sou borrat, vosaltres? Sí, aquí n'hi ha una. Diu, hòstia, ets meva. Això havia passat una setmana. I dic, ah, les tirarà. Tirarà, no. Davant anava a passar pel forn i les se'n va dur.
1: Ah, sí?
0: Sí, se van menjar. Bé,
1: es va distreure.
0: És a dir, sí, se van tornar a encalentir. És a dir, que ho tens, feia això. Uh-huh. Fem parades per 10 o 12 dies i menjàvem parades. Bé. I aquest va passar això. Llavors, una altra neta, aquest me'n recordo jo, que era estem de mon pare, el pa havia, això, aquest tenia pan, se'n duien pan de 2 quilos antigament, no? Ara no, ara de bon petit i del dia. No?
2: Abans de 2 quilos i sense tallar, no?
0: Exacte, sí, no, màquina de tallar no existia, no? I aquest què va fer? El dissabte venia cada dia, sí, no, se'n duia 3 o 4 pans. Mon pare va dir, dilluns, no m'hi anava aquest home, va dir, anava, el dilluns es pa pujo. I que puja, però ens apujava 3 pessetes, és aquell temps. Ai, doncs posa'm en 15. Que dius, ara 15 pas. Sí, sí. Ah, bé, que dins un sac, pam, pam, pam, 7 i 7, jo se'm va dur 15 pas. I dic, tot el que va ahorrar, 20 pessetes. I va menjar pa fort. És igual, se'm va dur, se'm va dur.
2: Aquell... I tampoc no el devia congelar.
0: No, que va, no existia congelar. Però antigament el pa aguantava una setmana. És a dir, se feien massa mare, que llevat, se feien farina que aguantaven els com ara, que és química tot, i aguantava, i se'n va dur 15 pans. I dic, ai, que ha ahorrat aquest home.
3: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: En Xavi Oliver ha preparat un suculent retrat sobre celler Jaume de Pontiró. El tastam de tot d'una.

Hi ha cellers que no només elaboren vi, sinó que també custodien tradicions antigues. El vi forma part del paisatge i de la cultura mediterrània des de fa segles, i Mallorca continua sent una manera d'entendre la terra, el temps i la paciència. Cada verema és el resultat d'un any sencer de feina, però també d'un coneixement que passa de generació en generació. A Santa Maria del Camí, aquesta relació entre vi i territori continua viva, entre d'altres, el celler Jaume de Puntiró.

La història del celler comença l'any 1980, quan Jaume Calafat va posar en marxa el projecte en una etapa de canvis importants. A Espanya s'iniciaven els primers anys de consolidació democràtica després de la transició, mentre que a Mallorca començava a créixer l'interès per recuperar i prestigiar productes locals. També eren anys en què molts petits productors apostaven per donar valor a les varietats pròpies i a una elaboració més artesanal. Aquell mateix any, John Lennon era assassinat a Nova York, un fet que commocionaria el món de la música, i als Estats Units Ronald Reagan guanyava les eleccions presidencials. Mentrestant, a Mallorca, el sector vitivinícola començava una lenta però decidida recuperació. En aquest context, naixia un celler que acabaria convertint-se en el referent dins la denominació d'origen Vinissalem Mallorca. Actualment són els fills del fundador, en Pere i en Bernat Calafat, qui estan al capdavant del negoci, elaborant vins ecològics amb una clara aposta per la qualitat i pel territori. El celler, situat a la plaça Nova del poble, ha rebut nombrosos reconeixements i destaca també per la col·laboració amb artistes en el disseny de les etiquetes. A més de la producció de vi, ofereixen visites guiades, tastos i activitats relacionades amb la cultura vitivinícola. I a la façana del celler encara s'hi pot veure una de les tradicions més singulars del poble, el brot de pi que anuncia l'arribada del vi novell, un costum mil·lenari que Santa Maria conserva viu.

0: Pere i Bernat Calafat, com a segona generació del negoci, van agafar el relleu de son pare, Jaume. Nosaltres un matí visitam el celler per rebre'n les oportunes explicacions per part d'en Pere, amb els comentaris addicionals de la treballadora Anna Gallegos i d'un client habitual de la casa. En Pere ens comença parlant de l'origen del celler, també de la figura de son pare i del moment d'agafar el relleu amb son germà.
1: És un celler, un petit celler d'elaboració de vins. És un celler que va fundar mon pare l'any 1980. El que passa que nosaltres venim de bio pagesa i de bio vinatera, és a dir, els meus predins ja se dedicaven a això, però no aquí. El celler Jaume de Puntiró va fundar mon pare, que era en Jaume de Puntiró. El primer que va fer mon pare va ser no posar-li nom. Mon pare va obrir el portal l'any 1980 empès per una crisi de falta de comprador de rem. Ell tenia vinyes, venia a rem a un celler de Binissalem i l'any 1980 hi va haver una crisi que el celler de Binissalem va decidir que no volia comprar, o no volia comprar tant de rem. I mon pare devia ser un dels darrers proveïdors que s'havia incorporat i se va veure en la necessitat de fer vi. Ell el que va fer, ell ja era un petit comerciant, ell se dedicava, ell tenia una farinera, ell era pagès i comerciant, i tenia una farinera de fer farina, i va ampliar el negoci, va fer un cub, un depòsit, i se va posar a fer vi. Amb una premsa del segle XIX, va comprar una estrucadora a Can Ferrer, el celler de Can Ferrer, que ja està tancat i ja estava tancat, de l'any 1927, és a dir, amb una mirada un poc cap enrere. Penseu, però, que l'any 1980 no era tan fàcil comprar una estrucadora de ser inoxidable com la que tenim nosaltres ara, a un depòsit. No ho sé, ara és una mica més, no sé si econòmic, però assequible, fàcil d'aconseguir. Jo, mon pare, amb un sistema una mica rudimentari, una premsa que no era ni elèctrica ni pneumàtica, una premsa manual, amb la força de l'home, amb una estrucadora que li va haver d'incorporar un motor elèctric per fer-la anar, i va fer una mica de vi per vendre aquí a Granel, a Santa Maria. Me pareix que era d'haver l'any 92, 1992, mon pare ja s'estava jubilant, ja ho volia deixar anar, jo aleshores ja feia de pagès, jo havia estat un fracàs escolar i per aquest motiu me vaig dedicar a la pagesia, segurament. Vaig deixar d'estudiar i me vaig dedicar a la pagesia. Durant uns anys me vaig dedicar al cultiu de la vinya quasi exclusivament i a partir de la dècada de 90, a més de la vinya, me poso a elaborar vi.
2: Com vareu continuar el projecte de ton pare? Vareu seguir o vareu fer qualque canvi substancial?
1: Sí, és a dir, varen seguir en tot el que tenia, però amb una mirada de cap al futur, en comptes d'una mirada cap enrere. Vàrem utilitzar totes les màquines i elements, depòsits que tenia mon pare, però vàrem anar incorporant tecnologia nova, depòsit de ser inoxidable, vàrem incorporar molt aviat una estrucadora de ser inoxidable nova, una premsa pneumàtica. És a dir, els anys 90, quan nosaltres ho vàrem agafar fins a l'any 2000, va ser un any de transformació. Però la principal transformació que fèrem va ser passar a fer vins embotellats. Mon pare no embotellava vins, mon pare penjava un brot de pi, igual que el penjam nosaltres ara, per fer sabre a la gent, a la població que tenia vi novell per vendre, i venia el vi negre, una mica de rosat i sobretot vi negre, a Granel, aquí, a la celler. La gent venguent en barral de cercar vi. I nosaltres li van donar un giro i dir, ostres, nosaltres hem d'embotellar, mirant ja més a la modernitat, i mos posem embotellats, la principal diferència que hi ha.
0: Li demanàvem a en Pere que ens parli dels productes que podem adquirir al seu establiment.
1: Aquí a la celler Jaume Puntiró venem principalment el nostre vi.
2: Que teniu, quin tipus de vi teniu? De productes?
1: Sí, abans he dit que la principal diferència que hi havia entre els meus pares i jo o nosaltres era passar a comercialitzar vi embotellat. I he mentit una mica. N'hi ha una altra diferència, i és que nosaltres feim més vins que no feia mon pare. És a dir, mon pare feia sobretot vi negre i un poquet de vi rosat per vendre a Granel. I en canvi jo faig vi blanc, vi rosat, vi negre en criança, vi blanc fermentat d'imbota, un oranj, un vi que li deim taronja, feim espumosos, feim dolços, un vi ranci. Hem ampliat la gamma de vins. Això una mica és el mateix que ha fet la resta de productors. És a dir, Danone fa 50 anys no produïa tant de productes com ara. Ara té una gamma de iogurts enorme, de fruites en trossos,
2: totalment, no sé què, sí,
1: sí. I nosaltres també. Nosaltres hem ampliat molt. Però, a més, a Celler Jaume de Puntiró també podeu trobar productes de productes mallorquins i menorquins. Tenim carn i xue menorquina, xorís menorquí, sobrassada mallorquina, però també galletes d'angoni de muros, curtits, patés, salts, mels, confitures, producte local.
0: En aquest punt, en Pere refereix a la denominació d'origen Binissalem Mallorca i a l'aposta per les vinyes ecològiques.
1: A l'època que ens ha tocat viure, és important tenir l'aval de la denominació d'origen, que és qui garanteix que el producte és mallorquí, que el producte és d'aquí i que el producte és de qualitat. Les denominacions d'origen serveixen, molt serveixen, sobretot als consumidors, però també als productors, per donar garantia de que aquell producte és genuí, de que aquell producte és autènticament mallorquí. N'hi ha de moltes castres, de denominacions d'origen, a Mallorca, de vins, però també d'oli, però també hi ha indicacions geogràfiques protegides d'ametlla, d'oliva, de formatge, i és la manera que tenim a l'actualitat de garantir que aquell producte és genuí, que aquell producte està produït d'una manera concreta, amb varietats autòctones, d'una determinada manera que compleix uns estàndards de qualitat. Això és molt important, sobretot quan hem de sortir a vendre fora. Quan venem aquí no és tan important, perquè el consumidor pot estar un poquet en contacte amb nosaltres i nosaltres donem-li credibilitat. Ara, quan surts a vendre a Barcelona, quan surts a vendre a Alemanya, si no vas respaldat o acompanyat per una indicació geogràfica protegida o per una denominació d'origen, pot ser no tan creïble, no? És a dir, jo quan compro un Riar Baixes de Galícia, m'agrada que dugui marxen de Riar Baixes. No m'abasta que hi hagi un subterfugi d'etiqueta amb una copinya, no? Les nostres vinyes totes són de cultiu ecològic, que jo m'agrada dir que no m'he inventat res, que els nostres pares i predins ja ho feien, però nosaltres també, i ara tenim el màrxam de qualitat, així com tenim que la denominació d'origen molt respalda per garantir que aquests productes de Mallorca, CBPAE, el Consell d'Agricultura Ecològica de Balears, molt respalda per certificar que el nostre producte és ecològic. Cada vegada el consumidor està més conscienciat i més preocupat per la seva alimentació i valora més que els productes puguin ser de qualitat, que puguin ser ecològics, encara que a Ventura puguin tenir un cost una mica més elevat. Un vi industrial és un vi que sempre és igual, és un vi que pot ser que no tingui defectes, però que no, mai te descobreix res nou. I en canvi, dins els vins artesanals pot trobar verdaderes joies esculpides pel clima, esculpides pel territori, o esculpides fins i tot pel pagès o pel vineter, que en la seva mà provoca o fa que aquell vi aquell any sigui tan singular i tan diferent, fins al punt que en algun cas, com per exemple l'any passat en Sauvy Gira Giró, ens van veure obligats a crear aquesta nova marca perquè la varietat Giro Ros havia madurat massa, s'havia sobremadurat, hi havia panses i el resultat era un vi amb massa graduació i un poc dolç. Llavors era un vi que nosaltres no teníem un vi semidolç i el vàrem passar a fer. Llavors fins i tot hi ha coses que són casuals.
0: Se suma la conversa amb Nana, que ens parla sobre la clientela i sobre com ho van fer per surar durant la pandèmia. I un client, que vol mantenir l'anonimat, ens parla de la seva compra a Jaume de Puntiró.
2: I tu, quant d'any fa que ets a celler de Can Jaume de Puntiró?
3: El dia 2 de maig, 10 anys.
2: 10 anys? I ha estat una aventura davant d'aquests 10 anys.
3: Pues sí, he hecho de todo. Y nos ha pasado de todo. Imagínate, hasta una pandemia.
2: ¿Y tú aquí qué te dediques? ¿Quiénes son las teves tascas?
3: Bueno, yo hago un poco de todo. Atiendo a los clientes. Si hay un tal de vins, también lo hago yo. Cuando llega la época de vendimiar, voy a vendimiar. Chica para todo.
2: Totalmente. ¿Y, por ejemplo, en qué tas de vins? ¿Quién tipus de cliente?
3: Pues también de todo, gente mayor del pueblo, gente de Sóller, de Capdellà, de un montón de sitios. Ahora mismo se acaba de oír un alemán que viene de Inca. O sea, vienen de toda parte de la isla, más luego gente que viene a veranear, que cada año viene aquí, que tienen una residencia en la isla, vienen de fuera, son ingleses, alemanes, y nada más llegar aquí a Mallorca, lo primero que hacen es pasar por la bodega para cargar el vino que se van a beber durante su estancia.
2: Claro, ¿y ses vinyes on les teniu?
3: Pues aquí, al lado, o sea, todo alrededor de Santa María, están cerca todas.
2: Molt bé, i quan ve la gent aquí a fer un tas de vi, què vos solen demanar? Per què se solen interessar?
3: Bueno, ellos vienen a la experiencia. Hay gente que no ha hecho nunca una cata de vinos y viene a aprender o simplemente a que le han regalado una tarjeta de regalo con una cata de vinos y nunca ha hecho una cata, pues viene a la experiencia realmente. La mayoría se van satisfechos. De hecho, tuve hace nada un grupito que eran tres chicos que no les gustaba el vino, a ninguno de los tres, que nunca habían hecho una cata y se fueron encantados. Porque nuestros vinos, no es por nada, no es porque trabaje aquí, porque yo ya era clienta de Jaume de Puntiro antes de trabajar aquí, son muy buenos, son muy agradables. Entonces, para la gente que no ha bebido nunca vino, empezar con un vino que sea muy astringente o no sea muy agradable en boca, te deja muy mala impresión. Entonces tú te quedas con esto y dices, no me gusta el vino. Pues estos chicos compraron vino para llevarse para sus casas. O sea...
2: Tu en aquests 10 anys que fas que ets amb en Pere i amb en Bernat, com has vist evolucionar el negoci? Com els has vist? Clar, amb una pandèmia, com ho veus d'un poc des de fora?
3: No, pues la verdad es que en Pere tiene visión, muy buena visión de empresario y de negocio. Y él enseguida que llegó la pandemia vio qué es lo que tenía que hacer. Se calentó la cabeza a ver si no vienen clientes, si no... Estamos aquí, en los días siguen pasando, la viña sigue creciendo, hay que vendimiar en verano y tenemos que producir. Y si no sale vino, entrará mucha partida que nos vamos a llenar de... Pues ¿qué hizo? Promocionó la venta a domicilio y él repartía a domicilio. Entonces, tanto podía ser vino a granel como vino en botellas. Y la verdad es que funcionó muy bien. Y... lo seguimos manteniendo. De hecho, tenemos un par de clientas que son mayores, no viven aquí en Santa María y se lo llevamos a casa.
2: Molt bé, i a tu quin és el vi que més t'agrada de tots? Quin és el vi més exclusiu? No, farem dues coses. Una, quin és el vi més exclusiu que té la casa i quin és el vi que més t'agrada a tu?
3: Bueno, és que exclusiu és quasi tot, perquè mira, per a mi l'èxit, el vermut. El vermut ha sido un éxito total. Porque es muy agradable en boca y demás. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo es que tengo gustos más diferentes. Yo no soy de vinos dulces ni de postres. Por lo tanto, el vermut, como es dulzón, no me gusta. Pero sí que sé que es una calidad superior. Entonces, ¿qué vinos me gustan? Como tinto, Amica Magnegre, de una viña de más de 60 años... Es seda en boca, no es astringente, el aroma es muy agradable, muy afrutado, aunque ha estado un año en barrica, la verdad es que en boca y es una explosión de sabor a flores, a frutas rojas, increíble. Y luego como blanco, y mira que no soy ni de cava ni de champán, nunca me han gustado, pero para mí mi favorito, Ancestral. Ancestral es un vino espumoso, de la variedad Prensal Blanc y esto es delicioso. Sí que tiene un toquecito dulzón muy suave, pero una vez que lo has pasado de la boca, el retrogusto no te queda dulce, te queda más bien seco, pero muy afrutado, mucho aroma, muy agradable y de hecho a toda la gente que lo doy a probar, gusta un montón.
4: Hem vingut a comprar un pot de vi d'aquest de taula per menjar cada dia. Un pot de formatge i unes olives.
2: Sou client de tota la vida?
4: Sí, he vengut moltes vegades.
2: Moltes vegades, i vols comprar una garrafa de 5 litres de vi i ja vols dura?
4: I ja ho vaig veient, però em va ser que nostre la porta en botelles.
2: Ah, molt bé.
4: Perquè va més bé, per molta saire.
2: I per què vols venir a Can Jaume de Puntiró?
4: Hombre, perquè és un vi que m'agrada i fa anys que venc.
0: Cada dia en un celler com el de Jaume de Puntiró hi ha mil coses a fer. Avui què toca, per exemple?
1: Avui estan preparant per embotellar vins i els vins blancs joves els estan filtrant després d'un procés de refredament que hem fet. Això ho fem per tal de que un precipitat bitartàric tingui lloc dins el depòsit en contra de tenir-lo dins el celler i ara l'estan traient del fred i l'estan filtrant. La setmana que ve embotellarem aquests vins.
2: Ara està obrint aquest dipòsit, que té de 5.000 litres capacitat, aproximadament.
1: De 5.000, exactament.
2: I ara aquest filtratge, per què serveix? Per fer-lo net?
1: Sí. Aquest vi l'ensom és a baixa temperatura, l'emporat a 3 graus, baix zero, perquè fa una cristal·lització bitartàrica, bé, una cosa que fa, és a dir, si jo no ho fes, quan tu me compressis una botella i la poressis dins la gelera durant 3 o 4 dies, faria aquest precipitat, que és natural, però t'embrutaria un poc el vi. I gràcies que jo l'he tingut un mes a baixa temperatura i avui l'estic filtrant, quan tu me compres una botella no te passarà això.
2: Ara fa una oloreta per aquí. A què fa olor? Me'n recorda com a...
1: El floral, el fruital, també. El procés de filtrat de vins, que és un procés que no feim molt habitualment, perquè, per exemple, els vins negres no els de filtram, només filtram els vins blancs joves, i és molt imprevisible. És a dir, jo avui de matí sé com he començat, sé a quina hora he començat i sé què és el que vull fer, però no sé a quina hora acabaré.
0: Sense necessitat de renunciar a les arrels, mai millor dit, a Jaume de Puntiró, han sabut renovar-se a través de l'art.
1: Nosaltres, a més de fer vi, ens dediquem al màrqueting intuïtiu i a la promoció de guerrilla.
2: Això ho hem d'explicar.
1: Màrqueting intuïtiu i promoció de guerrilla. Conscients de que nosaltres no tenim recursos per fer grans campanyes publicitàries que, per altra banda, són necessàries, el que hem fet ha estat abraçar l'art. Abraçar el teatre, abraçar la música, abraçar la pintura, l'escultura i moltes altres disciplines. Fins i tot la ciència. Hem anat a la vinya a fer una contemplació estel·lar amb un físic que m'ha explicat el que hi havia a l'univers i el que se veia aquell dia aprofitant per Sant Llorenç, la pluja d'estels, de llàgrimes de Sant Llorenç. I, per exemple, aquest dissabte tenia la presentació d'un llibre de celler d'una Laura Ava, una jove santamariera, estudiant de Belles Arts de València, que ha guanyat un premi a un poble de València, i el premi ha consistit en la publicació d'aquest llibre per un llibre de denúncia de la massificació turística. En aquest llibre se trata de cercar a bona Anna Margalida, que Anna Margalida és una de les figures que surt del llibre i que està entremesclada amb una massificació turística.
2: Seria un poc com On és en Wally.
1: Exactament. I llavors també de vegades fem música, de vegades fem teatre i d'alguna manera tiram dels nostres amics, sobretot, i de costats del celler i fem diverses disciplines. Normalment un pícar és més i la més potent que fem és poesia al vinyet, que la fem per les festes de Santa Maria, que són per Santa Margalida, un poquet abans de Santa Margalida fem l'acte de poesia al vinyet, que no és més que un recital de poesia a la vinya, a les quals hi ha més de 500 persones d'assistència.
0: Finalment, en Pere ens parla d'una tradició en el sector vitivinícola que a Santa Maria es manté ben vigent i acaba referint-se a la importància del segell emblemàtic.
1: La tradició de penjar un brot de pi damunt el portal de celler, una tradició molt antiga, una tradició que ja entén de l'imperi romà se feia tota la conca mediterrània, a lo que a les illes, a lo que ara és València, Catalunya, el sud de França i Itàlia, ramus pinum signum vinum, aquí on hi ha pi, senyal de que hi ha vi, i vi bo, i aquesta tradició en el poble de Santa Maria s'ha mantingut, és a dir, a altres localitats de Catalunya s'ha recuperat aquesta tradició d'utilitzar el brot de pi per anunciar vi nou vell, i en canvi Santa Maria no, Santa Maria s'ha mantingut i els cellers penjam un brot de pi per indicar la venda de vi. Això és una tradició que se fa arreu d'Europa, que se feia arreu d'Europa, sabem que se feia a Àustria també, a més de la conca mediterrània, amb altres elements, pentura en el pi, pintura roure, depèn del que tenen ells. Nosaltres pensam que utilitzem pi perquè és molt bo de fer aconseguir pi i perquè el pi, tot i que s'asseca, tot i que deixa de ser verd, manté un pi, una branca de pi quan s'asseca, no perd tota la fulla immediatament, no és com un plataner o un ametler que ve una gelada i perd totes les fulles i dos pi els aguanta tot i que fa molt de temps que està teada. I nosaltres pensem que és per aquest motiu de verdor i després de conservació de les fulles que nosaltres utilitzem un pi. Aquesta tradició, per exemple, una tradició molt similar l'empleen al Japó quan comencen a comercialitzar nou sake.
2: Ah, mira.
1: Al Japó fan unes bolles esfèriques molt guapes de cedre i els empleen per ornamentar la destil·leria de sake. Això ho han sabut, algun amic nostre que ha estat va pogut veure i ens ha pogut enviar fotos i demés, era una curiositat. No?
2: Sí, sí, totalment. I després teniu molta tradició de vino vell aquí a Santa Maria.
1: Sí.
2: Feis la fira, de fet.
1: Nosaltres feim la festa del vino vell a final de novembre, els cellers fa un poc més de 20 anys mos posaren d'acord tots els cellers i l'Ajuntament de Santa Maria i convertirem la tradició de penjar brot de pi que ja fèiem tots els cellers, la convertirem en una festa. És a dir, tots els cellers penjam el brot de pi el mateix dia i iniciem la comercialització de vino vell el mateix dia. I a més, durant tota la setmana del vino vell fèiem concert de música, teatre, conferències i moltes coses, i el dissabte acaba amb una festa damunt la plaça. Una de les bases de l'artesania és la transmissió de desconeixement, és la base de l'artesania, penjar, transmetre el coneixement a les altres, a les deixembles, i els emblemàtics també el que persegueix, més enfocat a pintura, a part comercial també, però també reconeix l'artesania, i per nosaltres és important aquest petit reconeixement que va fer el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Santa Maria, els comerços emblemàtics de Santa Maria, que duim molt d'any, que sempre hem estat aquí, és a dir, la gent que és viva, tots els que són vius, com reconeixen aquest paisatge que està canviant, és a dir, que estan tancant, tot s'ha de dir, i que els que resistim, els que quedam, mos donen medalles.

0: IB3 Radio es participación.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda? ¿Quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: A IB3 Radio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Arribam al final. Segur que avui també heu constatat, a través dels dos emblemàtics que vos hem acostat, que els petits comerciants tenen molt de component humà. Gràcies a Forn Can Alba i a Celler Jaume de Puntiró. També són ben humans i molt compromesos amb el programa tots els companys que el fan possible. És el cas d'en Xavi Oliver, les tasques de producció, retrats i entrevistes d'en Margalida Cifra i en Facundo Tecnaglia a les vies del so, d'en Joan Trias a l'assessoria musical, d'en Apoloni Huguet a documentació. També volem agrair la participació a l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret el servei a la carta. Us deixam amb la cançó titulada Champagne and Wine d'Otis Redding.

Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. El turisme d'accessos torna a l'escena, però aquesta vegada els consistoris, els consells insulars i el mateix govern estan prenent mesures per erradicar-lo. Es veu a Eivissa amb la lluita contra les festes il·legals, cada vegada més professionals i difícils de detectar, i es veu també a municipis com Capdepera, que estudia ara prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatges d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península en considerar que fomenta el turisme d'accessos. Aquest mateix ajuntament, a més, ha ordenat a un hotel aquesta setmana que retirés dues lones publicitàries pel mateix motiu. Un fet que recorda la polèmica lona publicitària instal·lada a l'aeroport de Palma i que recentment ha acabat sent retirada a petició del govern per considerar que, igualment, fomentava el turisme d'accessos. Aquesta és la tendència actual, la d'eliminar tots aquells elements que puguin fer pensar en aquest tipus de turisme i que vos contam avui a l'informatiu cap de setmana, abans, però, altres titulars. Avui entren en vigor les noves mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Algunes de les principals novetats són l'augment del llindar del preu màxim de l'habitatge perquè els compradors puguin acollir-se a bonificacions en impostos i també avantatges fiscals per als propietaris que congelin el preu del lloguer.
0: Detingut a Menorca un turista denunciat per la seva parella per agressió i per haver intentat endur-se'n sense permís la filla menor d'edat de l'apartament on passaven uns dies.
2: El denunciat va ser arrestat a l'aeroport de Mahó a punt d'embarcar amb destinació fora d'Espanya.
0: Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang.
2: I el Banc de Sang i Teixits de les Balears pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant la campanya per aquest Dia Mundial que acabarà dimarts.
0: En internacional, avui es podria tancar una treva de 60 dies entre els Estats Units i l'Iran per negociar el final de la guerra.
2: Diu el president nord-americà Donald Trump que això suposaria poder obrir avui mateix l'estret d'Hormuz.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, pel que fa a futbol de cal nostre, positiu empat a 1 de la penya esportiva al camp de l'Arenas d'Armilla Granada, el partit d'anada corresponent a la final per l'ascens a segona federació jugat aquest migdia. I en quant al futbol sala, jornada negra, la que va patir ahir el Palma Futsal amb el primer equip que es queda fora la final i també d'Europa, després de caure 6-4 a la pista del Pozo Múrcia, mentre que el seu filial es queda sense ascens a segona després de perdre a la pista del Mataró per 5-3.
0: Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui jornada de diumenge de temps que podríem dir que és d'estiu, marcada per aquesta estabilitat anticiclònica. De fet, continua la calma tant pel que fa al vent com també a la mà, amb un cel que avui ha vengut dominat pel sol, però també acompanyat d'una major presència de núvols prims. Per avui cap vespre s'espera que continuï dominant aquestes estones de sol, novament amb intervals de núvols prims. El vent bufarà fluix i anirà agafant protagonisme de component est i la situació marítima continuarà a la baixa. La temperatura màxima avui tornarà a ser notícia amb valors molt semblants als d'ahir. De fet, en termes generals, tornarem a quedar entre els 28 i els 24 graus. Novament, aquells valors més elevats s'espera que es donin a punts de cap a l'interior de cada una de les illes. També amb una temperatura de l'aigua que aquests dies ha pujat i avui es situa entre els 23 i els 25 graus. Continuarà predominant la calma a la vista de possibles canvis en vista a la jornada de demà. Amb la retirada de la pols en suspensió, l'arribada de núvols i també la possibilitat de precipitacions dèbils cap al sector sud de les illes que podrien venir acompanyades també de fang.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El turisme d'accessos torna a ser motiu de preocupació en alguns municipis, amb la diferència que en aquesta ocasió s'actua de manera més preventiva, sobretot tenint en compte que encara no ha arribat el gruix de la temporada. Cada illa i municipi té les seves particularitats i necessitats, així com, per exemple, a Eivissa preocupa la professionalització de les festes il·legals, a altres indrets, com a Capdepera, preocupa la falta d'agents de cara als mesos d'estiu. El municipi gavellí, a més, vol evitar a tota costa que la situació es es controli. De fet, és per això que l'Ajuntament estudia prendre mesures legals contra la promotora d'un paquet de viatges d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península. Considera que s'orienta el turisme de l'excés i s'allunya del que voldria el municipi.
2: No debades, aquest cap de setmana s'ha ordenat a un establiment hoteler que retirés dues lones publicitàries amb lemes en aquest sentit. A més, s'ha traslladat a l'Institut de la Dona el contingut d'una de les pancartes. Núria Cavalleria, Balassa de Capdepera.
5: L'any passat, fent una propaganda de turisme d'accessos, de no dividir menors de majors d'edat a les discoteques, i ja varen fer un requeriment perquè llevessin aquesta publicitat. Enguany han tornat a fer aquesta publicitat, han tornat a fer aquest requeriment, i varen requerir a l'hotel quan varen veure que havien penjat dues pancartes, una que posava lo que pasa a Mallorca se queda en Mallorca i una altra en Mallorca te lo comes todo. Varen requerir a l'hotel que llevessin aquestes pancartes, a més denunciar en el canal d'Ibedona.
2: L'episodi a Capdepera, a Cala Ratjada concretament, recorda la polèmica lona publicitària instal·lada a l'aeroport de Palma, que recentment ha acabat sent retirada per considerar-se que fomentava el turisme d'accessos. En tot cas, tornant al municipi gavallí, la Batlle s'ha convocat pel 25 de juny la taula municipal per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos.
5: Tots sols com a Ajuntament no podem erradicar aquest tema. Ha de ser una col·laboració d'hotelers, d'oci nocturn, de policia, de guàrdia civil. Tots anirem cap a la mateixa direcció i puguem definir quina Cala Ratjada o quina Capdepera volem per d'aquí 10 anys.
0: La màxima responsable política de Capdepera, Núria Cavalleria, exposa que la policia municipal gavallina està 10 efectius per davall del número que seria desitjable per la fuita d'agents i baixes laborals. En aquest context, insisteix en demanar l'ajuda de la Guàrdia Civil, que presta servei a la comarca des del quarter d'Artà, amb un volum de recursos, diuen, igualment escassos.
2: Per això, fa setmanes, arran d'un cap de setmana de festa, música, alcohol i desperfectes a la platja de Calagulla, que recordem, s'ha tocat d'una de les zones d'una protegides del Parc Natural de Llevant, l'Ajuntament gavallí va elevar públicament contra la delegació del govern la seva queixa, com expliquen que havien fet cara a cara en la darrera Junta Local de Seguretat abans del mercat medieval amb representants justament de la delegació. Qui és el secretari d'aquesta delegació de l'Estat, Rubén Castro, s'ha defensat de la crítica dient que no consta cap petició de col·laboració per escrit per part de Capdepera i al·ludeix a la conflictivitat laboral en el si de la policia y a la administración local al municipio.
6: La alcaldesa hace referencia a un control de determinadas normas cívicas, a ordenanzas municipales que son competencia propia de la policía local y que evidentemente cuentan con el auxilio de la Guardia Civil, pero que lo que debe hacer en este caso la alcaldesa del Ayuntamiento de Capdepera es sentarse a negociar y a mejorar las condiciones de su policía local para incrementar los efectivos en su municipio.
0: La batllessa de Capdepera respon que s'està negociant un conveni col·lectiu de la policia local que resolgui un conflicte laboral d'anys. Explica que en obrir-se les borses de places a Calvià i Palma se n'anaren 7 agents i que el borsi autonòmic no ha servit per cobrir vacants, que s'ha obert un borsi propi de manera urgent al qual hi ha 3 persones inscrites.
2: Capdepera ha demanat així que el futur pla rector d'ús i gestió del Parc de Llevant, actualment en procés de participació pública, reguli l'ús recreatiu de la platja de Calagulla quant a la música i el consum de tabac i alcohol, a més de controlar i recuperar la zona d'una adjacent.
0: Més en clau turística, bona part de les concessions que la Conselleria de la Mà té pendents de resoldre des que va rebre les competències de l'Estat són a les Pitiüses, més de 400, i més de la meitat a Sant Josep. Alberto Ferrer.
7: A Eivissa hi ha 64 concessions autoritzades i 11 més a Formentera. En aquestes s'inclouen les heretades de l'antiga demarcació de costes, que en tenia al calaix unes altres 405 pendents de resoldre quan es va fer el traspàs al govern i encara es tramiten. 15 són de Formentera, però el gruix, 390, afecten les costes d'Eivissa. Només a Sant Josep se'n concentren 224 sol·licituds, que en la majoria dels casos són escars, com les casetes varador típiques del litoral eivissenc, però que amb la llei de costes tenen un futur complicat. Amb aquestes peticions es cercava a evitar que s'ordenés la seva demolició. A Santa Eulària hi ha 91 concessions pendents, mentre que a Sant Joan de Labritja n'hi ha 48. Al municipi de Vila es tramiten 16 expedients i una pròrroga, i a Sant Antoni de Portmany 11 més. La lentitud amb què l'Estat resolia aquestes concessions ha generat situacions com la dels quiosquers de Calallonga, on l'Ajuntament en va demanar la renovació dins el termini, però més de 20 anys després s'ha trobat amb l'ordre de demolició per part de Costes. Des del traspàs al govern s'han demanat unes altres 27 concessions a l'illa d'Eivissa, la majoria l'any passat, i dues a Formentera.
0: I l'Eivissa Circular limita una setmana les autoritzacions per als vehicles formenterers. Això ha ocasionat nombrosos inconvenients, principalment entre els que viuen a Formentera, però que es desplacen cada dia a l'illa veïnada per fer feina. Aquesta situació no es donava l'any passat i ja s'ha comunicat al Consell d'Eivissa. Regina Mayans.
8: El web Eivissa Circular només permet als formenterers sol·licitar l'autorització per als seus vehicles durant una setmana. La regulació impossibilita allargar aquest període, un fet que pateixen especialment les persones que resideixen a Formentera i que treballen a Eivissa, com és el cas d'Anna Jéssica.
9: Jo estic fent feina a Eivissa, concretament a Sant Antoni, i tinc el meu cotxe a Eivissa, clar. Què passa? Que això amb Eivissa Circular, el que podem fer nosaltres, els residents de Formentera, és posar una setmana, és a dir, de dilluns a diumenge. Què passa? Que llavors quan ho vas a demanar passar altra setmana ja no te deixa, perquè no pots fer dues setmanes consecutives.
8: Setmanalment ha de demanar el permís, tot deixant alguns dies al mig, una situació que l'any passat, any d'estrena d'aquesta regulació, no ocorria.
9: L'any passat no teníem aquest problema perquè hi havia una pestanya per treballadors.
8: I que tampoc afecta els residents a la resta d'illes, que estan exempts d'aquesta regulació. Com na Jéssica i altres casos.
9: He parlat amb més gent. De fet, una persona que treballa a Eivissa té aquest problema. Llavors, l'altre dia també vaig estar amb una persona que ha pagat perquè el seu fill estudia a Eivissa. Entonces, no és l'únic cas que m'he trobat.
8: Ja ho han comunicat al Consell d'Eivissa sense que avui dia hagin obtingut resposta.
0: Canviant d'illa, Menorca ambiciona situar-se en el mapa del turisme d'avionetes de luxe. L'illa agafa posicions i, de fet, la pista de l'Aeroclub de Menorca ha acollit durant 4 dies 22 avionetes de diferents països del món per un esdeveniment d'una empresa multinacional. L'Aeroclub, a més, també rep turisme nacional aquests dies. Blai Barber.
10: Pedro Molés és pilot d'una aeronau ultralleugera. Va sortir de l'aeròdrom de la Llosa de Castelló, ha passat per Mallorca i ha aterrat a la pista del Reial Aeroclub de Mahó, tot per fer un dia amb amics mallorquins a qui els agrada l'aviació i berenar tots junts a Menorca. El sentim.
11: M'ha agradat molt. El que passa és que, clar, al ser la primera volta que vinc, pues estava més pendent de seguir-los a ells.
10: L'Aeroclub de Menorca manté viva la seva activitat 22 avionetes d'un esdeveniment que ha organitzat la companyia americana Piper amb aeronaus de 8 països diferents com Estònia, Turquia, Alemanya, Dinamarca o Suècia. Són avionetes molt cares d'alt poder adquisitiu. L'empresa internacional troba que la pista menorquina, propietat del Consell des de fa un any i comprada al Ministeri de Defensa, té molt potencial. Escoltam a Alba Walcott, gerent de comunicacions de Piper Aircraft.
12: Esta indústria de l'aviació, esto es como un tesoro escondido.
10: És la torre de control més antiga de Menorca. El manco el 1949 ja estava feta i els orígens de l'aeròdrom són a la Guerra Civil. A l'Aeroclub li agradaria que fos un museu històric sobre aviació amb peces antigues i fotografies, a part d'un mirador amb una terrassa.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: 2:13, en clau de successos, un accident de trànsit deixa 3 ferits, 2 d'ells en pronòstic reservat a Menorca. Ha corregut en el primer quilòmetre de la carretera que enllaça Mahó i Fornells.
2: L'avís s'ha rebut de vers les 11:30 del matí per un xoc frontal entre dos vehicles per causes que es desconeixen. Fins al lloc del fet s'han desplaçat 2 ambulàncies de suport vital bàsic i una d'avançat que han atès i traslladat els afectats a l'Hospital Mateu Orfila. Són una dona de 56 anys que ha resultat ferida lleu i 2 homes de 76 i 78 amb pronòstic reservat. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació del sinistre.
0: La policia ha detingut i entregat al jutge a Ciutadella un turista denunciat per la seva parella per agressió i per haver provat d'endur-se'n sense permís la filla menor d'edat de tots dos de l'apartament on passaven uns dies.
2: No s'especifica quan va passar exactament, però sí que el denunciat va ser localitzat per la policia a l'aeroport a punt d'embarcar en un vol amb destinació fora d'Espanya. Els agents destaquen la ràpida coordinació que hi va haver entre les comissaries policials ciutadellenca i maonesa després de la denúncia de la dona. El detingut també se n'havia duit de l'apartament on estaven tot l'equipatge i els doblers. El 972-89-89 és el número de denúncia de la violència masclista de l'IBEDONA i també hi ha el 016 de l'Estat.
0: I el Partit Popular presentarà demà al ple del Consell una moció per instar el Ministeri de Justícia que cobreixi de manera urgent i definitiva la plaça de psicòleg forense adscrita als jutjats de Menorca. Joan Pons és portaveu del Grup Popular.
13: Sí que els casos judicials es dilaten amb els temps, les conseqüències emocionals que pateixen els menorquins que viuen aquestes situacions també s'allarguen amb els temps. I per tant, fem aquesta proposta en el ple de dilluns del Consell Insular per instar el govern d'Espanya a que cobresqui de manera prioritària aquesta plaça.
0: Els populars asseguren que la manca d'aquest professional ocasiona retards molt importants en la tramitació de procediments judicials.
2: La manca del psicòleg pericial perjudica especialment els menors i les víctimes que veuen com es retarda la resolució dels seus procediments. Pedro Monjo, delegat del Col·legi d'Advocats de Menorca.
14: Cuando hace falta un dictamen previo, sobre todo en temas penales o de violencia de familia, que hay que saber a ver que, cómo afecta a una persona u otra, hace falta este dictamen previo. Claro, mientras no esté hecho, el juicio queda suspendido. Y muchas veces vienen de Palma

0: Més coses. Avui entren en vigor les noves mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears. Una de les principals novetats és l'augment del llindar del preu màxim de l'habitatge per poder-se acollir a les bonificacions existents en l'impost sobre transmissions patrimonials en l'adquisició del primer habitatge habitual. Tant a Mallorca com a Menorca s'estableix un nou llindar de 331.859 euros i a Eivissa és de fins a 378.212 euros. Els joves menors de 30 anys i les persones amb discapacitat tenen una bonificació del 100% en aquest impost, mentre que els joves menors de 36 anys i les famílies nombroses monoparentals o amb persones amb discapacitat a càrrec tenen una bonificació del 50%.
1: Una altra de les mesures fiscals que entra en vigor avui és la de la bonificació del 100% de la quota de l'impost sobre actes jurídics documentats per als joves menors de 30 anys i les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que adquireixen el primer habitatge habitual. Així mateix es crea un tipus reduït del 0,5% per als joves menors de 36 anys i les famílies nombroses monoparentals són persones amb discapacitat a càrrec.
0: D'altra banda, s'estableix una bonificació del 50% tant per l'ITP com a l'impost sobre actes jurídics documentats quan l'habitatge adquirit sigui un habitatge de preu limitat, amb l'objectiu d'afavorir l'accés a aquesta tipologia d'habitatge i incentivar-ne la demanda com una alternativa assequible dins el mercat residencial de les Balears.
1: I finalment també ha entrat en vigor avui una nova bonificació per als propietaris que congelin el preu de lloguer del seu habitatge. Es tracta d'una deducció del 50% del rendiment net obtingut amb tributa amb màxim de 800 euros anuals per habitatge deduïbles i de 2.000 euros per contribuent aplicable a partir de la declaració de la renda de l'any que ve.
0: El govern celebra el projecte d'Hipercentro que es va fer públic ahir. L'empresa mallorquina, recorda'm, reformarà 3 naus per elaborar i vendre productes lactis elaborats amb llet local.
1: La cadena de supermercats ha arribat a un acord amb les vaqueries per absorbir part de la producció de llet. El conseller d'Agricultura, Joan Simonat, espera que el projecte d'aquesta empresa manacorina comenci prest a comercialitzar els productes lactis en un impuls del sector.
2: Ja tenen llicències i ja tindran, supòs, ajudes de la conselleria per fer una formatgeria central de llet per poder subministrar en els seus centres i, naturalment, necessiten la matèria primera. Iniciatives d'aquestes més vinculades a les nostres illes, en el producte local, que el posin en valor, poden ser punts d'inflexió dins un món que ho passa malament.
0: El conseller d'Agricultura ha fet aquestes declaracions a la Fira de Son Cervera, on precisament el producte local n'és el protagonista.
3: Venim de fer la volta per tota la fira i la veritat és que hi ha una varietat ben gran de productes i no els poden comprar tots, però sí que miraran de tastar-los al màxim.
4: Me parece estupendo. Toda esta zona está llena de comida y está muy bien, muy bien, muy bien.
5: Muy bueno. La sorpresada.
0: I avui és el Dia Mundial del Donant de Sang, una data assenyalada que el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha volgut commemorar tota la setmana sota el lema «Una gota d'humanitat dona sang, salva vides».
1: L'entitat ha organitzat col·lectes especials els darrers dies i fins dimarts aquells que s'animin o podran fer donar sang a diferents punts de Mallorca i també d'Eivissa. En conjunt, el banc pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant tot el temps que es farà aquesta campanya. Rosa Maria Tarragó, directora gerent del Banc de Sang.
6: Aquest dia és molt important perquè el que feim és donar gràcies en majúscules i fer homenatge als donants de sang. I tenen aquesta conscienciació de que des de la salut i des del benestar se'n recorden de que hi ha gent que necessita d'una transfusió de sang o bé per viure o per tenir qualitat de vida.
1: Poden donar sang totes les persones sanes d'entre 18 i 65 anys que pesin més de 50 quilos. Les donacions es poden fer sempre a la seu de la Fundació Banc de Sang.
7: Informatiu migdia.
0: Fora de les illes, els professors han tornat a sortir al carrer a Barcelona i Madrid. A la capital catalana, els sindicats desmarcats de l'acord signat per altres formacions sindicals han reclamat al govern autonòmic un canvi en les polítiques educatives.
1: I paral·lelament també a Madrid, on ja s'ha anunciat una vaga indefinida, per cert, segurament a partir de setembre, els 200 convocats, en aquest cas sí pels sindicats minoritaris, entre d'altres, s'han manifestat en defensa de l'educació pública.
0: Les darreres 24 hores han estat marcades per el manco 5 incendis forestals rellevants a Galícia, Astúries, Andalusia i Catalunya. A Grado, Astúries, el foc ja està estabilitzat i delimitat i finalment no s'ha hagut de desallotjar la població.
1: A Galícia, on es va declarar la situació d'emergència 2 per l'incendi a Padrón, sí, es va haver de desallotjar població, però ja ha pogut tornar a casa. La situació ha millorat durant les darreres hores i els veïnats que havien de ser desallotjats, com dèiem, han pogut tornar a les darreres hores als seus domicilis. També a foc a Sanaüja, a Lleida, i està controlat, i a Cerro Murriano, a Còrdoba, on encara està actiu.
0: I en internacional, els mediadors de Qatar ja han arribat a Teheran per intentar acostar posicions entre l'Iran i els Estats Units. Segons les previsions, avui es podria tancar un preacord que obriria la porta a 60 dies de negociacions formals entre Washington i Teheran.
1: I Donald Trump, el president nord-americà, que avui per cert fa 80 anys, ha assegurat que l'estret d'Hormuz es podria reobrir avui mateix si es fa aquesta signatura, tot i que l'Iran encara evita posar data a un possible acord. Mentrestant, en qualsevol cas, Israel continua atacant al sud del Líban avui, ha deixat un mort i 4 ferits.
0: Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea debatran a partir de demà el possible veto a les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals mentre continuen els atacs a Gaza.
1: L'exèrcit israelià és responsable avui de la mort d'un home d'uns 30 anys en un atac en el sud de Gaza, on un nen de 13 anys va morir ahir, per cert, per ferides en un altre atac fa una setmana. Des que va entrar en vigor l'alto el foc l'octubre del 2025, han mort gairebé 1.000 persones a la franja. En total, des del 2023, el Ministeri de Sanitat gazià comptabilitza gairebé 73.000 morts.
0: I en prop del 55% dels vots en contra, Suïssa ha rebutjat avui un referèndum limitar la seva població a un màxim de 10 milions d'habitants per al 2050. Ho han rebutjat. És una iniciativa impulsada per la dreta i l'extrema dreta i criticada com una maniobra anti-immigració.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: abans dels esports, un apunt cultural, una experiència completa visual, auditiva i emocional és el que promet The Monolith Show, la producció més espectacular de David Guetta, que avui clourà el Mallorca Live.
1: I que du aquest nom perquè l'escenari està dominat per una estructura en forma de monòlit, en què es projecten imatges. La jornada com

0: hacedos las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
1: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
2: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva amb el... fins a les 2:30. Sense novetats en el cas de Michelis. En silenci absolut per part del club i del mateix tècnic argentí, que sembla té un acord ja pactat amb l'RB Leipzig. Un acord que es podria arreglar al llarg de la setmana que ve davant, repetint, l'hermetisme absolut de totes les parts. De fet, el club vermell continua sense pronunciar-se davant del disgust d'una afició que comença a fer-se creus davant la situació tan irreal que s'està visquent al Club Centenari. Com a real és la situació que es va viure aquesta matinada a la Copa del Món, amb el quart dia de competició i amb marcadors que criden l'atenció, com el Brasil 1, Marroc 1, l'Haití 0, Escòcia 1, per la mínima diferència a favor dels escocesos, o la derrota de Turquia, d'Arda Güler i companyia davant d'Austràlia per 2-0. Avui a la baixa, per cert, es juguen dos partits més per completar aquest quart dia de competició. A les 7, Alemanya, Curaçao, i a les 10 del vespre, Països Baixos, Japó. I recordem que Espanya s'estrena demà a les 6 davant Cabo Verde. Sentim el porter d'Arsenal, David Raya, parlant de la situació de la porteria d'Espanya, on té la competència de Joan García i la titularitat pràcticament definida d'Unai Simón.
3: Les crítiques creo que van por buscar el titular o por buscar el debate, pero la competencia creo que es muy buena. Creo que ya no solo, los, como tú dices, ¿no? Joan, yo, Remy, no nos podemos olvidar de Robert. También ahora vino Leo en el grupo de apoyo, que aparte de ser un gran portero fue una gran persona. Pues yo creo que con Unai hemos ganado estos títulos y ha sido muy importante para nosotros.
2: Per altra banda, positiu empat agut de la penya esportiva al camp de l'Arenas d'Armilla-Granada, el partit d'anada corresponent a la final per la sense segona federació jugada aquest migdia. El local s'han amassat el marcador al minut 22 mitjançant un gol d'Àlex Cabello, el navarresat de Montori, al 36 de partit des del punt de penal i al més pur estil panenca ha fet el definitiu empat a 1 en un partit que sobretot a la segona part ha controlat de forma clara el conjunt de Sant Eulàlia. Un marcador, repetint, que deixa molt més a prop el retorn a la segona federació a la penya. Dissabte que ve a les 8 del vespre es decidirà la sort d'aquesta final. I seguim en segona federació, ja que Atleti Balears i Poblense continuen planificant la temporada 2026-2027. Els blanquiblaus ja han confirmat la primera renovació, la de mitja punta Miguelito. I ja són baixes confirmades el porter Pablo García, els defenses Ivan Serrano, Biel Ramis, Marc Laixebre, Guillem Castell, així com els migcampistes Ulrich Tafes Hosfers i els atacants Víctor i Manu Morillo, Darius Fustos, Juan Midurán i Alex Pacho. Pel que fa al Poblense, ja ha fet oficial la renovació de Joan Salvà i del veterà Francesc Fullana. Tenen molt clar que partiran efectius importants del primer equip, però no canviaran per res la forma de fer feina. Martí Munà és el director esportiu del Club Poble.
4: Crec que tots els jugadors han fet mèrits per guanyar-se, sortir a una altra categoria. En aquests moments, pues sí, tenim unes sortides que ja ens han anunciat, però jo crec que el gros de 75-80% de la plantilla renovarà i efectivament hauran de donar qualque baixa i a la vegada pues, hauran de fer qualque fitxatge.
2: Ahir va ser una jornada per oblidar pel que fa a l'Illes Balears pel Mafutsal. En quant al primer equip, després de caure en Múrcia davant del Pozo, per 6-4, diu adeu a la Lliga i també a Europa. Antonio Vadillo va parlar després del partit. El sentim.
5: Yo estoy fastidiado por los jugadores, porque me hubiese gustado pasar. Me hubiese gustado, pero ¿sabe para qué? Para que nadie se monte en el barco. En el barco hay que estar siempre, no cuando interesa. En el barco hay que estar siempre. Entonces me entristece por ello. A nivel global, una temporada que juega dos semifinales, que es la tercera liga regular y tres finales, ¿cómo vamos a decir que una temporada mala?
2: Y del filial de Sergio, después de...

sempre, com per un gol de diferència, es queda a Mataró sense l'accés a segona divisió després de caure per 5-3. I un darrer punt en quant a bàsquet, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha anunciat la renovació del base Dani de la Rua per la pròxima temporada, recordant que va fitxar pel conjunt eivissenc l'any 2022, provinent del Canoe Madeleine. La passada temporada va jugar una mitjana de 23 minuts amb 10 punts anotats per partit per un playmaker que passa per ser un dels millors de la categoria. Amb aquest apunt del bàsquet el deixem. Fica aquí els esports.

0: Estàs en òrbita.
1: En òrbita.
0: Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

El so nostàlgic d'aquesta perla musical ençata el viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge capvespre. Hem entrat en òrbita 3 amb la mítica Oh Pretty Woman, joia escrita, popularitzada per Roy Orbison. Un dels pilars més grans de la història del rock i del pop es llançava l'estiu de 1964. S'ha convertit en una d'aquestes peces que es reconeixen en un o dos segons. T'ha passat el mateix gràcies al seu icònic riff de guitarra i a sa banda sonora d'aquella famosa peli del mateix títol. Aquest clàssic, el sus de partida per començar el nostre recorregut sonor i ambientar aquest primaveral 14 de juny. Seleccionats els continguts, mascles i comentaris, davant de micròfon, Tito Fuster. Escoltarem ara Pretty Woman en directe versionada per Llorenç Santamaria. El cantautor mallorquí ha recuperat l'emoció dels records compartits en un nou disc que du per títol Bailemos. Treball en directe que compleix el 80 aniversari de l'autor. Tot just acaba de sortir a la venda aquest mateix mes de juny en format vinil, amb CD i en plataformes. Lorenzo Santamaría va enregistrar el seu concert que va oferir a l'Auditorium de Palma al febrer del passat 2025, directe on també celebrava aquest 80 aniversari. Que, per cert, me consta que en Llorenç habitualment orbita, cosa que n'estic molt orgullós. Aquesta és la seva adaptació del tema original de Roy Orbison.

tota una delicadesa musical a ritme de soul. És el gran Al Green, un dels cantants afroamericans més importants de la seva generació, versionant el clàssic original de Roy Orbison, Pretty Woman, títol publicat l'any 1964. Fa uns minuts l'escoltàvem versionada per el mallorquí Llorenç Santamaria. Un altre cover de Oh Pretty Woman, en aquest cas el cantautor Chris Isaak, i que, per cert, actua aquest mateix mes de juny juntament amb la seva banda, és a dir, els Silverton, dia 26, en el Bilbao BBK Legends, que reuneix grans llegendes de la història de la música, i un dia després, dia 27, actuarà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, Chris Isaak versionant Pretty Woman.

És el californià Chris Isaak i una de les seves cançons més populars, aquesta Lie to Me. El músic que actuarà aquest mes de juny en dos concerts a Bilbao i Barcelona, que, per cert, el primer, que tindrà lloc, com abans apuntava, en el festival BBK Legends de Bilbo, dia 26 de juny, mateix dia que es celebrarà el seu aniversari, 70 anys. El cantautor, músic i actor nord-americà, conegut principalment per el seu característic estil que mescla rockabilly i un punt de rock and roll clàssic, i amb el seu melós pop en tocs melancòlics. I un dels singles més famosos de la seva carrera, la rock and rollera Blue Hotel.

0: Els vinils d'Òrbita 3.
1: Aquests que ens agrada punxar en aquest format. Estem escoltant la discografia o algunes de les cançons més significatives de la discografia del cantautor californià Chris Isaak, que celebrarà el seu 70 aniversari actuant en el Bilbao BBK Legends el proper 26 de juny. I un dia després actuarà a Barcelona. Moment de fer una ràpida pausa i tema de contraportada per arribar en el punt horari de les 3.
0: El cap de setmana, Òrbita 3. Yeah. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. I de 3 Ràdio és humor.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
0: Els vinils clàssics Òrbita 3 amb Tito Fuster.
1: Tema de contraportada i completar amb aquests primers 30 minuts d'Òrbita 3, espai radiofònic que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, durant el capvespre, les cançons, les protagonistes, aquestes que tinc el gust de seleccionar i presentar. Part d'aquesta primera part del programa hem escoltat algunes de les cançons del nord-americà Chris Isaak a motiu de la seva visita aquest mateix mes de juny, actuant dia 26 a Bilbao i dia 27 a Barcelona. Com a tema de contraportada, evidentment, no hi pot faltar la seva peça més popular, que va aparèixer en un moment ja consolidat de la seva etapa discogràfica i com a professional, l'any 1989, Wicked Game, que se va convertir en èxit mundial gràcies al cinema i a un vídeo musical inolvidable. Després del butlletí informatiu, recorda que seguim en Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. 3 persones han resultat ferides en un xoc frontal entre 2 vehicles a Menorca. Ha corregut en el primer quilòmetre de la carretera que enllaça Maó i Fornells. Els afectats són una dona de 56 anys, que ha resultat ferida lleu, i 2 homes de 76 i 78 anys, amb pronòstic reservat, que han estat traslladats a l'Hospital Mateu Orfila. La Guàrdia Civil es fa càrrec de la investigació del sinistre. L'Ajuntament de Capdepera pren accions contra el turisme d'accessos, en concret contra la promotora d'un paquet de viatges d'estudis a Cala Ratjada per a joves menors d'edat de la península. A més, ha ordenat a un hotel aquesta mateixa setmana que retirés 2 lones publicitàries per aquest mateix motiu. Núria Cavalleria, batlessa de Capdepera, ha convocat pel 25 de juny la taula municipal per la transformació del model turístic i contra el turisme d'accessos.
2: Tots sols com a Ajuntament no podem erradicar aquest tema. Ha de ser una col·laboració d'hotelers, d'oci nocturn, de policia, de Guàrdia Civil. Tots aniguem cap a la mateixa direcció i puguem definir quina Cala Ratjada o quina Capdepera volem per d'aquí 10 anys.
1: Incidències a Eivissa amb el sistema de reserva d'accés a l'illa per vehicles limita a una setmana les autoritzacions per als formenterers i suposa un inconvenient per a tots aquells que es desplacen cada dia a l'illa veïnada per fer feina. Aquesta situació no es donava l'any passat i ja s'ha comunicat al Consell Insular. És el cas de na Jessica Tur.
3: Jo estic fent feina a Eivissa, concretament a Sant Antoni, i tinc el meu cotxe a Eivissa, clar. Què passa? Que això amb Eivissa Circula, el que podem fer nosaltres, els residents de Formentera, és posar una setmana, és a dir, de dilluns a diumenge. Què passa? Que llavors quan ho vas a demanar passar altra setmana ja no te deixa, perquè no pots fer 2 setmanes consecutives. L'any passat no teníem aquest problema perquè hi havia una pestanya per treballadors.
1: En plana econòmica, avui entren en vigor les noves mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge a les Illes Balears. Algunes de les principals novetats són l'augment del llindar del preu màxim de l'habitatge per poder-se acollir les bonificacions i també avantatges fiscals per als propietaris que congelin el preu del lloguer. Els docents, estudiants i les famílies han tornat a sortir avui al carrer amb protestes massives a Barcelona i Madrid en defensa de l'educació pública. A la capital catalana ha plegat 25.000 persones, segons els sindicats convocants, una xifra que rebaixa a 7.000 l'Ajuntament català. Han reclamat al govern autonòmic un canvi en les polítiques educatives.
4: Menos ratios, más recursos, más dinero que se destine en lugar de otros lugares, que se destine aquí porque esto es el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas.
5: Para reclamar las mejoras que necesitamos en las aulas para atender de manera adecuada a todo el alumnado.
6: Pedimos más recursos, más acompañamiento a las familias, que las familias seamos escuchadas.
1: És la darrera mobilització abans del final de curs i ja avisen que començaran el que ve amb més vagues i protestes. El Papa ha expressat avui la seva gratitud pel viatge apostòlic que acaba de realitzar a Espanya i ha agraït de manera especial al rei Felip VI el seu acolliment.
7: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re.
1: Ha estat durant el rei de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà un reconeixement al poble espanyol, ha dit, el seu entusiasme i devoció. Amb aquesta punta acabam, més notícies al butlletí de les 4. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

la peça de portada de la sessió de migdia d'avui diumenge 14 de juny a càrrec d'un dels referents del jazz de tots els temps, el mític compositor i trompetista nord-americà Miles Davis, paraules majors dins el món d'aquest gènere musical. Round Midnight és el títol de portada que ha obert aquesta perdó musical que t'oferim a IB3, dissabte i diumenge. Durant el capvespre, les cançons són les protagonistes. Aquestes que tenc el gust de punxar des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio autonòmica, on activem aquest satèl·lit sonor per viatjar per al món musical. Davant de micròfon, Tito Fuster. El senyor Davis, una de les figures més rellevants i innovadores de la història del jazz, serà el protagonista de la sessió de migdiada d'avui diumenge amb motiu del centenari del seu naixement. Va néixer la primavera de 1926 a Santa Mònica, Califòrnia. D'altra banda, enguany, en fa ja 35 anys de la seva pèrdua, el setembre de 1991.

0: estan fent un recorregut musical escoltant una de les figures més rellevants i innovadores de la història del jazz, un dels compositors i trompetistes més influents del món jazzístic, Miles Davis. Es compleix el centenari del seu naixement aquesta primavera. Per aquest motiu en fem una radiografia musical de la seva obra, que abarca més de 50 anys, la segona meitat del segle XX. Un músic que sempre s'ha caracteritzat per la seva constant evolució i recerca de nous camins artístics. Davis, un músic clau del bebop i del cool jazz, però també lligat a l'avantguarda jazzística. Moment de fer una aturada, ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita Miles Davis.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
1: Òrbita 3. Òrbita
8: 3.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: delicadeses del món del jazz que sonen a les sessions de migdiada d'Òrbita 3 en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Estàvem escoltant l'exquisit compositor i trompetista nord-americà, el de Santa Mònica, Califòrnia, Miles Davis, nascut l'any 1926. 100 anys del seu naixement es compleix aquesta primavera i, d'altra banda, enguany, com recordam, 35 de la seva mort. Moria l'any 1991 a l'edat de 65 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La creativitat musical sempre lligada en el nom de Davis, amb la contínua recerca de fusions, obrint nous camins artístics en el món del jazz. Des de les arrels més puristes, com ara el bebop, hardbop o el cool jazz, a l'avantguarda jazzística mesclada amb la seva vessant modal i la fusió amb el pop i el rock, també amb la psicodèlia.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No!
0: IP3 Ràdio és diversió.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Notícies d'última hora.
5: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
0: Clàssics, cites històriques, el cap de setmana, Òrbita 3.
13: Les cites musicals que ens agrada recordar i punxar en els seus protagonistes durant el cap de setmana quan orbitam. Al llarg d'aquesta primavera, de tant en tant, estan punxant part de l'àmplia i recomanable discografia del mític trompetista i compositor, el californià Miles Davis, nascut fa 100 anys, el 1926. Aquesta primavera, el centenari del seu naixement. Hi ha un llibre molt recomanable entorn la figura de Miles Davis, Sketches of Catalonia, de Pere Pons. Al llarg de gairebé 200 pàgines, ofereix una crònica viva i en primera persona de les estades i concerts del trompetista nord-americà a Barcelona, València, Palma, Andorra. A través de diferents testimonis i mirades complementàries, l'obra reconstrueix l'impacte que la seva presència va causar a músics, periodistes i espectadors i la dimensió artística i cultural de tot un creador que va revolucionar la història del jazz.
0: Les notícies musicals a Òrbita 3.
13: La històrica So What per completar aquesta postal sonora. Els propers caps de setmana seguirem gaudint de la seva obra. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3 davant de micròfon. Tito Fuster, després del butlletí de les 4, seguim.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Més d'un miler de concessions a vorera de mar estan pendents de tramitació a les Balears. Això suposa que els establiments d'arreu del litoral no podran comptar amb aquests espais per la temporada. Són terrasses de bars i hotels, també quiosques de platja o piscines ubicades damunt les roques, per exemple. El govern atribueix aquest retard a les condicions en què Madrid els transferí la competència de fa 3 anys. De fet, l'advocat Carles Tarrancón apunta que l'ordenació del domini públic maritimo-terrestre està en revisió i a la vegada falten funcionaris al Departament de Costes. Dos factors que podrien explicar el bloqueig, diu, de més de 1.300 expedients.
1: Pues tenim un marc legislatiu molt poc sòlid, una dotació molt poc sòlida, un funcionariat pues, que bueno, no acaba d'estar en una situació còmoda. Per tant, per tots és complicat treure qualsevol projecte.
0: El MISE afegeix que tant a escala estatal com autonòmica es tramiten noves normes per redefinir els usos i concessions per ocupar la primera línia. El govern celebra el projecte d'Hipercentro mitjançant el qual reformarà 3 naus per elaborar i vendre productes làctics a partir de llet local. La cadena de supermercats ha arribat a un acord amb les vaqueries per absorbir part de la producció de llet, que ara no compta amb Agama. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, espera que el projecte de l'empresa Manacorina comenci prest a comercialitzar els productes làctics i així donar un impuls al sector.
2: Ja tenen llicències i ja tindran, suport, ajudes de la conselleria per fer una formatgeria central de llet per poder subministrar en els seus centres i naturalment necessiten la matèria primera. Iniciatives d'aquestes més vinculades a les nostres illes, en el producte local, que el posin en valor, poden ser punts d'inflexió dins un món que ho passa malament.
0: En plana internacional, l'Iran amenaça amb rompre les negociacions en curs amb els Estats Units quan tot just s'està pendent de signar la pau. Seria la represàlia per l'atac que Israel ha llançat avui contra el bastió del partit milícia xiïta Hezbollah a Beirut, la capital del Líban. Una bateria de míssils ha impactat contra un edifici d'apartaments i el darrer balanç de víctimes és de 3 morts i 15 ferits, a més d'importants danys en diversos immobles del mateix carrer. Israel esgrimeix que va actuar en resposta a atacs aeris previs de Hezbollah contra el seu territori. Amb tot aquest bombardeig, podria acabar, com dèiem, amb els plans de la Casa Blanca de signar avui mateix l'esperat memoràndum d'entesa amb l'Iran, que implicaria reobrir immediatament l'estret d'Hormuz i començar 60 dies de negociacions en profunditat sobre, per exemple, el programa nuclear iranià i tot sota un cessament d'hostilitats permanent. El cap de comunicació del Bisbat de Mallorca, el rector de les parròquies de Calvià, Santa Ponça, Peguera i Escapdellà, pronunciarà el pregó de les festes calvianeres del rei en Jaume d'enguany. L'Ajuntament calvianer ho ha anunciat avui, tot destacant que el pregoner és també un comunicador amb destacada trajectòria. La lectura del pregó, que donarà el sus a les festes de Santa Ponça, serà el 27 d'agost, llegit per Carlos Fuentes.
3: Les festes agrupen gent i fan que la gent trobi a les persones dels seus municipis i és viure, deixar els problemes per un moment, deixar les històries que ens preocupen i viure la vida. El present que estem vivint, si ho fem en festa, construirem un bon futur.
0: Acabam amb un apunt del temps. Arreu de les Balears se superen avui els 30 graus amb una màxima registrada a migdia de gairebé 34 graus a Porreres. És tot, més notícies al butlletí de les 5. Ara continua Òrbita 3.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Tota una joia musical amb sabor brasiler, un clàssic de la bossa nova que torna a obrir aquest aparador sonor que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Seguim navegant per al món de les cançons i aquesta propera franja horària transitarem per als ritmes càlids, exòtics i tropicals del país carioca. Recordarem a una de les figures més importants, una de les personalitats de la música popular brasileira i, de fet, un dels pares de la bossa nova, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, conegut com a João Gilberto, nascut el juny de 1931. Tot just aquesta setmana ha fet 95 anys del seu naixement, recordar que moria l'estiu, el juliol de 2019, cantant, compositor, guitarrista, juntament amb els seus companys Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes, que també escoltarem, com els creadors de la bossa nova a la dècada dels anys 50. Abans de continuar, gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, un ventall de músiques possibles que tenc el gust de seleccionar i presentar durant el cap de setmana. Davant de micròfon, Tito Fuster. Arriba Aquarela do Brasil amb aquest gran trident: Caetano Veloso, João Gilberto i Gilberto Gil.

la màgia de la bossa nova brasileira sonant a Òrbita 3, un collage musical on pots degustar tot tipus d'estils al llarg del cap de setmana, una finestra oberta a les músiques del món. Corcovado, Aquarela do Brasil, Desafinado, un grapat de títols que han passat a la història amb la marca João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Aquesta darrera peça va comptar amb la col·laboració del saxofonista nord-americà, un autèntic enamorat del país carioca, de la seva sonoritat, Stan Getz. Aquella nova marca que mesclava el jazz i la bossa nova brasileira en la dècada dels anys 60, exquisites mescles i fusions carregades de fibra sensible. Seguim transitant fent aquest recorregut per recordar a João Gilberto. Es compleixen aquesta setmana 95 anys del seu naixement a Salvador de Bahia. Moreno.

0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és actualitat.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Estàvem fent una radiografia musical escoltant algunes de les peces més populars de João Gilberto, considerat un dels pares de la bossa nova, que al llarg de la seva trajectòria també va interpretar samba i pop. També destacar que era guitarrista i baixista, a part de vocalista. La seva dona, Astrud Gilberto, una de les veus més dolces del país carioca. João Gilberto va néixer al juny de 1931, l'estem recordant a motiu d'aquesta efemèride musical, i va morir a Rio de Janeiro a l'edat de 88 anys, al juliol de 2019. Arriba tot un clàssic del seu repertori, la samba de A Felicidade.

Estan fent aquesta radiografia musical a João Gilberto, que es compleixen 95 anys del seu naixement. Era un autèntic perfeccionista, a part de ser un genial compositor. A més, tenia una personalitat extremadament peculiar. Moltes vegades les seves gravacions dels seus àlbums eren maratonians, feien registrar una mateixa cançó fins a 28 vegades. També se'l coneixia com l'enemic número 1 del Renou. Odiava profundament el renou ambient i les distraccions mentre actuava sobre l'escenari. De fet, com a curiositat també podem apuntar que moltes vegades telefonava en els seus amics, també músics, ho feia de matinada, mig de la nit, per telèfon, i tocava una cançó sencera a través de la línia telefònica per després penjar i el dia següent saber si aquesta havia agradat. Arriba un clàssicàs del seu repertori, que va comptar amb la col·laboració del saxofonista nord-americà Stan Getz. Escoltam Soldanzo Samba.

0: Òrbita 3
1: amb Tita Fuster.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluency.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
8: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
1: Un viatge musical en Tita Fuster. Òrbita 3.
9: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa.

0: l'exquisita perla musical de Girl from Ipanema, una cançó que pràcticament no necessita presentació, tot un estàndard de la bossa nova, el tema més famós d'aquest estil que hem recordat de la mà d'un dels seus creadors, João Gilberto. Ho hem fet amb motiu de l'aniversari del seu naixement, el juny de 1931, fa 95 anys aquesta setmana.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: El tema, escrit, composat, l'any 62, amb música d'Antonio Carlos Jobim i lletra de Vinícius de Moraes. Però hem punxat aquesta de Girl from Ipanema, traduïda a l'anglès perquè és la versió més icònica i internacional, gravada un any després, el 63, presentada per el nord-americà, el saxofonista Stan Getz, João Gilberto, i la seva dona amb el seu debut vocal, cantant en anglès Astrud Gilberto. Per cert, hi ha un llibre que es va publicar ja fa uns anys, una biografia sobre Gilberto, de l'editorial Libros del Cultrum, escrit per el seu amic i confident Sousa Humem de Melo, traduïda al castellà. De Melo, que va escriure aquesta biografia recuperant entrevistes, anotacions, i va estar molt a prop del difunt músic durant molts anys. João Gilberto, gran musicòleg i expert en la bossa nova i per extensió de la música brasileira. Amb aquest cover de Girl from Ipanema, completam aquest especial Òrbita Gilberto. Després del butlletí informatiu, seguim punxant la banda sonora d'aquest diumenge 14 de juny. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Per tant, encara ens queda un llarg recorregut musical. Serà un plaer compartir cançons i continguts amb tu. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, Adrián Salazar prendrà possessió com a nou fiscal superior de Balears en un acte demà dilluns. El fins ara tinent fiscal de la comunitat ha substituït Julio Cano de manera interina des que el gener passat prengués possessió com a nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. Aquest acte serà a les 12:30 del migdia al Palau de Justícia i assistiran la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, la presidenta del Govern, Marga Proens, i el president del Parlament, Gabriel Lesser. A Menorca, el Partit Popular presenta demà al ple del Consell una moció per instar el Ministeri de Justícia a cobrir de manera urgent i definitiva la plaça de psicòleg forense adscrita als jutjats de l'illa. Assegura que la manca d'aquest professional ocasiona retards molt importants en la tramitació de procediments judicials. Pedro Monjos, delegat del Col·legi d'Advocats de Menorca.
2: Cuando hace falta un dictamen previo, sobre todo en temas penales o de violencia de familia, que hay que saber a ver cómo afecta a una persona u otra, hace falta este dictamen previo. Claro, mientras no esté hecho, el juicio queda suspendido. Y muchas veces vienen de Palma.
1: Prop de 2.000 pernoctacions ha registrat l'àrea per a caravanes de Sonserra de Marina en el primer any en funcionament. Per 7 euros al dia, els usuaris tenen accés a electricitat i aigua potable i també la possibilitat de buidar les aigües brutes. Un negoci que ha reportat uns 30.000 euros a l'Ajuntament de Santa Margalida, que s'endú una part dels beneficis de les reserves que es gestionen mitjançant una aplicació de mòbil. Els usuaris, amb un perfil majoritari de famílies espanyoles, reclamen més àrees a les illes per a aquest tipus de turisme.
3: Són unes 20 nacionalitats i també la comarca que ha donat atenció que han tingut turisme d'Estats Units, australians i de Canadà.
1: L'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a declarar davant el jutge aquesta setmana que ve com a investigat pel cas Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta valorades en 1,3 milions d'euros. El seu portaveu, Luis Arroyo, ha exposat avui la situació en una entrevista en el programa Males Lenguas de Televisió Espanyola.
4: Toda su vida está rota ahora mismo, ¿no? Su vida de sus viajes internacionales está imputado. Por supuesto, es el objeto de atención de todo el país, pero tiene ganas, en ese contexto tiene ganas de expresarse con su abogado, de explicarlo todo hasta donde pueda y de lanzar el mensaje de inocencia que al 200% sigue defendiendo.
1: I la subsecretària de Sanitat i Política Social del Partit Popular, Carmen Funes, ha carregat avui contra el govern de Pedro Sánchez pels casos de presumpta corrupció que esquitxen els seus membres.
5: En ell confluyen corrupció, gobierno y partido. Está claro que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción, sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo.
1: Un apunt internacional. L'Iran amenaça amb rompre les negociacions en curs amb els Estats Units quan tot just està pendent de signar la pau. Seria la represàlia per l'atac que Israel ha llançat avui contra el bastió del partit milícia xiita Hezbollah a Beirut, que és la capital del Líban. Una bateria de míssils ha impactat contra un edifici d'apartaments i el darrer balanç de víctimes és de 3 morts i 15 ferits, a més d'importants danys en els immobles. Israel argumenta que ha actuat en resposta a atacs aeris previs de Hezbollah contra el seu territori. Un bombardeig que podria acabar, com dèiem, amb els plans de la Casa Blanca de signar avui mateix l'esperat memoràndum d'entesa amb l'Iran. És tot, més notícies al butlletí de les 6. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

s'ha convertit en una de les sensacions del pop francès i ja amb renom internacional. És la francesa Sass. Ella encata una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera sonora de la ràdio pública que agitam durant el cap de setmana. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, presentar les cançons i en selecció de continguts, Tito Fuster davant el micròfon. Sass actuarà aquest mateix mes de juny, el proper dia 22, en el festival Noches del Botánico de Madrid. I ara una versió molt tendra. Recordes aquell èxit publicat fa 30 anys per The Cardigans, Love Fool? Aquesta, la dolça i càlida adaptació de la cantautora Olivia.

La vessant més càlida i tendra dels suecs The Cardigans, aquesta Erase and Rewind. Un tema que segurament no hi faltarà en el seu directe previst per aquest proper dimarts a Barcelona. Si et ve de gust veure el quartet suec, hauràs de viatjar a la capital catalana. Actuen en aquest nou festival que tot just ha començat aquesta primavera, Blau Marí, Port Vell, en el port de Barcelona. The Cardigans començaven la seva aventura musical i discogràfica a principis dels anys 90, quan varen tenir màxima repercussió, sobretot quan varen publicar el seu tercer àlbum d'estudi fa 30 anys, el 1996. En el seu interior, l'èxit internacional Loveful. Fa uns instants escoltàvem una suau versió i així sona el pop colorista de l'original.

0: My Favorite Game, un altre clàssicàs del repertori dels suecs The Cardigans, que actuen aquest proper dimarts a Barcelona. Fa uns minuts escoltàvem el seu èxit planetari del 96, un tema que celebra enguany el seu 30è aniversari, Loveful, que va aparèixer en el seu tercer llarg d'estudi, First Band on the Moon, títol d'aquest LP que és una paròdia de Neil Armstrong, qui va dir ser el primer home en arribar a la Lluna. La traducció seria la primera banda en arribar a la Lluna. Cardigans, que actuen en el festival Blau Marí del Port Vell de Barcelona aquesta propera setmana.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Si vols estar informada i informat dels concerts que tenen lloc aquí a les Illes, però també fora de la nostra comunitat, Òrbita durant el cap de setmana i punxam en els seus protagonistes. I ara recordem a qui va ser baixista de Pixies, la mítica banda de Boston que lidera Frank Black, que enguany celebren el 40è aniversari, formats l'any 1986. Nakim Deal, a banda de ser cofundadora dels Pixies, en els anys 80 ja va començar el seu propi projecte de Breeders. La d'Ohio, el passat dimecres, ha fet 65 anys.

0: La carismàtica baixista dels Pixies, que va abandonar fa uns anys el projecte Kim Deal, la d'Ohio, tot just, ha fet 65 anys aquesta setmana. Artista que continua liderant The Breeders. Acabam d'escoltar dues de les cançons essencials del combo nord-americà. Moment de fer una pausa, una aturada, i a la tornada entrarem en òrbita illenca. El so de les illes serà protagonista.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Estàs en òrbita.
6: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
7: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
8: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
9: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
10: Què tal, oients d'Òrbita 3, soc en Fabi de Negra.
1: La música illenca.
9: Aquí a Òrbita 3.
11: Aquí a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster. Òrbita 3.

Acabam d'escoltar Avui t'enyores, una de les cançons del nou àlbum del mallorquí Joan Miquel Oliver. El principal lletrista i compositor d'Antoni Font també segueix la seva etapa en solitari. El seu darrer treball discogràfic du per títol Ruïssos. Joan Miquel Oliver és un dels convidats del Festival Itinerant Sons de Nit 2026. Actuacions que es duen a terme a llocs emblemàtics, com ara la Torre dels Anagistes, el Museu d'Història de Manacor. La cita tindrà lloc el proper 17 de juliol. A més de Joan Miquel Oliver, també hi actuen les joves Iuarbat, Zulu Zulu, entre d'altres propostes. I escoltam ara Gent que mola un munt.

cançons carregades d'alegria, d'optimisme i de molta festa. Són els de Mallorca, Xanguito, que tot just aquesta setmana acaben de presentar noves cançons, un EP amb nous títols que estaran presentant aquest proper divendres a Ciutadella de Menorca, festival a Son Marçal, en el camp de futbol. Actuaran els menorquins Suki Sopes, Pal de Gall i Xanguito, presentant aquest nou EP en cançons com ara Me Piques Co.

0: La festa assegurada amb els menorquins pel de gall que juguen a casa actuen a Ciutadella aquest proper divendres, dia 19 de juny, a les portes de les festes de Sant Joan. Festival a Son Marçal, amb suc i sopes, Xanguito, que escoltàvem fa uns minuts, i Pel de Gall, que també estaran presentant noves cançons. Després d'aquest apunt, pel que fa a l'agenda de concerts, mirant cap en el proper cap de setmana, ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: La música illenca... Siguiendo una luz... A Òrbita 3. Diuen que és més d'abril... Amb Tita Fuster.
2: Ei, Joan!
1: IB3 Ràdio és... Música.
3: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
4: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: Acabam d'escoltar Ahora o Nunca, és Soleá Morente amb la col·laboració de Guille Milky Way, és a dir, La Casa Azul. Soleá Morente actua en el festival Cranc Ibiza, aquest proper dijous, dia de 8, en el Venice Bay. El festival Cranc, una aventura sideral que va començar a la illa de Menorca i que es durà a terme el proper mes de setembre, té també la seva versió mallorquina el mes de maig i aquest proper dijous, dia de 8, a Eivissa. Destacant les actuacions del trio barcelonès Mujeres, la cantora de Granada Soleá Morente, mesclant el flamenc i l'electrònica, i els eivissencs Billy Flamingos, entre d'altres propostes. Cranc Eivissa, aquest proper dia de 8 de juny.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Amb Mujeres arribam en el punt horari de les 6 del capvespre. Després de la informació, seguim punxant la banda sonora de la primavera. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Segon accident de la jornada a la xarxa viària de Menorca. Un home de 79 anys ha resultat ferit en xocar amb el seu cotxe contra un mur quan circulava a una velocitat d'uns 70 km/h i ha quedat bolcat al mig de la via. Ha corregut a ver les 3:30 del capvespre a la carretera entre es Mercadal i Fornells. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat policia local, una ambulància de suport vital avançat i també els bombers de Menorca, que han extret el conductor de dins el vehicle accidentat. Pateix politraumatismes i ha estat traslladat a l'Hospital Mateu Arfila amb pronòstic reservat. Encetam una nova setmana de vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. L'aturada serà de dilluns a divendres i, de nou, el Servei de Salut ha establert els serveis mínims. Igual que en les anteriors convocatòries, es garantirà el 100% de l'assistència a urgències, oncologia, diàlisi i l'hospital de dia. Atenció primària, hi haurà com a mínim un metge i un pediatre per centre de salut en cada torn. I per cert que les farmàcies s'incorporaran un nou sistema digital. Suposarà la desaparició dels codis de barra que els apotecaris retallen de les capses de medicaments per enviar després a l'administració. La mesura, per tant, simplificarà els tràmits administratius, facilitarà la feina dels professionals i reduirà les esperes dels usuaris. Una actualització aprovada pel Consell de Ministres que s'aplicarà progressivament. Ho explica Maria Ferrat, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears.
2: Ja no hauran de tallar escopa precinta i no hauran de fer totes les feines que anaven associades a la retallada de cupons. I així, d'aquesta manera, podrem tenir més temps per atendre els pacients a la farmàcia.
1: A més de modernitzar el sistema de verificació i adequar-lo a les necessitats actuals del sector, aquest nou sistema reforça la protecció de possibles falsificacions i millora la capacitat de seguiment dels productes farmacèutics. Milers de manifestants es concentren a Ginebra, hores abans que comenci la cimera del G7 que plegarà a França a partir de demà. Aquests són alguns dels càntics dels participants, que inclou entitats ecologistes, antiimperialistes i també feministes. Això contra la trobada de mandataris que debatran, entre altres temes, sobre les guerres al Pròxim Orient i a Ucraïna i també sobre els desequilibris econòmics mundials. Aquesta és l'única convocatòria que s'ha autoritzat i, de fet, s'ha desplegat un ampli dispositiu amb mesures sense precedents per garantir la seguretat durant la cimera, que se celebra de dilluns a dimecres, i evitar aldarulls com ha ocorregut en edicions anteriors. I arreu de les Balears se superen avui els 30 graus, amb una màxima de gairebé 34 graus a Porreres, una jornada que molts aprofiten per fer un cafico. Un exemple, els 200 participants que han posat a prova la seva resistència i domini damunt unes bicicletes aquàtiques que combinen ciclisme i piragüisme ha estat al Parc de la Mà. És la primera vegada que s'ha organitzat un circuit d'aquestes característiques i l'objectiu és que hi hagi més trobades al Cúdia i també al Port d'Andratx. L'objectiu d'avui era aprendre una nova modalitat esportiva en família.
3: Bueno, molt divertit, la meva primera experiència així amb una bicicleta aquàtica és molt interessant, vos ho recomano, divertit. Molt
4: sí, divertit. Diferent. És una mescla entre el paddle surf i la bicicleta, però bueno, has de tenir la posició recta perquè si no és una mica inestable.
1: Esto per ara, més notícies al butlletí de les 7. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

La melòdica i romàntica Caravan of Love de House Martins encata una nova sessió d'Òrbita 3, el collage musical de la ràdio pública que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre, ambientant la primavera, punxant des de la cabina Tito Fuster. House Martins, una banda que va deixar dos àlbums per al record, una carrera curta però intensa en els anys 80, carregada de bon pop. De pop colorista, el que sonarà en aquesta sessió, delicadeses musicals en forma de cançó, de grans èxits com ara d'Oasis, Primitives, Love of Lesbian, Ivan Ferreiro, Manel, Antònia Font, i a més recordarem algunes de les suggerents melodies, cançons alegres i primaverals que ens recorden que l'estiu ja és aquí. Seguim aquest viatge per la galàxia musical i ho fem ara recordant I Don't Want a Lover, una de les cançons més populars del combo escocès Texas. En aquest cas, amb un remix que es va fer fa un grapat d'anys.

Així sona el collage sonor de la ràdio pública, les sessions eclèctiques que ambienten la primavera. I'll be there for you, el tema central d'aquella popular sèrie de televisió que va marcar un abans i un després, Friends. També hem escoltat The Primitives i la seva inolvidable Crush. I segur recordes aquesta cançó que ambienta totalment la primavera i l'estiu. Recordes un spot de televisió rodat a Formentera? Aquestes són les bones vibracions de Summer Cut, tema de Billy the Vision and the Dancers.

0: Cançons carregades de bones vibracions que recorden l'amistat, els bons moments, la primavera i l'estiu. Són The Triangles i un altre èxitàs que es va fer ben popular a través de la televisió. Perles musicals que sonen a les seleccions eclèctiques d'Òrbita 3. Una pausa i seguim orbitant.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversió.
2: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Notícia d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

són d'aquelles cançons agradables per recordar i punxar de tant en tant. D'aquelles que alegren hora baixes primaverals, postes de sol d'estiu, verbenes, festes populars, trobades amb amics i familiars, per gaudir del bon temps, de la primavera i de l'estiu. En definitiva, calidesa musical carregada d'aquest punt d'alegria colorista. You Can't Say No Forever són La Cross. També la seva música es va fer popular a través d'un reconegut spot de televisió. També va succeir amb aquesta optimista Fantastic Shine de Love of Lesbian.

0: Fins això. Una abraçada molt gran.
1: Hola, bona tarda. Som Manel aquí amb Tito Fuster. També estem en Òrbita.
2: Òrbita!
1: Òrbita!
2: Òrbita.
1: Tres.

0: Una d'aquestes cançons que pots escoltar una i mil vegades, que bé sona, Tornedo, Iván Ferreiro. L'artista gallec la va reciclar, regravar el passat 2025, a motiu dels 20 anys d'aquest gran tema. Va ser el primer single del seu àlbum debut en solitari, Canciones para el tiempo y la distancia. Realment va ser una cançó escrita per al seu germà Amaro Ferreiro. Y digo así, cuando sacamos Tornedo, era la época en la que se le daba mucha importancia a los videoclips y se manejaban grandes presupuestos y grandes producciones para grabarlos. Sin embargo, Amaro y yo decidimos hacer un vídeo grabado por nosotros, en casa y con instrumentos de juguete. Nuestro lema era, puedes hacerlo mejor, pero nunca más barato. Al final, sorprendentemente, nos salió bien y fue uno de los vídeos que más pusieron en las televisiones musicales de ese año. 20 anys després, els germans Ferreiro han fet aquest homenatge a Tornedo. Iván Ferreiro, submergit a la seva gira, celebrant 35 anys de carrera, que actuarà aquest proper estiu a Mallorca en el cicle de concerts a Jardí. Ara ens toca fer una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. Òrbita 3.
2: Òrbita 3. Òrbita 3.
3: Òrbita
2: 3.
3: Òrbita 3.
4: Òrbita 3.
5: Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestro.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
13: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
14: En òrbita. Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
15: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
16: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
17: Hola, aquí Bernat de Los Brindis.
18: Què tal, oients d'Òrbita 3, soc en Fabi de Negra.
8: La música illenca.
17: Aquí a Òrbita 3.
16: Aquí a Òrbita 3.
8: En Tito Fuster. Òrbita 3.

La festivalera Uaiea d'Antònia Font, una cançó que un no pot deixar de botar o de ballar. Un dels temes que no falten als seus directes, per cert, Antònia Font oferirà un únic concert a Balears aquest estiu a Sa Movofest, a Sant Joan, Mallorca, proper mes de juliol. Serà la darrera edició d'aquest festival. I completam aquesta coctelera sonora eclèctica amb el senzill més popular del projecte Peter Bjorn and John, Young Folks, gent jove, temàs editat l'any 2006, fa 20 anys. Gràcies per estar, per entrar en òrbita, punxant la banda sonora de la primavera, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Segon accident a la xarxa viària de Menorca avui. Un home de 79 anys ha resultat ferit en xocar amb el seu cotxe contra un mur quan circulava a una velocitat d'uns 70 km per hora i ha quedat bolcat al mig de la via. Ha corregut de vés les 3 i mitja a la carretera d'Es Mercadal a Fornells. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat policia local, una ambulància de suport vital avançat i també els bombers de l'illa que han extret el conductor de dins el vehicle accidentat. Pateix politraumatismes i ha estat traslladat a l'Hospital Mateu Orfila amb pronòstic reservat. Les Balears són la quarta comunitat on més puja l'IPC en la taxa interanual fins al 3,4%. Se situa per damunt la mitjana nacional, només per darrere de Madrid, Cantàbria i Galícia. A les Illes, tot ha estat més car aquest mes de maig si el comparam amb el mes anterior. Al mercat de Santa Maria del Camí, a Mallorca, els compradors avui estudiaven les variacions en els preus i els venedors mantenen certa resignació.
2: Com lo just i necessari.
3: Hem de fer volta per veure més i trobar algo més assequible, però més o menys són aquests preus.
4: Van venir clients i estaven 20 euros, a 15 euros, i ara ja estan 8, dos potes petits, o un pot mitjancer de 6 euros.
5: Per pujar molt el producte, pues el client el troba bé. I estem fent guanyar menys.
1: I en el marc del Dia Mundial del Donant de Sang, que és avui, recordam el lema «Una gota d'humanitat dona sang, salva vides». És l'eslògan escollit pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears que organitza col·lectes especials durant tota la setmana. En conjunt, el banc pretén aconseguir de mitjana 200 donacions al dia durant aquesta campanya, com explica Rosa Maria Tarragó, que és la directora gerent.
6: Aquest dia és molt important perquè el que fem és donar gràcies en majúscules i fer homenatge als donants de sang. I tenen aquesta conscienciació de que des de la salut i des del benestar se'n recorden de que hi ha gent que necessita d'una transfusió de sang o bé per viure o per tenir qualitat de vida.
1: Fins dimarts que ve, aquells que ho vulguin podran fer una donació en diferents punts de Mallorca i a Eivissa més de sempre a la seu de la Fundació i als hospitals i llocs. Els requisits són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i estar sa. En plana nacional, diversos incendis cremen hores d'ara a la península. Els bombers de la Generalitat de Catalunya treballen en un foc a Cervià de les Garrigues, a Lleida, que afecta almenys un perímetre de 40 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. El foc amenaça algunes granges i masies. S'han evacuat almenys 8 veïnats de casa seva per precaució i a la resta se'ls ha demanat confinament. L'operatiu inclou 45 dotacions, de les quals 8 aèries que intenten aturar l'expansió de les flames. També a Astúries es treballa sense descans en un foc declarat ahir en el municipi de Grau. Ja està estabilitzat després de cremar una superfície estimada d'unes 65 hectàrees. Segons ha informat el Servei d'Emergències 112, s'estan fent tasques de control de perímetre i vigilància, així com protecció d'habitatges i refrigeració de punts calents.
7: Cuando las poblaciones estén aseguradas, vamos a trasladar los medios al ataque directo y la extinción de la cabeza y control de incendio. Esto, dado las temperaturas que vamos a tener mañana y los siguientes días, es posible que nos pueda llevar un tiempo.
1: Durant la jornada d'avui, 11 municipis de la zona central d'Astúries estan en situació de risc molt alt d'incendis i, de fet, s'esperen ruixats i tempestes a l'interior de la regió les pròximes hores. És tot, més notícies al butlletí de les 8. Ara, una hora més de música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs a l'òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: la èpica Glory Box. Són els de Bristol, Portishead, un altre dels projectes que va néixer en aquesta ciutat portuària anglesa de Bristol. En la dècada dels anys 90, en aquell començament del que se va etiquetar com a trip-hop, juntament amb Massive Attack o el DJ productor Tricky. Electrònica de textures suaus, ritmes i sons eclèctics, electrònica calmada i sensible, la formació encapçalada per el teclista Geoff Barrow i la cantant Beth Gibbons. S'editava el seu primer àlbum, Dummy, de l'any 1994, amb temassos com ara que és Glory Box, que ha passat a la història.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Grups, artistes, compositors, compositores, LPs que han passat a la història i que ens agrada recordar i punxar quan orbitam durant el cada setmana. Escoltam un altre dels títols indispensables de Portishead Roads, Carreteres.

0: pop sofisticat, experimental i exòtic, el punt visceral, misteriós i melodies envolvents, amb aquestes pinzellades hipnòtiques, la naturalesa estranya però atractiva de Portishead, celebrant enguany 35 anys del seu debut 1991. Moment ara de fer una pausa, una aturada, i seguim orbitant.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: TV3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Molts cars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

el característic inconfusible so robòtic del duet francès Daft Punk, l'electrònica atmosfèrica d'aquesta Veredis Quo, un dels temes que apareix en el seu històric àlbum Discovery, que compleix 25 anys de vida, llançat l'any 2001, amb una mescla de garatge, disco, funky futurista i el seu

0: la èpica i immortal One More Time. Són Daft Punk i el seu single més exitós d'aquell històric Discovery, àlbum que publicaven tot just fa 25 anys, el 2001. I aquest 2026 es compleixen ja 5 anys del punt i final de l'exitosa carrera Daft Punk, que va durar gairebé 30 anys.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquest Discovery va marcar un canvi de so des del Chicago House, que és treball més inspirat en el synth-pop futurista, funky còsmic, disco music i house. I una de les curiositats que podem apuntar d'aquest Discovery, tots els vídeos musicals, són segments de la pel·lícula Interstellar 5555, que segueix la història d'una banda extraterrestre segrestada. Discovery és reconegut com a un gran àlbum conceptual i està considerat un dels 500 millors de tota la història. Després de la brillant i festiva One More Time, fem una pausa i tot d'una tornem a entrar en Òrbita 3.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és cultura.
2: Ivetres dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. Hey, I fought the good girls gone.

el so nostàlgic d'aquesta simpàtica remescla creada per al DJ i productor català Underbeat, és a dir, David Nicolau, sampler de tot un clàssicàs I'm Your Boogeyman dels històrics Casey and the Sunshine Band, un èxit de fa 50 anys del 1976. Seguim navegant per al món musical en Òrbita 3.

0: Òrbita 3.
1: Disco music futurista passat per als filtres d'aquesta electrònica selecta que ens arriba des de França, el projecte Uptown Funk Empire. Així arribem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, el de les 8 en punt. Ens posam al dia, 4 minuts d'informació i després una hora més per musicalitzar la posta de sol, aquest moment càlid del dia, fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda, punxant des de la cabina i els comentaris, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre, encara amb una nova setmana de vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. L'aturada serà de dilluns a divendres i de nou el Servei de Salut ha establert els serveis mínims. Igual que les altres convocatòries, es garantirà el 100% de l'assistència a urgències, oncologia, diàlisi i l'hospital de dia. Atenció primària, hi haurà com a mínim un metge i un pediatre per centre de salut en cada torn. I per cert que les farmàcies incorporaran un nou sistema digital. Suposarà la desaparició dels codis de barra que els apotecaris retallen de les capses de medicaments per enviar després a l'administració. La mesura simplificarà així els tràmits administratius, facilitarà la feina dels professionals i reduirà les esperes dels usuaris. Una actualització aprovada pel Consell de Ministres que s'aplicarà progressivament, segons explica Maria Ferrat, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes.
2: Ja no hauran de tallar escopa precinta i no hauran de fer totes les feines que anaven associades a la retallada de cupons. I així, d'aquesta manera, podrem tenir més temps per atendre els pacients a la farmàcia.
1: A més de modernitzar el sistema de verificació i adequar-lo a les necessitats actuals del sector, aquest nou sistema reforça la protecció de possibles falsificacions i millora la capacitat de seguiment dels productes farmacèutics. A Menorca, el Partit Popular presentarà demà al ple del Consell Insular una moció per instar el Ministeri de Justícia que cobreixi de manera urgent i definitiva la plaça de psicòleg forense adscrita als jutjats de l'illa. Asseguren que la manca d'aquest professional ocasiona retards molt importants en la tramitació de procediments judicials. Pedro Monjos, delegat del Col·legi d'Advocats de Menorca.
3: Cuando hace falta un dictamen previo, sobre todo en temas penales o de violencia de familia, que hay que saber a ver cómo afecta a una persona u otra, hace falta este dictamen previo. Claro, mientras no esté hecho, el juicio queda suspendido. Y muchas veces vienen de Palma.
1: També demà a Mallorca s'inaugura el nou asfalt de la via que enllaça Peguera i el Port d'Andratx. Fa 30 anys que no es renova i està considerat un dels punts negres de la xarxa viària mallorquina pel seu mal estat. El Departament de Carreteres del Consell Insular va començar l'octubre passat l'obra d'adequació del tram d'11 quilòmetres des del túnel de Sa Coma fins al Port Andritxol. El pressupost anunciat és de 6 milions d'euros. A l'acte d'inauguració hi haurà, a més del president insular, el Vale de Calvià i la Vallesa d'Andratx. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa de prostitució a València que presumptament explotava persones transsexuals en una operació que s'ha saldat amb 9 víctimes alliberades i 5 detinguts, 4 dones i un home. Estan acusats dels delictes de pertinència a organització criminal, prostitució coactiva i tràfic de drogues. La policia, de fet, no descarta més detencions. I a Rio de Janeiro, al Manco, 6 persones han mort pel xoc entre 2 helicòpters. Una de les aeronaus ha impactat contra les instal·lacions d'una empresa xinesa de cotxes elèctrics. L'incendi ha cremat una vintena de vehicles que estaven estacionats. De moment, es desconeixen tant la nacionalitat de les víctimes com les causes que han originat l'accident. Les Dàlies s'ha presentat el documental Tíbet, d'Ibiza al techo del mundo, el relat d'un viatge al Tíbet per conèixer la cultura i d'on surten els productes que ven l'única tibetana resident a les Balears, Puchi, al conegut mercat de Sant Carles. La projecció ha omplert el Teatre Espanya de Santa Eulària. Ho explica Joan Marí, que és director de les Dàlies.
4: Anar a visitar totes aquestes nacionalitats que tenim a Es Mercadillo, allà on fan tots els seus productes, perquè creiem que darrere de cada producte hi ha una història, no?
1: És tot. Més notícies al butlletí de les 9. Ara, Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Estàs a l'òrbita.
1: A l'òrbita.
0: Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, en Tito Fuster.

el synth pop sofisticat del segle XXI, amb la fusió del new disco, amb aquestes textures musicals, hem arrencat la darrera sessió de Òrbita 3, la fàbrica sonora, el satèl·lit musical que activam i fa un recorregut per la galàxia musical durant el cap de setmana, punxant des de la cabina Tito Fuster, com és habitual, la darrera franja horària per ambientar la posta de sol d'aquest primaveral 14 de juny, fins arribant al punt horari de les 9, una postal sonora on la fibra sensible de l'electrònica i altres clàssics sonaran en aquesta selecció. Gràcies per orbitar. Després dels californians Poolside, arriba un clàssicàs dels britànics Groove Armada.

0: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. TV3 Ràdio és actualitat.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: Un viatge musical en Tito Fuster, Òrbita 3.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: El so nostàlgic d'aquesta perla musical, signada per el gran Lou Reed, Perfect Day, un tema que ens ve de perles per acabar el dia, el cap de setmana de relax i amb bones vibracions. Seguim orbitant fins arribant al punt horari de les 9, aquesta darrera franja horària, delicadeses en forma de cançó que ambienten la posta de sol. La primera part, electrònica, detall suau, ambient music, amb el característic punt chill, i aquesta darrera part, exquisits clàssics amb un punt melancòlic.
1: I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me, I just have to let you know how I feel.

0: la brillant i sublim adaptació d'Anthony and the Johnsons del clàssic de Dylan, Knocking on Heaven's Door, per acabar l'Òrbita 3, així hem musicalitzat la posta de sol d'aquest diumenge 14 de juny. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, el collage sonor que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Després d'aquesta breu pausa, tema de contraportada i arribam a les 9. Adeu, salut.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
2: Put your hands together one time. I want you to get together.
1: IB3 Ràdio és música. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Convocada per demà la segona sessió negociadora de l'acord autonòmic de l'ensenyament concertat de les Balears. Una reunió liderada pel sindicat USO, a la qual estan convidats també la resta de sindicats i patronals del sector educatiu concertat. Unes negociacions que pretenen desbloquejar el conflicte laboral del segment 0-3 anys. Amb tot, els sindicats mantenen opinions ben diferenciades. Pepa Rami, representant de Comissions Obreres, apunta que la prioritat hauria de ser el conveni específic, en lloc d'entrar a negociar tota l'escola concertada amb un acord autonòmic.
1: Pensar que en aquest moment no és una prioritat i que tampoc la negociació de la possible resolució del conflicte 0-3 a dins d'aquesta mesa no està legitimat, perquè aquesta mesa no representa l'àmbit 0-3.
0: L'Ajuntament de Ciutadella recorrerà contra l'ordre judicial que ordena restituir immediatament els cotxes a la plaça d'Esborn. El consistori vol exaurir les vies judicials per defensar la conversió en zona per a vianants d'aquest espai, amb un recurs de reposició. A més, preparen també un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. Amb tot, l'Ajuntament subratlla que acatarà les resolucions judicials. Va ser el maig quan es va decretar la suspensió cautelar de la mesura a partir de la petició de la defensa dels empresaris de la zona que van al·legar greus perjudicis econòmics pel veto municipal a la circulació de vehicles pel Born. En poc més d'una hora, el DJ David Guetta actuarà a l'escenari del Mallorca Live i serà la cloenda així d'un festival que ha disparat les dades turístiques a la zona de Magaluf durant tot el cap de setmana amb un públic diferent de l'habitual. Els turistes que aquests dies s'allotgen són de majoria local, que se sumen als anglesos i alemanys, que són majoria cada estiu a la zona. Estades de dues nits, gairebé tots, que han suposat una ocupació del 80% als establiments.
2: Tuvimos un poquito más de trabajo normal, mucha gente local y mucha gente de toda España que vino y se alojó en el hotel.
3: De Barcelona, llegamos el viernes, yo me tengo que ir hoy, pero mis amigos se quedan hasta mañana.
4: Y vivimos a Porto y bueno, han decidido venir a pasar el cap de setmana aquí a Magaluf per assistir al Mallorca Live y tenir-ho a prop de tipus de venir caminant.
5: Y hacen los festivales aquí para lo que venimos.
6: Y hemos quedado dos o tres días por aquí y muy bien, hem disfrutat.
0: En crònica nacional, la Xunta de Galícia ha activat la situació de risc 2 d'emergència per dos incendis que cremen des de fa diversos dies i que ara estan pròxims a nuclis habitats. A Pedrol, a Corunya, el foc ha arrasat més de 350 hectàrees de superfície forestal i ha obligat a evacuar diversos habitatges de manera preventiva, tot i que alguns ja han pogut tornar a casa aquest matí. L'altre gran incendi es registra a Boborà, a Ourense, a més de 150 hectàrees calcinades. El govern central ha enviat diversos mitjans aeris per lluitar contra les flames. I milers de manifestants es concentren a Ginebra hores abans que comenci la cimera del G7, que plegarà a França a partir de demà i fins dimecres. Són 25.000 persones, segons els convocants, que són entitats ecologistes, antiimperialistes i també feministes. Aquests són alguns dels càntics dels participants, que inclou entitats, com dèiem, ecologistes i d'altres entitats, sobre la trobada de mandataris que debatran, entre altres temes, sobre les guerres del Pròxim Orient i Ucraïna i també els desequilibris econòmics mundials. És l'única convocatòria autoritzada i s'ha desplegat un ampli dispositiu amb mesures sense precedents. Tot i això, hi ha hagut alguns aldarulls. És tot. Més notícies al butlletí de les 10. Ara, equip de guàrdia.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: La generació Alfa són els nascuts a partir del 2010 i que fan servir expressions tipus tum-tum-tum-saur.
3: Consultant base de dades.
2: Si no saps què significa, cap problema, tenim la resposta.
3: Preparat l'àudio seleccionat.
2: I l'equip de xiu-xiu, també.
3: Play.
4: Jordi, abans de res, tu avui ens vens a explicar un concepte que volem que quedi clar per si el necessitem a sa vida.
5: Exacte, doncs vinc a explicar un concepte per entendre un poc millor en els infants d'avui en dia, sa generació alfa, que li deim.
4: Sa generació alfa, qui són?
5: Són els que, com, són els que tenen edat nascudes del 2010, diria, 2010-2011 fins ara, és a dir, entre 0 i 14-15 anys, més o manco. I abans de començar, vos he de fer un petit test per saber què tal anau dels conceptes d'aquesta generació.
4: Fatal, ja t'ho dic.
5: Per tant, què significa tum, tum, tum, sahur?
6: Ja aquesta la sé.
5: És una expressió tradicional d'Indonèsia. És només una combinació absurda de sons que no signifiquen res o és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
4: Jo diria que és només una combinació absurda de sons i no significa absolutament res.
6: No és el nom d'un tronc, és el nom d'estronc. Amb un bat de béisbol.
5: Efectivament, és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
4: Tum-tum-tum-saur.
5: Tum-tum-tum-saur. I ara entrarem un poc més en això, però avui vos duc això, una de les tendències més populars de 2025 i tota que ja està un poc passada de moda, o sigui, no està en el seu punt àlgid ara mateix, segueix sent molt conegut i de lo més popular entre els joves. Així que xerrarem dels brain rots italians.

0: A veure...
1: De què xerram, Jordi?
0: Brain rots italians.
1: No estic entenent res.
0: Ara te la mires.
2: En el moment d'ahir, tun, tun, tun, tun, tun, sahur i brain rots
1: sí.
2: Italians.
1: No, no, ja. Exacte. Que no, no són el mateix.
0: A veure, anirem pas a pas.
1: Val, d'acord.
0: Pas a pas perquè mos entengui tot balears.
2: Exacte.
0: Els brain rots i brain rots italians són imatges fetes amb intel·ligència artificial, amb IA, que solen representar un personatge incoherent o surrealista.
1: Un personatge.
0: Un personatge. Per exemple, un tauró que du sabates, un cocodril avió, o un tassó de cafè que és un ninja.
2: Caputxina ballarina.
0: Exacte. O també hi ha un elefant cactus. Sí, és això. És una intel·ligència artificial que ha fet una imatge que combina dues coses que no tenen res a veure. Fins aquí bé.
1: Sí, aquí arriba. En la nostra imaginació aquí arriba.
0: Vale, idò... Aquesta imatge, a més, li afegeixen una veu per damunt, també generada amb intel·ligència artificial, que diu el nom del personatge amb accent italià.
1: Ah, d'acord.
0: Que és un nom ridícul i surrealista. Per exemple, el tauró amb sabates seria...
3: Tralalero, tralala.
0: Tralalero, tralala. El cocodril avió seria...
4: Bombardiro crocodilo.
0: O el tassó de cafè ninja seria...
3: Capu, capu, cappuccino, assassino.
0: Cappuccino assassino, no?
1: D'acord. I això se suposa que fa gràcia.
0: Això se suposa que... Això, sí, ara entrarem amb això, perquè se varen crear el 2023, però el 2025 varen explotar completament. Una cosa tan simple que s'ha tornat un fenomen de masses absolut, i qualsevol infant i adolescent sap que és això. La paraula brain rot se tradueix literalment com a podridura cerebral.
2: No m'estranya.
0: És a dir, fa referència que en el fet de passar hores i hores mirant TikToks fins que tens el cervell completament fos. I arriba un punt on qualsevol tonteria te crida l'atenció i te fa gràcia, inclosos aquests brain rots, no? Aquestes podridures cerebrals.
2: Sí, perquè és un bon doi, aquest.
0: És un bon doi.
1: La veritat és que sí. Però entenc que enganxi.
0: Ara entrarem, però sí, té els seus motius. Però d'on neix exactament aquesta tendència, ara ho descobrirem. Lo que pasó, a ti te lo cuento, no creas que no dolió. Resulta que a principis de 2025 un usuari de TikTok va publicar una imatge generada per IA d'un tauró amb sabates esportives de marca. La imatge se va quedar allà i no va tenir repercussió. Uns dies més tard, un altre usuari va recuperar i va afegir un àudio amb veu italiana que deia tralalero tralala. I finalment un tercer usuari va agafar el vídeo del segon i ho va republicar. I el seu vídeo va acumular de 7 milions de reproduccions. És a dir, va robar aquest contingut i va agafar un munt de visites i se va fer viral. I com passa sempre a xarxes socials, a partir d'aquí se va començar a copiar i repetir aquesta...
1: En diferents personatges i diferents italians.
0: Efectivament.
1: I tothom, hi-hi-ha-ha-ha-ha, tothom... darrere.
2: Però un segon, Inés, tu realment no saps què és això, si no ho has vist mai.
1: Te promet?
2: No m'ho crec.
1: Que no.
2: I venien pels Reis a les tendes.
1: Però tu t'apareix que jo pels Reis m'he passejat per tendes? Que no tens fills? Ni nebots?
2: Però qual que regalat t'hauràs fet?
0: No, segur
1: no,
0: que...
1: No, a generació alfa, que és el que mos explica en Jordi avui.
0: Segur que si la gent ho cerca, li sonarà. Qualque fotografia, qualque imatge, segur que vot sona.
1: Bé, i que han de cercar brain rots.
0: Brain rot. O
1: brain rot.
0: Brain rot.
2: Jo això ho sé perquè la meva cosina, petita, tot el dia estem amb això.
1: I vols? Jo no tinc cap cosí petit ja. Tots són grans i madurs. No n'han d'aquestes coses.
2: Te perds aquestes coses.
0: Te perds aquestes coses perquè...
2: Desconnectes del món dels alfes.
0: És un fenomen molt gros i que fins i tot han començat a fer llistes oficials de qui són els brain rots oficials i els que serveixen i els que no.
1: Mare
0: fins i tot han fet llistes de classificació que voten els usuaris i tot és un poc surrealista, però aquí està sa gràcia.
1: Com per triar el millor.
0: Trien el millor, trien el preferit, potser qualcun fa un però no acaba d'agradar, per tant no el consideren com un brain rot oficial.
1: I el preferit qui és? S'ídol és el tauró.
0: Clar, el tauró és l'original.
1: D'acord.
0: Sí, seria
1: que
0: xulo.
1: Que passa, de que rius?
2: S'ídol.
0: S'ídol.
1: Com ho he de dir?
2: No ho sé, és que no
0: sí, estaria entre en Tum Tum Sahur i entre l'Alero són com els dos un poc
1: qui
0: més.
1: Què és en Tum Tum Sahur?
0: El garrot. És que m'ho he explicat en el principi, però...
1: Perquè... Ara he agafat lo del principi.
0: Per què se suposa que tot això és graciós per els delots?
1: A veure. Qui sap on jo vull estar? Oh, eh. Qui sap on jo vull quedar? Oh, eh.
0: A veure, per internet, els creadors de contingut i divulgadors expliquen que aquest tipus d'humor funciona precisament perquè no exiges ni atenció ni esforç. Mm. És a dir, no és un acudit que s'hagi de captar. Només és repetició, so i sorpresa tot el temps.
1: Però és que no n'hi ha un acudit?
0: No res. Però clar, amb el cervell saturat, sí, amb tanta informació, és el que millor entra.
1: És a dir, avui en dia no se posen una sèrie per desconnectar, perquè és massa llarg, se posen un tauró en sabates que diu tralarero, tralala.
0: Exacte, i clar, tu tens el cervell tan saturat que al final arribes en això i ja te'n rius i te fa gràcia.
1: Clar, però, més, tu has arribat a riure,
0: jo. Jo no he arribat a riure, però jo no soc generació alfa.
2: A veure, però arriba un punt que és una cosa tan... un doi tan gros que pots pensar, com és possible que això sigui tan famós?
1: Tu has rigut, tu, eh?
2: No t'ho diré que no. Perquè, bé, és igual. Són històries, no s'entén, no té ni cap ni peus.
0: No té ni cap ni peus.
2: És un mode absurd total.
0: Sí, està molt relacionat amb la lliberació de dopamina, que reforça el comportament aquest de seguir mirant i mirar vídeos d'això. I per això molts adolescents reconeixen que encara que no entenen exactament el que veuen, no poden deixar de mirar en entrar a l'alero, o sigui, se queden enganxats. I al final és això el que resumeix un poc l'humor de la generació alfa, que és el sense sentit absolut. O sigui, com menys lògica té, més graciós és. I clar, dins un món ple d'algoritmes, informació constant i saturació, l'humor se torna cada vegada més caòtic, més ràpid i més accessible per tothom. O sigui, qualsevol persona pot entendre un brain rot perquè en realitat no hi ha res a entendre. Uh-huh. I això és precisament l'essència de tot aquest món. Nina es fa una cara de...
2: Però és que no, això és superinteressant, perquè l'humor és absurd, s'ha cultivat fa moltíssims anys, però d'altres maneres. Per exemple, en Quim Monzó he rigut moltíssim a un llibre, per exemple, que és El millor dels mons, que són històries, són contes curts de l'absurd, que jo m'aixapava amb aquell llibre, i això també...
1: Sí, veure, és absurd.
2: No se pot comparar entre l'Ara Tarala amb en Quim Monzó, però... també és una cosa semblant, que no té ni cap ni peus i t'expliquen aquestes coses.
0: Sí, sí, sí. En aquest cas, és ja absurd i és... És absurduït a l'extrem, és caos, és caòtic.
2: És un tauró en sabates, que nom tralalero tralala en italià.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: I se baralla amb un tuntun sahur. És a dir, això no tot s'entén gaire, però no té ni cap ni peus.
1: D'acord, ho has explicat molt bé, Jordi. Això té moll el cervell, te'l torna moll, i ja està. Però més fins a quin punt s'ha fet famós això? Perquè, és a dir, jo no ho coneixia. Segurament qualcú que mos estigui escoltant, vosaltres direu que no, però tampoc ho coneixia. De fet, 971-13-9900, si acabeu de descobrir aquest concepte i voleu opinar-ne, tralarelo tralarà, o ho coneixíeu, 971-13-9900, per opinar sobre... Fèiem equip amb nosaltres, per favor. Doneu-me suport amb això, perquè jo vull saber... No ho coneixia, els meus companys anant en fotut de joc.
2: No, mai.
1: No,
0: però és vera que és el millor és una cosa que no t'has fixat perquè no sabies el que era en el teu dia a dia, però que si ara et cercat, has vist les imatges, no deixaràs de veure. Això passa, no? Que descobreixes algo i ja no deixes de veure per tot.
1: Però és tan famós.
0: Sí, és tan famós que... si ho heu cercat, ho començareu a veure per tot. Camisetes, figuretes, clauers... menjar temàtic, fundes de mòbil, o sigui, aquests personatges són superfamosos. Fins i tot aquest gener, a Palma s'ha fet un espectacle en el Trull Teatre, que era un espectacle teatral on aquests personatges viuen una aventura, ballen cançons famoses d'internet i interactuen amb el públic. És a dir, hi ha un espectacle que fa una gira per Espanya de gent disfressada d'aquests personatges i balla i fa un poc el show i tal. Clar, també té una explicació, això, de que hi hagi tant de merchandising i tal, i és que com aquests personatges estan generats amb intel·ligència artificial, no tenen uns drets d'autor clar. Això vol dir que qualsevol persona pot utilitzar aquestes figures i comercialitzar-les. Però, en el fons, el que ven no és només els personatges, sinó la broma aquesta compartida de jo també entenc aquesta tonteria i fas un pot de comunitat amb els altres, tot i que tampoc l'entenguis perquè, com hem dit, no hi ha res a entendre. I és això,
1: sí,
0: és un
1: poc... Sí, no, ja ho pot ben dir, que no has res a entendre.
0: És un poc aquesta participació global que ha fet que siguin un fenomen cultural espectacular. I per acabar, vos he preparat un petit joc on jo vos posaré un parell d'àudios de brain rots italians i m'heu de dir si és un brain rot real famós o un nom que m'he inventat jo i que he agafat i que he fet que la IA digui. Per tant, anem amb el primer.
4: La vaca Saturno Saturnita.
1: Això t'ho has inventat.
2: Aquesta existeix.
1: La vaca Saturno Saturnita.
0: La vaca Saturno Saturnita.
1: No. Uf, quin doig, com m'està agradant aquest joc.
0: Aquest existeix, la vaca Saturno Saturnita existeix i és una vaca amb... vaca Saturn, literalment.
2: És possible que cada
1: vegada...
2: Una vaca
1: en forma de planeta.
0: Sí, bueno, no, la vaca té com un collar que són els Saturn, no?
1: Els anells.
0: Els anells de Saturn.
1: Molt bé. Vinga.
2: Una altra, va.
0: Vinga, següent.
4: Cavallino Camarino.
1: Ah, que m'agrada.
2: Què crec que no existeix?
0: Aquest...
1: Hauria d'existir.
0: No existeix, Cavallino...
1: El podem fer nosaltres o ja arriben tard?
2: No,
0: el podem fer, se pot fer, el que ara te l'han d'acceptar, no?
1: Uf,
0: els usuaris te l'han d'acceptar. Vinga, anàvem-se al tercer.
4: Xuxiuelo Picarello.
1: Oh!
0: Xuxiuelo Picarello, què?
2: Com seria Xuxiuelo Picarello? Seria només que nosaltres tres?
0: Seria un micròfon...
1: No vull ni pensar. Un micròfon amb auriculars...
0: I, no sé, en Xixiuelo Picarello, a més de tenir un punt Picarello.
1: Amb un picarol.
0: Amb un picarol. Un micròfon amb un picarol, per exemple. Vinga, següent.
4: Lerili Larela.
1: Espero que no existeixi.
2: No existeix.
0: Aquest existeix i és un elefant cactus.
2: Bueno, jo crec que la ràdio pública mereix bastant més que això que estan dient
1: estic
2: ara.
1: Estic absolutament... Mai no, havia estat tan d'acord amb tu.
2: No, però podem justificar dient que, és a dir, gran part de la població, els usuaris de TikTok, de Reels, Instagram, és la generació alfa, és a dir, entén tot aquell llenguatge no. I el Jordi divulga perquè la gent que no ho entengui exacte. Ho pugui entendre.
1: Nosaltres estàvem fent aquí servei públic perquè sigueu conscients que aquest món se'n va a la merda.
2: És un en Jordi és transportador de...
0: Sí.
2: El traductor.
0: Vos puc assegurar que si qualsevol lot menor de 14 anys està jugant en això, els ha clavat tots i ho sap perfectament quin existeixen i quin no. I anàvem-se penúltim.
4: Ballerina Caputxina.
1: Aquest sí, l'has dit-me
0: sí.
1: Per mi.
0: Aquest l'ha dit en Xavi abans. I, sí, aquest existeix. Aquest seria un poc la parella d'en Caputxino Assassino, no?
1: Ah, que... Ah, però...
0: Jo ho suposo, no ho sé, però té pinta.
1: Vinga, darrere.
0: Vinga, anàvem-se darrere.
4: Tortuguita rapidita.
2: No.
1: M'agrada, però.
2: Com t'ho imagines, tortuguita?
1: Una tortugueta amb esportives.
0: I de nou, aquest tortuguita rapidita l'he tret jo, perquè m'ha fet gràcia el nom.
2: Molt bé, Jordi, entes perfectament. És a dir, que la ràdio ha de fidelitzar públic jove. Per tant, molt bé, bona tasca.
1: Està molt bé, perquè jo vos promet que no sabia que això era tan gros. Ara ho entenc, però no ho accepto.
4: Fi de l'arxiu.
5: IB3 Ràdio és diversitat.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda, quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
9: Calor?
10: Moscars?
9: Gelats que se desfan massa ràpid?
11: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
10: Com les ganes de passar-ho bé.
9: I les converses que enganxen.
10: Les rialles.
9: La bona companyia.
11: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
0: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
0: Idò, què fem? Recomanam.
12: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
12: Equip de guàrdia, Pep Díaz.

0: Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
5: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
11: Fem ara una repassada pel programa Entre avui i demà.
12: Revisant catàleg.
11: I triem la paraula polisèmica banda. A veure quines excepcions se varen triar en el programa.
12: Preparat l'àudio seleccionat.
13: La compravenda és un dels pilars principals del nostre sistema econòmic. Comprem i venem béns i serveis seguint les regles de l'oferta i la demanda. Segurament no arribarem a entendre ben bé com funciona del tot, però comprovam que les declaracions, per exemple, de Donald Trump fan pujar el preu del pa o del petroli i que, a més demanda d'habitatge i manca oferta, més que surt el metre quadrat. Concretament, el preu de l'habitatge a les Balears ha tornat a assolir un màxim històric el mes de març, tant en venda com en lloguer. Més de 5.300 euros el metre quadrat, el preu d'habitatge en venda, i pràcticament 20 euros el metre quadrat, el de lloguer. Vivim a la comunitat autònoma més cara per comprar un habitatge a Espanya. Bones notícies per a qui venen.

Vendes, la paraula d'avui, l'acció de vendre, i hem triat específicament el substantiu venda perquè, resseguint aquesta paraula, coneixerem com s'organitzaven les vendes d'Eivissa i de Formentera i com aquesta organització territorial pròpia de l'edat mitjana és avui molt vigent. Així que venda de vendre i venda de vendes, amb accent tancat a la primera.

Les vendes que es poden fer a termes o terminis, es pot vendre a espera i també es pot vendre a ca. Basta donar una ullada a alguns aparcaments d'Eivissa Ciutat, per exemple, que superen els 100.000 euros. Per accedir a un habitatge prest, haurem de vendre l'ànima al diable.

Vendre l'ànima al dimoni, segons el diccionari, sacrificar la salvació eterna per la possessió de béns terrenals. Una idea lligada al mite de Faust, aquesta llegenda alemanya que va adaptar el poeta i dramaturg anglès Christopher Marlowe en el segle XVI i que va popularitzar més de 200 anys després l'escriptor alemany Goethe. L'any 1859, una adaptació per a òpera es va estrenar en el Teatre Líric de París.

Faust conta la història d'un brillant erudit a la recerca del coneixement i de la màxima experiència. Per aconseguir-ho, pacta amb el diable. Quin és el preu? La seva ànima. Faust és una metàfora de la cobdícia de l'ésser humà que, per aconseguir el que vol el Canela, és capaç de qualsevol cosa. I aquesta idea ens ha fet pensar en un llibre del periodista i doctor en història Manuel Aguilera, titulat El oro de Mussolini, como la República planeó vender parte de España al fascismo.

0: Manuel Aguilera, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula venda o vendre, com a eix conductor d'aquest programa. Clar, hem pensat en Veloro de Mussolini, com la República planteó vender part d'Espanya al fascismo, que per cert va ser un dels llibres més venuts en castellà a la Fira del Llibre de Palma, quan el vares publicar l'any 2022. I el que mos plantejava, o el que se plantejava, millor dit, la República, jo pensava que era com vendre l'ànima al diable, podríem dir, no? Ja que hem començat xerrant del mite de Faust. No trobes, Manu?
1: Sí, és una, bé, és una venda, bueno, seria la supervenda, no? Perquè és, no sé, la venda més cara que es pot fer un país, que és un territori, i és vendre l'ànima al diable, perquè és una situació desesperada, que era com l'única sortida que tenia la República, no? Vendre Mallorca.
0: Mallorca, Canàries, el Marroc espanyol, de dir que mos situem a l'any 37, i aquest plantejament venia a ser com a moneda de canvi entre el govern de Largo Caballero i l'italià de Mussolini i Alemanya de Hitler, és a dir, aquests territoris eren moneda de canvi?
1: Sí, era la moneda de canvi perquè eren com territoris extraterritorials, no?
0: Ja.
1: Principalment ells volien vendre el Marroc espanyol, que ja era un territori molt incòmodo per l'esquerra espanyola, i després, bueno, quan van saber que Mussolini i Hitler no estaven interessats en el Marroc, que estaven més interessats en Canàries i Balears, van haver-hi moltes reunions. Finalment no va arribar a un pacte.
0: Però va arribar a ser una proposta en ferm, o va ser allò de dir, algú se li ha acudit que això podria ser possible?
1: Sí, és una proposta en ferm perquè el cap de la negociació era l'ambaixador a França, que era Luis Araquistain, molt amic del president del govern en aquell moment de la República, que era el Largo Caballero, i van haver-hi 4 reunions amb els italians i 3 reunions amb els alemanys. Van ser 4 mesos de negociacions. Jo he trobat les actes d'aquestes negociacions, era tot molt secret, van posar les condicions per escrit. El que passa és que, bueno, van passar algunes coses que no varen ajudar a la negociació.
0: Ara m'ho vas explicant. Sí. I per entendre, és a dir, qui va posar, o qui va ser primer que va oferir que la República, que va dir, escoltau, italians, alemanys, si no donau suport a Franco, podríem negociar aquests territoris, o varen ser els propis italians i els propis alemanys que se varen apropar a la República per aconseguir tenir control d'aquests territoris? Com va ser la negociació?
1: Sí, això va començar una reunió de diplomàtics a Londres. L'ambaixador de la República va xerrar amb un agent diplomàtic italià i varen quedar per fer una reunió. I aquesta reunió va ser a Mònaco, i allà varen plantejar les condicions. L'espanyol volia donar el Marroc espanyol i l'italià volia les Balears. I a més de les Balears, volia una compensació econòmica i també uns avantatges comercials. Clar, en aquell moment, era gener del 37, una sortida de Mussolini de la guerra hagués estat molt important per la República, no? Hagués donat una volta al desenvolupament de la guerra, i era, bueno, era factible. Quan l'espia espanyol va comunicar les condicions italianes a Largo Caballero, jo vaig trobar una comunicació d'una ministra, Federica Montseny, que estava al Consell de Ministres en aquell moment, i que va xerrar de tot això perquè era molt secret i deien que no s'havia de xerrar i tal. Pues ella va dir que s'havia plantejat en el Consell de Ministres aquesta opció, no es va aprovar, i després van haver-hi més reunions. El que passa és que la pressió del Regne Unit i també el que va passar a la guerra, que era la derrota italiana a Guadalajara, i també el bombardeig de Guernica, van com dinamitar aquesta negociació.

0: ja veiem que sí, que estava damunt la taula, que era ferma. En sí. Manu Aguilera va anar investigant. Crec que t'hi vas trobar una mica per casualitat, no? Amb aquesta documentació de la que vas començar a estirar fins a escriure el llibre, Manu.
1: Bueno, estava fent una tesi doctoral d'un altre tema de la Guerra Civil i estava fent una investigació a Stanford, a la Universitat de Stanford, que està a San Francisco, en Califòrnia, i allà hi ha un arxiu molt important de la Guerra Civil i vaig trobar primer una còpia de les actes d'aquesta negociació i me va cridar molt l'atenció. I també vaig trobar aquesta carta de la ministra Federica Montseny que xerrava de la possibilitat de vendre Canàries i Balears a l'enemic. Me va cridar moltíssim l'atenció això i jo vaig pensar, hòstia, he de fer una altra investigació de tot això i després vaig estar 15 anys per tancar-la. No?
0: Buah, que no sé si és inèdit el que has escrit. Entenc que sí, vull dir, els documents hi eren, sí. Però potser ningú havia estirat del fil d'aquesta manera.
1: Clar, no s'havia investigat a fons. O sigui, hi ha alguns autors, també Manuel Azaña o Luis Araquistany, xerren de possibilitats de vendre territori a l'enemic, però no compten tota aquesta història, no? De quantes reunions, de què se va xerrar, en qui...
0: Ja, i escolta, perquè una investigació com aquesta és tan llarga, 15 anys, perquè se va fent a poc, o perquè dius, ho he de tenir tot?
1: Primer, perquè hi ha moltes referències de la Guerra Civil, més o menys 70.000 llibres, articles i tal, i s'ha de veure si això ho ha contat abans algú. I jo tenia moltes proves espanyoles de la negociació, però jo volia també una prova italiana. I vaig estar un mes i mig a Roma, als arxius d'allà, i finalment la vaig trobar el 2020, i quan ja la tenia pues, ja vaig escriure el llibre, que vaig estar més o menys un any, i el vaig publicar el 2022.
0: Molt bé, i ja ha tingut molt d'èxit. Deus estar content de resultat, no? De tenir aquest llibre entre les mans i de l'acollida d'aquest llibre que ha cridat tant l'atenció.
1: Sí, la veritat és que també va coincidir que era el centenari de la marxa sobre Roma de Mussolini, sí, no? Sí. Que va arribar al poder i va... que la gent volia saber coses de Mussolini justament el 2022, però això va ser una total casualitat. I també és un tema que té molta polèmica, no? Jo m'he trobat opinions de tota mena, eh? Gent d'esquerres que m'ha dit, ostres, si haguéssim venut Mallorca, haguéssim guanyat la guerra. O sigui, jo l'hagués fet,
0: ja,
1: no?
0: Ja.
1: I altres, bueno, que estan superindignats... M'he trobat de tot.
0: Per cert, Manu, crec que estàs a punt de treure un nou llibre, no?
1: Sí, és un tema també de la Guerra Civil a Mallorca. Sí. És una història humana de les víctimes dels bombardejos a la Guerra Civil, que no s'havia contat mai. I és un llibre que va rebre el Premi Assaig en castellano. I bé, aquest llibre té aquesta història, que són un centenar de persones, molt de dones, molt de nins, que van morir. Jo he trobat els noms i les seves històries, he xerrat amb els familiars, i hi ha unes històries increïbles, però totalment increïbles, no? De casualitats, i que estan molt lligades a l'actualitat d'avui, no? Que vam els informatius i tot això que
0: sí, està totalment passant. Totalment. Quan llegeixes i veus i toques el que han viscut, t'adones que s'està repetint i que no sé si arribem a aprendre els humans o si seguirem repetint la història. Com se titularà el llibre, Manu?
1: Mallorca en llamas.
0: Molt bé, idò, estarem superpendents. Moltíssimes gràcies, idò, per haver estat amb nosaltres avui. Enhorabona i molta sort.

0: A Eivissa i a Formentera és habitual la referència territorial de les vendes, que era una manera d'organitzar i coordinar població disseminada. A Formentera, per exemple, hi ha topònims com Setalaiasses, Monestir o Sesclotades, a Eivissa, Portinatx, Xerraca o Setalaia, per citar-ne només alguns. En Josep Antoni Prats és geògraf, és professor universitari, qui fa anys que treballa perquè les vendes no siguin una referència del passat, sinó una divisió territorial actual coherent amb el territori insular. Ho ha fet des de l'Ajuntament de Sant Josep i en publicacions com Mapa de Pobles i Vendes d'Eivissa i Formentera i diverses entrades relacionades a l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. Josep Antoni, benvingut, com estàs?
1: Moltes gràcies, bon vespre.
0: Començàvem la definició de diccionari. Jo el mir molt, Salcover Moll, també és diccionari enciclopèdic català, però Salcover Moll diu que venda és cadascuna de les partides que es divideix el territori de cada parròquia rural de l'illa d'Eivissa. Si començam amb aquest titular, hi estem d'acord, Josep Antoni?
1: Sí, essencialment, sí. Afegiria Formentera, però no sé només Eivissa, sinó Eivissa i Formentera, i en tot cas s'hauria de puntualitzar que les parròquies són fins i tot posteriors a les vendes, per tant, que les vendes existien abans.
0: Val, i de tot això ara ho anem desenvolupant, però després el diccionari fa una explicació d'aquesta excepció, que és nombre 3, i crec que amb aquesta ja no hi està tan d'acord en Josep Antoni Prats. Diu... curiosa excepció 3 típica d'Eivissa. S'explica segurament pel fet de ser originàriament cada banda o partida de terra una extensió de terreny que havia estat venuda en parcel·la, en parcel·lar-se el territori de la parròquia o districte rural. Cada banda deu representar, doncs, la terra atribuïda a un comprador en la primera parcel·lació de les propietats feudals de l'illa. Comparteix aquesta explicació?
1: No, aquesta no. Mossèn Alcover generalment encerta en les seves explicacions sí. de les paraules, però crec que en aquest cas no el varen informar bé des d'Eivissa o potser ho va fer una especulació mirant la paraula sense tenir coneixement del territori.
0: Vinga, i d'anar-me a explicar.
1: De fet, ningú sí. després ha defensat això, que jo sàpiga, ni Coromines, ni Villangómez, ni ningú dels experts en etimologia han anat per aquest camí, sinó que han anat per un altre camí una mica diferent, el de torn de feina.
0: Ja, fem aquesta notació a peu de pàgina de Salcover Moll, amb permís del sí. diccionari. Quin és l'origen de ses vendes?
1: Probablement l'origen seria una altra excepció del terme venda, una excepció que Eivissa estava viva fins fa poc, i jo encara l'he sentit a dir a majors, que és l'excepció de torn de feina. És a dir, una venda de treball és quan... es fa una feina repetitiva que la va fent diverses persones per torns, i cada torn és una venda. Probablement, quan es comença a organitzar la població, després de la conquesta catalana, quan comença a haver necessitat de tenir la gent organitzada per assumptes de defensa, o de construcció de torres, o de vigilància, o de qualsevol cosa, la gent, evidentment, s'organitzava per cases properes, per torns. I aquests torns s'anirien anomenant vendes, la venda d'aquest grup de cases, la venda d'aquell altre grup de cases. De tal manera que això acabaria traslladant-se en el territori i així s'aniria estabilitzant aquest nom sobre una part del territori d'Eivissa.
0: Perfecte. I de no és de vendre, sinó d'aquesta organització de sa feina en funció d'aquest territori dispers, com us explica en Josep Antoni Prats. I després feia referència a ses parròquies. La unió de diferents bandes dona després lloc a la divisió per parròquies?
1: A vegades sí, a vegades no. Quan ve el bisbe Abat i la Sierra a Eivissa, al segle XVIII, el primer bisbe d'Eivissa, i decideix organitzar el territori en parròquies, que acabaran sent el que nosaltres ara ja anomenem directament pobles, el que fa és dividir el territori. I el que fa l'Església en aquell moment és aprofitar-se de que tothom entén que és una venda per organitzar internament les parròquies en vendes. De tal forma que a vegades sí que hi ha una venda que es converteix en parròquia, si pensant en la gran venda d'Ubarca, es convertirà en Sant Mateu d'Ubarca, però quan una vegada ja està constituïda aquesta parròquia, per usos, diguem-ne, interns de l'Església, es divideix el territori en diverses vendes. I així es manté la idea tradicional de venda es manté adaptada a les parròquies que es creen, que s'inventen al segle XVIII.

0: Nosaltres avui parlant d'aquesta excepció que és habitual a Eivissa i a Formentera, i quan en Josep Antoni Prats va ser regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de Sant Josep, fa d'haver 15 anys, ja va impulsar aquesta divisió tradicional de les parròquies en base a vendes perquè quedés contemplat a les normes subsidiàries. Per què? Perquè traslladar-ho a les normes subsidiàries del segle XXI?
1: Bé, en principi he de dir que no vaig inventar res, durant les vendes ja hi eren, i d'altra banda ja hi havia municipis, en concret hi ha dos municipis a Eivissa on les vendes ja eren oficials, que són Sant Joan de Labritja i Formentera, el municipi de Formentera també. La raó és ben senzilla, d'alguna forma has d'organitzar un espai amb població dispersa. La forma com es fa, diguem, estandarditzada, és aquella divisió en polígons i seccions, és a dir, en números. El polígon 1 i la secció 4. Quan tu has d'identificar un habitatge amb un número, és prou diferent que ho puguis identificar amb el nom de la casa, el nom de la venda i el nom del poble d'on es troben. No és el mateix dir-te, jo som de Can Pere Serra, de la venda de Benimussa, del poble de Sant Josep, genera una identificació més gran que si et dius jo som la casa 425 de la secció 3 del polígon 4. Per tant, vàrem pensar que havíem d'utilitzar aquesta divisió tradicional per organitzar el territori i a la vegada també per evitar que es perdin i que vagin caient en oblit aquesta forma nostra de divisió del territori.
0: I se va arribar a aprovar aquesta inclusió a les normes subsidiàries?
1: Es va provar que el territori dels municipis de Sant Josep s'ha de dividir en vendes. El que passa és que les normes subsidiàries encara no s'han arribat a provar mai. Quan s'aprovi una nova organització territorial del municipi, ara haurà de ser un pla general d'ordenació urbana, haurà d'incloure les vendes com a element de divisió del territori intern del municipi.
0: I avui dia són Formentera i Sant Joan els que tenen oficialment vendes o vendes a Pitiüses.
1: Sí, Formentera i Sant Joan les tenen oficialitzades i les utilitzen, i els altres tres municipis rurals, Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Josep, també tenen algun tipus de divisió en vendes. Santa Eulària té un mapa de vendes molt ben realitzat en la seva pàgina web, Sant Antoni no he treballat tant, però també existeix, i Sant Josep també ho tenim, però encara estem, diguem, en fase de reconeixement i d'utilització, perquè realment siguin útils i siguin presents entre la població.
0: Per com es compta, segueixen sent útils en el futur, no, Josep Antoni?
1: Sí, heu de pensar que Eivissa manté, d'alguna manera, la població dispersa. I, per tant, també tenim una forma d'organització pròpia del fet que tinguem aquesta població dispersa. Per tant, les vendes són un element absolutament original de les Pitiüses, que s'ha mantingut al llarg de segles gràcies a aquesta dispersió de la població. I, per tant, jo el que penso és que aquesta dispersió que forma part del paisatge i de la forma de ser, fins i tot, de la gent d'Eivissa i de Formentera, s'hauria de poder mantenir en el futur. I si es manté en el futur, també necessitem mantenir la forma d'organitzar-nos, que serien les vendes.
0: Les vendes, i d'avui venda mos ha duit fins a en Josep Antoni Prats, que és geògraf, que és professor universitari i autor, entre d'altres publicacions, de mapa de pobles i vendes d'Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre, nova setmana de vaga de metges contra la reforma de l'Estatut Marc proposada pel Ministeri de Sanitat. L'aturada serà de dilluns a divendres i de nou el Servei de Salut ha establert els serveis mínims. Igual que les altres convocatòries, es garantirà el 100% de l'assistència a urgències, oncologia, diàlisi i l'hospital de dia. A l'atenció primària hi haurà com a mínim un metge i un pediatre per centre de salut en cada torn. I també convocada per demà la segona sessió negociadora de l'acord autonòmic de l'ensenyament concertat de les Illes Balears. Una reunió liderada pel sindicat USO i a la qual estan convidats també la resta de sindicats i patronals del sector educatiu concertat. Unes negociacions que pretenen desbloquejar el conflicte laboral en el segment de 0 a 3 anys. Amb tot, els sindicats mantenen opinions diferenciades. Pepa Rami, representant de Comissions Obreres, apunta que la prioritat hauria de ser un conveni específic.
1: Pensar que en aquest moment no és una prioritat i que tampoc la negociació de la possible resolució del conflicte 03 a dins d'aquesta mesa no està legitimat, perquè aquesta mesa no representa l'àmbit 03.
0: A Menorca, el Partit Popular presentarà aquest dilluns al ple del Consell una moció per instar el Ministeri de Justícia a cobrir de manera urgent i definitiva la plaça de psicòleg forense adscrita als jutjats de l'illa. Asseguren que la manca d'aquest professional ocasiona retards molt importants en la tramitació de procediments judicials. Pedro Monjos, delegat del Col·legi d'Advocats de l'illa.
2: Cuando hace falta un dictamen previo, sobre todo en temas penales o de violencia de familia, que hay que saber a ver qué, cómo afecta a una persona u otra, hace falta este dictamen previo. Claro, mientras no esté hecho, el juicio queda suspendido. Y muchas veces vienen de Palma.
0: També demà, a Mallorca, s'inaugura el nou asfalt de la via que enllaça Peguera i el Port d'Andratx. Fa 30 anys que no s'havia renovat i està considerat un dels punts negres viaris de la xarxa mallorquina pel seu mal estat. L'obra d'adequació s'ha fet en un tram d'11 quilòmetres des del túnel de Sa Coma fins al Port d'Andritxol amb un pressupost de 6 milions d'euros. I de la crònica internacional, pendents encara del possible acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Tot i que no s'ha confirmat, tant el president Donald Trump com també el Pakistan, que actua com a mediador, havien apuntat que es podria formalitzar telemàticament avui en aquesta jornada de diumenge. En aquest context, Trump ha criticat els darrers atacs d'Israel a la capital del Líban, que deixen al manco 3 morts, segons el darrer balanç oficial. L'Iran assegura que hi respondrà i que posa en perill l'acord de pau en Washington. Les festes de Sant Joan de Ciutadella ja s'atraquen i avui s'ha viscut un dels moments previs més especials, la primera rentada del Bé, aplegat prop de 500 persones i a la casa del caixer pagès de Migjorn, Miquel Torres. El sentim a ell i també a l'home del Bé d'enguany, que és José Capó.
3: És un orgull de ser l'home del Bé, perquè és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió i enguany que tens l'oportunitat, que la germana i el cunyat m'han donat aquesta oportunitat, disfruta-ho al màxim.
4: Ens rentarem tots dos i veurem un poc demà o sol quan t'aixugui, veurem abans la llana, com queda d'estofar, com queda bé, i bueno, després decidirem.
0: Acabam amb un apunt del temps perquè demà encetam la setmana amb més núvols a Mallorca i les Pitiuses. Ens ho avança la meteoròloga d'IB3, Margalida Ribas.
5: Amb una temperatura de l'aigua que aquests dies ha pujat i avui es situa entre els 23 i els 25 graus. Continuarà predominant la calma a la vista de possibles canvis en vista de la jornada de demà. Amb la retirada de la pols en suspensió, l'arribada de núvols i també la possibilitat de precipitacions dèbils cap al sector sud de les illes que podrien venir acompanyades també de fang.
0: Aquesta és la previsió del temps. L'actualitzarem demà al primer butlletí de la jornada al punt de les 6 i a les 7 l'informatiu. Bona nit ara, aire.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Esperança de Marí i Mayans va néixer a Sant Francesc Formentera, un poble petit d'una illa petita, però segons explica, a ella quasi la consideraven de ciutat. El motiu era que el seu pare havia obert la primera botiga de roba del poble i que els seus güelos havien fet certa fortuna a migrants. Ella va créixer empesa per les aspiracions d'aquella generació que volia una vida millor per als seus infants, tot i que això suposés grans sacrificis per totes les parts. Esperança Marí guarda, de fet, un record tenebrós dels anys que estudiava amb les monges de Vila. El contrapunt són els seus anys a Barcelona, on, un cop mort Franco, ella va completar la seva formació abans de tornar a casa per ser mestra d'institut i formar part d'aquella primera fornada de professors de català que varen empènyer per convertir en realitat la normalització lingüística. Amb els anys, una cosa va dur a l'altra. La llengua va dur a la cultura i la divulgació de la cultura. Seus són dos llibres indispensables, Dones de la Sal i Hòmens de la Sal, sobre com les salines varen determinar la vida de Formentera durant dècades, un bocí de memòria que s'esvaeix ràpid, com tot avui dia, però que ella ha estat a temps de capturar. Nosaltres l'hem aglapit a ella. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. Jo faim a la cuina d'Esperança Marí, a Eivissa, on viu amb el seu marit. Ella mateixa es presenta.
1: Ah, Esperança Marí Mayans, i vaig néixer 15 del 5 del 59, Formentera. A veure, els meus pares eren en Pep Antonina, que va començar ell de molt jove amb una botiga de roba, que va ser la primera de Formentera. Per tant, que es diu Teixits Marí Serra. Ells estaven allà a Sant Francesc i, per tant, diríem que jo ja m'he format dins una casa que no era de camp, sinó que era, diríem, deien que era molt ciutadana, que sé que sona com a ridícul dir que ets ciutadà quan ets de Formentera. Però si ja t'has creat dins una botiga, diríem, de roba i dins el poble, pues, era una mica diferent. Els güelos, per part de pare, havien emigrat també, els güelos havia emigrat a Cuba, havia navegat allà per les Antilles, i per tant, cada vegada allò que venia duia sous, i amb aquests sous va comprar la finca, i després, quan ja va tornar la darrera vegada, li va dir a mon pare, aquests sous que t'he dut, què vols fer? Vols estudiar de mestre? Perquè mon pare ja feia classe en els al·lots de Sant Ferran, perquè era una persona que sempre li havia agradat molt llegir, era una persona que havia après, i quan a Formentera no hi havia mestres, ell feia classe en els al·lots. Per tant, li va dir, què vols fer? I ell va dir, no, posaré la botiga. I aquí va ser quan va començar. Per tant, però, i per part de mare, per part de mare són tots saliners, tots vinculats en el món de les salines, era gent treballadora de les salines, etc. Ells eren de família dels Miquelets, que havien vengut d'Eivissa a Formentera, i la sort una mica de que els Miquelets que varen venir d'Eivissa eren els encarregats de la salinera de Formentera, i per tant, dirien que l'home de la meva abuela ho va tenir una mica més fàcil, per això no lleva que la feina de les salines fos terrible. Però, per exemple, tots els meus bloncos, per part de mare, tots han set saliners, fins a arribar a l'esturisme, que ja saps que llavors tot canvia. Ja és un altre món.
2: Va ser la primera botiga de roba de Formentera, que a més era una Formentera que venia de passar uns anys molt...
1: Molt durs. Mon pare encara recorda que quan el Formenterer se'n anava cap a Cuba o cap allà on fos de les Amèriques, ell, com que no tenien res, els hi deixava en préstec, però quan tornassin ja pagarien una muda de baix. És a dir, una camiseta i uns calçotets.
2: Perquè no tenien ni això.
1: Ni això. I en els primers llibres de la botiga, que la meva germana ara els conserva, veus un nom de persona i una muda per anar-se. D'aquí ve és un home aquest que d'una manera, diríem així, literària, se li ha dit a Formentera l'illa de ses dones. Pel fet de que, clar, els homes eren pel món, navegant, treballant, etc. Però, bàsicament, la majoria eren navegant, eren mariners.
2: El vostre pare tot d'una vos va oferir estudiar per mestre. Vos va oferir perquè volia que tinguéssim una formació i una feina, suposo.
1: Exacte. Ell, clar, sempre havia estat molt amb aquest tema dels estudis i passa que llavors a Formentera, quan jo era petita, només hi havia les monges que feien la formació aquesta bàsica, però a partir dels 10 anys ja no hi havia, no podies continuar estudiant. Per tant, havíem de venir a Eivissa. I llavors a Eivissa, clar, vull dir, havies d'estar interna a un d'aquests col·legis de monges que hi havia. Per tant, clar, primer necessitaves diners per poder pagar-ho i després la voluntat d'aguantar-ho. Perquè no era fàcil. Perquè no era fàcil. Home, en 10 anys agafar la barca.
2: Vos emociona.
1: No sé per què, perquè fet. Potser perquè aquest dia em parlava encara amb la meva germana. Perquè tinc una germana més gran que ella també hi va venir a estudiar aquí. Quan ella ve a Eivissa i passant prop d'aquest convent de monges que està enmig de la ciutat, ella encara canvia de vorera per no passar-hi prop.
2: No vos tractava molt bé, entenc.
1: No, no, perquè el menjar era molt dolent. A més, tu pensa que eren habitacions allà que hi devien cabre, jo què sé, 20 persones, allò, diríem, quasi amuntonades, que a ses de Formentera eren lo darrer de lo darrer de qui hi havia allí. Hi havia tot el bullying aquest de sa gent més benestant d'Eivissa contra sa gent de Formentera. Després, si hi havia mal temps, el cap de setmana no me'n podíem anar. Per tant, enllaçàvem potser una setmana, dos. No era fàcil.
2: Això m'agradaria parlar-ne un poc, d'aquesta mirada que tenen els eivissencs de cap a Formenterès. Perquè, a més, a mi m'han contat molt que els anys de Safam van ser molt durs a Formentera. Molta gent de Formentera venia aquí a
1: Sí, hi havia
2: cantar.
1: molta captadora. Les captadores de Formentera n'hi ha moltes, vull dir, n'hi havia d'altres llocs d'Eivissa també, òbviament, però, per exemple, la zona aquesta de Sant Jordi, a la plana de Sant Jordi, les captadores de Formentera eren conegudes. Eren dones que venien a demanar el que fos, qualsevol coseta ja anava bé. També n'hi havia moltes que venien a fer jornals de quan hi havia la recuida de la cuida de la garrova o de la malla. I llavors normalment cobraven amb espècies, se n'enduien sacs de garroves. Per tant, imagina't, per cobrar en sacs de garroves com devia ser la condició. Jo hi ha uns verbs que els he après d'aquest temps, que era fer la rebusca, la rebusca que els hi deixaven fer per quan ja havien, jo que sé, cuit les faves o els pèsols, si quedava alguna cosa, aquesta rebusca entre allò que havia quedat. Per tant, eren aquestes dones o era gent de Formentera que feien aquestes coses. Sí, perquè a més va coincidir. Tu pensa que a Formentera hi ha escampament, és a dir, el camp de concentració que es va mantenir encara un parell d'anys fins dins els anys 40. Allò va provocar, ja sé que em diran que no està documentat, però per la gent d'allí sí que està documentat, que, per exemple, tots els fems del camp de concentració els tiraven a unes feixes o cosa, a un lloc determinat en què molt lluny hi vivia gent de Formentera. Aquests fems varen ajudar a propagar tot el que va ser el paludisme, allò que en deien les tercianes, es va morir fins i tot una criatura d'una casa vesina. Jo què sé, ho dic jo perquè la meva abuela, de la part de ma mare, aquests que eren saliners, no hi vivien gaire lluny i tenen aquests records dels fems d'escampament que els duien allí baix i que, per tant, a casa de la meva abuela i sa, bueno, com tots els germans, que eren 7 germans, tots van agafar ses febres. Per tant, vull dir, s'ajuntaven coses afegides que no ho facilitaven. Després, tota la repressió que hi va haver dels vençuts, dels guanyadors de la guerra contra els vençuts, a un lloc petit com Formentera, tot s'intensifica, tot puja de volum. Per tant, no els donaven jornals a ses salines. Vull dir, varen, encara, per tant, varen passar més misèria de la que hauria tocat. Pensa que llavors no hi havia aigua, molt poca aigua, per tant, tot era en petites dimensions, de tot.
2: La vostra família va patir represàlies o...?
1: Sí, una de cada. La de Salines no, perquè eren un germà de la meva abuela, perquè et facis una idea, va tenir el número 1 del carnet de la falange espanyola. Jo sempre els deia, no puc entendre com un formenterer tenia el carnet de número 1 de les Illes Balears, de la falange. I s'explica quan va anar a fer la mili, el deveren captar. Per tant, era... Per tant, per part de mare, diríem que és aquesta família, no vol dir que tots els germans fossin així, ni molt menys, però d'aquí, per exemple, allò va venir es balla de 40 anys durant el franquisme, es balla que hi va haver a Formentera, era un germà de la meva abuela, per part de... Però, clar, aquesta part, diríem, no es parlava gaire en l'altra part, per part de mon pare. Perquè per part de mon pare va ser gent, era gent que havia viatjat molt pel món, eren d'aquests formenterers que tornaven amb idees d'haver conegut el món, diferents, més oberts de pensament, i, per tant, tots republicans. I actius durant la república, i després... se'ls acusa també d'haver set d'aquestes que varen participar en va cremar no sé quins sants a l'església de Sant Ferran, bé, coses d'aquestes que es feien. I són uns des que a Formentera hi ha la història dels tres llaüts que fugen de Formentera cap al G, fugen de la repressió de que llavors estableixen els nacionals. I un d'aquests llaüts és els Serres, que eren els germans de la meva abuela. Que surten, que això m'ho varen dir no fa molt, jo també em vaig quedar una mica així impressionada, perquè surten i diu que s'havien lligat una pedra al coll dins el llaüt, perquè si els aturaven o els agafaven es tiraven a la mà. Amb això crec que està tot dit.
2: M'han contat diverses vegades això, la crema de sants, que també sí. Va ser una cosa com molt traumàtica.
1: Per clar, perquè llavors tot això pensa que eren segles i segles d'immobilisme, que l'església campava el seu aire, i aquella gent, suposo que es van passar de frenada, com passen en aquests moments, i devien tenir aquesta reacció una mica contra l'església per immobilista, per una església que sempre, diríem, estava al costat del poder, etc. I, per tant, ve la reacció, diríem, més primitiva.
2: Com era la Formentera de la teva infància, que ja havia passat per tot això? Com la vas viure? Com la recordes?
1: Com la record? Clar, els records que tenen de petits sempre són bastant idíl·lics, en part perquè sempre estaves per fora, sempre estaves al carrer, sempre estaves en tot això que és la comunitat de veïns, perquè suposo com molts de pobles, o com tots els pobles de Mallorca i d'Eivissa, que és una de les coses que ara es troba a faltar és aquesta comunitat que llavors teníem. S'ajuda entre veïns, està sempre jugant i per fora. Això sí, també des de petits el concepte de treball el teníem, perquè mai havíem anat de vacacions, per exemple. A casa anàvem de vacacions ja de més grans. Jo que sé, amb un pare, per raons que sigui de salut, sé que en els 7 anys mos duia a Barcelona que fèiem el primer viatge. Ell anava a comprar teles i fèiem aquest primer viatge. I ja érem... ja teníem una mica de món, però així i tot, Formentera és estar sempre en tots, jugant tots, en l'estiu me'n record que ens ajuntaven tots els veïns i jugàvem fora, bé. I per la part llavors d'anar a escola, sí que Me'n record que era fluixa la part aquesta d'anar a escola, aquelles monges mallorquines, que venien a Formentera, pues, supos que feien allò que podien. Però jo me'n record que, per exemple, a les tardes ens enviaven allí a les monges a estudiar i bàsicament cosien. I allò, com que no m'ha agradat mai ni això, sé que si podia agafava un llibre, m'anava a un racó que no amb ningú em digués res, que passàs desapercebuda, i allí era feliç amb aquelles novel·les de Enid Blyton del principi que teníem. Per tant, a llegir.
2: Eres bon estudiant?
1: Jo penso que sí. Passa que sempre he pensat, sí, sí, supos que sí, en voluntat sí. Passa que, clar, me'n record, i és un dels meus traumes també d'aquestos de quan venc a estudiar a Eivissa, que la primera classe que me posen és una classe de francès. Clar, jo no sabia ni allò que existia. I, per tant, no sabia on m'havien enviat ni quin món era. És a dir, just en 9-10 anys, una classe de francès. Però jo era un misteri tot allò. A més, no sabíem castellà, òbviament, en poquet, en sabíem poc, perquè tot el nostre entorn és català a 100%, i aquestes monges també eren totes mallorquines, supos que devem aprendre a llegir i escriure en castellà, però poca cosa més. Per tant, vens aquí, i aquí sí que és en castellà, i fins i tot les nenes de vila, entre elles, per fer-se més no sé què, en diríem més guais entre elles, parlen en castellà. Per tant, tot va ser, vull dir que vaig haver de superar moltes traves, supos jo, per arribar a comprendre el món en què era i llavors poder estudiar en normalitat.
2: Clar, el xoc devia ser duríssim.
1: Però tal, no era fàcil, ja t'asseguro que no.
2: I veníeu, que romaníeu aquí, quedàveu a dormir,
1: sí,
2: entre setmana, i supos que agafàveu la barca els dilluns de matí o els diumenge vespre, i el que comptàveu, que si havia mala mà...
1: És igual, tu pujaves. Això de que la gent diu que ja fa mal temps, això per naltros, potser el primer mes, recordo que hi havia el primer mes que hi havia gent que sí que es marejava, o altres nenes, però al cap d'un temps ja t'era igual, si hi havia mal temps, si no hi havia mal temps, si tardaves 4 hores a arribar. Eren les barques aquelles, la Joven Dolores, que quan hi havia mal temps havies de tenir les cames damunt el banc perquè tot allò era un mar d'aigua. Però igual, ja te feies.
2: Què vas fer després de les monges?
1: De les monges, després, clar, elles a més no feien llavors el que es feia escou, llavors ja feien cou. I per tant havies d'anar a l'institut de Santa Maria, que era l'únic que ho feia aquí d'Eivissa. Per tant, llavors ja havies de buscar-te algun familiar que et volgués acollir a casa seva perquè poguessis fer aquest any que et quedava per anar-te'n a estudiar. Jo tenia ja una tia meva, diríem, que havia emigrat de Formentera a Eivissa i em va acollir i això. Sí, vaig fer escou. Llavors fèiem la selectivitat, que la selectivitat del primer any la vaig suspendre pel francès. Jo crec que devia arrossegar aquell trauma, el trauma del francès. Que em recordo que una professora de francès que hi havia, que em deia, no entenc què te passa amb això, jo pensava, si ho sabessis. I res. I llavors vam anar cap a Barcelona a estudiar filologia.
0: Era Esperança Marí Mayans, mestra i divulgadora. En uns segons continuem amb la seva història aquí a Aire. Abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
1: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
5: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio...

0: I ens havien quedat precisament a les portes de la segona etapa de la seva vida, marcada per la finalització dels seus estudis a Barcelona, en uns anys els de la mort de Franco i el final de la dictadura, que ja venien carregats de canvis. Uns canvis que calia sumar al xoc cultural que suposava per una formenterera aterrar a una gran ciutat com la capital catalana.
1: Pensa que llavors ja va ser l'any que es va morir en Franco, el 76, i nosaltres ja havíem fet els nostres descobriments de les joventuts socialistes i comunistes per aquí. Ja era un altre món.
2: Hi havia moviments a Eivissa.
1: Sí, perquè llavors me'n record que durant aquest any que vaig fer COU, repartíem d'una manera clandestina el Mundo Obrero. Per supost que el devíem llegir, devíem, no sé si devíem entendre exactament tot el Mundo Obrero, però era allò, aquesta cultura antifranquista, i per tant sí, en participàvem. És com que eren les mateixes amigues de les monges que ja mos havien fet, i a través d'algun professor, també de les monges, que llavors venien contractats, hi ha gent d'altres, aquest dia vengut de Barcelona, per tant, i a través també de la gent d'Eivissa. També és cert que per part meva, mon pare és un dels fundadors del Partit Socialista de Formentera, era de la taula democràtica, havia estat una persona molt involucrada dins la política d'esquerres de Formentera. I també és cert que jo ja a Formentera, llavors en aquesta època, ja vaig ajudar a muntar l'obra cultural balear a Formentera, i ja, vull dir, formàvem part una mica ja de la nostra cultura i dinàmica. Sí, més que militar, no, vull dir, militar, jo no crec que militàssim, perquè no pagava cap quota, no teníem sous tampoc. Però sí que ajudar a fer totes aquestes coses, sí.
2: Clar, n'he parlat molt amb gent de Mallorca, de com eren aquells anys, sobretot a Palma, quan ja se'n sumava que en Franco moriria i que hi hauria un canvi. Com se veia això, com se vivia des d'Eivissa i des de Formentera?
1: Home, nosaltres, com supos que molts, vàrem aquí fent en l'Institut Santa Maria, vàrem sortir tots a beure cava, vàrem anar de l'institut i vàrem fer una festa. Per tant, era una alegria, perquè ja et dic que érem gent, que hi ha un grup de gent jove que ja mos implicàvem en tots aquests moviments. I a Formentera sí que me'n record que li vaig demanar a mon pare, perquè ell, clar, una persona tan d'esquerres i tan activa dins Formentera en tot, per així que la gent estava trista. I els deia, no entenc per què esteu tristos. Sí, és una de les coses que s'esperava amb tanta il·lusió. I em va contestar, diu perquè són 40 anys de compartir vida amb aquest home, que ara vulguis o no vulguis, fa com a pena que s'hagi mort. Dic, mare meva. La síndrome aquest, no ho sé, que li diuen d'Estocolm o alguna cosa així estranya.
2: Una persona jove, com va viure l'arribada dels primers de... es boom turístic a Eivissa?
1: Home, turisme el vivies bé, perquè eren aquests anys, ja dius tu, nosaltres de efervescència, de joventut, i per tant poder anar a la discoteca, poder pensar que Sant Antoni ja n'hi havia moltes, ja Sant Antoni va destacar com a lloc de turisme musical, i per tant hi havia tota una sèrie de bars allà on anàvem. Sobretot aquest any de COU, en què ja no estàvem a les monges i que teníem una mica més de moviment. I a Formentera també. A més, entren tots aquests diners dels primers turistes, i això se'm va permetre, òbviament, anar-me'n a Barcelona i estudiar. I l'altre, però, també en la consciència de fins alerta aquí. Perquè hi ha totes les grans mobilitzacions de les Salines Parc Natural, no només a Eivissa, sinó a Formentera. Després hi ha totes les grans mogudes també perquè no hi hagués càmpings a Formentera, perquè diuen que volen controlar el turisme que hi ha d'anar. No sé, ara jo, el meu plantejament pot ser, no sé si seria el mateix o no, però llavors sí, i per tant també està molt dins aquests moviments de protegir el territori en la mesura en què puguem.
2: Quan vas començar a donar classes?
1: Molt jove, perquè llavors tenia la idea aquesta de que jo havia de... l'estudi per jo era com una feina, i que per tant els meus pares treballaven perquè jo pogués estudiar, però que jo en si de que pogués havia de treballar, perquè no podia tenir les meves

0: els pares treballant per jo. Per tant, en els 22 anys, quan ha acabat la carrera, començo ja a treballar de professora. Primer a Formentera i llavors a Eivissa. Profe d'institut. Ui, el primer any aquell d'interins feia de tot. Feia llatí, feia grec, feia música, feia llengua catalana, feia llengua espanyola. Allò feien uns poti-poti que pensava que era Formentera. I per tant, tot el retall que quedava d'allò que deien que era la part de lletres et tocava a tu.
1: I a Eivissa?
0: A Eivissa ja hi vaig venir ja... També vaig passar un any de substitucions per Mallorca i llavors quan venc a Eivissa ja venc dins el Departament de Filologia Catalana i llavors ja em vaig treure les oposicions el 85 i llavors sempre he fet llengua i literatura catalanes.
1: De fet, vas viure aquells anys en què els mestres vareu ser la punta de llança de la normalització lingüística.
0: No va ser fàcil, perquè, per exemple, l'Institut La Blanquerna era és un dels instituts més grans d'Eivissa i en aquell temps també era 100% en castellà, clar, l'ensenyament en aquesta època. Molt de professorat de fora i molta
1: Multimigració
0: immigració d'aquí.
1: de treballadors,
0: Sí, per tant,
1: treballadores d'aquí.
0: va ser molt dur, perquè vàrem començar de tenir un centre amb aquestes característiques. Al final tenia un centre que funcionava que quasi, no un 100%, però un 95% en català. Per tant, es va fer una feina immensa. Ara, això sí, amb uns claustres que pareixien camps de batalla, unes batalles descomunals per arribar.
1: Vos pareu trobar molta oposició.
0: Molta, perquè llavors a més hi havia molt de professor que venia de Madrid, i de Passantorn, de Passes Castelles, venien aquí, eren molt ignorants en la realitat que es trobarien aquí, i per tant, i encara venien amb... encara n'hi ha, però potser ja no n'hi ha tants, amb aquest sentiment de que la seva cultura és superior, la seva llengua és superior, i que per tant ells són superiors, i que nosaltres som aquí uns supeditats en aquest món. I clar, quan tu penses que la teva cultura o totes les cultures són iguals, o que no hi ha ni una llengua millor que una altra, sinó que cada territori o cada nació té les seues, trobar-te amb aquell menyspreu tan constant, no hi... era molt difícil mantenir unes relacions. Sí que a vegades havien arribat a fer algun dinar de germanor, entre cometes. I, però clar, les expressions que me'n record, una que sempre de com la ternera de Madrid no hi nada. Vull dir, per tant, fins i tot en aquests moments la seva aquesta superioritat que pensen que tenen aflorava per tot. Era mal de fer treballar amb aquesta gent. Per tant, quan es posen els requisits de català en el professorat i aquesta gent ja no pot venir, ja canvia tot. Quan a la Blanquerna comencen a venir professorat de Mallorca, és que quasi, quasi els abraçava. Perquè ja comença a haver-hi una altra realitat, comença a haver-hi un diàleg diferent, la gent pot veure les coses d'una manera més o menys diferent, però ja tots formen part, diríem, d'una mateixa cultura. Era molt... Va canviar molt.
1: Hi va haver oposició també per part dels pares d'alumnes.
0: Sí, però com que sempre també hi ha pares que són actius i si els hi saps tu presentar com un aprenentatge més, com un enriquiment per a la persona i tot, clar que sí, que n'hi ha, la majoria ho entenen, i clar que n'hi va haver que eren terribles, però a poc es va anar fent.
1: Clar, però al final,
0: Sí, buf, sí que va costar i
1: sobretot
0: molt.
1: aquells anys que
0: Aquells
1: més
0: anys van ser primers,
1: te devien
0: a més,
1: tocar.
0: sí, totalment, i me'n record. I a més, ara gent que va, com aquell que diu que són els grans catalanistes d'aquí, però que quan vaig arribar en aquell claustre, quan en Bernat ho sap més que jo, eren monolingües en castellà, eh? Vull dir, clar, tu llavors entres parlant en català i allí ja fan uns curtcircuits pels propis eivissencs. I clar, aquesta gent llavors també va anar caient d'esburro i tothom va anar canviant.
1: I en paral·lel, també, tens la sensació que van ser uns anys en què s'ajuntava tot en el sentit de la protecció de l'entorn, certa consciència ecologista, certa consciència entorn a la recuperació de la llengua, i i també certa consciència en torn a la recuperació de tradicions que potser havien quedat escapçades, com el ball pagès,
0: El ball, tot el ball tradicional, la música, tot, tot. Me'n record que, per exemple, hi havia alumnes que ja sabien tocar el tambor i la flauta i que fèiem unes grans sonades i, sobretot, aprenien a tocar l'himne del Barça, que això també anava molt bé. Per desmitificar una mica la part, diríem, d'antigor, que també els instruments tradicionals poden servir per una actualitat.
1: Perquè així, no? Anava tot un poc de la mà.
0: Clar que sí. Era la feina dins el centre de normalitzar la llengua i la cultura d'aquí, però clar, també havies de treballar fora, perquè fora també hi hagués aquesta normalitat. Perquè si no normalitzes fora, els centres queden com illes dins aquest món. Per tant, d'aquí ve també la implicació política en partits més nacionalistes d'aquí, per fer tota aquesta normalitat. Fins i tot la festa de Sant Jordi, que hi havia, és una festa molt important i que s'ha consolidat, no sé si l'has vista mai, però tot Vila queda ple de
1: He
0: gent,
1: arribat aquesta
0: d'arròs,
1: setmana tard.
0: sí, de roses i llibres. El passeig de Salamera sempre és una multitud, i també es fa Sant Antoni, també es fa Sant Eulari. Els primers anys que la començam a fer, érem dos o tres tauletes allí a Salamera, que mos venien a insultar quasi. Clar, i ara aquest dia me la mirava i ho comentàvem. Tu mira, 30 anys després s'ha consolidat i això ja no hi ha ningú que ho toqui. Per tant, s'havien de fer tota una sèrie d'actuacions per anar també normalitzant a nivell social. D'aquí ve el que et deia abans, va fer l'obra cultural a Formentera, va aconseguir, per exemple, que hi hagués un cine a Formentera, la primera revista també en català a Formentera, etc. Tot això sempre s'acompanyava no només a ensenyar català, sinó també fer que socialment s'acompanyés tot això.
1: Tu has combinat la feina de professora amb la feina d'escrivint llibres i amb tota aquesta militància poc espargida, però sempre punyint de cap allà mateix.
0: Sí, clar, és el que crec i penso que és el que s'ha de fer. Els llibres aquests els comencem... Bueno, els llibres abans de treballar aquestes històries de vida, els llibres que havia fet havia ser treballar la poesia d'en Villan Gómez, o va fet un llibre també amb aquesta mateixa idea de Formentera, perquè la gent que va visitar Formentera no només tingui aquesta visió d'aquestes guies comercials, que no saps quina Formentera venen allí. Per tant, un llibre, diríem, per turistes o per visitants, però, diríem, fet des del punt de vista de Formentera, que són tots els colors de Formentera, és un altre. Però quan comença a fer les històries de vida, ho comença a fer quan m'he jubilat, perquè tinc més temps, perquè no he tingut temps per fer res mentre m'he hagut de treballar, fer tota la meva tasca, diríem, social, i tenir dues filles no deixava molt de marge per res més. Per tant, els llibres aquests els començo a fer quan m'he jubilat, i començo per les dones, també per aquesta visió una mica feminista, perquè vull dir, no, s'ha de tenir present també, perquè els majors se'n van. Si se'n van els majors, i més aquests majors, que són els que han viscut a la Formentera o a la Eivissa preturística, no és que es mori un major, que ja és trist, òbviament, però és que se te'n va tot el patrimoni cultural. Per tant, els havia de donar aquesta veu, no podia deixar que aquestes darreres generacions que havien viscut aquestes èpoques se'n anessin sense deixar el seu testimoni. I clar, tu dius, per què fer-ho una vegada més des del punt de vista dels homes? Dóna veu a les dones, que encara són, diríem, les grans oblidades de la història, de tot, i més de tots aquests anys del franquisme i prefranquisme. Dóna'ls hi veu. I d'aquí ve les dones de la Sal. Donar veu a tota aquesta generació. Des del seu punt de vista, de ser amb mirada i veu de dona, que és diferent de les dels homes. Quan jo ho
1: Com
0: faig als homes, és una altra cosa.
1: era la relació de les dones amb set salines?
0: Elles en ses salines, diríem, no en participen perquè són, no és una feina d'hòmens. Les úniques dones que entraven a les salines eren les emblanquinadores i les que anaven a fer net. Per tant, les dones no entren a les salines. Les dones són filles, dones, mares, germanes de saliners. Per tant, ho viuen indirectament. Només he documentat dues dones que haguessin treballat a les salines.
1: I com ho viuen?
0: Elles, els palacis en Nalluqueta, Nalluqueta, una dona que viu dins les salines, dins el parc natural de les salines, mare, filla, dona de saliners, i és crítica moltíssima, una dona de 90 anys que et parla de com els hi en sa duresa de sa feina que era, encara com els hi planyien ses hores extres, com de cada vagó que era una tona de sal, com encara els hi feien acabar de reomplir i no els hi pagaven, etc. Vull dir, no tenien aigua dolça, els hi prenien aigua dolça per beure, condicions molt dures. Però no hi havia res altre. Per tant, encara com tots diuen, gràcies que teníem aquesta feina. La sal, estar tot el dia treballant dins aigua en sal, aquell salobre, els hi desfeia els peus. Tenien els peus encetats en sang. El capell, encara que es feien aquells capells encritanats i que els hi protegien, amples, perquè quan se posaven la sanalla damunt l'aigua de salobre no els hi tocava la cara, per això tenen més ventalla. Així i tot, els hi queia la pell del cap, de salobre, etc. Vull dir, no eren condicions de persones. Clar, tu imagina't, són més de juliol i agost treballant amb aigua en sal, una esplanada plana, sense lloc allà on refugiar-se, les ulleres de sol no existien. No, no, no.
1: Repercutia això en les dones. Repercutia,
0: Sí,
1: suposo
0: clar,
1: que...
0: clar, perquè les dones llavors eren les que a la casa ho havien de fer tot. La dona se n'encarrega dels fills, no hi ha serveis socials, òbviament, per tant, són elles els serveis socials. Se n'encarreguen dels fills, se n'encarreguen dels majors, se n'encarreguen de la casa, se n'encarreguen dels animals, se n'encarreguen de la terra, ho fan tot.
1: Vares fer una segona part, que era el Mons de la Sal, que aquí sí que vares parlar amb els treballadors.
0: Ells m'ho varen demanar i els hi vaig donar aquesta possibilitat, perquè clar, són com que en ses dones apareix molt indirectament ses salines, es parla molt de sa guerra, de sa postguerra, parla molt dels sentiments que tenien, de com vivien, dels seus codis de conducta tan estrictes que a més els hi aplicam, i en canvi amb els homes parlen de sa feina, com era sa feina, com quines diferents tipologies de feina hi ha dins les salines, com estava tot regulat, les que fan, etc. T'expliquen tot el món laboral en tot, pros i contres, però ja és una visió, no sé si es pot dir, més objectiva d'aquest món. Baixa gent, quan en el llibre dels homes estàs documentat tots els camins d'Eivissa cap a les Salines, baixa gent d'Escubells, de Sant Antoni, de Santa Eulària, de Sant Mateu, de Corona, i venen tots caminant. I es quedaven a viure aquí, vaig a les Savines, vaig d'Espins, mal vivien, sense aigua per dutxar-se, sense roba per canviar-se, espectacular. I, clar, possiblement el de Sant Jordi, això era la gent més pobra, i que deien, però com pot ser que vinguin la gent aquesta que baixa a Sant Mateu, que tenen aquestes finques grans i que són finques bones, per què baixen? I a més és d'aquí, deien, i els hi miraves els senyors i duien unes sobrassades d'aquelles gordes. Els d'aquí, pobres, no tenien res. I clar, per què? N'hi ha molts que venen perquè el germà s'hereu s'ha jugat sa finca a ses cartes, deutes de per aquí i per allà, és l'única manera de fer sous que es toquin, no, no per menjar, sinó sous, es venir a fer jornal de ses salines i poder pagar aquests deutes. La xacra de joc dins la societat tradicional eivissenca aquests anys és brutal. Amb aquest tercer llibre que estic fent, m'he trobat fins i tot que es jugaven ses dones. Sí, vaig quedar també com tu, molt, molt impressionada encara no sé com ho presentaré ni com fer-ho, però sí.
1: Hi ha com un caràcter compartit, és a dir, com que cada illa té el seu caràcter. Però jo sempre he pensat que Mallorca i Menorca van per un costat i Eivissa i Formentera tenen un caràcter molt seu, més autònom.
0: Una de les dones que vaig entrevistar, que la vaig posar a posta, és una dona que es casa amb un eivissenc, un militar, i venen llavors a viure a Eivissa. I ella és una al·lota jove, mallorquina, no sé de quin poble, me'n recordo ara, del poble Santa Maria o no sé on, i arriba a Eivissa i va quedar... No sabia com reaccionar ni què fer, perquè diu, no hi havia pobles, diu, tothom vivia separat. Diu, jo enyorava tant estar a casa i de casa sentir que deies veïnat o que menjaven es veïnat o parlar entre naltros. Diu, i aquí no. Diu, i la solitud que va tenir aquella dona els primers anys, fins que a poc es va anar fent. Ell ho contava com el pitjor de tot d'haver arribat a Eivissa. Per tant, si hi ha aquest canvi de poblament, els nostres aquest poblament dispers, tant a Eivissa i Formentera, jo penso que es pensa que són illes petites i que, per tant, l'única manera de mantenir una certa individualitat
1: I que no hi ha possessions, no hi ha grans
0: no hi ha
1: senyors.
0: grans, hi va haver un gran repartiment, ja està bé, però també al mateix temps es fet aquest de territori petit mantenir una certa individualitat. Tu no pots anar a la casa d'algú i presentar-te així sense avisar, per dir-ho així. O està lleig. I a Menorca també molt. Mallorca no sé exactament. Però diuen que per conèixer bé un menorquí has d'haver entrat a la cuina de casa seva. Si, mentre no hi hagis entrat, no els coneixes. Per tant, cadascú té també aquesta intimitat.
1: Sí, jo crec que en general els illencs
0: Les illes tenim...
1: som reservats.
0: Som oberts al món, però a casa, cadascú a casa seva.
1: Però això és especialment així a Eivissa. Com que a Eivissa tens la sensació que cadascú és rei del seu petit bocí de terra.
0: Exacte, de sa casa amb sa seva finca. I això, per un costat, ha donat aquesta individualitat forta, però també jo crec que això també ens ha fet molt emprenedors. Jo penso que dins les illes, a Eivissa, és d'una gran emprenedoria. Jo me'n recordo que sempre això hi havia un que ho deia, un diputat en el Parlament, diu, mira, els mallorquins, tanta patata que fan a sa pobla, i nosaltres d'Eivissa l'exportam tota cap a fora. Bueno, res, això eren petits
1: Sí,
0: comentaris, però el
1: no,
0: fet aquest d'emprenedors...
1: però també han tingut les seves conseqüències
0: Dolentes, sí, clar, que més negatives.
1: per exemple, aquesta idea de com, aquest és el meu bocí i jo faig el que vull amb ell. Si vull fer tres hotels, faig tres hotels i ningú me dirà que no ho puc fer.
0: Però això és època del franquisme,
1: Sí.
0: també. Això és època del franquisme. Això és més el caciquisme. No és ja el caràcter eivissenc. És el caciquisme que feien el que volien ells. No eren tots els eivissencs que feien a l'hotel allà on volien. Òbviament, eren ells. Són ells. Eh? I a Mallorca crec que per aquí també. I el fet de no haver pogut posar unes normatives i haver encaminat una mica la construcció va ser un desastre. Clar que llavors, quan tu podies fer alguna coseta a casa teua, quan tu veies que tots els altres feien el que els hi rotava, jo crec que també hi va haver això, eh? Més que no, que jo a casa meva faig el que vull i tu no me dius res. Jo crec que la gent també, si se li expliquen bé les coses, entenen.
1: Em podries parlar d'aquest llibre que estàs preparant?
0: Jo crec que el vull treure per Nadal, tant de bo que el tregui per Nadal. L'estic acabant, passa que se m'ha complicat moltíssim, perquè vaig començar amb Sant Josep, també, perquè clar, Sant Josep, municipi d'aquí de Sant Jordi, Sant Josep, Sant Agustí, i llavors l'he anat eixamplant, perquè m'ho han anat demanant, i ara estic acabant en Formentera, i a veure si el puc acabar. Són de ses dones que servien altres dones. A l'època en què tampoc no tenim una estructura sanitària. Per tant, són totes aquestes dones que fan la feina d'infermeres, de metges, de tot a Eivissa i a Formentera. N'hi ha moltes i van fer una feina extraordinària. A veure si aconsegueix que me facin alguns monuments a dones a Eivissa. No n'hi ha cap. Jo crec que no, tots són capellans i poca cosa més. Per tant, necessito un parell de les dones de la sal i ja els hi vaig demanar. I ara, amb les llevadores...
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Esperança Marí pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson and Jim White, Oren Ambarchi, en Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producción, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 662 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge, 14 de juny de 2026, Dia Internacional del Donant de Sang, i el divendres passat, dia 12 de juny, es varen tornar a desclassificar un bon grapat d'arxius d'aquells del Ministeri de Guerra dels Estats Units, arxius relacionats amb els fenòmens aeris i observances en el cel, no?, que es podrien considerar anòmales. Entre d'elles estirien aquelles que podríem considerar, no?, que la podríem posar el nom d'OVNIs. I és curiós, perquè bé, ja vaig dir, quan va sortir fa 15 dies la primera remesa d'aquests arxius, que va tenir, ja ho vaig comentar, més de 1.000 milions de visites, i va tenir també un ressò molt important, no?, en els mitjans de comunicació, és a dir, déu-n'hi-do amb el que se va, tot el que se va dir d'aquella primera remesa. Després, la segona publicació, no?, d'aquests expedients que fins ara eren secrets del govern dels Estats Units, que ja, això ja va ser fa de 3 setmanes, ja va ser molt més discreta, va haver poc ressò, pocs comentaris a premsa, i aquesta tercera, d'abans d'ahir, bé, just avui a la baixa ho he mirat en el cercador, on cerca les notícies, no?, referents a qualque tema, i he mirat també quant de mitjans s'havien fet ressò. I bé, ben poca cosa. De fet, les primeres referències de mitjans de comunicació d'aquí, referides en aquests expedients, són tots dels

0: I bé, i s'ha anat donant més informació al llarg d'aquest darrer mes, que crec que fa fer-se més preguntes, no? Principalment també pels testimonis que estan sortint darrerament, on hi ha agents de l'FBI, hi ha militars, fins i tot astronautes. Ah, bé, i sembla que n'hi haurà més de tot això. Així que seguirem recopilant informació i bé, ja veure en què acaba tot això.
1: Bé, no sé si he tingut molta estona per trascar en aquesta tercera tongada d'arxius. Jo, la veritat és que no he mirat molt de fons encara. Hi ha un parell de coses bastant interessants, que s'ho han comentat entre nosaltres, és cert. Parla de l'Apolo 16, de, per aventura, coses estranyes que hauran trobat a la Lluna que no haurien de ser.
0: Coses que tu has defensat més d'una vegada aquí, que seria ser possible, bueno, perquè si no deixem l'enigma i després m'ho diuen, però per què deixeu les coses a mitges? No, no deixem res a mitges. El tema de possibles construccions d'un origen desconegut, evidentment, a la Lluna abans de l'arribada dels astronautes com a tal. És a dir, que quan va arribar Armstrong i va posar els peus damunt la Lluna, haurien trobat, suposadament, certes construccions. I a un d'aquests arxius, un dels astronautes ho comenta en...
1: Bueno, algú, sí, de fet, si qualcú té interès, dir que són dos àudios, en aquest cas,
0: sí,
1: que sumats passen de les dues hores llargues. És a dir, hi has de dedicar una estoneta.
0: Sí.
1: Però és molt interessant. De fet, jo crec que la setmana que ve, amb més temps, podem comentar més a fons si s'escau.
0: Sí, espero no ser tampoc massa repetitiu.
1: No, clar.
0: No? L'espera una miqueta de ment que surt, perquè si no, clar, arriba un moment que és el que ha passat amb els mitjans de comunicació, no? Que ja ha deixat de ser notícia, amb aquesta fugacitat.
1: Jo anava a comentar una mica això, i a mi me sorprèn, o millor dit, me decepciona aquest poc ressò mediàtic que té. Però clar, un pas nacional, i això just ho comentava abans d'entrar a l'estudi, a nacional, malauradament, és política. I si no interessa tirar cap a certes bandes polítiques perquè qui s'encarrega d'això és d'un acord diferent en el mitjà de comunicació en qüestió, potser no interessa tant.
0: Ja, pot ser que sigui que hi ha molta part de política, però jo també crec que està aquest fet de que anem tan accelerats que qualsevol notícia aviat deixa de ser notícia. És a dir, ara, per exemple, que ha estat en Lleó 14, ha estat per aquí. Vos heu fixat que quan ha estat a Canaris gairebé ha passat desapercebut la seva estada a Canaris? S'ha fet algun més ressò pel tema del problema amb el motor, de l'avió i tota aquesta història. Però el que ha estat la seva visita no ha tingut el mateix ressò que ha tingut a Madrid o a Barcelona.
1: No, i també molt, molt, molt ràpid. És vera que ara no té gaire presència als mitjans, però és cert que, històricament parlant, no és la primera vegada que passa. De fet, ara he citat Apolo 16 i, de fet, les dues darreres missions, Apolo, l'Apolo 16 i l'Apolo 17, ni tan sols se van retransmetre a la televisió dels Estats Units en aquest moment, perquè el públic sembla, diuen, que havia perdut l'interès.
0: Exacte. I crec que és un bon exemple del que hem volgut transmetre. Res, si un cas ja després xerram, i si no, en una altra edició. Ara sí, anem a sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 662 de Font de Misteris parlant desconeguts com a miserables de la història, especialment a l'edat mitjana. Qui eren aquests que citen les fonts de l'època? Quina és la seva història aquí, a les Illes Balears? Al Contes i Rondalles d'Anna Irene Font seguirem amb un grapat de llegendes i històries relacionades amb el Papa Luna. I a la darrera part del programa coneixerem l'inquietant figura de Wendigo, una criatura legendària dels boscs nord-americans i que està vinculada amb el canibalisme i també la història d'altres éssers que podem anomenar com impossibles. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en sistema d'App Plus, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei de carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, som mos espipelles, qualque detall de la nostra introhistòria, no? Per conèixer més precisament la nostra història i que també mos obris melons per poder aprofundir més. Així que, quan vulguis, Sergio Rigo, Món Diverso.
1: I d'avui en aquest Món Diverso mos centrarem en una realitat que moltes vegades queda fora dels grans relats de la història, la dels pobres, la dels exclosos, els qui a la documentació medieval, per exemple, apareixen amb el nom de miserables. Ho farem a partir d'un estudi de Maria Barceló, que posa el focus en un llistat molt concret conservat dins un registre de 1532-1533, és a dir, just en uns anys especialment difícils per la ciutat de Mallorca després de les Germanies. El primer que convé dir és que aquest món, els dels miserables, no era una simple anècdota. No, Barceló explica que al final d'aquell registre hi apareix una relació de persones a qui s'havia assignat una contribució, per a que demanaven revisió perquè no la podien pagar i aspiraven a ser reconegudes oficialment com a miserables. Això és interessant perquè la pobresa no només era una realitat social, sinó també una categoria administrativa i fiscal. I no era només passar fam, sinó també era no poder pagar els imposts. Quan xerrem de pobres a la baixa edat mitjana, no sempre xerrem d'un col·lectiu homogeni. L'autora deixa clar que el concepte era ampli i ambigu. Dins la paraula pobre hi podien cabre vells, viudes, malalts, peregrins, captius o persones que sense viure en la indigència absoluta havien caigut en una situació de debilitat material. Per això, en el cas de Mallorca, hi ha pobres reals, però també els que podríem dir pobres fiscals, és a dir, gent que no podia fer front a la càrrega tributària encara que no encaixés del tot en la imatge d'extrema de la misèria. De fet, un dels aspectes més interessants de l'estudi és precisament aquesta desconfiança en les paraules, perquè a Barcelona adverteix que no poden llegir aquests registres com si fossin una radiografia perfecta de la pobresa. Detecta un augment clar després dels pobres entre finals del segle XV i començaments del XVI. Segons les dades que maneja a partir dels registres a la ciutat de Mallorca, els miserables representaven un 28,9% dels qui no pagaven a l'any 1478, mentre que el 1512 aquest percentatge pujava fins al 41,7%. L'estudi fins i tot recupera una decisió del Gran i General Consell de 1495, on se diu amb molta claredat que a la ciutat hi ha moltes persones miserables que moren de fam i que cal socorrer-los perquè no morin. Per tant, per les autoritats poden dir que no era una misèria amagada del tot. També és interessant veure com aquesta pobresa se repartia dins la ciutat. Nova Barcelona prova d'acostar-se a la geografia de la misèria a partir de les parròquies i observa que el 1512 Santa Eulàlia concentra 82 pobres, Sant Miquel 43, Santa Creu 33, Sant Jaume 31 i Sant Nicolau 17. No és, per tant, un mapa precís carrer per carrer, però sí que ens permet entendre que la pobresa tenia una presència estesa dins el casc urbà i que es podia rastrejar, encara que fos de manera imperfecta, a dins l'espai de la ciutat de Palma. Què vos pareix?

Idò, jo me sembla molt curiosa aquesta apreciació dels miserables com aquells que no poden pagar els impostos. No dit miserable com insult ni com ofensa, simplement com un adjectiu. Miserable, com aquell que té una pobresa extrema i sense ser pejoratiu. Però què eren, no?, els que no pagaven certes taxes. I és que, clar, hi havia altres grups en aquell temps que tampoc havien de pagar els impostos, però no per miserables, sinó per altres motius. La noblesa, el clergat, els francs, és a dir, els que gaudien de qualque tipus de franquesa, com els càrrecs oficials. També teníem que els oficials del Sant Ofici estaven exempts d'haver de pagar impostos, o també els fabricants de moneda, que eren els membres de la coneguda com a CECA. Crec que tot això és molt, molt curiós. En resum, que pel que has dit, tenim que aquells que no podien mantenir-se no pagaven impostos. Que fins aquí, perfecte, clar que sí, molt bé, res a dir. Però, clar, tampoc els pagaven els més poderosos. I sabeu, crec que davant d'això no faré comparacions amb res.

Ah, bé, i també hi havia un altre grup, el Manco, fins bon ser en el segle XVI, que estava exempt de pagar impostos. Crec que és també molt curiós, perquè eren els de família nombrosa. Que, a més, no sé a partir de quant de fills es considerava nombrosa una família en el segle XVI, però qualque cas que he vist era a partir de la dotzena. Que bé, que ara que ho pens, no sé dins a quin grup s'haurien de ficar aquests.

0: Quantes semblances en l'actualitat, no? Ah, bé, i després també estaven els cavallers, i els han d'entendre com a membres de certes ordres militars i religioses, que aquests només pagaven els impostos quan estaven relacionats en la defensa. Així que sí, jo crec que millor no fer comparacions, perquè sabeu, aquesta seria una altra història. I ara, si un cas, feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque rondalla, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, la setmana passada ho deixàrem parlant, contant llegendes, històries estranyes relacionades amb el sisme d'Occident i més particularment amb el papa o antipapa Benet XIII. Així que avui volia seguir amb un parell més que crec que són ben curioses i interessants damunt d'aquell moment històric on les nostres illes també prengueren molt de protagonisme. Així que ens anem a l'interessant llibre Leyendas para una historia paralela de l'Aragón medieval, d'Agustín Ubieto, on trobem aquesta curiositat entre històrica i llegendària relacionada amb això i que ens pot servir per entendre una mica més aquell moment.

però ell, aquest Pere de Luna, es va mantenir com a papa fins al darrer moment, fins al final dels seus dies, tant és així que va morir al seu castell. Del mateix llibre tenim aquest altre, d'un pic mort, on es barreja directament amb el tema que vau comentar la setmana passada damunt del rei Alfons V.

I és que tenim que les grans tribulacions del papa antipapa Benet XIII, l'aragonès Pedro Martínez de Luna, sols varen acabar amb la seva mort, esdevinguda el seu retir voluntari de Peníscola l'any 1423. Però, fins i tot després de la mort, la seva forta personalitat va continuar donant origen a constants i múltiples anècdotes i asseveracions que circulaven de boca en boca, de reunió en reunió i fins i tot de crònica en crònica. Benet XIII havia rebut sepultura a la mateixa església del Castell Roquer que li havia servit de baluard i encara 7 anys més tard de la seva inhumació va tenir lloc allà mateix un fet certament prodigiós i inexplicable, sobretot per als més escèptics. Conta el cronista Martín de Alpartir, qui va ser prior de la seu saragossana i cambrer de l'antipapa, que tant el diumenge de Rams com el dia de Dijous Sant de 1430 i amb origen a la humil tomba de Pedro de Luna, va començar a estendre-se per totes les estances del castell fortalesa una fragància extraordinària, com si fos fruit del nèctar de les flors més belles i esponeroses. Fins i tot, segons les cròniques, l'aroma va arribar, així mateix, l'ambient de tota la ciutat i els voltants.

En vista de tal prodigi, el llavors castellà del castell, evidentment desconcertat i temorós pel que havia passat, va enviar un avís orient al rei Alfons V, que aleshores estava de visita a la vila de Carinyena, demanant-li consell sobre què fer davant tal prodigi. Llavors, don Juan de Luna, nebot de Benet XIII i coneixedor del que havia passat, va implorar al monarca que ordenés el castellà del castell, del castell de Peníscola, que li entregàs el cos sense vida del seu oncle per traslladar-lo solemnament a Illueca, el seu lloc de naixement. El rei Alfons V, el magnànim, comogut per aquella darrera manifestació de l'inefable don Pedro Martínez de Luna, la proverbial caparrudesa del qual tants de problemes diplomàtics li havia causat en vida, va accedir al que se li sol·licitava, de manera que el cos incorrupte de l'antipapa va ser duit des de Peníscola fins a Illueca i depositat en un sepulcre ubicat a la mateixa cambra del palau on havia nascut.

0: era molt interessant i també la també desconeguda, no, la història de què hi considera com antipapa, que fins i tot el que seria després Sant Vicenç Ferrer inicialment el recolzava, va ser el seu confessor, fins que després no. Si bé també es diu que ho va fer per un o per un altre motiu, també està el tema de, dels reis, que si sí, que si no, bé, molta de gent. I en el final, com acaba tot això? Idò que ell mor com a papa per alguns, i després el seu hereu, el següent d'aquest papat d'Avinyó, arriba a un acord per deixar de banda el voler ser papa per convertir-se a canvi en bisbe de Mallorca, on, per cert, està enterrat i també envoltat de llegendes.
1: Però aquesta seria una altra història, no?
0: Efectivament, seria una altra història. Gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

I d'ara anem amb tu, Borja Rigo, amb un d'aquests éssers estranys, llegendaris, que no haurien d'existir. Qui sap si realment existeixen o no, clar. Quan vulguis, Borja Rigo.

ésser d'aspecte extremadament prim, fregant perillosament el raquitisme. Escolar la seva pell és similar a les cendres d'un mort. I els seus ulls semblen estar enfonsats a les conques. On hauria d'estar els seus llavis, hi ha només vestigis de pell i de sang. Brut i empastat, el Wendigo té bòfigues a la pell i exuda un olor de descomposició a mort i corrupció. Se creu que el Wendigo és una espècie d'esperit solitari que habita en lo més profund dels boscos i que ja espera les seves víctimes, espantant-les amb el seu aspecte meitat bèstia, meitat homo, i a més cridant-les pel seu nom. El seu origen se remunta als credos animistes dels indis algonquins. El Wendigo, el qual comprenia els vicis relacionats amb els excessos, mai no se quedava satisfet i després de matar i consumir una altra persona sempre estava a l'espera de noves víctimes. En moltes tradicions, els humans que eren consumits per l'avarícia fàcilment se podien convertir en Wendigos. Aquest mite s'usava com un mètode, per així dir-ho, per motivar la cooperació i la moderació en el comportament dels membres de la tribu. Les històries parlen també de que el Wendigo era un ésser humà normal que havia estat posseït per un esperit diabòlic, el qual l'obliga a menjar carn humana de manera incessant fins que el desgraciat ésser mor d'inanició. El ritual, això és interessant, per convertir-se en aquest monstre consistia a consumir precisament carn humana. La llegenda del Wendigo originalment se va crear això, per prevenir les tribus índies de caure en el canibalisme durant els temps d'escassetat de menjar i en els freds hiverns que aïllaven la seva font d'aliment. A més, se sap que durant aquestes penúries no era estrany que se practicàs aquest canibalisme. El primer informe escrit d'aquesta criatura el va fer en Paul Lejeune, un jesuïta missioner que servia a Quebec a principis del segle XVII. L'any 1636, el pare Paul va enviar en els seus superiors a Roma un informe on se queixava d'una dona nativa que en un trànsit espiritual va advertir que Atchen atacaria el poblat. A la carta, el capellà descrivia aquest Atchen com una espècie similar a un home llop. Els darrers informes de l'aparició d'un Wendigo, o en aquest cas d'un Atchen, que vendria a ser una mica el mateix, se varen donar a un poble anomenat Rousseau, en el nord de Minnesota. Va ser registrat a finals del segle XIX i a les dues primeres dècades del segle XX. Durant aquest període van ocórrer una sèrie de morts inexplicables fins que finalment, i també afegesc afortunadament, va renaturar.

I sabíeu que també hi ha una malaltia relacionada amb tot això? La psicosi per Wendigo és un trastorn que se produeix o se produïa entre les tribus Cree, Montañais Naskapi, Ojibway, Salto, de Canadà i també d'Alaska. La persona que la patia deixava de menjar i els seus símptomes eren nàusees, vòmits i malestar davant del menjar normal. També se podrien produir episodis d'insomni o al·lucinacions. Si no s'aturava aquest estat, la persona afligida començava a manifestar la por en què es Wendigo, aquest esperit o el que diantre sigui, la posseís i acabàs convertir-se en caníbal. Era comú que, abans que això passàs, el propi malalt demanàs en els membres de la seva tribu que el matassin.

I de tens raó, perquè això del Wendigo, també anomenat Witico, Windago o Windigo, i de dir que tens raó quan dius que no és propi de les nostres terres. Afortunadament, afegiria jo.

fet, en principi no hauria de tenir cap relació. A part de que és de la part de pel nord d'Amèrica, has parlat d'Alaska i del Canadà, que són terres que no varen ser evangelitzades pels sillans, com les de més cap al sud, i que bé que per aquest motiu jo penso que aquestes bandes de Mèxic, de Califòrnia, etc., estan més agermanades, no?, en la nostra terra. Però aquesta banda més del nord que tu comentaves, en principi, evidentment, no. I aquest estrany ésser compartiria territori amb un altre d'aquells misteriosos, com seria el Sasquatch, una mena de yeti, però d'Amèrica del Nord, i a més més localitzat a la banda de la tribu dels indis Algonquins. En resum, seria un esperit maligne que sempre tenia fam, però de carn humana, és a dir, antropòfag.

alt, prim, es mou nu, de nit, diuen que és gairebé pell i ossos, però això sí, amb una força descomunal. I d'ell destaquen els seus ulls grocs, com si fos un mussol, i serien aquests ulls així per poder veure de nit. I és també precisament a la seva mirada on radica el seu poder, la seva hipnòtica mirada, que captivaria a qui se'l topa quan un entra en el bosc i fa que la víctima, un pic, diguem, que estàs com hipnotitzat, i doncs la víctima inicialment es creu que és un depredador i a continuació es converteix en aquest ésser, en un Wendigo, amb un instint caníbal irrefrenable. Es creu que l'origen del, li direm, mite, precisament era el tractar d'evitar que la gent pogués, en casos de necessitat, però que la gent evités la pràctica del canibalisme, que també seria un tema per a debatre o no, el del canibalisme. Allà està el famós cas de los Andes, aquell avió de l'Uruguai que es va estavellar el 1972, o d'altres encara molt més bèsties, però també molt oblidats, com el cas de l'antic Leningrad o Sant Petersburg a la Segona Guerra Mundial. I és que, com sempre, pot haver la cara i la creu, perquè, segons un investigador de la Universitat d'Alberta, en Nathan Carlson, entre final del 19 i principis del 20, es van recollir com a massa testimonis d'antropofàgia per aquella banda d'allà, per la banda del nord dels Estats Units. I això és un motiu pel qual es va crear, diguem, això que has dit tu, Borja, lo de ses psicosis pel Wendigo, que estaria aquesta mena de patologia que estaria caracteritzada per l'insomni, les al·lucinacions i aquesta necessitat de menjar carn humana.

però, a part d'això, tenim un altre problema, i és que en tota aquesta història d'aquestes criatures impossibles hi ha un altre perill, que és els assassinats Wendigo. És a dir, que un mata a un altre perquè creu que és l'altre el que està posseït per l'esperit d'un Wendigo. Clar, en aquest cas, un mataria, teòricament, per pròpia supervivència. És a dir, seria autodefensa. Ara bé, tot és que el jutjat s'ho cregui, evidentment. I és que el més fort d'això és que efectivament hi ha casos recoïts, casos històrics damunt d'això. N'hi ha un que es va fer molt famós, era a final del XIX, que era el de Macheque Kuonabe, que era un indi d'aquest Ojiwa, que hauria mort, hauria matat en el seu pare, pare adoptiu, per aquest motiu, perquè es pensava que el seu pare estava sota l'influència d'un Wendigo. I en aquest cas va haver un judici, va sortir la premsa de l'època, allà a Ontario, en el Canadà, i bé, gràcies a la premsa, com a vegades també hem fet a Font de Misteris en altres casos, no? I doncs, a través de la premsa es va poder fer una reconstrucció dels fets i de la realitat d'aquella creença per arribar fins i tot a cometre un delicte, així de relat estava. Estem parlant de final del XIX i d'un judici on només hi va haver un que va defensar a l'acusat, que era un tal, amem, com ho dic, perquè és un nom d'aquests indis, Wasau Escopinese, segons això ho va publicar fa una dotzena d'anys la revista Año Cero. I era l'únic testimoni que va declarar a favor de l'acusat, però la gràcia en tot això està que realment no era testimoni com a tal, perquè no va veure res. Però sí que ho va fer com a testimoni de la tribu. No presenció el crimen, però fue el único indígena de la reserva que se atrevió a quebrantar la ley no escrita que prohibía hablar sobre el Wendigo, una entidad diabólica cuya sola mención provocaba verdadero terror entre los nativos. Fue precisamente ese ambiente de miedo insuperable el que al parecer se adueñó de la pacífica tribu de Macheque Kuonabe y de él mismo, llevándole a cometer tan horrible crimen. Però no hauria estat l'únic cas, perquè sembla, i dic sembla perquè no l'he vist jo, però sembla que hi ha un llibre de jurisprudència del segle XIX del Canadà on hi ha altres casos semblants. Gent que matava un altre per por de que s'haguessin convertit en aquesta mena de monstre. I doncs, en aquest llibre de jurisprudència et suposa que hauria més casos, perquè efectivament es creu que n'hi va haver més, però que no varen arribar a ser jutjats. Que no varen arribar a ser jutjats mitjançant un judici convencional. I és que sovint pot ser fot la mateixa tribu que qui era la que determinava la sentència. La sentència normalment era de pena de mort, però pena de mort contra el Wendigo. Quin perill certes creences, I és que hi havia, o hi ha, qui creu que el Wendigo és una persona normal però que ha estat posseïda per una entitat diabòlica i caníbal i en aquell moment el gel, es fica dintre d'ell, el pèl li comença a sortir de manera desmesurada per tot el cos, incloent-hi també la cara, es fa gros i el seu crit paralitza a qui ho sent. I li ve aquesta gana de carn humana que li fa atacar a qualsevol, incloent en els membres de la seva pròpia família. I clar, davant d'això, en el judici que he comentat abans, li varen tenir com a atenuant. I amb el temps, i a més, encara ho hauria estat més si no fos per aquesta part de l'antropofàgia, i de, amb el temps aquest monstre ha estat confós amb el Sasquatch, que he dit abans, el Bigfoot, del nord d'Amèrica, que és semblant en el Yeti de l'Himalaya, per exemple, però, i si vos dic que aquí a propet hi ha uns éssers que podríem dir que semblants?

Una altra pista damunt d'això mos la podria donar en Jacques Vergier en el seu clàssic El libro de lo inexplicable, de la col·lecció Otros mundos, on mos parla d'una varietat d'aquests éssers que el relaciona amb el Misabe, un altre ésser semblant dels que diuen que són una mena de simis, eh? Diu perquè parece tratarse de wendigos de pequeña talla y puede de hecho constituir una tentativa de los indígenas por crear una categoría particular de los jóvenes wendigos. Entre los Ojiwa, Timigami, los Megewesi, son una especie de criaturas que viven en las altas cornisas rocosas alejadas. Son pequeños y poseen pelos que les crecen en todo el cuerpo. Los indios piensan que son como simios. I aquí era Montbolí arriba, en els simis, que per cert, diu que els indígenes els comparen en simis, a juzgar por los especímenes de estos que han visto en las ilustraciones de los libros, diu. I sabeu por què? Perquè allà no tenen simis, ni monedes, ni semblants.

Tenen certes semblances, sí, però també diferències. No he vist enlloc que li atribueixen aquesta part més diferenciadora i característica del Wendigo, afortunadament, eh? La seva ànsia per la carn humana. De fet, segons les fonts que un consulti, ja que els dona la característica com que ajuden en els humans, així que evidentment res a veure amb aquest d'Amèrica del Nord, i menys quan a la seva descripció trobam que el fan ser una mena de ser adorable, simpàtic, un ésser del bosc, eh? Que seria com un troll d'aquells d'on David el Nomo, que estan beneit o simplot, que ajudarien els humans sense voler. Eh? Això mos ho explica, per exemple, en Julio Caro Baroja. Per exemple, diu això: antes le contó don Simeón de Angoitía de Cenauria, en 1920, solían andar los Basayaunec en Ascatillo, y sucedió una vez que un hombre subiera a este monte a partir troncos de leña para el invierno, y cuando empezó a hender los troncos, apareciósele un Basayaún y le dijo que fuese con él. Ese hombre, muy apurado, no sabía qué hacer y le vino a la memoria un modo de fugarse. Espera un poco, dijo el Basayaún, hasta acabar de hender esta leña a fin de que luego la lleven los de casa. Mas para eso me has de ayudar a partirla pronto para ir luego contigo. Mete pues los 10 dedos, las dos manos en la hendidura y haz fuerza para ensancharla y para sacar de ella el hacha y para darle otro hachazo. Hízolo así el Basayaún, y el hombre sacó el hacha y le cogió los dedos en la hendidura, y el Basayaún quedó allí aprisionado, y el otro se fugó. Segueix en Caro Baroja parlant de la suposada simplicitat d'aquests éssers, mos parla d'un altre que d'una manera molt ridícula se fa amb el blat d'aquests éssers, eh? D'aquest Basajacaunac, no? Basajaunes. Eh? També una altra història molt senzilla, molt innocent, eh? Una infantil rondalla basca, sí, però no sempre has tingut com a tan simplot o tan dollut. Eh? És un poc com els dimonis bollets d'aquí, no? Que normalment se'ls té com a éssers, això, simplots, però que de tant en tant es troben històries que no els fan gens simpàtics. I això és el que passa amb aquests éssers que estic citant del Pirineu Occidental, on trobam, per exemple, aquesta altra història recollida a Leyendas Vascongadas de 1851, d'en José María de Goizueta, on mos diu: empezó a susurrarse en el país que a las altas horas de la noche frecuentaban los bosques comarcanos un hombre de estatura tan gigantesca que su cabeza sobresalía por cima de los árboles más elevados, cubierto el cuerpo de un vello largo y lacio con un nudoso bastón en la mano, perseguía al caminante extraviado y sus aullidos feroces esparcían el terror en toda aquella comarca. Si en nuestros días algún viajero recorre aquellas montañas, oirá hablar del Basajaún, nombre significativo con que ha sido bautizado por los montañeses vascongados el fantasma singular de que nos ocupamos. En todas partes se le encuentra, dicen los naturales del país. Cuando el pastor, conduciendo su rebaño al redil, oye de noche pronunciar su nombre de colina en colina, es el Basajaún, y desgraciado de él si vuelve la vista atrás. Si a deshora, caminando por aquellas soledades, oís el rugido de un paso grave y mesurado, es el Basajaún que os sigue. Guardaos de volver el rostro, y siempre lo encontraréis de noche. Tropezad en el tronco de un árbol caído y cubierto de nieve, bien pronto lo veréis moverse, alzarse luego y, lanzando un feroz rugido, perseguiros tenazmente. Es el Basajaún que dormía y a quien habéis despertado imprudentemente. Algunos creen que el Basajaún es nada menos que el señor de Urberea, quien, en castigo del asesinato cometido bajo su techo después de haber partido su pan y vino con la víctima, está condenado a vivir errante en aquellos bosques hasta la consumación de los siglos. Talment si voleu, com si fos una mena de conte mal. A part de que, com hem vist, aquest ésser també tindria un bon grapat de noms, molt semblants, però molt de noms. I bé, aquesta darrera història té més semblança amb el que tu deies, Borja, i ens queda més a prop. Però encara més a prop mos queda aquesta altra, també relacionada amb els anomenats com a éssers del bosc, que és el que vendrien a ser en definitiva, no? I és que en el llibre Mitologia dels Països Catalans mos parla d'un altre ésser molt desconegut, però
que està vinculat a la nostra terra, encara que fos simplement pel fet de la seva relació amb Sant Abdon i Sant Senen, patrons d'Inca, illa de Mallorca. I aquest ésser, que en aquest llibre que he citat ho comparen directament amb el Wendigo, és un ésser que estiria per la banda dels Pirineus Orientals, molt a prop de Perpinyà, ja sabeu, allà on encara hi ha el Palau dels Reis de Mallorca. I d'aquest ésser, en aquest llibre, mos diu això. El simiot és a mig camí entre l'home i l'animal. El mateix nom ja va periquí i és un mite persistent d'origen remotíssim. Com devien veure els nostres ancestres sàpiens els neandertals? Com a homes, bèsties o un entremig? Probablement el mite s'origina en aquella època que l'homo sapiens i el neandertal van conviure en els mateixos territoris i aquest record ha perdurat en el temps en les històries dels homos, dels boscos i dels simiots. Bé, jo crec que és curiós i apassionant, no ho trobeu? Així que, està clar, anotam els simiots per aprofundir en una altra ocasió. Ah, i per si un cas, un dia sou per Alaska, i ja ho dic particularment a qualcú que potser mos escolti ara mateix des d'allà, més exactament des d'Anchorage, salutacions des de Balears, i de per si en joc d'un os en el teu jardí te trobes un Wendigo, i de, abans he dit que en el procés de transformació en el Wendigo se li gelen ses entranyes, i de, arrel d'això es diu que sa manera de Mataró en el Wendigo seria fonent-li el cor, i és que diuen que el seu cor és de gel.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6: I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, deixeu-me comentar, no?, una d'aquelles contradiccions tan, el manco per jo, tan cridadisses que mos du el món modern. I és que, no ho sé, però per jo arriba una miqueta a l'absurd. Resulta que el Banc d'Espanya s'ha despenjat aquesta setmana amb una recomanació que podríem dir curiosa, perquè diuen els experts que és molt recomanable i necessari que tots guardem com a mínim 70 euros en efectiu a casa. Per si un cas, diuen. Per si hi ha una falla en el sistema, si hi ha una pana, una altra pana. Per si cau internet o per si les targetes mos deixen, mos tornen deixar penjats. I és que, clar, jo crec que té gràcia la cosa. Perquè mos estan venent com el millor del món, no? el futur amb això de l'euro digital. I mos animen i mos duen cada pic a pagar-ho tot. Ja no amb un bocí de plàstic en forma de targeta, no. Ja és directament amb el telèfon mòbil o amb un rellotge, que de cada vegada hi ha més gent que paga amb un rellotge. O jo ja no sé si fins i tot ja se pot amb els ulls, no ho sé. Però sempre se van posant com a traves, no?, en els dobles físics. Però a l'hora de la veritat, els mateixos que dissenyen, no?, aquest futur 100% digital o virtual, te diuen, te xiu-xiuetgen una mica, no? Te diuen, ei, que per si un cas, que l'euro digital, tot això està molt bé, és el futur i tal, i tot això, però tu, per si un cas, guarda 70 eurets en paper, vai del matalàs, com s'ha fet tota sa vida, perquè no mos podem fiar de la tecnologia. Això és exactament com si te compressis un cotxe elèctric de darrera generació, intel·ligent i tot això, i que condueixi tot solet, però quan el compres el concessionari te recomana dur una bicicleta en el maleter perquè el sistema te pot fallar en qualsevol moment. Així que ja ho sabeu, visca, no?, la digitalització, el progrés, visca el futur, però demà, per si un cas, passau per un caixer, guardau un billetet de 50, un altre de 20, l'amagau un calcetí, perquè mai se sap quan se pot apagar la digitalització, quan se pot apagar el progrés i el futur. I ja aquí som, guardarem també qualque monedeta, per allò, abans he dit lo de sa cara i sa creu, i de per això. I així, a més, també aquest poema d'en Colau Dolç, ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i del seu llibre Feliç trobam aquests versos, que diuen: passeig per entremig de pins i vent, capcot, les mans dins les butxaques fredes, ara tot es cruixit i es queix de branques, on tot era remor i cruixit de sedes. No escric res mai que em pugui sobreviure. No deix res més que el vent dins les pinedes. No sé on ets, ja està, ja sap què em passa, sempre em toca la creu de les monedes. I bé, jo crec que després d'això, per acomiadar-nos, mos encaixa perfectament aquesta cançó. Clar que sí, dels Pink Floyd, Money, d'obvés. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Molt bon dia, són les 9 i gairebé 5 minuts de diumenge 14 de juny. Aquí som, en directe amb vosaltres fins a les 12, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Avui és el programa número 81 d'aquesta nova temporada i tenim el control tècnic a Lluís Méndez. Així que ja sabeu que vosaltres podeu estar en contacte amb aquest programa sempre que vulgueu, qualsevol cosa que ens vulgueu comentar a través d'aquest telèfon WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Bueno, idò, ara, bon diumenge, són les 9 i 5 minuts, hem de fer una repassada de tot allò que avui tindrem en aquest magazín. Ja sabeu que fins a les 12 vos contarem tot allò que passa arreu de ses illes. Primer de tot, començarem amb la presentació del programa, un extens programa de Cultura en Vena, un programa que impulsa la Direcció Insular de Cultura del Consell de Mallorca. Per això estarà a nosaltres d'aquí uns minuts Antònia Roca, la seva consellera i vicepresidenta primera de Presidència del Consell de Mallorca. També anirem fins a Muro, perquè ja han començat la festa de Sant Joan. Ahir van fer una visita a Mancor de la Vall i avui ens toca a Muro. A més, enguany és un any especial, perquè hi ha un adéu que tots ens toca un poquet. És l'adéu de Cucorba i en xerrarem amb el seu regidor. També anirem fins, en aquest cas, en preparatius d'una de les festes més internacionals de les nostres illes, les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca, que ja sabeu que aquesta casa, IB3 Televisió, IB3 Ràdio, voleu escoltar i veure tot allò que passa en aquestes festes que tant estimam els balears. I també tindrem en Julio Bastida, que ens contarà tot allò que ha passat, no tan divertit ni tan entretingut com aquests actes festius, però que no deixa de banda l'actualitat de ses illes. I també farem una passejada per Mallorca, la Fira de ses Herbes. Parlarem de decoració dins el món de l'estiu, és a dir, com poden decorar ses terrasses, què han de fer, com ho han de tenir amb Nakati de Casai. I també, com sempre, la nostra recepta, en aquest cas, Anna Maribel Quirós, des d'Esport de Solla, i un entre tu i jo que només vos puc avançar, que és una mallorquina, és una dona mallorquina, que viu a Barcelona, i la professió vos avançaré d'aquí una estoneta. Així que no en parlem més i començam amb La Gran Vida.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, aquí som, en aquest cap de setmana, en diumenge 14, i ja sabeu que aquestes illes no mos poden queixar d'activitats. Sempre tenim alguna cosa a fer. De fet, en aquest programa vos contam tot allò, per si no teníeu on anar, tots aquests plans que podeu fer-vos. I en aquest cas, el Consell de Mallorca ha fet un any més la programació d'estiu 2026. És Cultura en Vena, una activitat, un projecte, tot un programa d'actes que posa en marxa la Direcció Insular de Cultura. Per això saludam a la seva directora insular, consellera, que ens acompanya avui, Antònia Roca. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, Antònia, jo ho deia, no mos podem avorrir.
2: No, la veritat és que un any més hem preparat un bon programa d'activitats perquè tota la ciutadania pugui gaudir de l'estiu a la misericòrdia amb aquest programa que ja fa 3 anys que feim de Cultura en Vena i que hi ha activitats per grans, per petits i per tots els gustos perquè puguin disfrutar també d'aquest ampli ventall d'esdeveniments culturals que tenim a la misericòrdia.
1: Vaig aquí a dins la programació, per exemple, principal a la fresca. Això vol dir treus el teatre a la fresca, no? Una cosa tan típica, tan tradicional a molts de pobles de les illes i que en aquest cas posau en marxa també, no?
2: Sí, aquesta és una de les novetats d'enguany, perquè és vera que no ho havíem fet els estius anteriors, i és que, com molt bé dius, pues, el principal surt, no? Surt a la fresca i podrem veure a la misericòrdia un cicle de teatre i de música. De fet, ahir ja va haver la primera funció, i va haver ahir Fies de la Misericòrdia, diuen a teatre, i ja va tenir un èxit total, perquè se varen exaurir totes les entrades, i per tant ha estat una molt bona arrencada aquesta del principal a la fresca, i que bueno, encara queden tres funcions de divendres i diumenge d'altres teatres i música, i que convidam a la ciutadania que entri a la web del teatre i pugui agafar les seves entrades gratuïtes, però s'han d'agafar per la web del teatre principal.
1: Que bé. Bueno, ja ho sabeu, és a dir, una cosa que fa estiu, és aquests actes a la fresca, allò que diuen les predines, hem de pensar d'ho ser rebequeta, que llavors fa fresca, i doncs això mateix.
2: Vas dincar refresca, exacte. També convidam a les famílies, perquè hi ha també activitats per infants, és a dir, dijous hi ha contes en el Bibliojardí.
1: Això t'anam a dir,
2: i ja. I divendres...
1: Els contes al Bibliojardí. Jo havia sentit a xerrar de les bibliopitzines, però vius perquè els bibliojardins també... Està molt bé, això, perquè dins un jardí, en aquest cas de la Misericòrdia, hi ha ombra, si està bé, si està més a la fresca, també, està molt bé que s'hi facin aquestes activitats. Conta-m'ho.
2: Sí, jo, la veritat és que crec que és un dels espais més aprofitats. A mi m'encanta veure el Jardí de la Misericòrdia, ara que ja fa bon temps i no fa una calor excessiva, pues, la veritat és que hi ha molta de gent sempre, perquè a més tenim unes cadires i unes sombrilles, i en tots els arbres que hi ha, crec que és un espai que està en mig de ciutat, no? Però que t'abadeix un poc del frentisme de cada dia, i sempre hi ha molta de gent allà llegint, i volen que sigui també aquest espai, no? En els seus més petits, puguin escoltar aquests contes en aquest jardí, aprofitant aquesta ombra d'hora baixa, i puguin gaudir dels contes, de rondalles, de drac de la lluna, que podran trobar en aquests contes del Bibliojardí.
1: Bueno, per tots els qui ens escolten d'altres illes, d'arreu de les Illes Balears, la Misericòrdia, hem de dir això, que està en el centre de ciutat, però que és un espai cultural que forma part del Consell de Mallorca, que està molt bo de fer arribar-hi, no? Tant si és en cotxe, perquè hi ha pàrquings, com, vos insistim, en transport públic, simplement és baixar dels trens si veniu de qualsevol poble de Mallorca, i que darrere ets on prevall i vos ho tropareu ben davant, i si no, i aneu per ciutat amb metro o amb tren, podeu arribar a la Misericòrdia. Hem de dir que aquests dissabtes de la Misericòrdia tenen diferents activitats i diferents tipus d'activitats. Entre d'elles, aquests concerts, veig per aquí Bruno Sotos, Cabot, Aina Mateu, tot de crida. Bueno, és que hi ha moltes activitats per triar, no?
2: Sí, efectivament, són diferents estils, diferents formats, perquè un dels objectius sempre és que ens plantejam és que jo dic que ha per tots els gustos, no? Una cultura per tothom, i perquè tothom, ja siguin grans o petits, puguin trobar, pues, aquell espai que els fa més il·lusió o que els aprovi més a la Misericòrdia, perquè entre tots, pues, puguem omplir de vida aquest espai, com deies, de centre de ciutat, i puguin triar, pues, ja sigui una banda de folk o rock o un pop acústic o un jazz, no? I aquest teatre que també hem iniciat aquests dies, no? Per tant, jo crec que esperam que hi hagi gran afluència, que segur que serà així, cada any té un gran èxit, no? I un dels altres que també ja hi ha entrades exaurides és la Sarsuela, un recital que hi haurà, que sí, que van recuperar aquest gener en el teatre principal, i ara també, pues, l'hem volgut fer extensiva en aquest estiu i la Misericòrdia, i ja s'han acabat les entrades. Per tant, jo crec que és un bon termòmetre, no? Sempre és públic que respongui positivament, pues és un bon termòmetre de que sol anar bé, i la veritat que l'estiu i la Misericòrdia sol tenir bastant d'èxit.
1: I, Antònia, tu deies, hi ha aquesta, la Misericòrdia petit, i clar, ara encara ets l'ova en escola, però li queda res, els hi queda res. Tots els papars, mamàs, tiets i tietes, predins i predins, dient, què feim ara en són nins? Bueno, idò, hi ha un poc de tot, des de tallers, contacontes, bueno, no sé, és a dir, per exemple, veig aquí, taller de creació de xapes personalitzades, de clauers creatius en plàstic màgic, és a dir, podem mantenir els al·lots entretinguts una bona estona en aquest pati de la Misericòrdia.
2: Totalment, ja anem a les famílies, no? Que ara que ve una època intensa de vacances necessàries, però intenses perquè són moltes hores en nins, que s'apuntin allà a la vista d'Instagram, no? De Cultura Mallorca, o aquest calendari que tenim de Misericòrdia petit, perquè com molt bé deies, poden tenir entretinguts els dijous en contes i els divendres en diferents tallers. A més, hi ha per totes les edats, hi ha activitats que són per 0 o 3 anys, per més petitons, i d'altres que són de 6 a 12 a 14 anys, per tant, mos va molt bé perquè agafa una gran franja d'edat que està bé que els hores baixes us puguin anar en el jardí a fer una recerca d'estresor, com deies, en un taller de fer xapes, no? O animacions musicals, espais sensorials, o dur-se en un clauer amb plàstic màgic i que puguin també pues, passar unes horetes que en el final es diuen té moltes i puguin fer amb aquesta misericòrdia petita en totes aquestes activitats que hem planificat.
1: Molt bé, idò, moltíssimes gràcies per atendre'ns en bon diumenge en aquestes hores, que no són hores, que sabem que teniu molt
2: no,
1: de trulls.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I res, ja ho sabeu, convidar no, tothom a que participi, a que vengui en aquesta cultura en vena.
2: Efectivament, a gaudir tots de l'estiu a la misericòrdia amb aquest Misericòrdia Petit, concerts i teatre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé.

0: de mar i cel. Cuida'm, perquè som de sol i vent. Cuida'm, perquè som de pedra i fang. Cuida'm, cuida'm, cuida'm.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Bueno, doncs, ja ho escoltau, mon anant de festa, mon anant de festa, que t'apareix. Però, bé, escoltam Vall Pagès, mallorquí, però en la sonada de Ciutadella. En aquest cas no anem a Ciutadella, anem a un altre Sant Joan, i és a Sant Joan de Muro, perquè ja fa uns dies que en aquest municipi de Mallorca estan de festa, la festa d'un dels seus patrons, i bueno, per això volen saber tot allò que passa. D'aquí uns minuts començarà el Family Fun Fest, una activitat per a tota la família. Per això que vos pareixi saludar en Rafael Gelabert, que és regidor de Fires i Festes de Muro, que, Rafael, bon dia, m'apareix que no aturen mai, tu, eh?
1: No, de fet, ara mateix acabem de fer una classe de ioga. A les 7:30 feien ioga, però obert en el públic, eh?
0: Però home...
1: Ara estic relaxat, ara estic relaxat. Aquí una estona no ho sé.
0: És a dir, tu... Bé, clar, com a regidor, has d'anar, clar. Però per referència, tu t'has hagut de posar a fer ioga a les 7:30 del matí en bon diumenge?
1: Exacte.
0: Jesús!
1: Sí.
0: Bueno...
1: L'espressari de s'arriba, veient sortint tot sol, això ha estat una càrrega d'energia molt bona.
0: Jo també t'he de dir que crec que t'haurà anat bé, en el sentit de que en tots els dies que t'esperen va bé relaxar un poc, i veurem agafar-se en filosofia, moltes festes.
1: Exacte.
0: Bueno, Rafael, ara ho deia, Muro ja està de festa, ahir xerràvem amb Mancó de la Vall, que també celebren aquest patró, Sant Joan. Compte'm, ja ha començat i això va per llarg, eh?
1: Exacte, fins dia 27, pensa que va començar dia 6 de juny en la festa del cavall i, bueno, i allargant fins dia 27 de juny, en la qual són 20 dies intensos, allà on cada dia hi ha activitats. És veritat, ara aquest cap de setmana també ja ha estat un dels dies forts, però bueno, tota la setmana que ve... cada dia coses, vull dir que, a més, per tots els gustos.
0: Exacte, per tots els gustos. Tu deies, ara has fet en aquest cas un poquet de ioga, tranquil·litat, però d'aquí a no res, a partir de les... No, ja ha començat a les 9, a les 9 de... Ja ha començat les semifinals de torneig de tennis i a partir de les 10 hi haurà el Family Fun Fest, és a dir, castells inflables, tallers de pintar cares, jocs tradicionals, mini discoteca, és a dir... tenir diumenge els al·lots entretinguts, no?
1: Exacte, d'això se tracta. A més, si juntant pares, padrins i al·lots, tenim a tota la família contenta, en la qual la gent el que ha de fer és això, participar de tots els tallers, de totes les activitats, i d'això que venga.
0: I venga. Avui també teniu la tirada local de l'Associació de Caçadors de Muro, la becada. Bueno... entenc jo que un poble com Muro és molt important, la participació de les associacions amb l'organització de les festes, no?
1: De fet, te diria, Raül, que ets la clau. Cada una de les associacions culturals, esportives, es volen tenir el seu granet d'arena, la seva participació organitzant qualque activitat dins el programa de festes. Per això aconseguim tenir una varietat d'actes per tots els públics, per tots els gustos, per totes les edats. I això fa que allarguem aquestes festes durant 15 dies, perquè, clar, tens els tennis, els caçadors, vull dir, el ball de bot, en Sarrabella, que també volen participar, en la bala fresca, vull dir, cada una de les associacions dels pobles, ja t'he dit, que participa molt activament en les festes de Sant Joan.
0: Bueno, dius si avui cap vespre, perquè avui de matí, si aneu per Muro, trobareu tota aquesta Family Fun Fest fins a les 2:30, però dius si aneu cap vespre, perquè a partir de les 6 hi ha la gran batalla d'aigua, l'esplanada davant l'Ajuntament. Vol dir que calor no en passareu.
1: No. De fet, ara omplia... Ara posàvem dos contenidors d'aquests d'obra, perquè si ja no facis idea, i ara les estem omplint perquè la gent pugui carregar les pistoletes d'aigua. I a les 6 de sort baixa has de triar o blau o verd, un dels dos colors. Allà faran dos bandos i llavors aigua per tot.
0: Aigua per tot. Aquí no. Que tanta sort totes les batalles fossin aquestes.
1: Exacte, només ni bus.
0: Exacte. Bé, tot això és el que comença en aquest programa de festes. Ho podeu consultar a la plana web de l'Ajuntament de Muro. Per cert, he de dir... Demà dilluns, 15, que a partir de les 7 fan els jocs d'un temps, baldufes, carreres d'assats, bueno, jocs de tota sa vida, jocs de carrer. He de dir que ens ho toca i serem, per cert, gràcies per sa audiència d'ahir. Demà cap vespre serem per Muro, així que ja podem anunciar tots els morers i moreres que vulguin participar en el toca-toca. Rafael, allà serem, Vull dir, si volen venir a jugar, benvingut serà.
1: Exacte, exacte. Menos plays i menos mòbils i més joc d'un temps. Exacte. Això és el que hem d'intentar recuperar.
0: Exacte. No? Escolta, i demà fareu el sopar a la fresca, ballada popular. Conta-mos com és això que és sopar a la fresca. És com a segon quin poble és que ho fan a cada carrer o no? Tots junts a un mateix lloc.
1: Nosaltres ens concentrem tots a la plaça. De fet, hi ha inscrites 1.384 persones. Vull dir que la plaça serà...
0: Mare meva!
1: Plena, a més no poder. I sí que és vera que la gent ho sol fer en família, en grups o a nivell associatiu. Vull dir, per exemple, la Rebel·la, fan la taulada, són un cent i pico, joves, per exemple, 75, vull dir, i això anam sumant i arribam a aquestes quasi 1.400 persones, l'Ajuntament posam set cindris i es boure, i llavors cadascú un fa pan bali, un fa un fritet, un fa un trompó, i és el punt de trobada dins aquestes festes de Sant Joan.
0: Bueno, i aquestes festes de Sant Joan, jo he de dir una cosa, Rafael, si ara voltres a casa vostra, escoltau això, què vos recorda?

0: Idò sí, els mítics de la infància de gairebé tots els mallorquins i mallorquines són Escocorba. Rafel, enguany és un any especial perquè són unes festes de Sant Joan de Muro on Cocorba diu adeu.
1: Exacte. A més, Cocorba, pensau que neix a Muro, els integrants són de Muro i nosaltres els tenim un especial apreci i no poden fallar en aquestes actuacions que a més, a Muro, tradicionalment sempre han fet 3 o 4 actuacions en l'any. La gent de Muro sempre les ha tingut molt presents i, evidentment, aquesta serà la darrera actuació perquè ja han fet les 3 que solen fer dins l'any i en la de Sant Joan, com aquell qui diu, direm un adeu a un grup mític com Escocorba.
0: Un grup mític que, a més, ja s'ha fet públic, rebran una de les majors distincions de la institució insular del Consell de Mallorca, els Premis de la Diada, més que merescut, un premi més que merescut, i que forma part de, com deia, de la infància i del record de moltes generacions d'aquesta illa. Rafel, ara que ja estàveu dins festes, si t'he de demanar quins són els actes principals, clar, és difícil, però els actes tradicionals de Sant Joan, conta-mos com són aquests dies previs a la revetlla del vostre patró i el dia de, pròpiament del patró.
1: Bueno, com deia, intentant fer una varietat d'activitats. Ara, per exemple, una de les coses més arrelades és el sopar a la fresca, la tradicional revetlla les 40 voltes, que és una prova de resistència a la plaça, allà on corredors fan aquestes 40 voltes a la plaça. Això ja ve de molt,
0: voltes,
1: molt enrere. Sí. Ja t'he dit que és una prova de resistència important. I després, evidentment, també compaginar amb activitats més actuals. Ara, per exemple, dissabte que ve Duim a Balanx, que és un grup molt reconegut i molt, molt animat per poder fer la revetlla des dissabte. Cocorbes es diumenge, vull dir, és que cada dia feim una festa holi, fets el lots, vull dir, anam integrant la part més nova en la tradicional. I, evidentment, també hem de destacar la part de la ballada dels caparrots de Muro, que tenim de cada una de les possessions de Muro, que surten únicament el dia de Sant Joan a fer el ball dels caparrots, en la qual profit per convidar-vos a venir a cada un dels actes. Són molts, però t'he dit que tenim per varietat, per gustos i per edats.
0: Molt bé, idò, Rafel, espero que t'hagi anat bé aquest ioga i molta força per tots aquests 20 i pico de dies de festa.
1: Molt bé.
0: Gràcies, que vagi bé, Rafel.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Thank you.

0: Ai, Déu meu, pell de gallina, quan escoltam aquesta cançó, perquè això vol dir que ja som a damunt d'aquestes festes de Sant Joan, podríem dir que les festes més importants i reconegudes de les nostres illes internacionalment, les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca. Unes festes que aquesta casa, IB3 Televisió, IB3 Ràdio, retransmetren tots els principals dies en els principals actes i que, com un any més, podreu veure i gaudir a través de la ràdio pública i la televisió pública de les Illes Balears. Però nosaltres, ara que falten poques setmanes, volem saber com se prepara la festa, com hi ha aquest ambient i, sobretot, d'una persona ciutadellenca, d'una persona que ho viu de bon de veres, que mos pot contar com s'ha de viure i com s'ha de respectar la festa, volen saber tots aquells consells per tots aquells balears o ciutadans d'altres punts, tant de les illes com d'altres llocs d'Espanya, que vagin en aquest moment a les festes de Sant Joan, han de saber i han de respectar. Per això volen saludar en Esteve, que... Bon dia, Esteve.
1: Bon dia. Bon dia a tothom.
0: Esteve, tu hem de contar, el primer de tot, de que mos coneixem. Esteve, durant molts anys l'he entrevistat en els especials de Sant Joan, en el carrer Sant Cristòfol, i Esteve, jo el tenc com Esteve, és flabioler. Per què això, Esteve?
1: Bueno, jo hi posaria un matís.
0: Mem.
1: El flabioler aficionat.
0: Bé.
1: Perquè quan ratllam de flabioler, ratllam del flabioler oficial. I, per tant, jo som un aficionat.
0: Mm-hmm. Perquè tu, durant molt d'anys, Esteve, què has fet? Conta-mos-ho.
1: Mira, què he fet? Jo sempre la festa a la dut de dins, com molt de ciutadans i altra gent, que tampoc no són ciutadans. I ja de bon de matí, el dissabte Sant Joan de matí, anava a veure ballat sol, que deim, i en aquell temps arribaven cavalls i per tenir-los a prop, l'amo, per tenir-los a prop, més de dins el poble. I la gent, i molta gent, anava esperant-los a la placeta de les palmeres.
0: Ah, molt bé.
1: I aquell que tenia un tambor, aquell que tenia un fabiol, i sonàvem i, bueno, i feien quatre bromes, i això, a poc, va anar, cada any fèiem això. I un any ja vaig fer un fabiol un poc raro per fer un pot de bulla. Després, un altre any, ja vaig fer esmolo de macarrons en la creu de Sant Joan i repartíem amb el company en Tolo, repartíem macarrons i confits. I, bueno, i això era el pre-festa
0: que
1: feia un dissabte de Sant Joan de matí, que encara no hi havia res, només hi havia la preparació, perquè, com sabeu, es comença el primer toc,
0: exacte,
1: el dissabte de Sant Joan de matí, el primer toc és a les dues en punt. I, per tant, a la una i mitja, nosaltres ens retiràvem i donàvem pas
0: a la festa
1: oficial.
0: Bueno, així tot, Esteve, feis bulla, feis poble, feis festa, i això la gent ho valora moltíssim, no només els ciutadans i ciutadellanques, sinó tots els qui, d'una manera o una altra, visitam, vivim aquesta festa que els ciutadans i ciutadellanques ha obert al món. Conta-mos, Esteve, ara falten unes setmanes, una setmana i dies, per gaudir d'aquestes festes de Ciutadella. Com se prepara un ciutadellenc? Com se preparen ara les famílies de Ciutadella per viure aquestes jornades intenses?
1: Doncs pues mira, molta feina. Molta feina, però una feina amb gust. Jo et diré el que jo solec fer un poquet abans de la festa. Abans de les festes, aquests darrers anys, me conviden a puestos de gent que no pot sortir per la festa, que no la pot viure en el carrer, i vaig a fer una sonada de tambor i fabiol, Després, per l'altra banda, també les cases estan preparant els menjars, com són pilotes amb tomatigat o amb salsa de maula. Després també les enciamades buides, que no són com les mallorquines, plenes de cabell d'àngel i de so. Aquí, l'enciamada típica nostra és l'enciamada buida. I

0: un dia hi ha la creença de que a totes les cases se pot entrar i d'això perquè s'ha fet un pot de mal propaganda.
1: Clar.
0: I això tampoc no és així.
1: Per tant, hem d'aprofitar aquest mitjà, que per cert, vull saludar, que ara mos han escrit un oient i mos demanen, Raül, bon dia, vaig en el teu poble en el mercat, un lloc per berenar, idò, que vol que te digui, vais on vais a Consell, serà bo, si vas a Castorré o a Teades o a els clubs, serà bo. Però vull dir, aprofitant aquest mitjà públic, perquè si algú mos està escoltant ara mateix i té algun dubte d'aquesta festa, de com s'ha de fer, de com s'han de comportar, de què han de respectar, n'Esteve també mos ho pugui respondre. Esteve, per la gent que venim de fora, la gent que venim de qualsevol, és igual que siguin de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera, de Catalunya, d'allà on sigui, que venguin en aquestes festes de Sant Joan, què són aquelles coses, sí o sí, que hem de tenir en compte i hem de respectar cap a els ciutadans?
0: Mireu, Ciutadella està obert a tothom. Però el que volem tots els ciutadans i els menorquins en general, perquè també n'hi ha d'altres de festes,
1: clar.
0: I el que volem és un respecte. Un respecte a la festa, a les arrels que ens hem arribat d'anys enrere de pares a fills. El que volem és que sigui tot el que es diu la paraula festa, realment, que sigui una festa. Però quan hi ha una massificació, ja sabem que hi ha de tot, però entre tots hem de fer que hi hagi un bon ambient, una cosa amigablement, i sobretot respecte en el protagonista. El protagonista de la festa no som els qui anem baix, sinó els que són els caixers i cavallers.
1: I tant.
0: Aquests són realment els protagonistes, i quan a lo millor volem fer o intentar que faci un vot o això, no hi ha que tocar el cavall, perquè el cavall sabem que és un animal noble, però també és un animal.
1: Clar,
0: i per tant, dalt té el cavaller o el caixer que el comanda, i si nosaltres el tocam, si nosaltres fem coses que no tenim que fer, allò es pot
1: desbocar, que va, no?
0: En vez d'una festa, amb un drama.
1: I tant, i tant. Bé, preneu nota, principalment jo diria que el més fàcil és això, que tu deies, respecte, festa, bon ambient, i deixar pas en els protagonistes. Ja no només jo afegiria, no només en els caixers o tots els participants, sinó en els mateixos ciutadans i ciutadanques que sou els protagonistes de la vostra festa. Per tant, crec sincerament que els llocs de davant, els llocs més a prop, els millors llocs, han de ser pels ciutadans i ciutadanques, i els que venim de fora han de ser espectadors, que ja tenim sort de poder-ho veure de prop. Esteve, m'agradaria que ens acomiadàssim, ens veurem per Sant Joan, però que ens acomiadàssim amb un dels teus poemes. Mos en diràs qualcun, o no?
0: Sí.
1: Vinga, mem.
0: Mira, una coseta et diré, perquè aquest dia s'has presentat, perquè saps tu que, o sabeu,
1: sí,
0: que per conèixer i estimar s'ha de saber com és una festa, o les coses s'han de saber. I aquest dia passat s'han presentat, han fet un llibret molt senzill, que jo el recomano a tothom, per na Majo León i na Gemma Contreras,
1: sí,
0: que es diu La vestimenta de les festes de Sant Joan. I és un llibre dedicat en els petits, a fi de que coneixin la festa com és, la vestimenta com és, i, bueno, i és molt important.
1: Molt bé.
0: I aquesta gent, i per fer un regalet en el nebot o en el net,
1: ja està bé, això, clar,
0: és ideal, i així els petits ja venen coneguent la festa, i això dona peu a que el dia de demà també surti molt millor.
1: Així
0: és. A l'altra banda, te diré que enguany he fet aquest poema. I si després del poema vols que faci una tocadeta, una sonadeta de tambor i fabiol, acabaríem així.
1: Venga, mem.
0: I diu així: Ciutadella es manifesta. Ciutadella es manifesta, l'amor que li té i no ment, bandera de roba

0: honesta, creu blanca penjada es vent. I si un o una es de ment calenta, sa sang li rebull novament. I si el teu cor bombeja de valent, tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Respecte es que es veu i et sent, i si de sa bulla no fas tempesta, xalaràs de sa nova gesta i t'alegraràs sentiment. I si no tens control de sa aigordent, et cremaràs cos i un baf pestilent. Tendràs una mala ingesta i després remordiment. I tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Foc i fum manté s'esperit calent. Tiram sa casa per sa finestra, per places i carrers, festers ardent, junta de caixers, voluntaris, ajuntament, Creu Roja, policia, sempre pendent. Somo, es ve, capellana, i si és creient, també a cases monges vas un moment, i a Sant Joan de Missa, camí llarg i lent, que tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. I ara em ven el pensament, coques i pastissets, de sucre, una bona vesta, xicolati, menjar blanc, pilotes, bon aliment, força per fer entre avui cap vespre, carquinyols, macarrons, confits, d'anís i de menta, tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Quan tiris avellanes, feu conscient, tiren carinyo i no en requesta, i es respondran amablement. Toques cavalls serenament i millor sempre s'atesta. Quan baixis en es pla, ves amb esment, no vagis de valent ni de valenta, que hi ha passadís i molta de gent, i si tens cura, camí vas fent. Quan sona sa senyal es fer violer, ho entens? Passen cavalls al galop, està atent, que tot ajuda a una gran festa perquè no surti malament. Gràcies a tu i a l'orquestra que fan sonar l'instrument. Caixers, cavallers, s'alegria augmenta quan es jaleo és un lluïment i tot ajuda a una gran festa. I si tu és noble i tu bona i llesta i estimes Sant Joan, té present que tot ajuda a fer una gran festa perquè tot surti amigablement.
1: Molt bé, per favor. Bueno, Esteve, moltíssimes gràcies. Mos veurem per Sant Joan. Bona festa.
0: Vinga, bona festa i a reveure.
1: Adéu, adéu.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és formació.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale a play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Actuals a les 9.
3: No, i no aturam.
4: Aquí, a IV3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.
5: IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
1: Bueno, i això mateix, continuem aquí a La Gran Vida en directe. Són les 9:47 i ara és moment de parlar-vos de l'actualitat i com cada diumenge ens visita en Julio Bastida, d'Hockey Diario Baleares. Julio, bon dia, com
6: què
1: estàs?
6: Què tal, bon dia, com estàs?
1: Molt bé, ja ho veus, aquí de festa en festa i ara ens topam amb la realitat i és que a vegades ha... no només és festa.
6: No, hi ha altres coses, per cert. Tu saps el que és un trilero?
1: Sí, sí,
6: saps
1: sí.
6: Que són els tileros?
1: Que hi havia, bé, no sé si encara n'hi havia.
6: Hi són.
1: Ah.
6: La platja de Palma.
1: La platja de Palma, sí.
6: La platja de Palma està plena de tileros.
1: Ah.
6: I els tileros principals, o sigui, la colla principal de tileros, són els Bustamante, que no són d'en David Bustamante, des cantant Bustamante.
1: No, no són, hem d'aclarir, eh? No són família.
6: No té res a veure amb en David Bustamante cantant, sinó que és una família
1: sí.
6: d'ètnia gitana, molt coneguts a la platja de Palma, que duen 40 anys fent estrile. I nosaltres, avui, hem entrevistat, en aquest cas, a Hockey Balears, hem entrevistat per primera vegada en 40 anys,
1: sí.
6: que se diu aviat, en Fernando Bustamante.
1: Que
6: no és el cantant.
1: Clar,
6: és el patriarca.
1: És el patriarca d'aquesta família.
6: D'aquesta colla de tileros. Vale. Tu què consideres que són els tileros? Enganen? Són delinqüents? Tu què penses dels tileros?
1: Bueno, jo el que primer que penses és com pot ser que la gent hi caigui.
6: Correcte.
1: Això és el primer que pens.
6: Correcte.
1: El que siguin ells o no, això ja ho determinarà la justícia, no sé. Però jo pens que com pot ser que la gent segueixi, no sé, caiguent en aquesta trampa.
6: Hem de partir de la base de que mai pots guanyar, perquè la bolleta desapareix. Sí, en el moment que te fan tal, la bolleta desapareix.
1: Sí.
6: Per tant, mai pots guanyar. Per tant, és una estafa.
1: Però això vol dir que la gent de fora, els estrangers, per exemple, d'aquells, no, allò, perquè n'hi ha molts que són habituals, per tant, ja duen 40 anys veient-los, però en aquests altres països no existeix això dels trileros i, per tant, no ho saben?
6: És una cosa molt espanyola.
1: Sí?
6: Sí, sí, sí. És cert que la Costa Brava i tal sí que existeix, a Canàries també, però és molt d'aquí, o sigui, molt d'Espanya. Triler...
1: Mira, per favor, estrangers i visitants...
6: Ells diuen que ells no estan estafant a ningú, que ells són bona gent i que el que se dediquen és que si un guiri, això diuen ells, un guiri ve aquí i vol guanyar dos bes perquè és un avariciós, pues, compte,
1: si caus.
6: Però que ells reconeixen que són els menors dels problemes que hi ha a la platja de Palma.
1: Clar.
6: Perquè ells no ataquen a ningú, són els turistes que van a ells i qui vulgui o passar-se de llest, pues ells els han d'ensenyar com funciona.
1: Ai,
6: i ha estat una entrevista molt interessant perquè en Fernando Bustamante, que després de 40 anys, diu que enguany se retira.
1: Ah, però ell, però vol dir que la millor la seva saga
6: sí,
1: continuarà,
6: la seva saga,
1: no?
6: A lo millor continuarà. Hem de dir que varen arribar 3 fa 40 anys
1: sí?
6: i ara són 300.
1: Mare
6: sí,
1: meva!
6: La família de Bustamante són 300 persones que estan controlant el que és la platja de Palma i se reparteixen. El germà major està en el balneari 1,
1: sí?
6: que és el millor puesto. Després, en el pont dels jueus, allà el germà 2,
1: ah.
6: i després van tenir 5 germans, se van repartint tota la platja.
1: Els balnearis per germans.
6: Els balnearis per germans.
1: I d'aquells 5 germans, o 3, o que venguessin, ara ja són 300.
6: 300, perquè clar, hi ha fills,
1: clar,
6: hi ha nets...
1: Clar, fills, nets
6: i m'ho han contat com funciona una colla de trileros. Perquè moltes vegades la gent se demana, i com funciona això? Doncs pues mira, hi ha una catxa, 3 patates, l'estaer,
1: sí?
6: fan foradat i fiquen una piloteta.
1: Vai.
6: I són entre 10 i 15 per colla. És a dir, tu imagina't el que hi ha. Tot això d'una parafernàlia...
1: 10-15 per colla perquè, clar, hi ha els que, fa joc,
6: correcte.
1: No? I els que, els que fan de clients.
6: Hi ha el David Copperfield,
1: sí?
6: que és el qui...
1: El mag
6: que desapareix la patateta.
1: Sí?
6: I després hi ha sempre 4 o 5 que fan de clients que són el ganxo.
1: Els
6: que enganen la gent, el turista i tal, i aquests sempre guanyen. I quan li toquen el turista, perd. Estem xerrant que són 200 euros per partida, entre 100 i 200 euros per partida, o sigui, fan dos bé,
1: sí,
6: eh?
1: Sí.
6: I després hi ha els aguaderos, els aguadors, que són aquells que estan separat i si ve la policia, agua, agua, i
1: se'n ja va. Saben.
6: També t'he de dir que...
1: Han de canviar ja la paraula perquè ja tots sabem que agua vol dir policia.
6: També hem de dir que, això és una falta administrativa, eh? No és un delicte.
1: Ja.
6: I la novetat d'enguany és que duen una GoPro.
1: Com?
6: Ells
1: Què
6: duen
1: dius?
6: Una GoPro. Sí,
1: s'agraven
6: perquè abans què passava? Que jugaven, l'estranger s'enfadava perquè perdia, anava a la policia i diu que l'havien estafat. I un delicte d'estafa sí que és un delicte.
1: Clar.
6: I per tant els detenien, els duen a comissaria, després quedaven res perquè no podien demostrar, i ara no, ara ho graven, i si el client diu que l'ha estafat, treuen la gravació i la policia només li pot posar una falta administrativa per jugar a la via pública, però no ho pot detenir i detenir el turista per denúncia falsa. perquè bueno, tu no pots dir que has fet un delicte clar. Si no ho has fet.
1: I clar, i amb aquesta manera diu, no, és que tu has jugat perquè volies.
6: Correcte, és que és així, eh? Clar. O sigui, els turistes van voluntàriament i juguen. Són beneis, és així.
1: I ja està.
6: I encara que en els hotels ho diuen, sempre hi cauen.
1: Bueno, idò, ja ho veus, podeu veure aquesta entrevista 40 anys després.
6: Dura 13 minuts, eh? Una entrevista gravada en vídeo que és espectacular. O sigui, és una darrere l'altra. O sigui, idò, no t'hauré de riure.
1: Idò, si la voleu veure i sabre els secrets d'estrilers de la platja de Palma, aquí queda aquesta entrevista, però han passat altres coses, eh?
6: Han passat altres coses, com per exemple, i això ja sí que és més seriós, l'incendi, que van morir dues Vaja. Persones, un home de 58 anys, argentí, i una dona, que era aquest home era socorrista i duia manteniment d'un hotel de vora, uh-huh. i una senyora estrangera, també britànica, que vivia en el nou pis d'aquest incendi, a Martín Ros García. Això està molt a prop de Punta Ballena, i hem de dir que són aquests edificis de fa més de 60
1: molt
6: anys.
1: Molt alts, no?
6: Molt alts, 10 plantes, però que la planta baixa uh-huh. és un quart pis. És a dir, clar. Que hi ha tres plantes per avall que donen cap a la mà i després, a preu de carrer, ja tornen a pujar. Què va passar? El foc se va produir a la planta tercera, que és uh-huh. un -1, sí, un sí. soterrani, i va agafar tanta temperatura, l'incendi, que el foc que pujava tenia tanta càrrega de temperatura que fonia totes les portes que anava
1: de
6: per...
1: Cases.
6: Sí, sí. I les finestres, i va fer un desastre. De fet, l'incendi se produeix a la tercera planta, soterrani -1, i els dos morts estan a la novena.
1: Ja me diràs.
6: Perquè van intentar sortir per l'escala, aquest fum tòxic, que era negre i molta temperatura, els hi va inhalar i varen morir a l'acte aquestes dues persones. I ara, la darrera novetat que tenim és que tot sembla que, segons la Guàrdia Civil i els bombers, que varen fer la investigació, tot se va declarar a la cuina d'aquest tercer pis a la llalera. La llalera va ser la que va fer una fallida, pensant que era algo elèctric, se va començar a calar foc, aquest home que estava allà de dins intentava apagar el foc, no ho va aconseguir, va pujar i ell sí que va aconseguir sortir de casa seva i al final, pues, dos morts i un
1: molt. Bé,
6: gràcies
1: que passen, perquè en el final és tan mal de fer. Han d'anar alerta i això, però clar, tu dius, ha estat una gelera, com podria ser una altra cosa? Però bé...
6: Han detingut a Lico.
1: Bueno, això de Helico me va sorprendre molt perquè, clar, ja vaig veure les imatges, no?, amb ell per allà per l'hospital. Què va voler fer aquest home?
6: No ho sé. Bueno, t'he dit sincerament, no ho sé jo, no ho sap la policia i lo pitjor, que no ho sap ni ell.
1: Ah.
6: O sigui, el problema d'Helico, des de fa temps, uh-huh. és que està molt enganxat a les drogues. I quan un està molt enganxat a les drogues, passen aquestes coses. Que no sap massa bé en quin dia vius,
1: ni el que
6: fas. El uh-huh. que va succeir, mos diuen, és que a les 2 de la matinada hi va haver un tiroteig a Son Banya. Ningú sap massa bé el que va passar, van cridar la policia. Quan van arribar, ja no havia ningú. I allà ja sap que hi ha la llei de silenci, ja ningú diu
1: no
6: res.
1: No ha passat res.
6: 2 hores més tard, criden de l'hospital de Son Llàtzer, a urgències, que se va presentar a l'ICO, fora camiseta, tot ple de sang, ple de sang, que no se sap massa bé
1: què
6: havia passat. També tenia un talls pels braços i, bueno, manava molta sang. Clar, tothom se va assustar molt. Tu imagina't que tu estàs a l'hospital a les 6 de matí, a urgències, perquè estàs malalt, i t'apareix un tio amb una pistola en sa mà, aixecat, dient, me quiero matar, me quiero matar, i tot ple de sang, i imagina't la situació. Ve la policia, ho va detenir, s'ho van endur a la comissaria de Passeig Mallorca uh-huh. i després el mateix dia va passar a disposició judicial i ho van deixar en llibertat en càrrecs. Ningú sap massa bé el que ha passat i torno a repetir, ni ell tampoc va anar al metge i supos que és que està sota l'efecte de les drogues i això és el que va passar.
1: Bueno, fa unes setmanes va ser notícia la Paca, no?, que se queixava de la pel·lícula Mallorca Confidencial, que per cert encara estan als cinemes, que no era...
6: La Xusa.
1: No li agradava allò.
6: La Xusa. La Xusa. Allà la Xusa
1: i la Paca.
6: Man, també he de dir una cosa, ara a tots els respectes. Qualsevol persona que conegui un poc Son Banya, que conegui un poquet la Paca, veure en Lolita interpretar la Paca, la Xusa, xerrant en català, quan la Paca li ve justet, xerrant castellà, justet, eh? O sigui, jo crec que no he dit una paraula en mallorquí en sa vida. Era un poc...
1: Jo vaig anar a la preestrena, la pel·lícula m'ha agradat molt, però sí que és vera que me va sorprendre aquests moments de xerrar...
6: Van anar a la preestrena?
1: Sí, sí, vaig anar a la preestrena i bé, aquesta que Santa Casa me'l va convidar i molt bé, és veritat que molt bé. Però, clar, és vera que... És a dir... El moment en què xerren a Lolita en el jutge encara m'ho puc creure més, no? Perquè, bueno, no sé, potser ho ha après, perquè hi ha...
6: Ara,
1: hi ha gitanos catalans, no?, sí, però, que en xerren.
6: Però no són d'aquí.
1: Però no són d'aquí.
6: Sí, no? Jo sé que hi ha gitanos catalans, però concretament a Son Banya no hi són, no?
1: No, no xerren, no xerren.
6: Gitanos catalans d'aquí estan a altres bandes. Estan més a la Parforana, també al Cudi, també a Cala Millor també n'hi ha, però aquí... No n'hi ha.
1: No n'hi ha.
6: A Son Banya no.
1: Bé, i de vos recomano anar a veure-la, tot i que els protagonistes, doncs, bueno...
6: Ha sortit a Netflix.
1: Ha sortit a Netflix,
6: sí,
1: ja
6: sí,
1: està.
6: Sí, que sí, que sí. O la veurem a IB3.
1: Ah, bé, també, clar, IB3, clar, segurament...
6: Senyor Godoy mos va dir que molt aviat
1: no?
6: La posaran
1: a IB3. I ja està, molt aviat la posaran aquí a la casa.
6: Se darrere. Ràpida, han detingut un professor de SUIP.
1: Sí.
6: Un professor de SUIP, ojito, li demanen 15 anys de presó perquè... La policia va detectar aquest seu fill, a un nadó, un bebè,
1: sí.
6: Sofria maltractament i quan va anar a l'hospital tenia un braç fracturat.
1: Mare meva.
6: Lo que se sospita, i per això està detingut ell, és que n'implorava... plorava, sí, sí. I ell per estar tot sol no sabia què fer, li va s'empatetjar, ho va copetjar i ara li demanen 15 anys de presó en aquest home, que, per cert, és professor d'ètica i de...
1: Ai, de mira.
6: Per intentar lluitar contra la violència, i ara, presumptament, ha fet això al seu nadó i li fiquen 15 anys.
1: La
6: dona també va estar detinguda, però li ha llevat la imputació perquè se pensa que ella no sabia res i que era el seu home.
1: Molt bé, Julio, moltes gràcies.
6: Fé bon dia.
1: Idò, la setmana que ve, ja ho sabeu, més actualitat ara, informatius.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Vinga, doncs són les 10 i 5 del diumenge 14 de juny ja i començam aquesta segona hora de La Gran Vida. Tenim en Luis Menéndez del control tècnic i si voleu demanar-nos alguna cosa, com avui, que me demanaven un lloc per berenar consell en el meu poble, i doncs teniu el nostre número de WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, això és, aquesta segona hora de La Gran Vida, que avui estem fins a les 12, parlarem un poquet de tot. Primer de tot farem un repàs per l'agenda de tot allò que podeu fer i gaudir durant el dia d'avui i els propers dies a les Illes Balears. És a dir, de cap vostre, si hi sou és perquè voleu, perquè hi ha mil i una activitats. Després farem una passejada per Mallorca, perquè avui celebra, i durant tota aquesta setmana passada també, la Fira de les Herbes de Sauva. Anirem fins allà. Xerrarem amb el seu batle i mos contaran com estan visquent aquesta Fira de les Herbes. També farem... o tindrem després una entrevista. Ja sabeu que entre tu i jo tenim cada dia, cada diumenge, una entrevista d'una horeta, una entrevista llarga, per conèixer en profunditat en el protagonista del dia. Vos he dit que és mallorquina, que viu a Barcelona. No vos he dit la professió, però vos diré que és cantant. I que darrerament ja ve molt perquè comença a tenir feineta per aquí, cosa que allò que diuen, no? Un no es profeta mai a la seva terra. Bé, idò, a poc la nostra protagonista s'està fent un racó en el món musical de les nostres illes. Després vos avançarem una micona més perquè això serà a la tercera hora. Però abans de tot això, que tindrem la nostra recepta, ja ho sabeu, anirem fins a l'esport de Solla, en Maribel Quirós, veurem a mem que mos prepara avui, i després sí que ja passarem en aquesta tercera hora. Però el primer que podem fer és treure paper i bolígraf perquè començarem en l'agenda. Primer de tot, començam La Gran Vida.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: arribat.
1: Exacte, l'espectacle ha començat i és que aquest cap de setmana hi ha moltíssimes activitats. Ja sabeu que s'està celebrant tot tipus d'actes arreu de les illes, no només per festes patronals, que ja han començat, com avui xerràvem a Muro, sinó també amb altres tipus d'activitats. Per exemple, avui capvespre teniu una cita del concert de David Gómez a Sineu, piano i 200 espelmes.

lloc de piano, el que sou un dels aficionats als a les festivals d'estiu, de ben segur teniu les vostres entrades aquests dies al Mallorca Live Festival, que d'aquesta casa n'és mitjà oficial. Bé, idò, avui faran aquest tancament d'aquesta edició 2026, una edició plena d'artistes i que avui acabarà amb un gran espectacle amb molts d'artistes, però que té un cap de cartell. És David Guetta.

I doncs sí, David Guetta posarà el colofó final d'aquest Mallorca Live Festival Occident que omple el municipi de Calvià amb aquestes actuacions espectaculars. Ahir va actuar la cantant Aitana, que de fet va recordar i que s'està fent molt viral la seva entrada o el seu agraïment a Mallorca perquè va ser aquí quan es va poder presentar el concurs que la donaria a la fama, Operación Triunfo. Va dir que quan va venir aquí no la varen voler acceptar en el càsting perquè no tenia els 18 anys i va haver d'anar a Madrid, on ja sí, uns dies després, tenia aquells 18 anys. Així que, ja ho sabeu, a vegades les oportunitats no arriben tot d'una, però en aquest cas va ser el seu èxit i ahir ho recordava en aquest concert al Mallorca Live Festival. Avui, com dèiem, serà aquesta darrera jornada. Recordeu que teniu tots els bussos llançadora que duen fins al festival per no haver-hi d'anar amb cotxe. Hi ha aquest transport públic a través dels bussos llançadora arreu de Silla de Mallorca. I ara, si sou més del món tradicional i dels productes locals, teniu una cita avui, una vegada més, un any més, amb el producte local mític de Porreres, els seus overcocks.

Estau escoltant la banda municipal de Porreres, una fira que, com dèiem, està fent tot aquest cap de setmana diferents activitats, però que avui podeu aprofitar també per gaudir-la, per anar i tastar aquests ubercocs, diríem que en denominació d'origen, els ubercocs de Porreres. Ja ho sabeu, encara hi sou atents, teniu tot el dia per anar-hi i també gaudir de tot un llarg... un llarg etcètera d'activitats ara que hi ha en aquesta fira de Porreres. I bé, també n'hi ha d'altres que vos agradarà més, per exemple, el ball tradicional, la música i la indumentària de les nostres illes, en aquest cas a les 8:30 a la plaça del Valador d'Alcúdia.

si voleu ballar una jota, idò, ja ho sabeu, podeu anar fins a Alcúdia, que vos hi esperen a partir de les 8 i mitja, ja farà bon estar, no fa tanta caloreta, i pels qui sou com jo, que lo de ballar no és la vostra, podeu seure i veure aquesta mostra de la indumentària tradicional mallorquina en diferents èpoques. Ja ho sabeu, que a partir de les 8 i mitja vos hi esperen a Alcúdia amb aquesta activitat. I els qui teniu petits a casa, que ara mos esteu escoltant, direu, què feim ara amb aquests nins i aquestes nines? Ja només pensar que d'aquí no res acaba l'escola, però avui, en diumenge, què feim? Bé, idò, teniu una oportunitat, i és anar, en aquest cas, fins a Muro. Allà, fins a les 2, s'hi celebra, dins els actes de la festa de Sant Joan, jocs, castells, inflables, tallers, tot a la plaça Major, fins a les 2, a Muro.

Això sí, si voleu gaudir d'aquesta darrera actuació dels Cucorba, dels mítics Cucorba, haureu d'esperar, en aquest cas, fins dia 21 de juny, que serà a les 7 del capvespre a la plaça Major de Muros, poble natal dels components d'aquest grup mític d'animació infantil mallorquí. I els qui sou a Menorca podeu pegar un vot avui capvespre a partir de les 9 en el claustre de Mo, perquè hi ha el concert de Martí Genestar.

I si estàu a Eivissa o Formentera, avui i tota aquesta setmana s'hi està celebrant l'Eivissa Pride. Actuacions, activitats, concerts, visites a dalt vila, tot per reivindicar l'orgull LGTBIQ+, amb l'Eivissa Pride. Ja ho sabeu que hi ha diferents activitats durant tota la setmana i avui també. En quedaran algunes més durant la setmana, però atents a la gent d'eivissenca perquè podreu anar també fins a Sant Joan de Labritja. Allà comencen les seves festes de Sant Joan.

Idò, ja ho sabeu, jo crec que hem fet un repàs un poc per totes les illes de tot allò que poden fer avui i els propers dies. Així que ara hem de continuar amb el programa i que farem una passejada per Mallorca.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: Vinga, doncs, som en aquesta passejada per Mallorca i, com vos deia, aquest cap de setmana s'està celebrant el que és la Fira de les Herbes de Seuva, una fira que ja és més que tradicional, una fira que té un programa d'actes enorme i que avui volem aprofitar per xerrar-ne amb el batle, el senyor Joan Roger, que ens acompanya i que estic segur que està ben enfeinat des de la setmana passada, perquè hi ha un munt d'activitats des de dissabte 6 de juny que varen començar durant tota la setmana. He vist que hi havia tats de coques, hi ha hagut presentacions, bé, un poquet de tot, però avui aquesta fira és important. Per això el saludam. Joan, bon dia, com anam?
2: Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns i fer-nos tant de cas amb motiu de la Fira de les Herbes.
1: Bueno, Joan, què suposa aquesta Fira de les Herbes per un municipi com Seuva?
2: Bueno, suposa un gran aconteixement, no tan sols cultural, sinó també de desenvolupament econòmic i social. Uh-huh. 27 edicions de la Fira de les Herbes, es vol dir, però el mal de fer.
1: Clar.
2: Per tot el que ha quedat. Però també és cert que aquesta fira té el gran avantatge de que la forma una comissió de la Fira de les Herbes. Uh-huh. I aquesta comissió està integrada en persones compromeses, en persones de coneixement, en gent que aporta sabers científics i gent que també aporta tota la participació, coreografia i tot el que significa el muntatge d'una fira que vol arribar no tan sols a tot el nostre municipi, sinó també a Reus de Mallorca.
1: Clar, perquè són molts els visitants que han aprofitat per venir aquests dies a Seuva, per veure-vos, per conèixer el municipi, però com deia jo, la festa és, no només és un dia, sinó és tota una setmana d'activitats. Sí. He llegit en el programa que s'hi han fet, bé, a part de 25 anys de l'estol de les Herbes, que s'ha fet un llibre per pintar. Per la gent que no ho conegui, què és l'estol de les Herbes, que són aquests caparrots, aquesta història i aquest llibre que enguany heu posat en marxa?
2: Sí, enguany, motiu de que hem superat la 25a edició de la Fira de les Herbes, uh-huh, ha tingut lloc la presentació de dues publicacions. Per una banda, un llibre dedicat a aquests 25 anys de la Fira de les Herbes, que és un recull, una memòria de tot el que ha passat. Un testimoni de com va començar la fira, els elements de la fira i el que m'ho va dur des dels seus inicis en el dia d'avui. És un llibre que ha coordinat amb Margalida Sastre, uh-huh, i també ha col·laborat amb Miquel Perelló, Morant, Miquel Perelló. I, per altra banda, també amb imatges de Nandiu Pinder, sí, que ha dut a terme un llibre per dedicat als infants. I no tant infants, un llibre per pintar, que fa referència a l'estol de les Herbes i tots els seus personatges que formen part de la fira i que també són uns elements importantíssims a tot el que significa la nostra fira i des d'un punt de vista també cultural.
1: Clar. Hem de dir que, bé, Seuva és conegut per moltíssimes coses, però si algú ha duit el vostre nom arreu del món, és l'agrupació Aires de Muntanya, de Seuva, i que, bueno, durant tot aquest programa d'actes, també hi ha fet la seva mostra de ball. Vosaltres sou, en aquest cas, vos sou batle de Seuva de fa molts anys, però també aquests Aires de Muntanya vos han acompanyat dècades i dècades i dècades i continuen. Com ho fa un poble petit, com Seuva, per mantenir aquestes agrupacions que continuïn fent la tradició, que continuïn sent tan estimades i que no decaiguin, no? Perquè a vegades les associacions tot cansa, tot du molta de feina i la gent diu, ai, ja estic cansat, ara hem de cercar relleu. En aquest cas, sempre hi ha relleu amb Aires de Muntanya.
2: Sí, el grup Aires de Muntanya enguany compleix 96 anys.
1: Mare meva!
2: I, per tant, han format part generacions i generacions de, uh-huh, de seuvagins i de seuvagines, gent que estima l'art, la música, la dansa, uh-huh, pròpia mallorquina, i que fa memòria de les seves fundadores, la germana Sastre Font. Uh-huh. És un grup viu, és un grup que ara pròximament visitarà Alemanya amb un festival internacional i que participa en tots els actes culturals i socials del nostre poble i que forma part d'aquest grup, de l'agrupació Valls de Muntanya. Per tota persona que hi forma part, té un segell, una impronta
1: Sí.
2: especial i específica sora de mostrar el nostre art i les nostres danses mallorquines.
1: Que bé.
2: Perquè que les associacions continuïn endavant, perquè endavant a persones que estimen la nostra cultura, que estimen el poble i que dia a dia fan feina, se cuiden de les persones, se cuiden dels grups, se cuiden dels membres perquè aquestes associacions, aquests grups puguin continuar col·laborant amb el nostre poble i fent cultura.
1: Bueno, no, no, com dèiem, no és fàcil, però teniu això sort, ja 95 anys, es diu, 96, són molts, i, bueno, i a prop ja de centenari, que bé, perquè varen ser una de les associacions pioneres, no només a Balears, sinó a tota Espanya. Idò, Joan Roger, moltes gràcies per contar-nos una mica aquests detalls de la Fira de les Herbes,
2: Sí.
1: d'aquesta festa tan vostra, i per qui no hagi pogut anar, l'any que ve ja ho sabeu, no podeu faltar en aquesta cita de la Fira de les Herbes de Sauba. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Ben convidats. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu.
2: Bon dia.

0: La gran vida.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Els caps de setmana viu la gran vida.
3: Vinga, idò, vivim la gran vida i amb bon estiu, ja poden dir que ja val. Avui ens acompanya na Caterina Socias, però la coneixereu més per na Cati Casai. Oh, na Cati de Casai, bones, com estàs?
4: Bones, sí, tothom me coneix per na Cati de Casai.
3: Na Cati de Casai.
4: Tothom.
3: Bueno, i segurament, Cati, te fan salinera, però no vets, no?
4: Jo me fan salinera, però som poblera. Però de totes formes, duc la meitat de la meva vida visquent a la pobla i la meitat de la salina.
3: Jo ja, mig
4: ja
3: i mig.
4: Ja, mig i mig.
3: Mig i mig.
4: El que passa és que les arrels no se perden mai.
3: Clar, clar. Bueno, una poblera, set salines, i Cati, conta-mos, perquè si la seguiu a les xarxes socials, veureu tot el món de na Catalina, perquè en sos casai, que es té empresa, tantes restaurants, cases, se té tot això, però clar, tu realment ets historiadora de l'art o com és això? Conta-mos-ho.
4: Mira, jo vaig estudiar història de l'art i disseny d'interiors. Vaig fer un màster en disseny d'interiors a Madrid, però és una cosa que això t'ha de sortir de dins. És un don, això és un regalo que tinc. Que
3: no s'estudia, vaja.
4: No s'estudia, perquè tu pots aprendre les mides d'una porta, sí, està molt bé, però tu has de tenir una visió de l'espai i has de tenir com una visió més general, saps? A la teva ment ho ha de veure, i això és impossible d'estudiar. Ara bé, jo som molt amant de l'art, i a tot el que hi ha d'art sempre participo.
3: Escolta, supos jo que ara en l'estiu, fas feina tot l'any, no? Però en l'estiu és com a la temporada grossa i més en aquelles zones, les salines, amb tots els turistes que ens visiten. Conta-mos com és aquests estius de Catalina de Casai, perquè ens entenguem.
4: Mira, jo tinc dues maneres de fer feina. Una en sivens, l'altra en l'estiu, en sivens preparam tot i en l'estiu ho oferim als clients.
3: Ah, molt bé.
4: Saps? En sivens pensam que els pot agradar, que els podem oferir. Però no només en els turistes, sinó també la gent d'aquí, perquè jo m'encanta tenir gent local.
3: Clar, clar, sí. La gent d'aquí. Bueno, he de dir que les teves xarxes fas les llans llargues, perquè, clar, la gent veu unes cases precioses, veu uns espais tan ben decorats, tan arreglats, que diuen a que teva, la família, els amics, Cati, mama, ajuda-mos a decorar això, no? Perquè supos que aprofiten, no?, que ho tenen a casa.
4: Saps què passa? Sí, clar, tothom aprofita. Però no, és que jo tinc una cosa que és que m'agrada viure dins lo guapo, dins la bellesa.
3: Bueno, molt bé.
4: I dins el meu cas sempre he tingut aquesta imaginació. I vaig dir, des de molt petita, crec que m'ha sortit això que vaig dir, jo vull viure així. I és, saps ara que està tan de moda la llei de la manifestació?
3: Sí.
4: I doncs jo crec que he manifestat d'ençà que tinc uso de razón.
3: Molt bé, molt bé. És a dir, això ja, ja te ven
4: tu. Sí, això me ven jo. Jo crec que podria donar com a coaching de manifestació ara que està tan de moda.
3: Això l'hem de fer, eh? Això, escolta, a nostres oients, si necessitem un poquet de coaching, se'l cauen a Catalina per les xarxes.
4: Sempre ho dic. Mira, m'ho va passar una anècdota molt curiosa. Sí. Vam anar a Intergif, el que és la marca que jo he creat ara, i les vaig dir a les atletes que estem en jo, dic, escolta'm, apuntau que m'on anava més a Notget a París en el setembre. Es cap de dos minuts, però dos minuts literal, el director de més a Notget va venir i m'ho va a oferir-nos que estiguéssim a més a Notget a París. Totes varen quedar així i m'ho van dir, mira, ets una manifestadora nata.
3: És a dir, ja te ve tot sol, eh?
4: Sí, és sí, que sí. Vas així.
3: Vas així.
4: Sí.
3: Bueno, parlo del tema dels objectes, de les coses, de tot allò que fas, però és que, clar, també has fet famoses unes bosses per aquest estiu, no?, que posen Catalina i damunt amb unes cintes, com si diu això, Animal Print, no?
4: Animal Print, sí, les sanetes que duin tots aquí en l'estiu, perquè tots anem a la plaja amb una
3: saneta.
4: Tothom d'una saneta, però un poc més mona.
3: Molt bé, és a dir, tu has agafat el concepte d'una saneta de tota la vida i l'has renovat per fer-ho que tingui un poc més de glamour, no? Un poc més de gràcia.
4: Clar, és que mira, jo te conto, jo som molt mallorquina, som com molt de Mallorca.
3: Molt poblera. No?
4: Molt poblera. Però, clar, també m'agrada molt la moda, m'agrada molt tot el que és molt glamurós, tot el guapo. Per tant, ho reinvent.
3: Que bé, que bé, que bé, que bé. Escolta, i clar, com que avui no tenim gaire temps, t'haurem de convidar un altre dia, però jo voldria saber un poquet aquest estiu si m'hauràs de recomanar alguna cosa, és a dir, això no pot fallar en el teu outfit. A les cases hi diu això, això, altre. Hi ha cap color que enguany aquest estiu és el bo.
4: Mira, jo crec que l'estiu se defineix perquè tothom té més temps d'estar de vacances en posar una taula guapíssima. S'ha de rebre gent, és preciós. Per tant, jo he fet unes manteleries individuals, servilletes pensades en l'estiu. I després tinc una cosa que m'agrada molt, que són l'única de Kikudu, que són els cap de moro sicilians.
3: Val.
4: I clar, tota aquesta manteleria que té molt de color, amb unes flors i un cap de moro, això, te quedes amb els convidats.
3: Clar, els convidats han de venir i han de dir, vaya bona taula posada.
4: Sí, i tu has de pensar en els convidats que tindràs. És a dir, si són més clàssics, més atrevits, i segons ells, munta el estilisme de la taula.
3: Que bé, que bé. Bé, on te poden trobar aquest estiu? Perquè no t'hauràs per amunt, per avall, cap aquí, o aprofitaràs un poc per descansar, o no?
4: No, jo no me trobareu a la Coloni.
3: Ah, molt
4: bé. La Coloni, la Salina o la Santanyí. Sí, sí.
3: És a dir, per aquell trosset...
4: A Casai. Me trobareu a Casai.
3: Clar, has de fer... És que has de fer...
4: Allà me trobareu cada dia.
3: És el teu segon llinatge, quasi,
4: quasi. Sí, sí. A veure, aprofitaré per descansar una mica, perquè com que hem fet lo de la botiga nova, que se converteix un poc en un concepte d'art...
3: Ai, és veritat, teniu una botiga que tu pots anar a comprar articles de decoració, no?
4: Sí.
3: Però, a part, també pots fer un còctel. O...
4: Pots fer un còctel inspirat en dissenyadors de moda.
3: Ah, molt bé.
4: Sí, amb Chanel, en Christian Dior, en tot això. I després, també serà galeria d'art.
3: Molt bé, molt bé. És a dir, hi ha un poquet de tot.
4: Oh? Sí, hi ha perfums.
3: Perfums també?
4: Perfumeria exclusiva, sí.
3: Bueno, mare
4: sí,
3: meva,
4: sí,
3: que...
4: sí.
3: És que hauràs de tornar un altre dia.
4: Hauré de tornar, quan te vols més coses.
3: Jo troc que sí, hauràs de tornar. Bé, idò, fem una cosa. Vosaltres apunteu-vos això. Aquest estiu no ho feieu, no sigueu vosaltres que feieu un sopar d'estiu, fora que hi hagi una bona taula posada, unes bones estovalles de disseny, i un, com era? Un cap de...
4: De moro.
3: Es
4: cap de moro de ceràmiques de Sicília,
3: exacte.
4: Sí.
3: Idò, ja ho sabeu. Bé, Caterina, tornaràs un altre dia?
4: Tornaré.
3: Sí, m'agrada.
4: Tornaré quan vulgueu, encantada.
3: Molt bé, t'hem de conèixer un poc més i m'hauràs de contar les coses així de moda i d'art i decoració, que són importantíssimes.
4: Claro, quan vulgueu us dono consells.
3: Gràcies, Caterina, que vagi
4: bé.
3: Vinga,
4: una ferrada.
5: No sé on vaig, no sé què seràs.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
2: Vinga, comencem.

0: Llavors, però
1: Té un
0: no...
1: barquet, jo. Té un barquet,
0: Ja,
1: eh?
0: si no, en aquell trosset, millor que no.
1: Si agafes carrerilla, te'n vas de fer un tronc i me'n vas a dur a passar una punta.
0: Bé, te'n
1: Així.
0: vas a Can Repiqui, doncs. Serà millor
1: Sí,
0: l'aigua.
1: crec
0: Bé,
1: que sí.
0: Maribel, què han de fer avui? Què han de cuinar?
1: Mem, avui normalment fem una recepta mallorquina, no és
0: Sí,
1: així?
0: clar.
1: Però avui intentarem que sigui mallorquina, però adaptada, saps? Que sigui fusió.
0: Ah, una
1: Què te
0: fusió.
1: pareix?
0: Això és molt
1: Una
0: modern.
1: fusió.
0: Això
1: Sí, molt modern.
0: és molt modern.
1: Sí.
0: Fusió, però...
1: Vale.
0: Fusió, què vols dir? És a dir, que serà mallorquí i fusió amb qualque cosa de fora o és al
1: Sí.
0: revés?
1: Serà mallorquí? Serà una mescla.
0: Una mescla.
1: Terrina de porcella amb un teriyaki, vale,
0: Ah.
1: que és una salsa asiàtica,
0: Sí.
1: amb un teriyaki de taronges de soia, amb un puré de patata en el forn.
0: Que
1: Vale?
0: bo.
1: La porcella és molt nostra, però no la farem com sempre,
0: Clar.
1: i la fusionarem amb una salsa asiàtica, però hi posarem taronja de soia, perquè clar, les taronges de soia són les millors del món.
0: Això és vera. Jo he de dir que és que, man, saps què passa? Cada vegada que venc a Solla, tinc un vici d'anar a la gelateria de plaça, que no me'n recordo ara que nom. No és d'aquesta de franquícies, eh? És una gelateria
1: No,
0: bona.
1: Can Pau.
0: Això, Can Pau, Can Pau. I tenen aquell granissa de taronja de Solla. Oh, que de bo. Ara en faria un. Ara en
1: I
0: faria un.
1: les taronges que en una terra fer suc? No. Bueno,
0: Sí,
1: ell suc,
0: això
1: que
0: està...
1: pareix que li han posat sucre,
0: Però
1: és
0: jo
1: molt difícil.
0: no em vull a que nostre, perquè
1: Se'l
0: això
1: vol.
0: cada dia no es pot...
1: Clar, i com jo, com jo.
0: No, però bé, bé, farem un sucat per fer aquest teriyaki amb taronges de Solla, no?
1: Vale, comença a treure el
0: Vinga,
1: boli, el paper, apunta.
0: vinga. Primer de tot,
1: Ingredients.
0: ingredients, què han de menester?
1: Per 6 persones,
0: Ah, per
1: val?
0: 6, vinga.
1: O ho tenc apuntat perquè no se m'escapi res que després dius que em va malament tot.
0: Vinga.
1: Vale, per fer la porcella,
0: Sí.
1: necessitem 2 quilos de porcella. O sigui, paletilla, coll, bé, el que sigui. O sigui, no és la típica porcella que la necessiten sencera que l'haguem de
0: No,
1: presentar. No.
0: trossets, trossets, a
1: El que
0: peces.
1: tinguem de porcella. Sal, pebre bo, all, llorer, 200 mil·lilitres de vi blanc i 200 mil·lilitres d'aigua.
0: Val. I
1: Per teriyaki,
0: això ho hem de
1: no, no,
0: deixar...
1: això és els ingredients, això són els
0: Sí,
1: ingredients, eh? Val.
0: val. Però la porcella és d'això que has de deixar... Què se diu això? Que ho diu...
1: Ara ho contaré, però apunto l'ingredient primer,
0: Ah,
1: per
0: vinga,
1: favor.
0: perdó,
1: Vale,
0: perdó,
1: ara després
0: sí.
1: te diré com se fa.
0: Vinga.
1: Per teriyaki de taronges de soia tenim 100 mil·lilitres de salsa de soia, 100 mil·lilitres de mirin,
0: De què?
1: mirin és una salsa asiàtica. Bé, anau, en sèrio, a Palma hi ha un munt de súpers
0: Sí.
1: asiàtics i ho trobareu. Mirin.
0: Val.
1: 100 mil·lilitres, 50 mil·litres de sake,
0: Sí.
1: o si no en tenim, un vi blanc suau, val? Però se fan sake, el teriyaki, 25 grams de sucre moreno,
0: Val.
1: escolteu-me, si esteu a règim, jo què sé, posau eritritol a una altra
0: Que
1: cosa,
0: sigui un poc
1: ja
0: dolç, un
1: està.
0: poc dolçat.
1: Sí, 250 mil·litres de taronja de soia, bé, si les taronges són canonetes no em porta posar res, ja està, ja t'ho dic jo.
0: Sí,
1: I,
0: ja és sucre bastament.
1: sí, i serradura de mitja taronja.
0: Val.
1: Després, per fer puré de patata en el forn necessitem 1 quilo de patates,
0: Sí.
1: un, què se diu? Ai, una cabeça d'all,
0: Sí.
1: 600 mil·lilitres d'oli d'oliva, de
0: Val.
1: soia millor, també,
0: Clar,
1: tot de
0: això
1: soia.
0: sempre.
1: 30 grams de mantequilla, sal i però blanc.
0: Val.
1: Val? Vale, com ho fem, això? Vale.
0: Primera
1: Això,
0: passa.
1: vale, com tu has dit, si tenim un restaurant com jo, això ho fem a baixa temperatura.
0: Val.
1: Val? Avui en dia hi ha molta gent que té un roner a casa seva i ho pot fer a baixa temperatura. I seria a 100, 110 graus, 8 deuretes, però com que normalment la gent no en té, què podem fer? El que podem fer és agafar i posar bé, posant sal, preu a la porcella,
0: Adobar amb sa porcella. No?
1: adobant la porcella i la col·locam en el forn i posam els alls, el llorer,
0: Sí.
1: el vi blanc i l'aigua, tot dins un motllo. Val?
0: Val.
1: I ho tapam i ho ficam a dins el forn i a 150 graus durant 3 o 4 hores.
0: Val.
1: I tapat.
0: És a dir, ha de ser...
1: No és la típica...

0: Seguió.
1: Pogba tira, tira.
0: Sí.
1: Vale.
0: Vale. Quan se cal, bollis, que ja s'ha de desfar, que se lleva de sort,
1: sí,
0: vale, que el podem llevar, ho traïm.
1: Val.
0: A més, abans ho mirant que estigui fet. I com oi? Retiram la pell, retiram la pell i la guardam.
1: Ah.
0: Val? Vale, la guardam i que foi? Llevant tota la carn, l'esmigulam. Esmigulam la carn i llevam els ossos. Val? Molt bé, perfecte. Ja tenim això, la carn per una banda. Que fan la pell i li llevam amb una cuera la banda, la part grassa, la màxima grassa que pugui tenir la pell.
1: Val, és a dir...
0: Quan, aquesta pell per, que tenim reservada.
1: Clar, perquè la pell aquesta no farà crac-crac, perquè això s'ha fet així tan a poc, no
0: claro, però si li llevan, si li llevan, li hem de llevar la grassa,
1: val? Val,
0: li hem de llevar. Crac-crac.
1: Sí.
0: Vale, el màxim que tinguem de la banda de darrere la pell i li van la grassa, perquè ell, el màxim, se corna.
1: Se corna.
0: No quedi grassa.
1: Val.
0: Val?
1: Sí.
0: Perfecte. Molt bé. Agafam tota aquesta carn enmigulada, val? La ficam i li afegim brou colat, des que ens ha quedat d'aquell vi que teníem en saigo, vale?
1: Xucat,
0: hey. Xucat, però colat, val? Que no quedi en trossos ni que hi... Val. Molt bé, i li afegim. I hem de veure que la carn queda, saps, que sigui manejable. No hi golosa, però que no quedi seca.
1: Ja, que quedi com una posam, pasteta.
0: I la posam dins un motllo, la tapam amb un paper de forn i que foi. Li posam paper film en aquest motllo,
1: sí,
0: i li posam un pan damunt. Va. I li ficam dins la galera. Va? O sigui, ara fem mai un fiambre per Nadal.
1: Sí, quedarà com sa forma, diguéssim, i perquè llavors quedi...
0: Efectivament.
1: Molt bé.
0: Saps quan tu fiques el pollastre, que després hi fiques un pan damunt?
1: Sí, sí, sí. Va,
0: el mateix, dins un motllo, aquesta carn, i la ficam dins el forn, i la tenim tot el vespre dins el forn, o bastantes hores dins el forn, fins que se requedi això. Ai, perdó. Quedi,
1: consistent.
0: Quedi ben compacte.
1: Sí, compacte.
0: Molt bé. Després, què foi? Mentre tenim això dins això, què foi? Anem a fer teriyaki i taronges de soia. Posam la soia,
1: sí,
0: el mirin,
1: sí,
0: el sake i la sucre, o si les taronges són molt dolces no en posem, i ho cuinem tot durant 10 minuts, saps? A foc lento, o sigui, no, fos amb una locura i comencem a bullir jo, com si no hi hagués un fi, no. Poca poqueta, poca poca i mala lletra.
1: Clar.
0: Quan ho hem cuinat 10 minuts, hi afegim el suc de taronja.
1: Val.
0: I ho deixem reduint, o sigui, reduint significa a foc lent o poca poquet, damunt el foc, fins que quedi una salsa brillant i així, espesseta.
1: Espesseta, espesseta, val.
0: Sí. Molt bé. Després, per fer que puré de patata, el que hem de fer és posar les patates senceres dins el forn. Ara bé, 180 graus,
1: sí,
0: senceres, en sa pell.
1: En sa pell, ah, val, en sa pell, val.
0: I d'haver durat una hora. I en el mateix temps, ficam dins el forn una cabeça d'all, fins que quedi tendre.
1: Val.
0: Val?
1: Sí.
0: Molt bé, traïm les patates, esperant que se refredin un poc, no m'ho hem de cremar molt, val? I les pelam, i les posam per passa puré.
1: I
0: hi afegim aquests alls.
1: Molt
0: aquests
1: bé.
0: Anys també les treuen, que estan confitats, que estan rodats, i les ficam amb les patates, oli i la mantequilla. Tot, ho mesclam. Tant tot per passar puré, ho mesclam després amb oli i mantequilla i ho mesclam bé. I ficam sal, prova bon, el gust, que m'ho agradi, com quedi, que quedi un puré bo. Però aquest puré de patata en el forn, amb vall, que he deixat més gust amb aquests anys confitats.
1: Val, molt bé.
0: Molt bé, com feim? Traim la terrina de la gelera, que la tenim des del dia abans,
1: sí,
0: o des del matí i això ja del vespre, l'entenguda dins la gelera, millor un dia, val? I la traim. I ho feim en forma, jo crec que rectangular és millor, a quadradeta. Si la volem fer redona, perquè m'ho va més redona, llavors en les sobres, no sé, però rectangular, val? I ho anem a emplatar. Què feim? No, perdona, després hem d'agafar la pell.
1: Això t'anava a dir, i la pell que fem?
0: En la pell l'agafam,
1: sí,
0: agafant la pell, la ficam entre dos papers de forn,
1: sí,
0: val, i l'enfornam en el forn.
1: L'enfornam en papers de forn, de dins?
0: Sí, damunt i de fora.
1: Val.
0: Vale, o la podem posar en el micro.
1: Però això és perquè fa i crac-crac, o per què és?
0: Claro, perquè faci crac-crac. La ficam en el forn.
1: Molt bé.
0: Val?
1: I què faim després? Ja està.
0: La guardam, perquè això farà crac-crac i ho posarem de torn o damunt.
1: Ah,
0: si no volem fer dolors de pell, no ho faim. Vale?
1: Bé, no ho però no, ja que hi som, ho hem de fer tot, eh?
0: Ja que ho faim això.
1: Clar.
0: Team la nostra terrina de porcella, la team,
1: sí.
0: A trossos. Val? Com ens agradi, agafem un plat mono. Si és un plat redó d'aquests un poc fondo, queda guapo per emplatar-ho, perquè podam la capa de puré de vall.
1: Sí.
0: A damunt hi podam el tros de terrina. Agafam la salsa teriyaki i ho banyam tot, així, el tros de can, que després, clar, que quedi xorretes, així, per costar, que xorrei. I agafam un tros de porcella, que després la team, se li fa un crec i l'anam teant a trossos i la podam de decoració damunt així dreta.
1: Ah,
0: i ens queda un plat molt mono.
1: Clar.
0: I molt bo. Molt
1: ja,
0: bo.
1: Ja te queda vistós.
0: Clar, vistós, però si tens... Clar, això no ho pots fer cada dia. Però, per exemple, per Nadal, o si tens per teu aniversari, què passa? Això ho fas el dia abans, tens aquesta terrina, l'encalenteixes, que t'has d'encalentir, després, quan ja tinguis la terrina, això ja se pot encalentir. Primer se marca damunt, agafes una pella forta i la marques. Ho entens? Marques,
1: sí.
0: Pelles, cada banda... I després tens el forn encès i la poses dins el forn un poc, saps que s'acabi d'encalentir per dins.
1: Molt bé. I ja estarà així, o no?
0: Clar, i això ja t'ho dic com has de fer. Tu el dia abans estàs secant i després el sent demà el que has de fer és puré de patata i emplatar-ho. Les celles per cada banda, la fiques dins el forn perquè la banda de dins també quedi feta i emplates. I li fiques aquest cruixent tot damunt i tens una monada.
1: Molt bé. Bé, això, Maribel, si ara tot el gent que m'està escoltant ho vol provar, molt de menys que vos ha sortit, i si vos fa presa, tot aquest remenat, anau a veure Maribel en Esport de Solla.
0: El tenc.
1: Entens, això, la carta.
0: Sí, porcella. El que passa que no tenc escruixent perquè no me dono la vida de fer-ho en el moment. Ho
1: ja,
0: tenc en
1: ja.
0: Un altre adorno. Tenc, sí, porcella, baixa temperatura, en teriyaki, de taronges, de soia i puré de patata. Està boníssim.
1: I d'allà està. Si veus que no vos anirà bé,
0: És bona... molt fàcil, en sèrio, per favor, centreu-vos i aneu fent pas per pas.
1: Bé, però
0: Raül, tu... Raül, per favor, feu-ho.
1: Jo ho provaré. Però,
0: no,
1: si...
0: però volem que realment facis un plat i el pengis, que el vegi...
1: No, perquè ja fa cosa, no sé, un mes o un mes tenc d'escargol, ja no me recordo quant era, per maig, això, vaig fer escargols que varen ser boníssims.
0: Boníssims.
1: Però vaig publicar en el Facebook i Instagram, que se penja automàtic, això, Instagram una monada, però el Facebook, una quantitat de haters, que són senyores i senyors majors, que tenen experiència i van dir, això és un desastre, això de tot, però haters nivell 10, que clar, fiat, la gent se posa molt nerviosa, i vaig dir, saps que no tornaré a penjar resposa, no em prenyem.
0: No, i tu has de penjar aquesta porcella, ja. I te diran això no és porcella mallorquina que estan fent, hola,
1: què
0: passa? Tu
1: penjo-lo. Ja ho veurem.
0: Sí.
1: Bé, Maribé, moltes gràcies, bon cap de setmana el que te queda, i res, ja tornarem a xerrar amb un altre platet i ja ho sabeu, si no, m'anau a Solla a veure una Maribel.
0: Vengo,
1: Que vagi bé, Maribel. Gràcies. Adéu. Bé, nosaltres continuem. Ja sabeu que ara vos hem de deixar amb els serveis informatius d'aquesta casa i després tornem, perquè ja sabeu que de 11 a 12 tenim aquesta secció Entre tu i jo. Vos hem donat moltes pistes avui. Vos hem dit que era cantant, que era català, que se va donar a conèixer a través d'un concurs musical que se diu La Voz, que el seu coach és, o va ser en Antonio Orozco, que també té un restaurant i és resident en Esport d'Alcudi. Bé, jo ja no vos puc dir res més, així que vos deixem ara amb els serveis informatius i després tornem i tenim aquest Entre tu i jo i ja descobrireu qui ens acompanya avui.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Vinga, doncs són les 11 i 5 minuts des de matí i continuem aquí a La Gran Vida. Ja ho sabeu que cada setmana, quan arriba aquest moment, és moment de fer un entre tu i jo. Durant el programa jo us he anat dient un poquet, ja sabeu, unes pistes de menys qui podria ser que mos acompanyava. Jo vos he dit que el seu llinatge o el seu nom artístic com a tal té una flor, té una flor. Vos he dit que viu a Barcelona, que va i ve, que és cantant. Crec que el millor que podem fer és dir que començam avui entre tu i jo amb Maria Antònia Roses.
0: Entre tu i jo.
1: I doncs sí, començam entre tu i jo, Maria Antònia Roses, bon dia.
2: Bon dia, encantada d'estar aquí.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Jo una monada, ja ho veus, aquí, naturant, cada cap de setmana, en aquesta santa casa. Ets la primera vegada que vens i vetre ràdio?
2: No ets la primera vegada, no? Però ets la primera vegada que venc a La Gran Vida.
1: Ah, molt bé, així m'agrada, molt bé. Però dic que menys si ets la primera vegada que vens i vetre ràdio, i dic que això és
2: no
1: un estreno.
2: Ser.
1: No pot ser, això. Bueno, Maria Antònia, jo ho deia, vius a Barcelona, vens i vens, esteu... No, Maria Antònia Roses, la gent comença aquí a saber ja qui ets com a cantant tu mateixa, no? Però avui volem conèixer-te una mica, una més a tu, qui ets, què fas, de on ets, què t'agrada, què no t'agrada, com vas començar, totes aquestes coses.
2: Molt bé.
1: No t'assustis, que no és cap entrevista així...
2: Un interrogatori.
1: No és un interrogatori, eh? No. Bé, Maria Antònia, conta-mos, tu... Des de quin moment tens record? Quin és aquell primer record que tens de nina de dir, vull cantar?
2: És que, si de son sincera, crec que quasi que vaig néixer sapent que la música seria una part molt important de la meva vida. Me costa imaginar-me un record perquè sempre ha format